0: Amb aquests ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
1: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
2: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
1: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a Alacant amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
3: És un caso bastante improbable. Una persona que iba 2 filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
1: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
4: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
5: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
4: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el risc de contagi d'antivirus per a la població general continua sent baix. L'organisme també ha anunciat que treballa conjuntament amb el govern espanyol per garantir un desembarcament segur dels passatgers del creuer MV Ondius a les Illes Canàries. Ho ha dit la portaveu d'emergències de l'organització, Nick Alexander, en una compareixença aquesta tarda.
6: Basant-nos en el que sabem, en la manera com s'està propagant i no propagant entre les persones del vaixell i també entre les persones que ja han desembarcat, continuem considerant que el risc és baix per la població general i moderat per les persones que són al vaixell. Estem treballant directament amb les autoritats espanyoles perquè el desembarcament sigui el més fluid possible, tant per les persones del vaixell com per la població canària.
0: L'OMS manté que hi ha 5 casos confirmats i 3 de sospitosos. Els passatgers que continuen a bord són examinats diàriament per un equip d'epidemiòlegs. Mentrestant, la recerca de nous casos se centra en 2 punts. D'una banda, els 30 passatgers de 12 nacionalitats que van desembarcar a l'illa de Santa Helena i de l'altra, el vol que van fer des d'aquesta illa fins a Johannesburg, a Sud-àfrica, on anaven 88 persones. La Terra del Foc nega que sigui el focus del contagi d'antivirus del creuer que va sortir del port d'Ushuaia. Assegura que el brot podria venir d'altres zones de l'Argentina o de Xile. Són zones on els passatgers havien passat prèviament i on el virus encara circula. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
7: El buc antàrtic va salpar del port d'Ushuaia a la Terra del Foc a l'Argentina, on van abordar el vaixell els seus passatgers, però les seves autoritats sanitàries, les d'Ushuaia, neguen amb fermesa ser aquesta zona de l'Argentina el focus de la infecció. Asseguren no tenir presència de l'antivirus i apunten com a possibles zones de contagi dies previs en el que els turistes haurien estat a Xile i altres parts de l'Argentina on sí que hi ha antivirus. Juan Facundo Petrina és el director d'epidemiologia de la Terra del Foc.
8: Hay brotes en febrero en la zona intermedia de Chile, donde sí hubo brotes de hantavirus con altas tasas de letalidad, estuvieron ahí, que desconocemos en qué lugar de Argentina estuvieron, tranquilamente en zonas donde circula eficientemente la cepa Andes. No es Ushuaia el lugar donde tiene que ser apuntado, lamentablemente el buque salió de acá, pero es muy, muy baja la posibilidad, nula prácticamente, de que pudieron haberse contagiado en esta ciudad.
7: S'ha estat especulant en aquestes darreres hores en que un dels focus de contagi podria ser un abocador als afores d'Ushuaia, on hi ha aus úniques i on aficionats a l'ornitologia van a veure ocells, un escenari que neguen els experts sanitaris d'aquesta zona.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns, i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
10: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
11: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. Els sindicats majoritaris de l'ensenyament convocats de les vagues també han demanat cessaments pel cas d'infiltració de les dues agents dels Mossos en una assemblea de Barcelona. Per tot plegat, han exigit al president Salvador Illa que es posi al capdavant de la negociació abans de la vaga general de dimarts que ve. Ho ha explicat el portaveu de l'USTEC, Andreu Montbrú, després de reunir-se amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
12: Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores.
0: Els sindicats asseguren que les docents que participaven en l'assemblea van sospitar de dues dones desconegudes que hi havien assistit. Laia Fons, membre de la Intersindical i mestra de primària, que era a la reunió, diu que la seva actitud no acabava de quadrar. Ho ha explicat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
13: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
0: Fons denuncia que es vegi el col·lectiu de docents com un perill a tenir en compte i que cal vigilar. El govern i Esquerra Republicana tenen encarrilat un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig i, segons totes dues parts, aquest cop les negociacions estan ben encarades. En una entrevista a l'Espai L'Hemicicle de 3Cat Info, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, ha dit que els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. Després que la recaptació de l'IRPF va deixar de ser una condició per aprovar els pressupostos, ara Esquerra ha apostat fort per recuperar un projecte antic, el de corredor ferroviari orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. López ho justifica d'aquesta manera.
14: Ho hem tornat a posar sobre la taula. Nosaltres creiem, i és un debat molt important, que avui, tal i com està la mobilitat en aquest país, que avui, tal i com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
0: El tren orbital és un projecte que requereix una inversió milionària. Fa anys s'havia pressupostat amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió de l'Estat.
9: El temps.
0: Néstor Gómez.
15: Aquest cap de setmana tindrem dos dies i dos dies amb dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
9: 3Cat Info.
0: En clau internacional, Rússia i Ucraïna acorden una nova treva, aquesta sí pactada amb la mediació de Donald Trump i que s'allargarà fins dilluns. El pacte també inclou un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. D'aquesta manera, finalment Putin s'assegura el blindatge de la plaça Roja per la desfilada del Dia de la Victòria aquest dissabte. Moscou, Cristina Solias.
16: Donald Trump ha fet l'anunci de l'alto el foc a les xarxes i pocs minuts després el president ucraïnès l'ha ratificat. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus presoners de guerra i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i per això ha accedit a aturar els atacs contra territori rus a partir d'aquest dissabte i fins dilluns. Fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que és ell qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja per motius humanitaris i qui l'exclou d'atacar atacs ucraïnesos, una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
17: Ai, de qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
16: Putin temia que els drons ucraïnesos li esgarressin el dia de la victòria. Per aquest motiu, ja n'havia reduït el format i no exhibirà ni tancs ni míssils. I com que Zelensky en les últimes hores no havia descartat amenaçar la desfilada, finalment ha estat Donald Trump qui ha convençut el president ucraïnès perquè Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
0: Els Estats Units han atacat vaixells iranians aquest divendres per segon dia consecutiu mentre esperen una resposta de Teheran a la seva proposta de pau. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que confia tenir la reacció de la República Islàmica al marc plantejat per Washington per tal de reprendre les negociacions.
18: Avui hauríem de saber alguna cosa. Vull dir que esperem una resposta seva. Veurem què implica la resposta i l'esperança és que alguna cosa ens pugui posar en un procés seriós i en una negociació. El seu sistema encara està molt fracturat i és una mica disfuncional, així que això pot ser un impediment. Espero que sigui una oferta seriosa, de veritat.
0: Els enfrontaments esporàdics entre l'Iran i els Estats Units a la zona de l'estret d'Hormuz posen en risc les converses entre els dos països per intentar acabar amb la guerra iniciada per Washington el 28 de febrer. Teheran considera una violació flagrant de l'alto el foc els atacs sobre els seus vaixells, però Donald Trump diu que la treva anunciada fa un mes continua vigent i que finalment, si decideix reprendre l'ofensiva militar contra l'Iran, es veurà ben clar. L'Iran ha reprès els seus atacs contra els Emirats Àrabs Units, un dels principals països aliats de Washington a la regió del Golf Pèrsic. Les autoritats d'Abu Dhabi diuen que hi ha hagut 3 ferits lleus com a conseqüència del llançament de 2 míssils balístics i 3 drons des de l'Iran. Mentrestant, al Líban ha mort un sanitari al sud del país per un projectil israelià, segons la defensa civil. La setmana que ve està previst que els governs d'Israel i el Líban reprenguin les negociacions de pau a Washington sense la participació de la milícia xiïta libanesa Hezbollah. Canvis històrics en les diverses eleccions que es van fer dijous al Regne Unit i s'han recuptat aquest divendres. A Gal·les guanyen per primera vegada els nacionalistes i cauen estrepitosament els laboristes que fins ara tenien el govern. En canvi, puja amb força l'extrema dreta antiimmigració, un esquema que es repeteix de forma semblant als comicis locals d'Anglaterra, en què guanya l'ultradreta i cau el laborisme. Escòcia, l'independentisme repeteix victòria. Ho ha seguit des de Londres en Quim Olivares.
19: Victòria històrica de l'independentisme galès. La formació Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. Així, no ha aconseguit, però, la majoria i hauran de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rin Ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
20: Today it has become clear that Wales demanded.
21: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
19: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la 5ª victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable en les eleccions locals parcials d'Anglaterra dels laboristes, on haurien perdut molts representants en àrees on solien guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, Keir Starmer, que ha dit que no pensa plegar.
22: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
19: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Girona ja ho tenen tot a punt per estrenar aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors que l'any passat van visitar 400.000 persones. Fins diumenge de la setmana vinent es poden veure 141 muntatges repartits en 113 espais, en què destaca un homenatge a Antoni Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
23: El Temps de Flors s'ha afegit a l'any Gaudí i li dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral. Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cucullona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
24: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets, dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
23: Teresa Vidal debuta en un projecte com aquest, ben diferent de l'Anna Maria Figa, presidenta de l'Associació d'Amics de les Flors de Girona, que ja fa 51 anys que fa muntatges. Aquesta vegada és als banys àrabs.
25: Hem volgut crear de la naturalesa morta, de la decadència, la que també brota, la decadència. Que això li surten flors entremig. L'any passat em volia despedir, vaig fer les escales de la catedral, però no m'han deixat despedir, per tant, tinc que continuar. No gaires ja, però bueno, jo penso que aquest any és l'últim ja.
23: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix. I també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
0: La Bienal d'Art de Venècia ha obert aquest divendres al públic en la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i també de Rússia a la mostra on la política s'imposa a l'art. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial i diversos pavellons d'altres països no han obert portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel a la mostra.
9: Esports.
0: Amb en David Ubach.
1: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
2: Diría que el més especial, poder donar-los a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
1: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga. A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència, amb dos punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb l'empat.
3: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
1: Al Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es disputen a primera l'Elx Alavés, també clau pel descens, l'Atlètic de Madrid Celta i el Real Societat Betis. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres amb el Llevant 3 o Sassuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a dos punts del Girona i a tres de l'Espanyol.
9: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, un marcador de la 36a jornada de la Primera Federació. L'Atlètic de Madrid B 4, Sabadell 3. El Sabadell col·lidera amb l'Aldenc, que té, això sí, un partit menys, amb el filial matalasser, que és tercer, un punt per darrere de tots dos. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dissabte jugarà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona, corresponent a la 28a jornada, amb tots els equips ja salvats. El partit es podrà veure per TV3. I a la Copa Catalunya Femenina, l'AM de Lleida s'ha proclamat campió. A la final disputada a Vilanova i la Geltrú, les lleidatanes s'han imposat a l'Europa, a la tanda de penals, després de l'empat a 3 al final dels 90 minuts. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la 6a etapa. La ciclista d'Esplugues, de l'equip Emirates, ha acabat segona també en l'ascensió final al port de les Praeres, després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, de l'SD Works, i han acabat tenia sensacions contraposades.
4: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampones, aunque mira que nos habían avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
1: Són declaracions a Eurosport. A la general, Blasi és segona, com dèiem, amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, 7a i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia masculí. El francès Paul Magnier, del sud del Quick-Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nesebar i Burgas. I de retruc és el primer líder. Aquest dissabte, segona etapa, 221 quilòmetres de mitja muntanya, encara a Bulgària, entre Burgas i Tarnovo. Del ciclisme passem al futbol sala.
9: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. Al duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
5: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquem pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre.
9: 3CAT Info. Són 3:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. També us hem explicat que el govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Torrapero com a director de la policia. Esquerra i els comuns socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. A partir d'ara us explicarem que els nacionalistes galesos guanyen les eleccions per primera vegada a la història i acaben amb 27 anys de govern laborista en aquest territori. Al recompte dels diversos comicis que es van fer dijous al Regne Unit, els independentistes escocesos repeteixen victòria i l'extrema dreta guanya les eleccions locals d'Anglaterra, fet que suposa una patacada del laborisme. I llum verda a la piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès. La Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat el polèmic projecte que inclou un nou càmping. SOS Natura Cunit anuncia una batalla judicial per aturar-lo. I Lleida ha començat aquest divendres la seva festa major de maig. Fins dilluns hi haurà concerts amb Auxili o Mamaduixa i actes tradicionals com la batalla de flors. També s'estrena un nou dispositiu pensat per millorar la seguretat de les dones, especialment durant els desplaçaments i els espais d'oci nocturn. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem 2 tipus de temps. Dissabte amb pluges, que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint pel virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Madrid, Alba Gil.
6: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
7: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava simptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc

0: negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
1: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
2: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
3: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde noche y el domingo primera hora de la mañana.
2: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
1: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de 2 agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
4: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
5: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
1: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre la conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. La Fiscalia veu amb bons ulls un indult parcial per a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat a finals de l'any passat per revelació de secrets, concretament per haver filtrat un correu electrònic d'Alberto González Amado, parella d'Isabel Díaz Ayuso, on admetia haver comès un frau fiscal. La Fiscalia defensa aixecar la inhabilitació a l'exfiscal general de l'Estat perquè considera que buscava combatre la desinformació que envoltava tot aquest cas i que va actuar amb la intenció de preservar el bon nom de la institució que liderava. També apunta que la condemna ha generat conseqüències mediàtiques desproporcionades i que no va treure cap rendiment econòmic dels fets. L'informe ja està a mans del Suprem, que també hi haurà de dir la seva abans que el govern espanyol prengui la decisió final sobre l'índul. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha plantejat la necessitat de reforçar les

0: Sobirania Econòmica Europea en un fòrum que s'està fent a Roda de Barà, al Tarragonès. L'acte, organitzat pel Banc d'Espanya, reuneix una cinquantena de governadors de bancs centrals llatinoamericans i acadèmics. Tarragona, Ricard Boigas.
1: És una trobada a porta tancada al complex que el Banc d'Espanya té a Roda de Barà, la carta oberta al primer LATAM Forum fent referència a les stablecoins, una moneda digital amb menys volatilitat que les criptomonedes, un producte que la presidenta del BCE ha posat en dubte perquè es basa sobretot en dòlars. Lagarde considera que és necessari pensar en fórmules pròpies abans de donar suport a propostes externes.
2: La nostra tasca no és replicar instruments desenvolupats en altres llocs, sinó construir les bases i la infraestructura que serveixi per als nostres objectius, de manera que podem aprofitar els beneficis de la innovació sense importar les vulnerabilitats.
1: Lagarde ha tingut un dinar de treball amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Illa ha dit a la xarxa X que ha aprofitat per intercanviar impressions sobre la situació econòmica actual que requerirà, segons ha dit, una Europa unida. La trobada es fa en un recinte que el Banc d'Espanya va adquirir als anys 60 per convertir-lo en un allotjament turístic pels seus treballadors. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit a 3Cat Info que no serà l'únic.
3: Tenim coneixement que Banc d'Espanya, com a tal, doncs vol aprofitar aquest espai per fer-hi això que s'està fent ara aquest cap de setmana, aquests fòrums econòmics.
1: La trobada es clourà aquest dissabte.
0: L'economia catalana ha crescut un 0,6% al primer trimestre d'aquest any, 3 dècimes menys que el trimestre anterior, coincidint amb l'esclat de la guerra de l'Orient Mitjà al febrer. Les dades avançades de l'Institut d'Estadística de Catalunya constaten que la inèrcia de l'economia catalana fa que en termes interanuals el creixement se situï en el 2,9% i que encara superi en 3 dècimes la dada registrada al quart trimestre del 2025. Segons l'IDESCAT, tots els sectors econòmics mantenen taxes positives de creixement, però la majoria ho fan amb menys intensitat que els últims mesos de l'any passat, excepte el sector serveis. La policia espanyola confisca més de 41 tones de cocaïna en 2 operacions a l'oceà Atlàntic. Es tracta d'una xifra rècord a tot el món. Els 2 operatius, amb col·laboració de cossos de seguretat de diferents països, han acabat amb una 70ena de detinguts. Madrid, Cristian Roldán.
4: Es tracta de l'operació Bisal que va dur a terme l'1 de maig la policia. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia que transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, destaca que és l'operació més important que s'ha fet mai contra el narcotràfic.
5: És la major aprehensió de cocaïna de la història de la lucha contra el narcotráfico en un único operativo.
4: La Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic contra el narcotràfic. En aquesta s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut una 50ena de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Mocromàfia, una de les organitzacions que operen a diferents punts d'Europa i que compten amb molts recursos econòmics.
5: Que disponen de cuantiosos flujos financieros ilícitos y que también operan gracias a complejas infraestructuras logísticas, en algunos casos de difícil localización.
4: En aquesta segona operació també es van decomissar 8,5 tones de xix.
0: Les més de 17.000 entrades que l'Arcabisbat de Barcelona ha ofert per anar a la vetlla que el Papa Lleó XIV farà a l'Estadi Olímpic de Barcelona s'han esgotat en poca estona. El web on aquest divendres al vespre es podrien reservar aquestes entrades també ha ofert l'opció als que s'han quedat sense d'apuntar-se a una llista d'espera. Finalment, s'ha penjat el cartell de localitats exaurides. L'acte, que inclourà pregàries i actuacions musicals, estarà el dimarts 9 de juny i podran assistir al voltant de 37.000 persones. La meitat d'aquestes entrades estan reservades a parròquies, entitats i escoles. Serà l'acte religiós més multitudinari durant la visita del pontífex a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona justifica la cessió gratuïta de l'Estadi Olímpic a l'Arcabisbat per fer-hi l'acte del Papa Lleó XIV del 9 de juny, aduint la singularitat excepcional de l'esdeveniment i el fet que és de màxim interès públic i general. Aquest divendres, Barcelona en Comú i el grup municipal d'Esquerra a la capital catalana han demanat explicacions al consistori per aquesta cessió gratuïta. Les dues formacions han reclamat conèixer les condicions del conveni amb l'Arcabisbat i el cost públic que suposarà. Elisenda Alemany és la líder d'Esquerra a Barcelona.
6: Ara mateix encara no sabem quan costarà als barcelonins i barcelonines la visita del Papa. I per això, des d'Esquerra demanem transparència, el detall del conveni entre l'Ajuntament i l'Arcabisbat i el cost que s'estalvia l'Església amb la gratuïtat de l'estadi Lluís Companys. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros.
0: El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria cronificar més enllà del 2026. La durada del trajecte es va allargar fins a les 3 hores arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la via. Les operadores van acordar amb Adif que aquesta mesura estaria vigent fins al desembre, però a part d'arreglar els punts en mal estat, s'ha de començar a fer la renovació integral de la via. I això comporta establir més limitacions temporals de velocitat i, per tant, més temps de viatge, segons han explicat fonts de DIF a 3Cat Info. D'altra banda, des d'aquest dissabte s'ha de tornar a pagar per fer servir Rodalies.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
8: Aquest cap de setmana tindrem dos dies i dos dies amb dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar, tant a les comarques de Girona com a Ponent, als 26 graus.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una cinquantena de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès han firmat a Verges un manifest perquè s'aturi el Pla d'Energies Renovables promogut pel govern, el Pla Ter. Reclamen una transició energètica més justa, equilibrada i construïda amb el territori. Un dels pobles signants és Vilademuls, alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural perquè diu que, segons el pla, han d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
9: El pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un poble petit que no arriba al miler d'habitants se li demani un esforç tan gran. Assegura que hi presentaran al·legacions.
10: Estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest pla, tal com està, no es pot aprovar.
9: Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a la instal·lació de plaques.
0: La piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès, ja té la llum verda definitiva. La Comissió Territorial d'Urbanisme l'ha aprovat definitivament dins del projecte d'un nou càmping que ha estat polèmic pel rebuig que ha generat entre una part dels veïns i les entitats. És un projecte de l'empresa Wave Garden, que a tot el món té una desena d'aquests centres lúdics de piscines amb onades que generen automàticament. Abans ja s'havia intentat a Montgat i a Sabadell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Ribà.
11: Hi ha partidaris i detractors d'aquest projecte que fa anys que persegueix construir una gran piscina que pot generar fins a 1.000 onades artificials cada hora, tant per surfistes experts com per iniciació. L'Ajuntament de Cunit n'és un ferm defensor perquè creu que serà clau per donar activitat econòmica al municipi durant tot l'any. Calcula que crearà 150 llocs de treball directes i 400 d'indirectes, i això repercutirà en beneficis per la població, segons l'alcalde Jaume Cassanyes.
12: Si no generen indústria, si no genera ocupació aquí, condemnes el municipi a ser un municipi de segona residència, un municipi dormitori, i el fet de generar ocupació el que fa és que sigui un municipi amb vida tots els dies de la setmana.
11: Però l'entitat SOS Natura Cunit diu que es destruirà un espai natural de gran valor i que es consumirà aigua equivalent a la que consumeixen 800 llars. Laura Castellanos anuncia que estan preparant una batalla judicial.
13: Creemos que podemos evitarlo nosotros y nuestros abogados están convencidos de que este proyecto no está alineado a la normativa, así que vamos a avanzar hacia el contencioso administrativo.
11: L'empresa Wave Garden diu que estan treballant en el projecte executiu i que després tramitaran les llicències per començar la construcció.
0: A partir del 18 de maig es podrà fer servir Bizum per pagar els comerços físics i els restaurants. El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a les targetes i això és el que creu que passarà la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
14: Per la gent més gran, no, ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està, però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim, perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
0: Si això passa, s'evitarà que les dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari. Els Estats Units controlen les transaccions amb targeta a través de Visa i Mastercard i Europa vol guanyar sobirania financera. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
15: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
0: CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig. El desplegament s'hauria de completar a finals d'any, quan probablement tothom hi podrà accedir a través de la seva entitat.
16: Oui, la liem, nosaltres desfilem, la barca recuperem i tornem a celebrar a contracorrent. Oui, la liem.
0: Tret de sortida aquest divendres a la Festa Major de Maig de Lleida, els que sentim, els valencians auxili, però també grups com Mamaduixa i Selva Nua passaran pels diferents escenaris de la ciutat. La festa estrena aquest any un dispositiu per millorar la sensació de seguretat de les dones. Lleida, Júlia Albacar.
17: La festa ha començat amb un espectacle amb drons sobre la Seu Vella, una de les novetats d'estany, i continuarà fins dilluns amb actes com la tradicional batalla de flors. Estes festes també es repartiran 800 lligacues, els dispositius New Click, una novetat pensada per millorar la sensació de seguretat de les dones, perquè permet enviar un senyal d'alerta i la ubicació en temps real de la persona que el porta. En parla el regidor de festes, Xavier Blanco.
18: Bueno, és tecnologia que el que fa és que quan tu atances el mòbil doncs connecte amb una persona i envia la ubicació i li pots enviar doncs, un missatge que tu tinguis predeterminat.
17: Una festa marcada per un inici polèmic amb el nomenament com a pregoner del piragüista olímpic Saúl Cravioto. Entitats i partits independentistes havien manifestat el seu malestar pel suport explícit que l'esportista va donar a l'actuació policial durant l'1 d'octubre i, de fet, ni Junts ni Esquerra han assistit a la lectura del pregoste divendres al Saló de Plens de la Paeria. Un pregó en què Cravioto ha aprofitat per repassar els seus inicis amb el rem aquí a Lleida.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
19: He's in the jailhouse now. In the jailhouse now.
0: Ferran Utzet estrena el llibre de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel noruec i un fosse. Protagonitzada per Guillem Balart, Mercè Pons i Jordi Figueres, reflexiona sobre la família i la incomunicació. Marta Vives.
20: Un dels grans mèrits de Jon Fosse és escriure de la foscor, dels buits i la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramaturgia convencional, sense acotacions, ni punts ni comes, com ens explica Ferran Utzet.
21: El text no té ni punts, ni comes, ni signes d'interrogació i està estructurat com una poesia, hi ha salts de línia, de manera que no és una conversa estrictament, sinó que expressa una mena de barreja de l'estat d'ànim, parlen, i llavors aquesta amplitud que deixa el text fa que hagis de prendre moltes decisions en el treball.
20: Això suposa un repte interpretatiu damunt l'escenari. Aquí, una sala d'estar amb uns grans finestrals que rota sobre si mateixa. Un matrimoni gran espera el seu fill. Aquí fa 6 mesos que no ho veuen. Un veí escampa mals rumors sobre ell. Els pares esperen, reben, justifiquen i tornen a esperar. I una veu en off de Fosse ens explica a ell els poemes, l'alcohol, la guitarra i les lletres de les cançons. Escric per arribar a algun lloc. diu en una entrevista. Ell ha arribat al Nobel de Literatura, Utzet, fa justícia i el reivindica en els nostres teatres i nosaltres reclamem més Jordis Figueres i Mercès Pons sobre els escenaris.
0: Esports. En David Ubach.
2: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter volrà anar a Ferran Torres parlar de clàssic especial.
3: Diria que el més especial, poder donar-los a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
2: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte, a la prèvia del Clàssic. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga.
0: 3CAT Info.
2: A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, que és un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència amb 2 punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descartar especular amb l'empat.
22: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a 1.000 situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
2: Al Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres a primera amb el Llevant 3 o Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant d'hoquei patins.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Vila-sana ha quedat eliminat a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions Femenina d'hoquei patins, que es fa a Coimbra, Portugal, juntament aquests dies amb la final a 8 de la Champions masculina. El conjunt urgellenc ha cedit a la tanda de penals davant del Fraga, després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari. I a la final a 8 masculina, destaquem que el Barça jugarà aquest dissabte a la semifinal contra el Benfica. L'altre enfrontarà el Porto i el Barcelos. De l'hoquei patins passem al ciclisme ara. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la 6a etapa. La ciclista d'Esplugues de l'equip Emirates ha acabat segona també en l'ascensió final a Les Prairies després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, de l'SD Works, i han acabat tenia sensacions contraposades.
23: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía, y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande, y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampores, aunque mira que nos hayan avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
2: Són declaracions a Eurosport. A la classificació general, Blasi és segona amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, 7a i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, afegirem que aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier, del sud del Quick Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nesebar i Burgas, i de retruc és el primer líder. Del ciclisme passem al futbol sala ara.
0: 3CAT Info.
2: Perquè el Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
24: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquem pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre al 100%. Sincerament, crec que sentíem aquesta tranquil·litat que trauríem.
2: I a la Copa Femenina d'handbol, el Granollers ha quedat eliminat als quarts de final en perdre 29-26 contra el Gran Canària. A la Lliga Sobal, victòria 31-30 del Granollers contra el Conca.
0: Fresca Info.

0: S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. Els sindicats d'educació que han convocat el cicle d'aturades també demanen al govern que assumeixi responsabilitats i faci cessaments pel cas d'infiltració de dues agents dels Mossos. Els sindicats exigeixen al president Salvador Illa que reobri la negociació abans de dimarts que ve, quan hi ha vaga general. Rússia i Ucraïna pacten una treva d'última hora i això permetrà a Vladimir Putin celebrar amb tranquil·litat aquest dissabte la desfilada del Dia de la Victòria. Vladimir Zelensky ha ordenat expressament no atacar Moscou. L'acord s'ha tancat amb la mediació de Donald Trump i inclou un intercanvi de presoners entre els dos països. Els Estats Units esperen rebre una resposta de l'Iran en les pròximes hores sobre la seva proposta per reprendre les negociacions de pau. Les autoritats de Teheran denuncien que Washington ha trencat l'alto el foc i ha atacat per segon dia consecutiu vaixells iranians prop de l'estret d'Hormuz. A Girona aquest dissabte comença el temps de flors amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral, a l'any Gaudí.
1: Esports.
2: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 d'euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la sisena etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de la vencedora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder amb Blasi a 18 segons. I el Barça de futbol sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara colíder al Pozo de Múrcia per 4-3.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte, amb pluges que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint per virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
3: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
4: Els dies que ha passat a Barcelona no era
1: contagiosa, no estava asimptomàtica, i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
3: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a la CAN amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
4: És un caso bastante improbable, una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave.
3: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
5: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
6: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
5: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el risc de contagi d'antivirus per a la població general continua sent baix. L'organisme també ha anunciat que treballa conjuntament amb el govern espanyol per garantir un desembarcament segur dels passatgers del creuer MV Ondius a les Illes Canàries. Ho ha dit la portaveu d'emergències de l'organització, Nick Alexander, en una compareixença aquesta tarda.
7: Basant-nos en el que sabem, en la manera com s'està propagant i no propagant entre les persones del vaixell i també entre les persones que ja han desembarcat, continuem considerant que el risc és baix per la població general i moderat per les persones que són al vaixell. Estem treballant directament amb les autoritats espanyoles perquè el desembarcament sigui el més fluid possible, tant per les persones del vaixell com per la població canària.
0: L'OMS manté que hi ha 5 casos confirmats i 3 de sospitosos. Els passatgers que continuen a bord són examinats diàriament per un equip d'epidemiòlegs. Mentrestant, la recerca de nous casos se centra en 2 punts. D'una banda, els 30 passatgers de 12 nacionalitats que van desembarcar a l'illa de Santa Helena i de l'altra, el vol que van fer des d'aquesta illa fins a Johannesburg, a Sud-àfrica, on anaven 88 persones. La Terra del Foc nega que sigui el focus del contagi d'antivirus del creuer que va sortir del port d'Ushuaia. Assegura que el brot podria venir d'altres zones de l'Argentina o de Xile. Són zones on els passatgers havien passat prèviament i on el virus encara circula. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
8: El buc antàrtic va salpar del port d'Ushuaia a la Terra del Foc a l'Argentina, on van abordar el vaixell els seus passatgers, però les seves autoritats sanitàries, les d'Ushuaia, neguen amb fermesa ser aquesta zona de l'Argentina el focus de la infecció. Asseguren no tenir presència de l'antivirus i apunten com a possibles zones de contagi dies previs en què els turistes haurien estat a Xile i altres parts de l'Argentina on sí que hi ha antivirus. Juan Facundo Petrina és el director d'epidemiologia de la Terra del Foc.
9: Hay brotes en febrero en la zona intermedia de Chile, donde sí hubo brotes de hantavirus con altas tasas de letalidad, estuvieron ahí, que desconocemos en qué lugar de Argentina estuvieron, tranquilamente en zonas donde circula eficientemente la cepa Andes. No es Ushuaia el lugar donde tiene que ser apuntado. Lamentablemente el buque salió de acá, pero es muy, muy baja la posibilidad, nula prácticamente, de que pudieron haberse contagiado en esta ciudad.
8: S'ha estat especulant en aquestes darreres hores en que un dels focus de contagi podria ser un abocador als afores d'Ushuaia, on hi ha aus úniques i on aficionats a l'ornitologia van a veure ocells, un escenari que neguen els experts sanitaris d'aquesta zona.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns, i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
11: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
12: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. Els sindicats majoritaris de l'ensenyament convocats de les vagues també han demanat cessaments pel cas d'infiltració de les dues agents dels Mossos en una assemblea de Barcelona. Per tot plegat, han exigit al president Salvador Illa que es posi al capdavant de la negociació abans de la vaga general de dimarts que ve. Ho ha explicat el portaveu de l'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
13: Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar. Que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores.
0: Els sindicats asseguren que les docents que participaven en l'assemblea van sospitar de dues dones desconegudes que hi havien assistit. Laia Fons, membre de la Intersindical i mestra de primària, que era a la reunió, diu que la seva actitud no acabava de quadrar. Ho ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
14: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien en certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
0: Fons denuncia que es vegi el col·lectiu de docents com un perill a tenir en compte i que cal vigilar. El govern i Esquerra Republicana tenen encarrilat un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig i, segons totes dues parts, aquest cop les negociacions estan ben encarades. En una entrevista a l'Espai L'Hemicicle de 3CAT Info, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, ha dit que els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. Després que la recaptació de l'IRPF va deixar de ser una condició per aprovar els pressupostos, ara Esquerra ha apostat fort per recuperar un projecte antic, el de corredor ferroviari orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. López ho justifica d'aquesta manera.
15: Ho hem tornat a posar sobre la taula. Nosaltres creiem, i és un debat molt important, que avui, tal i com està la mobilitat en aquest país, que avui, tal i com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
0: El tren orbital és un projecte que requereix una inversió milionària. Fa anys s'havia pressupostat amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió de l'Estat.
10: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana tindrem dos dies i dos dies amb dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar, tant a les comarques de Girona com a Ponent, als 26 graus.
10: 3CAT Info.
0: En clau internacional, Rússia i Ucraïna acorden una nova treva, aquesta sí pactada amb la mediació de Donald Trump i que s'allargarà fins dilluns. El pacte també inclou un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. D'aquesta manera, finalment Putin s'assegura el blindatge de la plaça Roja per la desfilada del Dia de la Victòria aquest dissabte. Moscou, Cristina Solias.
17: Donald Trump ha fet l'anunci de l'alto el foc a les xarxes i pocs minuts després el president ucraïnès l'ha ratificat. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus presoners de guerra i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i per això ha accedit a aturar els atacs contra territori rus a partir d'aquest dissabte i fins dilluns. Fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que és ell qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja per motius humanitaris i qui l'exclou d'atacar ucraïnesos, una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
18: Ai, de qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
17: Putin temia que els drons ucraïnesos li esgarressin el dia de la victòria. Per aquest motiu, ja n'havia reduït el format i no exhibirà ni tancs ni míssils. I com que Zelensky en les últimes hores no havia descartat amenaçar la desfilada, finalment ha estat Donald Trump qui ha convençut el president ucraïnès perquè Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
0: Els Estats Units han atacat vaixells iranians aquest divendres per segon dia consecutiu mentre esperen una resposta de Teheran a la seva proposta de pau. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que confia tenir la reacció de la República Islàmica al marc plantejat per Washington per tal de reprendre les negociacions.
19: Avui hauríem de saber alguna cosa. Vull dir que esperem una resposta seva. Veurem què implica la resposta i l'esperança és que alguna cosa es pugui posar en un procés seriós i en una negociació. El seu sistema encara està molt fracturat i és una mica disfuncional, així que això pot ser un impediment. Espero que sigui una oferta seriosa, de veritat.
0: Els enfrontaments esporàdics entre l'Iran i els Estats Units a la zona de l'estret d'Hormuz posen en risc les converses entre els dos països per intentar acabar amb la guerra iniciada per Washington el 28 de febrer. Teheran considera una violació flagrant de l'alto el foc els atacs sobre els seus vaixells, però Donald Trump diu que la treva anunciada fa un mes continua vigent i que finalment, si decideix reprendre l'ofensiva militar contra l'Iran, es veurà ben clar. L'Iran ha reprès els seus atacs contra els Emirats Àrabs Units, un dels principals països aliats de Washington a la regió del Golf Pèrsic. Les autoritats d'Abu Dhabi diuen que hi ha hagut 3 ferits lleus com a conseqüència del llançament de 2 míssils balístics i 3 drons des de l'Iran. Mentrestant, al Líban ha mort un sanitari al sud del país per un projectil israelià, segons la defensa civil. La setmana que ve està previst que els governs d'Israel i el Líban reprenguin les negociacions de pau a Washington sense la participació de la milícia xiïta libanesa Hezbollah. Canvis històrics en les diverses eleccions que es van fer dijous al Regne Unit i s'han recuptat aquest divendres. A Gal·les guanyen per primera vegada els nacionalistes i cauen estrepitosament els laboristes que fins ara tenien el govern. En canvi, puja amb força l'extrema dreta antiimmigració, un esquema que es repeteix de forma semblant als comicis locals d'Anglaterra, en què guanya la ultradreta i cau el laborisme. Escòcia, l'independentisme repeteix victòria. Ho ha seguit des de Londres en Quim Olivares.
20: Victòria històrica de l'independentisme galès. La formació Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. Així, no ha aconseguit, però, la majoria i hauran de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rin Ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
21: Today it has become clear that Wales demanded.
22: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
20: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la 5a victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable en les eleccions locals parcials d'Anglaterra dels laboristes, on haurien perdut molts representants en àrees on solien guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, Keir Starmer, que ha dit que no pensa plegar.
23: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
20: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Girona ja ho tenen tot a punt per estrenar aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors, que l'any passat van visitar 400.000 persones. Fins diumenge de la setmana vinent es poden veure 141 muntatges repartits en 113 espais, en què destaca un homenatge a Antoni Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
24: El Temps de Flors s'ha afegit a l'any Gaudí i li dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral. Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cocollona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
25: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets, dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides, doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
24: Teresa Vidal debuta en un projecte com aquest, ben diferent de l'Anna Maria Figa, presidenta de l'Associació d'Amics de les Flors de Girona, que ja fa 51 anys que fa muntatges. Aquesta vegada és els banys àrabs.
26: Hem volgut crear de la naturalesa morta, de la decadència, la que també brota, la decadència. Que això li surten flors entremig. L'any passat em volia despedir, vaig fer les escales de la catedral, però no m'han deixat despedir, per tant, tinc que continuar. No gaires, ja, però bueno, jo penso que aquest any és l'últim, ja.
24: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix, i també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
0: La Bienal d'Art de Venècia ha obert aquest divendres al públic en la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i també de Rússia a la mostra on la política s'imposa a l'art. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial i diversos pavellons d'altres països no han obert portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel a la mostra.
10: Esports.
0: Amb en David Ubach.
1: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
2: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
1: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga. A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència, amb dos punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb l'empat.
3: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
1: Al Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es disputen a primera l'Elx a l'Avés, també clau pel descens, l'Atlètic de Madrid, Celta i el Real Societat, Betis. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres amb el Llevant 3, Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a dos punts del Girona i a tres de l'Espanyol.
10: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, un marcador de la 36a jornada de la Primera Federació. L'Atlètic de Madrid B 4, Sabadell 3. El Sabadell col·lidera amb l'Aldenc, que té, això sí, un partit menys, amb el filial matalasser, que és tercer, un punt per darrere de tots dos. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dissabte jugarà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona, corresponent a la 28a jornada, amb tots els equips ja salvats. El partit es podrà veure per TV3. I a la Copa Catalunya Femenina, l'AM de Lleida s'ha proclamat campió. A la final disputada a Vilanova i la Geltrú, les lleidatanes s'han imposat a l'Europa, a la tanda de penals, després de l'empat a 3 al final dels 90 minuts. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la sisena etapa. La ciclista d'Esplugues, de l'equip Emirates, ha acabat segona també en l'ascensió final al port de les Praeres, després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, de l'SD Works, i han acabat tenia sensacions contraposades.
4: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampones, aunque mira que no se habían avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
1: Són declaracions a Eurosport. A la general, Blasi és segona, com dèiem, amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, setena i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia masculí. El francès Paul Magnier, del sud del Quick-Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nesebar i Burgas. I de retruc és el primer líder. Aquest dissabte, segona etapa, 221 quilòmetres de mitja muntanya, encara a Bulgària, entre Burgas i Tarnovo. Del ciclisme passem al futbol sala.
10: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. Al duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
5: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquem pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre.
10: 3CAT Info. Són 3:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. També us hem explicat que el govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Torrerapero com a director de la policia. Esquerra i els comuns socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. A partir d'ara us explicarem que els nacionalistes galesos guanyen les eleccions per primera vegada a la història i acaben amb 27 anys de govern laborista en aquest territori. Al recompte dels diversos comicis que es van fer dijous al Regne Unit, els independentistes escocesos repeteixen victòria i l'extrema dreta guanya les eleccions locals d'Anglaterra, fet que suposa una patacada del laborisme. I llum verda a la piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès. La Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat el polèmic projecte que inclou un nou càmping. SOS Natura Cunit anuncia una batalla judicial per aturar-lo. I Lleida ha començat aquest divendres la seva festa major de maig. Fins dilluns hi haurà concerts amb Auxili o Mamaduixa i actes tradicionals com la Batalla de Flors. També s'estrena un nou dispositiu pensat per millorar la seguretat de les dones, especialment durant els desplaçaments i els espais d'oci nocturn. I en esports, què destaquem, David Ubac?
1: Que el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte amb pluges, que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint pel virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Madrid, Alba Gil.
6: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
7: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
6: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a la Can amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
8: És un caso bastante improbable, una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
6: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena.

0: així com els ministres del Govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
1: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
2: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
1: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
3: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
4: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre la conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. La Fiscalia veu amb bons ulls un indult parcial per a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat a finals de l'any passat per revelació de secrets, concretament per haver filtrat un correu electrònic d'Alberto González Amado, parella d'Isabel Díaz Ayuso, on admetia haver comès un frau fiscal. La Fiscalia defensa aixecar la inhabilitació a l'exfiscal general de l'Estat perquè considera que buscava combatre la desinformació que envoltava tot aquest cas i que va actuar amb la intenció de preservar el bon nom de la institució que liderava. També apunta que la condemna ha generat conseqüències mediàtiques desproporcionades i que no va treure cap rendiment econòmic dels fets. L'informe ja està a mans del Suprem, que també hi haurà de dir la seva abans que el govern espanyol prengui la decisió final sobre l'índul. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha plantejat la necessitat de reforçar la sobirania econòmica europea en un fòrum que s'està fent a Roda de Barà, al Tarragonès. L'acte organitzat pel Banc d'Espanya reuneix una cinquantena de governadors de bancs centrals llatinoamericans i acadèmics. Tarragona, Ricard Buigas.
5: És una trobada a porta tancada al complex que el Banc d'Espanya té a Roda de Barà. Lagarde ha obert el primer LATAM Forum fent referència a les stablecoins, una moneda digital amb menys volatilitat que les criptomonedes, un producte que la presidenta del BCE ha posat en dubte perquè es basa sobretot en dòlars. Lagarde considera que és necessari pensar en fórmules pròpies abans de donar suport a propostes externes.
6: La nostra tasca no és replicar instruments desenvolupats en altres llocs,

0: llocs, sinó construir les bases i la infraestructura que serveixi per als nostres objectius, de manera que podem aprofitar els beneficis de la innovació sense importar les vulnerabilitats.
1: La carta ha tingut un dinar de treball amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Illa ha dit a la xarxa X que ha aprofitat per intercanviar impressions sobre la situació econòmica actual que requerirà, segons ha dit, una Europa unida. La trobada es fa en un recinte que el Banc d'Espanya va adquirir als anys 60 per convertir-lo en un allotjament turístic pels seus treballadors. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit a 3Cat Info que no serà l'únic.
2: Tenim coneixement que Banc d'Espanya, com a tal, doncs vol aprofitar aquest espai per fer-hi això que s'està fent ara aquest cap de setmana, aquests fòrums econòmics.
1: La trobada es clourà aquest dissabte.
3: L'economia catalana ha crescut un 0,6% el primer trimestre d'aquest any, 3 dècimes menys que el trimestre anterior, coincidint amb l'esclat de la guerra de l'Orient Mitjà al febrer. Les dades avançades de l'Institut d'Estadística de Catalunya constaten que la inèrcia de l'economia catalana fa que en termes interanuals el creixement se situï en el 2,9% i que encara superi en 3 dècimes la dada registrada el quart trimestre del 2025. Segons l'IDESCAT, tots els sectors econòmics mantenen taxes positives de creixement, però la majoria ho fan amb menys intensitat que els últims mesos de l'any passat, excepte el sector serveis. La policia espanyola confisca més de 41 tones de cocaïna en 2 operacions a l'oceà Atlàntic. Es tracta d'una xifra rècord a tot el món. Els 2 operatius, amb col·laboració de cossos de seguretat de diferents països, han acabat amb 70 de detinguts. Madrid, Cristian Roldán.
4: Es tracta de l'operació Bisal que va dur a terme l'1 de maig a la policia. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia que transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, destaca que és l'operació més important que s'ha fet mai contra el narcotràfic.
5: És la major aprehensió de cocaïna de la història de la lucha contra el narcotràfic en un único operativo.
4: La Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic contra el narcotràfic. En aquesta s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut 50 de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Mocromàfia, una de les organitzacions que operen a diferents punts d'Europa i que compten amb molts recursos econòmics.
5: Que disponen de cuantiosos flujos financieros ilícitos y que también operan gracias a complejas infraestructuras logísticas, en algunos casos de difícil localización.
4: En aquesta segona operació també es van decomissar 8,5 tones de xix.
3: Les més de 17.000 entrades que l'arcabisbat de Barcelona ha ofert per anar a la vetlla que el Papa Lleó XIV farà a l'Estadi Olímpic de Barcelona s'han esgotat en poca estona. El web on aquest divendres al vespre es podrien reservar aquestes entrades també ha ofert l'opció als que s'han quedat sense d'apuntar-se a una llista d'espera. Finalment, s'ha penjat el cartell de localitats exaurides. L'acte, que inclourà pregàries i actuacions musicals, estarà el dimarts 9 de juny i podran assistir al voltant de 37.000 persones. La meitat d'aquestes entrades estan reservades a parròquies, entitats i escoles. Serà l'acte religiós més multitudinari durant la visita del pontífex a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona justifica la cessió gratuïta de l'Estadi Olímpic a l'Arcabisbat per fer-hi l'acte del Papa Lleó XIV del 9 de juny, aduint la singularitat excepcional de l'esdeveniment i el fet que és de màxim interès públic i general. Aquest divendres, Barcelona en Comú i el grup municipal d'Esquerra a la capital catalana han demanat explicacions al consistori per a aquesta cessió gratuïta. Les dues formacions han reclamat conèixer les condicions del conveni amb l'arcabisbat i el cost públic que suposarà. Elisenda Alemany és la líder d'Esquerra a Barcelona.
6: Ara mateix encara no sabem quant costarà als barcelonins i barcelonines la visita del Papa. I per això, des d'Esquerra demanem transparència, el detall del conveni entre l'Ajuntament i l'Arcabisbat i el cost que s'estalvia l'Església amb la gratuïtat de l'estadi Lluís Companys. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros.
3: El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria cronificar més enllà del 2026. La durada del trajecte es va allargar fins a les 3 hores arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la via. Les operadores van acordar amb Adif que aquesta mesura estaria vigent fins al desembre, però a part d'arreglar els punts en mal estat, s'ha de començar a fer la renovació integral de la via. I això comporta establir més limitacions temporals de velocitat i, per tant, més temps de viatge, segons han explicat fonts d'Adif a 3Cat Info. D'altra banda, des d'aquest dissabte s'ha de tornar a pagar per fer servir Rodalies.
7: El temps.
3: Néstor Gómez.
8: Aquest cap de setmana tindrem dos dies amb dos tipus de temps, un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge a banda del sol serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Una cinquantena de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès han firmat a Verges un manifest perquè s'aturi el Pla d'Energies Renovables promogut pel govern, el Pla Ter. Reclamen una transició energètica més justa, equilibrada i construïda amb el territori. Un dels pobles signants és Vilademuls, alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural, perquè diu que, segons el pla, han d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
9: El pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un poble petit que no arriba al miler d'habitants se li demani un esforç tan gran. Assegura que hi presentaran al·legacions.
10: Estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest pla, tal com està, no es pot aprovar.
9: Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a la instal·lació de plaques.
3: La piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès, ja té la llum verda definitiva. La Comissió Territorial d'Urbanisme l'ha aprovat definitivament dins del projecte d'un nou càmping, que ha estat polèmic pel rebuig que ha generat entre una part dels veïns i les entitats. És un projecte de l'empresa Wave Garden, que a tot el món té una desena d'aquests centres lúdics de piscines amb onades que generen automàticament. Abans ja s'havia intentat a Montgat i a Sabadell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
11: Hi ha partidaris i detractors d'aquest projecte que fa anys que persegueix construir una gran piscina que pot generar fins a 1.000 onades artificials cada hora, tant per surfistes experts com per iniciació. L'Ajuntament de Cunit n'és un ferm defensor perquè creu que serà clau per donar activitat econòmica al municipi durant tot l'any. Calcula que crearà 150 llocs de treball directes i 400 d'indirectes, i això repercutirà en beneficis per la població, segons l'alcalde Jaume Cassanyes.
12: Si no generen indústria, si no genera ocupació aquí, condemnes el municipi a ser un municipi de segona residència, un municipi dormitori, i el fet de generar ocupació el que fa és que sigui un municipi amb vida tots els dies de la setmana.
11: Però l'entitat SOS Natura Cunit diu que es destruirà un espai natural de gran valor i que es consumirà aigua equivalent a la que consumeixen 800 llars. Laura Castellanos anuncia que estan preparant una batalla judicial.
13: Creemos que podemos evitarlo nosotros y nuestros abogados están convencidos de que este proyecto no está alineado a la normativa, así que vamos a avanzar hacia el contencioso administrativo.
11: L'empresa Wave Garden diu que estan treballant en el projecte executiu i que després tramitaran les llicències per començar la construcció.
3: A partir del 18 de maig es podrà fer servir Bizum per pagar els comerços físics i els restaurants. El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a les targetes i això és el que creu que passarà la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
14: Per la gent més gran, no, ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està, però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim, perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
3: Si això passa, s'evitarà que les dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari. Els Estats Units controlen les transaccions amb targeta a través de Visa i Mastercard i Europa vol guanyar sobirania financera. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
15: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
3: CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig. El desplegament s'hauria de completar a finals d'any, quan probablement tothom hi podrà accedir a través de la seva entitat.

0: Tret de sortida aquest divendres a la Festa Major de Maig de Lleida, els que sentim, els valencians Auxili, però també grups com Mamaduixa i Selva Nua passaran pels diferents escenaris de la ciutat. La festa estrena aquest any un dispositiu per millorar la sensació de seguretat de les dones. Lleida, Júlia Albacar.
1: La festa ha començat amb un espectacle amb drons sobre la Seu Vella, una de les novetats d'estany, i continuarà fins dilluns amb actes com la tradicional batalla de flors. Estes festes també es repartiran 800 lligacues, els dispositius New Click, una novetat pensada per millorar la sensació de seguretat de les dones, perquè permet enviar un senyal d'alerta i la ubicació en temps real de la persona que el porta. En parla el regidor de festes, Xavi Blanco.
2: Bueno, és tecnologia que el que fa és que quan tu atances el mòbil, doncs connecte amb una persona per i envia la ubicació i li pots enviar doncs un missatge que tu tinguis predeterminat.
1: Una festa marcada per un inici polèmic amb el nomenament com a pregoner del piragüista olímpic Saúl Cravioto. Entitats i partits independentistes havien manifestat el seu malestar pel suport explícit que l'esportista va donar a l'actuació policial durant l'1 d'octubre i, de fet, ni Junts ni Esquerra han assistit a la lectura del pregoste divendres al Saló de Plens de la Paeria. Un pregó en què Cravioto ha aprofitat per repassar els seus inicis amb el Rem aquí a Lleida.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. He's in the jailhouse now.
0: In the jailhouse now. Ferran Utzet estrena el Lliure de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel noruec i un fosse. Protagonitzada per Guillem Balar, Mercè Pons i Jordi Figueres, reflexiona sobre la família i la incomunicació. Marta Vives.
4: Un dels grans mèrits de Jon Fosse és escriure de la foscor, dels buits i la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramatúrgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes, com ens explica Ferran Utzet.
5: El text no té ni punts, ni comes, ni signes d'interrogació i està estructurat com una poesia, i en salts de línia, de manera que no és una conversa estrictament, sinó que expressa una mena de barreja de l'estat d'ànim, parlen, i llavors aquesta amplitud que deixa el text fa que hagis de prendre moltes decisions en el treball.
4: Això suposa un repte interpretatiu damunt l'escenari. Aquí, una sala d'estar amb uns grans finestrals que rota sobre si mateixa. Un matrimoni gran espera el seu fill, a qui fa 6 mesos que no veuen. Un veí escampa mals rumors sobre ell. Els pares esperen, reben, justifiquen i tornen a esperar. I una veu en off de Fosse ens explica a ell els poemes, l'alcohol, la guitarra i les lletres de les cançons. Escric per arribar a algun lloc, diu en una entrevista. Ell ha arribat al Nobel de Literatura, Utzet, fa justícia i el reivindica en els nostres teatres, i nosaltres reclamem més Jordis Figueres i Mercès Pons sobre els escenaris.
3: Esports.
0: En David Ubach.
6: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores, i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
7: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
6: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio matrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte, a la prèvia del Clàssic. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga.
3: 3Cat Info.
6: A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, que és un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència amb 2 punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descartar especular amb l'empat.
8: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a 1.000 situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
6: Al Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres a primera amb el Llevant 3, Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant d'hoquei patins.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Vila-sana ha quedat eliminat a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions Femenina d'hoquei patins, que es fa a Coimbra, Portugal, juntament aquests dies amb la final a 8 de la Champions masculina. El conjunt urgellenc ha cedit a la tanda de penals davant del Fraga, després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari. I a la final a 8 masculina, destaquem que el Barça jugarà aquest dissabte a la semifinal contra el Benfica. L'altre enfrontarà el Porto i el Barcelos. De l'hoquei patins passem al ciclisme ara. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la 6a etapa. La ciclista d'Esplugues de l'equip Emirates ha acabat segona també en l'ascensió final a Les Prairies després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen de l'SD Works, y han acabado tenía sensaciones contrapusadas.
9: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampones, aunque mira que nos habían avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
6: Són declaracions a Eurosport. A la classificació general, Blasi és segona amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, 7a i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, afegirem que aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier, del sud del Quick-Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nessebar i Burgas, i de retruc és el primer líder. Del ciclisme passem al futbol sala ara.
3: 3CAT Info.
6: Perquè el Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
10: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres picant pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre al 100%. Sincerament, crec que sentíem aquesta tranquil·litat de què trobaríem.
6: I a la Copa Femenina d'Handbol, el Granollers ha quedat eliminat als quarts de final en perdre 29-26 contra el Gran Canària. A la Lliga Sobal, victòria 31-30 del Granollers contra el Conca.
3: Trescat Info.

0: S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. Els sindicats d'educació que han convocat el cicle d'aturades també demanen al govern que assumeixi responsabilitats i faci cessaments pel cas d'infiltració de dues agents dels Mossos. Els sindicats exigeixen al president Salvador Illa que reobri la negociació abans de dimarts que ve, quan hi ha vaga general. Rússia i Ucraïna pacten una treva d'última hora i això permetrà a Vladimir Putin celebrar amb tranquil·litat aquest dissabte la desfilada del Dia de la Victòria. Vladimir Zelensky ha ordenat expressament no atacar Moscou. L'acord s'ha tancat amb la mediació de Donald Trump i inclou un intercanvi de presoners entre els dos països. Els Estats Units esperen rebre una resposta de l'Iran en les pròximes hores sobre la seva proposta per reprendre les negociacions de pau. Les autoritats de Teheran denuncien que Washington ha trencat l'alto el foc i ha atacat per segon dia consecutiu vaixells iranians prop de l'estret d'Hormuz. A Girona aquest dissabte comença el temps de flors amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral, a l'any Gaudí.
1: Esports.
2: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 d'euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la sisena etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de la vencedora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I el Barça de futbol sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara colíder al Pozo de Múrcia per 4-3.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte, amb pluges que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint per virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
3: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
4: Els dies que ha passat a Barcelona no era
1: contagiosa, no estava asimptomàtica, i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
3: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a la CAN amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
4: És un caso bastante improbable, una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave.
3: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
5: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
6: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
5: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el risc de contagi d'antivirus per a la població general continua sent baix. L'organisme també ha anunciat que treballa conjuntament amb el govern espanyol per garantir un desembarcament segur dels passatgers del creuer MV Ondius a les Illes Canàries. Ho ha dit la portaveu d'emergències de l'organització, Nick Alexander, en una compareixença aquesta tarda.
7: Basant-nos en el que sabem, en la manera com s'està propagant i no propagant entre les persones del vaixell i també entre les persones que ja han desembarcat, continuem considerant que el risc és baix per la població general i moderat per les persones que són al vaixell. Estem treballant directament amb les autoritats espanyoles perquè el desembarcament sigui el més fluid possible, tant per les persones del vaixell com per la població canària.
0: L'OMS manté que hi ha 5 casos confirmats i 3 de sospitosos. Els passatgers que continuen a bord són examinats diàriament per un equip d'epidemiòlegs. Mentrestant, la recerca de nous casos se centra en 2 punts. D'una banda, els 30 passatgers de 12 nacionalitats que van desembarcar a l'illa de Santa Helena i de l'altra, el vol que van fer des d'aquesta illa fins a Johannesburg, a Sud-àfrica, on anaven 88 persones. La Terra del Foc nega que sigui el focus del contagi d'antivirus del creuer que va sortir del port d'Ushuaia. Assegura que el brot podria venir d'altres zones de l'Argentina o de Xile. Són zones on els passatgers havien passat prèviament i on el virus encara circula. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
8: El buc antàrtic va salpar del port d'Ushuaia a la Terra del Foc a l'Argentina, on van abordar el vaixell els seus passatgers, però les seves autoritats sanitàries, les d'Ushuaia, neguen amb fermesa ser aquesta zona de l'Argentina el focus de la infecció. Asseguren no tenir presència de l'antivirus i apunten com a possibles zones de contagi dies previs en què els turistes haurien estat a Xile i altres parts de l'Argentina on sí que hi ha antivirus. Juan Facundo Petrina és el director d'epidemiologia de la Terra del Foc.
9: Hay brotes en febrero en la zona intermedia de Chile, donde sí hubo brotes de hantavirus con altas tasas de letalidad, estuvieron ahí, que desconocemos en qué lugar de Argentina estuvieron. tranquilamente en zonas donde circula eficientemente la cepa Andes. No es Ushuaia el lugar donde tiene que ser apuntado. Lamentablemente el buque salió de acá, pero es muy, muy baja la posibilidad, nula prácticamente, de que pudieron haberse contagiado en esta ciudad.
8: S'ha estat especulant en aquestes darreres hores en que un dels focus de contagi podria ser un abocador als afores d'Ushuaia, on hi ha aus úniques i on aficionats a l'ornitologia van a veure ocells, un escenari que neguen els experts sanitaris d'aquesta zona.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns, i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
11: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
12: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. Els sindicats majoritaris de l'ensenyament convocats de les vagues també han demanat cessaments pel cas d'infiltració de les dues agents dels Mossos en una assemblea de Barcelona. Per tot plegat, han exigit al president Salvador Illa que es posi al capdavant de la negociació abans de la vaga general de dimarts que ve. Ho ha explicat el portaveu de l'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
13: Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores.
0: Els sindicats asseguren que les docents que participaven en l'assemblea van sospitar de dues dones desconegudes que hi havien assistit. Laia Fons, membre de la Intersindical i mestra de primària, que era a la reunió, diu que la seva actitud no acabava de quadrar. Ho ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
14: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien en certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
0: Fons denuncia que es vegi el col·lectiu de docents com un perill a tenir en compte i que cal vigilar. El govern i Esquerra Republicana tenen encarrilat un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig i, segons totes dues parts, aquest cop les negociacions estan ben encarades. En una entrevista a l'Espai L'Hemicicle de 3CAT Info, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, ha dit que els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. Després que la recaptació de l'IRPF va deixar de ser una condició per aprovar els pressupostos, ara Esquerra ha apostat fort per recuperar un projecte antic, el de corredor ferroviari orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. López ho justifica d'aquesta manera.
15: Ho hem tornat a posar sobre la taula. Nosaltres creiem, i és un debat molt important, que avui, tal i com està la mobilitat en aquest país, que avui, tal i com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
0: El tren orbital és un projecte que requereix una inversió milionària. Fa anys s'havia pressupostat amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió de l'Estat.
10: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana tindrem dos dies i dos dies amb dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge a banda del sol serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
10: 3CAT Info.
0: En clau internacional, Rússia i Ucraïna acorden una nova treva, aquesta sí pactada amb la mediació de Donald Trump i que s'allargarà fins dilluns. El pacte també inclou un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. D'aquesta manera, finalment Putin s'assegura el blindatge de la plaça Roja per la desfilada del Dia de la Victòria aquest dissabte. Moscou, Cristina Solias.
17: Donald Trump ha fet l'anunci de l'alto el foc a les xarxes i pocs minuts després el president ucraïnès l'ha ratificat. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus presoners de guerra i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i per això ha accedit a aturar els atacs contra territori rus a partir d'aquest dissabte i fins dilluns. Fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que és ell qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja per motius humanitaris i qui l'exclou d'atacar atacs ucraïnesos, una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
18: Ai, de qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
17: Putin temia que els drons ucraïnesos li esgarressin el dia de la victòria. Per aquest motiu, ja n'havia reduït el format i no exhibirà ni tancs ni míssils. I com que Zelensky en les últimes hores no havia descartat amenaçar la desfilada, finalment ha estat Donald Trump qui ha convençut el president ucraïnès perquè Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
0: Els Estats Units han atacat vaixells iranians aquest divendres per segon dia consecutiu mentre esperen una resposta de Teheran a la seva proposta de pau. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que confia tenir la reacció de la República Islàmica al marc plantejat per Washington per tal de reprendre les negociacions.
19: Avui hauríem de saber alguna cosa. Vull dir que esperem una resposta seva. Veurem què implica la resposta i l'esperança és que alguna cosa es pugui posar en un procés seriós i en una negociació. El seu sistema encara està molt fracturat i és una mica disfuncional, així que això pot ser un impediment. Espero que sigui una oferta seriosa, de veritat.
0: Els enfrontaments esporàdics entre l'Iran i els Estats Units a la zona de l'estret d'Hormuz posen en risc les converses entre els dos països per intentar acabar amb la guerra iniciada per Washington el 28 de febrer. Teheran considera una violació flagrant de l'alto el foc els atacs sobre els seus vaixells, però Donald Trump diu que la treva anunciada fa un mes continua vigent i que finalment, si decideix reprendre l'ofensiva militar contra l'Iran, es veurà ben clar. L'Iran ha reprès els seus atacs contra els Emirats Àrabs Units, un dels principals països aliats de Washington a la regió del Golf Pèrsic. Les autoritats d'Abu Dhabi diuen que hi ha hagut 3 ferits lleus com a conseqüència del llançament de 2 míssils balístics i 3 drons des de l'Iran. Mentrestant, al Líban ha mort un sanitari al sud del país per un projectil israelià, segons la defensa civil. La setmana que ve està previst que els governs d'Israel i el Líban reprenguin les negociacions de pau a Washington sense la participació de la milícia xiïta libanesa Hezbollah. Canvis històrics en les diverses eleccions que es van fer dijous al Regne Unit i s'han recuptat aquest divendres. A Gal·les guanyen per primera vegada els nacionalistes i cauen estrepitosament els laboristes que fins ara tenien el govern. En canvi, puja amb força l'extrema dreta antiimmigració, un esquema que es repeteix de forma semblant als comicis locals d'Anglaterra, en què guanya la ultradreta i cau el laborisme. Escòcia, l'independentisme repeteix victòria. Ho ha seguit des de Londres en Quim Olivares.
20: Victòria històrica de l'independentisme galès. La formació Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. Així, no ha aconseguit, però, la majoria i hauran de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rin Ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
21: Today it has become clear that Wales demanded.
22: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
20: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la 5a victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable en les eleccions locals parcials d'Anglaterra dels laboristes, on haurien perdut molts representants en àrees on solien guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, Keir Starmer, que ha dit que no pensa plegar.
23: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
20: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
10: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Girona ja ho tenen tot a punt per estrenar aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors, que l'any passat van visitar 400.000 persones. Fins diumenge de la setmana vinent es poden veure 141 muntatges repartits en 113 espais, en què destaca un homenatge a Antoni Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
24: El Temps de Flors s'ha afegit a l'any Gaudí i li dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral. Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cocollona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
25: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
24: Teresa Vidal debuta en un projecte com aquest, ben diferent de l'Anna Maria Figa, presidenta de l'Associació d'Amics de les Flors de Girona, que ja fa 51 anys que fa muntatges. Aquesta vegada és els banys àrabs.
26: Hem volgut crear de la naturalesa morta, de la decadència, la que també brota, la decadència. Que això li surten flors entremig. L'any passat em volia despedir, vaig fer les escales de la catedral, però no m'han deixat despedir, per tant, tinc que continuar. No gaires, ja, però bueno, jo penso que aquest any és l'últim, ja.
24: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix, i també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
0: La Bienal d'Art de Venècia ha obert aquest divendres al públic en la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i també de Rússia a la mostra on la política s'imposa a l'art. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial i diversos pavellons d'altres països no han obert portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel a la mostra.
10: Esports.
0: Amb en David Ubach.
1: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
2: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
1: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga. A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència, amb dos punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb l'empat.
3: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
1: Al Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es disputen a primera l'Elx a l'Avés, també clau pel descens, l'Atlètic de Madrid, Celta i el Real Societat Betis. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres amb el Llevant 3 o Sassuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a dos punts del Girona i a tres de l'Espanyol.
10: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, un marcador de la 36a jornada de la Primera Federació. L'Atlètic de Madrid B 4, Sabadell 3. El Sabadell col·lidera amb l'Aldenc, que té, això sí, un partit menys, amb el filial Matalasser, que és tercer, un punt per darrere de tots dos. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dissabte jugarà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona, corresponent a la 28a jornada, amb tots els equips ja salvats. El partit es podrà veure per TV3. I a la Copa Catalunya Femenina, l'AM de Lleida s'ha proclamat campió. A la final disputada a Vilanova i la Geltrú, les lleidatanes s'han imposat a l'Europa, a la tanda de penals, després de l'empat a 3 al final dels 90 minuts. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la sisena etapa. La ciclista d'Esplugues, de l'equip Emirates, ha acabat segona també en l'ascensió final al port de les Praeres, després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, de l'SD Works, i han acabat tenia sensacions contraposades.
4: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampones, aunque mira que nos habían avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
1: Són declaracions a Eurosport. A la general, Blasi és segona, com dèiem, amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, setena i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia masculí. El francès Paul Magnier, del sud del Quick-Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nesebar i Burgas. I de retruc és el primer líder. Aquest dissabte, segona etapa, 221 quilòmetres de mitja muntanya, encara a Bulgària, entre Burgas i Tarnovo. Del ciclisme passem al futbol sala.
10: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. Al duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
5: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquem pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre.
10: 3CAT Info. Són 4:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. També us hem explicat que el govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Torrerapero com a director de la policia. Esquerra i els comuns socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. A partir d'ara us explicarem que els nacionalistes galesos guanyen les eleccions per primera vegada a la història i acaben amb 27 anys de govern laborista en aquest territori. Al recompte dels diversos comicis que es van fer dijous al Regne Unit, els independentistes escocesos repeteixen victòria i l'extrema dreta guanya les eleccions locals d'Anglaterra, fet que suposa una patacada del laborisme. I llum verda a la piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès. La Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat el polèmic projecte que inclou un nou càmping. SOS Natura Cunit anuncia una batalla judicial per aturar-lo. I Lleida ha començat aquest divendres la seva festa major de maig. Fins dilluns hi haurà concerts amb Auxili o Mamaduixa i actes tradicionals com la Batalla de Flors. També s'estrena un nou dispositiu pensat per millorar la seguretat de les dones, especialment durant els desplaçaments i els espais d'oci nocturn. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte amb pluges, que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint pel virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Madrid, Alba Gil.
6: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
7: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
6: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a la Can amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
8: És un caso bastante improbable, una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
6: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom. Així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política.

0: Menys desenvolupats en altres llocs, sinó construir les bases i la infraestructura que serveixi per als nostres objectius, de manera que podem aprofitar els beneficis de la innovació sense importar les vulnerabilitats.
1: Lagarde ha tingut un dinar de treball amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Illa ha dit a la xarxa X que ha aprofitat per intercanviar impressions sobre la situació econòmica actual que requerirà, segons ha dit, una Europa unida. La trobada es fa en un recinte que el Banc d'Espanya va adquirir als anys 60 per convertir-lo en un allotjament turístic pels seus treballadors. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit a 3Cat Info que no serà l'únic.
2: Tenim coneixement que Banc d'Espanya, com a tal, doncs vol aprofitar aquest espai per fer-hi això que s'està fent ara aquest cap de setmana, aquests fòrums econòmics.
1: La trobada es clourà aquest dissabte.
3: L'economia catalana ha crescut un 0,6% al primer trimestre d'aquest any, 3 dècimes menys que el trimestre anterior, coincidint amb l'esclat de la guerra de l'Orient Mitjà al febrer. Les dades avançades de l'Institut d'Estadística de Catalunya constaten que la inèrcia de l'economia catalana fa que en termes interanuals el creixement se situï en el 2,9% i que encara superi en 3 dècimes la dada registrada al quart trimestre del 2025. Segons l'IDESCAT, tots els sectors econòmics mantenen taxes positives de creixement, però la majoria ho fan amb menys intensitat que els últims mesos de l'any passat, excepte el sector serveis. La policia espanyola confisca més de 41 tones de cocaïna en 2 operacions a l'oceà Atlàntic. Es tracta d'una xifra rècord a tot el món. Els 2 operatius, amb col·laboració de cossos de seguretat de diferents països, han acabat amb 70 de detinguts. Madrid, Cristian Roldán.
4: Es tracta de l'operació Bisal que va dur a terme l'1 de maig a la policia. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia que transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, destaca que és l'operació més important que s'ha fet mai contra el narcotràfic.
5: És la major aprehensió de cocaïna de la història de la lucha contra el narcotráfico en un único operativo.
4: La Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic contra el narcotràfic. En aquesta s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut 50 de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Mocromàfia, una de les organitzacions que operen a diferents punts d'Europa i que compten amb molts recursos econòmics.
5: Que disponen de cuantiosos flujos financieros ilícitos y que también operan gracias a complejas infraestructuras logísticas, en algunos casos de difícil localización.
4: En aquesta segona operació també es van decomissar 8,5 tones de xix.
3: Les més de 17.000 entrades que l'arcabisbat de Barcelona ha ofert per anar a la vetlla que el Papa Lleó XIV farà a l'Estadi Olímpic de Barcelona s'han esgotat en poca estona. El web on aquest divendres al vespre es podrien reservar aquestes entrades també ha ofert l'opció als que s'han quedat sense d'apuntar-se a una llista d'espera. Finalment, s'ha penjat el cartell de localitats exaurides. L'acte, que inclourà pregàries i actuacions musicals, estarà el dimarts 9 de juny i podran assistir al voltant de 37.000 persones. La meitat d'aquestes entrades estan reservades a parròquies, entitats i escoles. Serà l'acte religiós més multitudinari durant la visita del pontífex a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona justifica la cessió gratuïta de l'Estadi Olímpic a l'Arcabisbat per fer-hi l'acte del Papa Lleó XIV del 9 de juny, aduint la singularitat excepcional de l'esdeveniment i el fet que és de màxim interès públic i general. Aquest divendres, Barcelona en Comú i el grup municipal d'Esquerra a la capital catalana han demanat explicacions al consistori per a aquesta cessió gratuïta. Les dues formacions han reclamat conèixer les condicions del conveni amb l'arcabisbat i el cost públic que suposarà. Elisenda Alemany és la líder d'Esquerra a Barcelona.
6: Ara mateix encara no sabem quant costarà als barcelonins i barcelonines la visita del Papa. I per això, des d'Esquerra demanem transparència, el detall del conveni entre l'Ajuntament i l'Arcabisbat i el cost que s'estalvia l'Església amb la gratuïtat de l'estadi Lluís Companys. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros.
3: El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria cronificar més enllà del 2026. La durada del trajecte es va allargar fins a les 3 hores arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la via. Les operadores van acordar amb Adif que aquesta mesura estaria vigent fins al desembre, però a

0: part d'arreglar els punts en mal estat, s'ha de començar a fer la renovació integral de la via i això comporta establir més limitacions temporals de velocitat i, per tant, més temps de viatge, segons han explicat fonts de DIF a 3Cat Info. D'altra banda, des d'aquest dissabte s'ha de tornar a pagar per fer servir Rodalies.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
2: Aquest cap de setmana tindrem dos dies i dos dies amb dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una cinquantena de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès han firmat a Verges un manifest perquè s'aturi el Pla d'Energies Renovables promogut pel govern, el Pla Ter. Reclamen una transició energètica més justa, equilibrada i construïda amb el territori. Un dels pobles signants és Vilademuls, alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural perquè diu que, segons el pla, han d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
3: El pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un poble petit que no arriba al miler d'habitants se li demani un esforç tan gran. Assegura que hi presentaran al·legacions.
4: Estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest pla, tal com està, no es pot aprovar.
3: Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a la instal·lació de plaques.
0: La piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès, ja té la llum verda definitiva. La Comissió Territorial d'Urbanisme l'ha aprovat definitivament dins del projecte d'un nou càmping que ha estat polèmic pel rebuig que ha generat entre una part dels veïns i les entitats. És un projecte de l'empresa Wave Garden, que a tot el món té una desena d'aquests centres lúdics de piscines amb onades que generen automàticament. Abans ja s'havia intentat a Montgat i a Sabadell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Ribà.
5: Hi ha partidaris i detractors d'aquest projecte que fa anys que persegueix construir una gran piscina que pot generar fins a 1.000 onades artificials cada hora, tant per surfistes experts com per iniciació. L'Ajuntament de Cunit n'és un ferm defensor perquè creu que serà clau per donar activitat econòmica al municipi durant tot l'any. Calcula que crearà 150 llocs de treball directes i 400 d'indirectes i això repercutirà en beneficis per la població, segons l'alcalde Jaume Cassanyes.
6: Si no generen indústria, si no genera ocupació aquí, condemnes el municipi a ser un municipi de segona residència, un municipi dormitori, i el fet de generar ocupació el que fa és que sigui un municipi amb vida tots els dies de la setmana.
5: Però l'entitat SOS Natura Cunit diu que es destruirà un espai natural de gran valor i que es consumirà aigua equivalent a la que consumeixen 800 llars. Laura Castellanos anuncia que estan preparant una batalla judicial.
7: Creemos que podemos evitarlo nosotros y nuestros abogados están convencidos de que este proyecto no está alineado a la normativa, así que vamos a avanzar hacia el contencioso administrativo.
5: L'empresa Wave Garden diu que estan treballant en el projecte executiu i que després tramitaran les llicències per començar la construcció.
0: A partir del 18 de maig es podrà fer servir Bizum per pagar els comerços físics i els restaurants. El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a les targetes i això és el que creu que passarà la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
8: Per la gent més gran, no, ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està, però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim, perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
0: Si això passa, s'evitarà que les dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari. Els Estats Units controlen les transaccions amb targeta a través de Visa i Mastercard i Europa vol guanyar sobirania financera. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
9: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
0: CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig. El desplegament s'hauria de completar a finals d'any, quan probablement tothom hi podrà accedir a través de la seva entitat.

0: Tret de sortida aquest divendres a la Festa Major de Maig de Lleida, els que sentim, els valencians auxili, però també grups com Mamaduixa i Selva Nua passaran pels diferents escenaris de la ciutat. La festa estrena aquest any un dispositiu per millorar la sensació de seguretat de les dones. Lleida, Júlia Albacar.
1: La festa ha començat amb un espectacle amb drons sobre la Seu Vella, una de les novetats d'estany, i continuarà fins dilluns amb actes com la tradicional batalla de flors. Estes festes també es repartiran 800 lligacues, els dispositius New Click, una novetat pensada per millorar la sensació de seguretat de les dones, perquè permet enviar un senyal d'alerta i la ubicació en temps real de la persona que el porta. En parla el regidor de festes, Xavi Blanco.
2: Bueno, és tecnologia que el que fa és que quan tu atances el mòbil, doncs connecte amb una persona i envia la ubicació i li pots enviar doncs un missatge que tu tinguis predeterminat.
1: Una festa marcada per un inici polèmic amb el nomenament com a pregoner del piragüista olímpic Saúl Cravioto. Entitats i partits independentistes havien manifestat el seu malestar pel suport explícit que l'esportista va donar a l'actuació policial durant l'1 d'octubre i, de fet, ni Junts ni Esquerra han assistit a la lectura del pregoste divendres al Saló de Plens de la Paeria. Un pregó en què Cravioto ha aprofitat per repassar els seus inicis amb el Rem aquí a Lleida.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. He's in the jailhouse now.
0: In the jailhouse now. Ferran Utzet estrena el llibre de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel noruec i un fosse. Protagonitzada per Guillem Balart, Mercè Pons i Jordi Figueres, reflexiona sobre la família i la incomunicació. Marta Vives.
4: Un dels grans mèrits de Jon Fosse és escriure de la foscor, dels buits i la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramatúrgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes, com ens explica Ferran Utzet.
5: El text no té ni punts, ni comes, ni signes d'interrogació i està estructurat com una poesia, i en salts de línia, de manera que no és una conversa estrictament, sinó que expressa una mena de barreja de l'estat d'ànim, parlen, i llavors aquesta amplitud que deixa el text fa que hagis de prendre moltes decisions en el treball.
4: Això suposa un repte interpretatiu damunt l'escenari. Aquí, una sala d'estar amb uns grans finestrals que rota sobre si mateixa. Un matrimoni gran espera el seu fill. Aquí fa 6 mesos que no ho veuen. Un veí escampa mals rumors sobre ell. Els pares esperen, reben, justifiquen i tornen a esperar. I una veu en off de Fosse ens explica a ell els poemes, l'alcohol, la guitarra i les lletres de les cançons. Escric per arribar a algun lloc, diu en una entrevista. Ell ha arribat al Nobel de Literatura, Utzet, fa justícia i el reivindica en els nostres teatres, i nosaltres reclamem més Jordis Figueres i Mercès Pons sobre els escenaris.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores, i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
7: Diria que el més especial, poder donar-los a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
6: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio matrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte, a la prèvia del Clàssic. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga.
3: 3Cat Info.
6: A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, que és un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència amb 2 punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descartar especular amb l'empat.
8: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a 1.000 situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
6: El Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres a primera amb el Llevant 3 o Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant d'hoquei patins.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Vila-sana ha quedat eliminat a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions Femenina d'Hockey Patins, que es fa a Coimbra, Portugal, juntament aquests dies amb la final a 8 de la Champions masculina. El conjunt urgellenc ha cedit a la tanda de penals davant del Fraga, després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari. I a la final a 8 masculina, destaquem que el Barça jugarà aquest dissabte a la semifinal contra el Benfica. L'altre enfrontarà el Porto i el Barcelos. De l'hoquei patins passem al ciclisme ara. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la 6a etapa. La ciclista d'Esplugues de l'equip Emirates ha acabat segona també en l'ascensió final a les Prairies després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen de l'SD Works, y han acabado tenía sensaciones contraposadas.
9: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampones, aunque mira que nos hayan avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
6: Són declaracions a Eurosport. A la classificació general, Blasi és segona amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, 7a i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, afegirem que aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier, del sud del Quick Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nessebar i Burgas, i de retruc és el primer líder. Del ciclisme passem al futbol sala ara.
3: 3CAT Info.
6: Perquè el Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
10: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquem pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre al 100%. Sincerament, crec que sentíem aquesta tranquil·litat de què trauríem.
6: I a la Copa Femenina d'Handbol, el Granollers ha quedat eliminat als quarts de final en perdre 29-26 contra el Gran Canària. A la Lliga Sobal, victòria 31-30 del Granollers contra el Conca.
3: Trescat Info.

0: S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. Els sindicats d'educació que han convocat el cicle d'aturades també demanen al govern que assumeixi responsabilitats i faci cessaments pel cas d'infiltració de dues agents dels Mossos. Els sindicats exigeixen al president Salvador Illa que reobri la negociació abans de dimarts que ve, quan hi ha vaga general. Rússia i Ucraïna pacten una treva d'última hora i això permetrà a Vladimir Putin celebrar amb tranquil·litat aquest dissabte la desfilada del Dia de la Victòria. Vladimir Zelensky ha ordenat expressament no atacar Moscou. L'acord s'ha tancat amb la mediació de Donald Trump i inclou un intercanvi de presoners entre els dos països. Els Estats Units esperen rebre una resposta de l'Iran en les pròximes hores sobre la seva proposta per reprendre les negociacions de pau. Les autoritats de Teheran denuncien que Washington ha trencat l'alto el foc i ha atacat per segon dia consecutiu vaixells iranians prop de l'estret d'Hormuz. A Girona aquest dissabte comença el temps de flors amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral, a l'any Gaudí.
1: Esports.
2: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la sisena etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I el Barça de futbol sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara colíder al Pozo de Múrcia per 4-3.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte, amb pluges que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint per virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres dos són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
3: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
4: Els dies que ha passat a Barcelona no era
1: contagiosa, no estava asimptomàtica, i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
3: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a la Can amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
4: És un caso bastante improbable, una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
3: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes, serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
5: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
6: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
5: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el risc de contagi d'antivirus per a la població general continua sent baix. L'organisme també ha anunciat que treballa conjuntament amb el govern espanyol per garantir un desembarcament segur dels passatgers del creuer MV Ondius a les Illes Canàries. Ho ha dit la portaveu d'emergències de l'organització, Nick Alexander, en una compareixença aquesta tarda.
7: Basant-nos en el que sabem, en la manera com s'està propagant i no propagant entre les persones del vaixell i també entre les persones que ja han desembarcat, continuem considerant que el risc és baix per la població general i moderat per les persones que són al vaixell. Estem treballant directament amb les autoritats espanyoles perquè el desembarcament sigui el més fluid possible, tant per les persones del vaixell com per la població canària.
0: L'OMS manté que hi ha 5 casos confirmats i 3 de sospitosos. Els passatgers que continuen a bord són examinats diàriament per un equip d'epidemiòlegs. Mentrestant, la recerca de nous casos se centra en 2 punts. D'una banda, els 30 passatgers de 12 nacionalitats que van desembarcar a l'illa de Santa Helena i de l'altra, el vol que van fer des d'aquesta illa fins a Johannesburg, a Sud-àfrica, on anaven 88 persones. La Terra del Foc nega que sigui el focus del contagi d'antivirus del creuer que va sortir del port d'Ushuaia. Assegura que el brot podria venir d'altres zones de l'Argentina o de Xile. Són zones on els passatgers havien passat prèviament i on el virus encara circula. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
8: El buc antàrtic va salpar del port d'Ushuaia a la Terra del Foc a l'Argentina, on van abordar el vaixell els seus passatgers, però les seves autoritats sanitàries, les d'Ushuaia, neguen amb fermesa si aquesta zona de l'Argentina el focus de la infecció. Asseguren no tenir presència de l'antivirus i apunten com a possibles zones de contagi dies previs en què els turistes haurien estat a Xile i altres parts de l'Argentina on sí que hi ha antivirus. Juan Facundo Petrina és el director d'epidemiologia de la Terra del Foc.
9: Hay brotes en febrero en la zona intermedia de Chile, donde sí hubo brotes de hantavirus con altas tasas de letalidad, estuvieron ahí, que desconocemos en qué lugar de Argentina estuvieron. tranquilamente en zonas donde circula eficientemente la cepa Andes, no es Ushuaia el lugar donde tiene que ser apuntado. Lamentablemente el buque salió de acá, pero es muy, muy baja la posibilidad, nula prácticamente, de que pudieran haberse contagiado en esta ciudad.
8: S'ha estat especulant en aquestes darreres hores en que un dels focus de contagi podria ser un abocador als afores d'Ushuaia, on hi ha aus úniques i on aficionats a l'ornitologia van a veure ocells, un escenari que neguen els experts sanitaris d'aquesta zona.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns, i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
11: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
12: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. Els sindicats majoritaris de l'ensenyament convocats de les vagues també han demanat cessaments pel cas d'infiltració de les dues agents dels Mossos en una assemblea de Barcelona. Per tot plegat, han exigit al president Salvador Illa que es posi al capdavant de la negociació abans de la vaga general de dimarts que ve. Ho ha explicat el portaveu de l'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
13: Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores.
0: Els sindicats asseguren que les docents que participaven en l'assemblea van sospitar de dues dones desconegudes que hi havien assistit. Laia Fons, membre de la Intersindical i mestra de primària, que era a la reunió, diu que la seva actitud no acabava de quadrar. Ho ha explicat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
14: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
0: Fons denuncia que es vegi el col·lectiu de docents com un perill a tenir en compte i que cal vigilar. El govern i Esquerra Republicana tenen encarrilat un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig i, segons totes dues parts, aquest cop les negociacions estan ben encarades. En una entrevista a l'Espai L'Hemicicle de 3CAT Info, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, ha dit que els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. Després que la recaptació de l'IRPF va deixar de ser una condició per aprovar els pressupostos, ara Esquerra ha apostat fort per recuperar un projecte antic, el de corredor ferroviari orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. López ho justifica d'aquesta manera.
15: Ho hem tornat a posar sobre la taula. Nosaltres creiem, i és un debat molt important, que avui, tal i com està la mobilitat en aquest país, que avui, tal i com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
0: El tren orbital és un projecte que requereix una inversió milionària. Fa anys s'havia pressupostat amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió de l'Estat.
10: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana tindrem dos dies amb dos tipus de temps, un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
10: 3CAT Info.
0: En clau internacional, Rússia i Ucraïna acorden una nova treva, aquesta sí pactada amb la mediació de Donald Trump i que s'allargarà fins dilluns. El pacte també inclou un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. D'aquesta manera, finalment Putin s'assegura el blindatge de la plaça Roja per la desfilada del Dia de la Victòria aquest dissabte. Moscou, Cristina Solias.
17: Donald Trump ha fet l'anunci de l'alto el foc a les xarxes i pocs minuts després el president ucraïnès l'ha ratificat. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus presoners de guerra i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i per això ha accedit a aturar els atacs contra territori rus a partir d'aquest dissabte i fins dilluns. Fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que és ell qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja per motius humanitaris i qui l'exclou d'atacar ucraïnesos, una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
18: Ai, de qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
17: Putin temia que els drons ucraïnesos li esgarressin el dia de la victòria. Per aquest motiu, ja n'havia reduït el format i no exhibirà ni tancs ni míssils. I com que Zelensky en les últimes hores no havia descartat amenaçar la desfilada, finalment ha estat Donald Trump qui ha convençut el president ucraïnès perquè Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
0: Els Estats Units han atacat vaixells iranians aquest divendres per segon dia consecutiu mentre esperen una resposta de Teheran a la seva proposta de pau. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que confia tenir la reacció de la República Islàmica al marc plantejat per Washington per tal de reprendre les negociacions.
19: Avui hauríem de saber alguna cosa. Vull dir que esperem una resposta seva. Veurem què implica la resposta i l'esperança és que alguna cosa es pugui posar en un procés seriós i en una negociació. El seu sistema encara està molt fracturat i és una mica disfuncional, així que això pot ser un impediment. Espero que sigui una oferta seriosa, de veritat.
0: Els enfrontaments esporàdics entre l'Iran i els Estats Units a la zona de l'estret d'Hormuz posen en risc les converses entre els dos països per intentar acabar amb la guerra iniciada per Washington el 28 de febrer. Teheran considera una violació flagrant de l'alto el foc els atacs sobre els seus vaixells, però Donald Trump diu que la treva anunciada fa un mes continua vigent i que finalment, si decideix reprendre l'ofensiva militar contra l'Iran, es veurà ben clar. L'Iran ha reprès els seus atacs contra els Emirats Àrabs Units, un dels principals països aliats de Washington a la regió del Golf Pèrsic. Les autoritats d'Abu Dhabi diuen que hi ha hagut 3 ferits lleus com a conseqüència del llançament de 2 míssils balístics i 3 drons des de l'Iran. Mentrestant, al Líban ha mort un sanitari al sud del país per un projectil israelià, segons la defensa civil. La setmana que ve està previst que els governs d'Israel i el Líban reprenguin les negociacions de pau a Washington sense la participació de la milícia xiïta libanesa Hezbollah. Canvis històrics en les diverses eleccions que es van fer dijous al Regne Unit i s'han recuptat aquest divendres. A Gal·les guanyen per primera vegada els nacionalistes i cauen estrepitosament els laboristes, que fins ara tenien el govern. En canvi, puja amb força l'extrema dreta antiimmigració, un esquema que es repeteix de forma semblant als comicis locals d'Anglaterra, en què guanya l'ultradreta i cau el laborisme. Escòcia, l'independentisme, repeteix victòria. Ho ha seguit des de Londres en Quim Olivares.
20: Victòria històrica de l'independentisme galès. La formació Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. Així, no ha aconseguit, però, la majoria i hauran de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rin Ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
21: Today it has become clear that Wales demanded.
22: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
20: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la 5ª victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable en les eleccions locals parcials d'Anglaterra dels laboristes, on haurien perdut molts representants en àrees on solien guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, Keir Starmer, que ha dit que no pensa plegar.
23: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
20: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Girona ja ho tenen tot a punt per estrenar aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors, que l'any passat van visitar 400.000 persones. Fins diumenge de la setmana vinent es poden veure 141 muntatges repartits en 113 espais, en què destaca un homenatge a Antoni Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
24: El Temps de Flors s'ha afegit a l'any Gaudí i li dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral. Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cocollona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
25: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets, dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides, doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
24: Teresa Vidal debuta en un projecte com aquest, ben diferent de l'Anna Maria Figa, presidenta de l'Associació d'Amics de les Flors de Girona, que ja fa 51 anys que fa muntatges. Aquesta vegada és als banys àrabs.
26: Hem volgut crear de la naturalesa morta, de la decadència, la que també brota, la decadència. Que això li surten flors entremig. L'any passat em volia despedir, vaig fer les escales de la catedral, però no m'han deixat despedir, per tant, tinc que continuar. No gaires, ja, però bueno, jo penso que aquest any és l'últim, ja.
24: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix, i també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
0: La Bienal d'Art de Venècia ha obert aquest divendres al públic en la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i també de Rússia a la mostra on la política s'imposa a l'art. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial i diversos pavellons d'altres països no han obert portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel a la mostra.
10: Esports.
0: Amb en David Ubach.
1: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
2: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
1: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga. A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència, amb dos punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb l'empat.
3: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
1: Al Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es disputen a primera l'Elx a l'Avés, també clau pel descens, l'Atlètic de Madrid, Celta i el Real Societat Betis. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres amb el Llevant 3 o Sassuna 2, un triomf que manté el Llevant en descens però que l'apropa ara a dos punts del Girona i a tres de l'Espanyol.
10: 3Cat Info.
1: Encara en futbol, un marcador de la 36a jornada de la Primera Federació, l'Atlètic de Madrid B4, Sabadell 3. El Sabadell col·lidera amb l'Aldenc, que té, això sí, un partit menys, amb el filial Matalasser, que és tercer, un punt per darrere de tots dos. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dissabte jugarà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona, corresponent a la 28a jornada, amb tots els equips ja salvats. El partit es podrà veure per TV3. I a la Copa Catalunya Femenina, l'AM de Lleida s'ha proclamat campió. A la final disputada a Vilanova i la Geltrú, les lleidatanes s'han imposat a l'Europa, a la tanda de penals, després de l'empat a 3 al final dels 90 minuts. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
10: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
1: Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la sisena etapa. La ciclista d'Esplugues, de l'equip Emirates, ha acabat segona també en l'ascensió final al port de les Praeres, després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de la vencedora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, de l'SD Works, i han acabat tenia sensacions contraposades.
4: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampones, aunque mira que nos hayan avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
1: Són declaracions a Eurosport. A la general, Blasi és segona, com dèiem, amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, setena i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia masculí. El francès Paul Magnier, del sud del Quick Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nessebar i Burgas. I de retruc és el primer líder. Aquest dissabte, segona etapa, 221 quilòmetres de mitja muntanya, encara a Bulgària, entre Burgas i Tarnovo. Del ciclisme passem al futbol sala.
10: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
5: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquem pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre.
10: 3CAT Info. Són 6:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona, i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. També us hem explicat que el govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Torrapero com a director de la policia. Esquerra i els comuns socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. A partir d'ara us explicarem que els nacionalistes galesos guanyen les eleccions per primera vegada a la història i acaben amb 27 anys de govern laborista en aquest territori. Al recompte dels diversos comicis que es van fer dijous al Regne Unit, els independentistes escocesos repeteixen victòria i l'extrema dreta guanya les eleccions locals d'Anglaterra, fet que suposa una patacada del laborisme. I llum verda a la piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès. La Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat el polèmic projecte que inclou un nou càmping. SOS Natura Cunit anuncia una batalla judicial per aturar-lo. I Lleida ha començat aquest divendres la seva festa major de maig. Fins dilluns hi haurà concerts amb Auxili o Mamaduixa i actes tradicionals com la Batalla de Flors. També s'estrena un nou dispositiu pensat per millorar la seguretat de les dones, especialment durant els desplaçaments i els espais d'oci nocturn. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte amb pluges, que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint pel virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Madrid, Alba Gil.
6: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
7: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
6: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a la Can amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
8: És un caso bastante improbable. Una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave.
6: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
9: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
11: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
9: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fretat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
12: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
13: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre la conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. La Fiscalia veu amb bons ulls un indult parcial per a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat a finals de l'any passat per revelació de secrets, concretament per haver filtrat un correu electrònic d'Alberto González Amado, parella d'Isabel Díaz Ayuso, on admetia haver comès un frau fiscal. La Fiscalia defensa aixecar la inhabilitació a l'exfiscal general de l'Estat perquè considera que buscava combatre la desinformació que envoltava tot aquest cas i que va actuar amb la intenció de preservar el bon nom de la institució que liderava. També apunta que la condemna ha generat conseqüències mediàtiques desproporcionades i que no va treure cap rendiment econòmic dels fets. L'informe ja està a mans del Suprem, que també hi haurà de dir la seva abans que el govern espanyol prengui la decisió final sobre l'índult. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha plantejat la necessitat de reforçar la sobirania econòmica europea en un fòrum que s'està fent a Roda de Barà, al Tarragonès. L'acte organitzat pel Banc d'Espanya reuneix una cinquantena de governadors de bancs centrals llatinoamericans i acadèmics. Tarragona, Ricard Buigas.
14: És una trobada a porta tancada al complex que el Banc d'Espanya té a Roda de Barà. Lagarde ha obert el primer LATAM Forum fent referència a les stablecoins, una moneda digital amb menys volatilitat que les criptomonedes, un producte que la presidenta del BCE ha posat en dubte perquè es basa sobretot en dòlars. Lagarde considera que és necessari pensar en fórmules pròpies abans de donar suport a propostes externes.
15: La nostra tasca no és replicar instruments desenvolupats en altres llocs, sinó construir les bases i la infraestructura que serveixi per als nostres

0: La trobada es clourà aquest dissabte.
1: L'economia catalana ha crescut un 0,6% el primer trimestre d'aquest any, 3 dècimes menys que el trimestre anterior, coincidint amb l'esclat de la guerra de l'Orient Mitjà al febrer. Les dades avançades de l'Institut d'Estadística de Catalunya constaten que la inèrcia de l'economia catalana fa que en termes interanuals el creixement se situï en el 2,9% i que encara superi en 3 dècimes la dada registrada el quart trimestre del 2025. Segons l'IDESCAT, tots els sectors econòmics mantenen taxes positives de creixement, però la majoria ho fan amb menys intensitat que els últims mesos de l'any passat, excepte el sector serveis. La policia espanyola confisca més de 41 tones de cocaïna en 2 operacions a l'oceà Atlàntic. Es tracta d'una xifra rècord a tot el món. Els 2 operatius, amb col·laboració de cossos de seguretat de diferents països, han acabat amb 70 de detinguts. Madrid, Cristian Roldán.
2: Es tracta de l'operació Bisal que va dur a terme l'1 de maig a la policia. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia que transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, destaca que és l'operació més important que s'ha fet mai contra el narcotràfic.
3: És la major aprehensió de cocaïna de la història de la lucha contra el narcotràfic en un únic operatiu.
2: La Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic contra el narcotràfic. En aquesta s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut 50 de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Mocromàfia, una de les organitzacions que operen a diferents punts d'Europa i que compten amb molts recursos econòmics.
3: Que disponen de quantiosos flujos financieros ilícitos y que también operan gracias a complejas infraestructuras logísticas, en algunos casos de difícil localización.
2: En aquesta segona operació també es van decomissar 8,5 tones de xix.
1: Les més de 17.000 entrades que l'arcabisbat de Barcelona ha ofert per anar a la vetlla que el Papa Lleó XIV farà a l'Estadi Olímpic de Barcelona s'han esgotat en poca estona. El web on aquest divendres al vespre es podrien reservar aquestes entrades també ha ofert l'opció als que s'han quedat sense d'apuntar-se a una llista d'espera. Finalment, s'ha penjat el cartell de localitats exaurides. L'acte, que inclourà pregàries i actuacions musicals, estarà el dimarts 9 de juny i podran assistir al voltant de 37.000 persones. La meitat d'aquestes entrades estan reservades a parròquies, entitats i escoles. Serà l'acte religiós més multitudinari durant la visita del pontífex a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona justifica la cessió gratuïta de l'Estadi Olímpic a l'Arcabisbat per fer-hi l'acte del Papa Lleó XIV del 9 de juny, aduint la singularitat excepcional de l'esdeveniment i el fet que és de màxim interès públic i general. Aquest divendres, Barcelona en Comú i el grup municipal d'Esquerra a la capital catalana han demanat explicacions al consistori per aquesta cessió gratuïta. Les dues formacions han reclamat conèixer les condicions del conveni amb l'arcabisbat i el cost públic que suposarà. Elisenda Alemany és la líder d'Esquerra a Barcelona.
4: Ara mateix encara no sabem quant costarà als barcelonins i barcelonines la visita del Papa. I per això, des d'Esquerra demanem transparència, el detall del conveni entre l'Ajuntament i l'Arcabisbat i el cost que s'estalvia l'Església amb la gratuïtat de l'estadi Lluís Companys. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros.
1: El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria cronificar més enllà del 2026. La durada del trajecte es va allargar fins a les 3 hores arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la via. Les operadores van acordar amb Adif que aquesta mesura estaria vigent fins al desembre, però a part d'arreglar els punts en mal estat, s'ha de començar a fer la renovació integral de la via. I això comporta establir més limitacions temporals de velocitat i, per tant, més temps de viatge, segons han explicat fonts d'Adif a 3Cat Info. D'altra banda, des d'aquest dissabte s'ha de tornar a pagar per fer servir Rodalies.
5: El temps.
1: Néstor Gómez.
6: Aquest cap de setmana tindrem 2 dies i 2 dies amb 2 tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden

0: caure de manera feble alguns plugims a la costa central i Costa Daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat, amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Una cinquantena de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès han firmat a Verges un manifest perquè s'aturi el Pla d'Energies Renovables promogut pel govern, el Pla Ter. Reclamen una transició energètica més justa, equilibrada i construïda amb el territori. Un dels pobles signants és Vilademuls, alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural perquè diu que, segons el pla, han d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
3: El pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un poble petit que no arriba al miler d'habitants se li demani un esforç tan gran. Assegura que hi presentaran al·legacions.
4: Estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest pla, tal com està, no es pot aprovar.
3: Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a la instal·lació de plaques.
2: La piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès, ja té la llum verda definitiva. La Comissió Territorial d'Urbanisme l'ha aprovat definitivament dins del projecte d'un nou càmping que ha estat polèmic pel rebuig que ha generat entre una part dels veïns i les entitats. És un projecte de l'empresa Wave Garden, que a tot el món té una desena d'aquests centres lúdics de piscines amb onades que generen automàticament. Abans ja s'havia intentat a Montgat i a Sabadell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Ribà.
5: Hi ha partidaris i detractors d'aquest projecte que fa anys que persegueix construir una gran piscina que pot generar fins a 1.000 onades artificials cada hora, tant per surfistes experts com per iniciació. L'Ajuntament de Cunit n'és un ferm defensor perquè creu que serà clau per donar activitat econòmica al municipi durant tot l'any. Calcula que crearà 150 llocs de treball directes i 400 d'indirectes, i això repercutirà en beneficis per la població, segons l'alcalde Jaume Cassanyes.
6: Si no generen indústria, si no genera ocupació aquí, condemnes el municipi a ser un municipi de segona residència, un municipi dormitori, i el fet de generar ocupació el que fa és que sigui un municipi amb vida tots els dies de la setmana.
5: Però l'entitat SOS Natura Cunit diu que es destruirà un espai natural de gran valor i que es consumirà aigua equivalent a la que consumeixen 800 llars. Laura Castellanos anuncia que estan preparant una batalla judicial.
7: Creemos que podemos evitarlo nosotros y nuestros abogados están convencidos de que este proyecto no está alineado a la normativa, así que vamos a avanzar hacia el contencioso administrativo.
5: L'empresa Wave Garden diu que estan treballant en el projecte executiu i que després tramitaran les llicències per començar la construcció.
2: A partir del 18 de maig es podrà fer servir Bizum per pagar els comerços físics i els restaurants. El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a les targetes i això és el que creu que passarà la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
8: Per la gent més gran, no, ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està, però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim, perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
2: Si això passa, s'evitarà que les dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari. Els Estats Units controlen les transaccions amb targeta a través de Visa i Mastercard i Europa vol guanyar sobirania financera. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
9: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
2: CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig. El desplegament s'hauria de completar a finals d'any, quan probablement tothom hi podrà accedir a través de la seva entitat.

0: Tret de sortida aquest divendres a la Festa Major de Maig de Lleida, els que sentim, els valencians auxili, però també grups com Mamaduixa i Selva Nua passaran pels diferents escenaris de la ciutat. La festa estrena aquest any un dispositiu per millorar la sensació de seguretat de les dones. Lleida, Júlia Albacar.
1: La festa ha començat amb un espectacle amb drons sobre la Seu Vella, una de les novetats d'estany, i continuarà fins dilluns amb actes com la tradicional batalla de flors. Estes festes també es repartiran 800 lligacues, els dispositius New Click, una novetat pensada per millorar la sensació de seguretat de les dones, perquè permet enviar un senyal d'alerta i la ubicació en temps real de la persona que el porta. En parla el regidor de festes, Xavier Blanco.
2: Bueno, és tecnologia... que el que fa és que quan tu atances el mòbil, doncs connecte amb una persona per i envia la ubicació i li pots enviar doncs un missatge que tu tinguis predeterminat.
1: Una festa marcada per un inici polèmic amb el nomenament com a pregoner del piragüista olímpic Saúl Cravioto. Entitats i partits independentistes havien manifestat el seu malestar pel suport explícit que l'esportista va donar a l'actuació policial durant l'1 d'octubre i, de fet, ni Junts ni Esquerra han assistit a la lectura del pregoste divendres al Saló de Plens de la Paeria. Un prego en què Cravioto ha aprofitat per repassar els seus inicis amb el rem aquí a Lleida.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. He's in the jailhouse now.
0: In the jailhouse now. Ferran Utzet estrena el llibre de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel noruec i un fosse, protagonitzada per Guillem Balart, Mercè Pons i Jordi Figueres, reflexiona sobre la família i la incomunicació. Marta Vives.
4: Un dels grans mèrits de Jon Fosse és escriure de la foscor, dels buits i la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica, de versos trencats, fugint de la dramaturgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes, com ens explica Ferran Utzet.
5: El text no té ni punts, ni comes, ni signes d'interrogació i està estructurat com una poesia, llançats de línia, de manera que no és una conversa estrictament, sinó que expressa una mena de barreja de l'estat d'ànim, parlen, i llavors aquesta amplitud que deixa el text fa que hagis de prendre moltes decisions en el treball.
4: Això suposa un repte interpretatiu damunt l'escenari. Aquí, una sala d'estar amb uns grans finestrals que rota sobre si mateixa. Un matrimoni gran espera el seu fill. Aquí fa 6 mesos que no veuen. Un veí escampa mals rumors sobre ell. Els pares esperen, reben, justifiquen i tornen a esperar. I una veu en off de Fosse ens explica a ell els poemes, l'alcohol, la guitarra i les lletres de les cançons. Escric per arribar a algun lloc, diu en una entrevista. Ell ha arribat al Nobel de Literatura, Utzet, fa justícia i el reivindica en els nostres teatres i nosaltres reclamem més Jordis Figueres i Mercès Pons sobre els escenaris.
0: Esports. En David Ubach.
6: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
7: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens prenem d'il·lusió.
6: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte, a la prèvia del Clàssic. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga.
3: 3Cat Info.
6: A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, que és un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència amb 2 punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb l'empat.
8: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a 1.000 situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
6: El Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres a primera amb el Llevant 3 o Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant d'hoquei patins.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Vila-sana ha quedat eliminat a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions Femenina d'hoquei patins, que es fa a Coimbra, a Portugal, juntament aquests dies amb la final a 8 de la Champions masculina. El conjunt urgellenc ha cedit a la tanda de penals davant del Fraga, després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari. I a la final a 8 masculina, destaquem que el Barça jugarà aquest dissabte a la semifinal contra el Benfica. L'altre enfrontarà el Porto i el Barcelos. De l'hoquei patins passem al ciclisme ara. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la 6a etapa. La ciclista d'Esplugues de l'equip Emirates ha acabat segona també en l'ascensió final a les Prairies després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen de l'SD Works, y han acabado tenía sensaciones contraposadas.
9: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampones, aunque mira que no se habían avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
6: Són declaracions a Eurosport. A la classificació general, Blasi és segona amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, 7a i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, afegirem que aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magné, del sud del Quick-Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nessebar i Burgas, i de retruc és el primer líder. Del ciclisme passem al futbol sala ara.
3: 3CAT Info.
6: Perquè el Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
10: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquem pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre al 100%. Sincerament, crec que sentíem aquesta tranquil·litat que trobaríem.
6: I a la Copa Femenina d'Handbol, el Granollers ha quedat eliminat als quarts de final en perdre 29-26 contra el Gran Canària. A la Lliga Sobal, victòria 31-30 del Granollers contra el Conca.
3: Trescat Info.

0: S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. Els sindicats d'educació que han convocat el cicle d'aturades també demanen al govern que assumeixi responsabilitats i faci cessaments pel cas d'infiltració de dues agents dels Mossos. Els sindicats exigeixen al president Salvador Illa que reobri la negociació abans de dimarts que ve, quan hi ha vaga general. Rússia i Ucraïna pacten una treva d'última hora i això permetrà a Vladimir Putin celebrar amb tranquil·litat aquest dissabte la desfilada del Dia de la Victòria. Vladimir Zelensky ha ordenat expressament no atacar Moscou. L'acord s'ha tancat amb la mediació de Donald Trump i inclou un intercanvi de presoners entre els dos països. Els Estats Units esperen rebre una resposta de l'Iran en les pròximes hores sobre la seva proposta per reprendre les negociacions de pau. Les autoritats de Teheran denuncien que Washington ha trencat l'alto el foc i ha atacat per segon dia consecutiu vaixells iranians prop de l'estret d'Hormuz. A Girona aquest dissabte comença el temps de flors amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral, a l'any Gaudí.
1: Esports.
2: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la sisena etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I el Barça de futbol sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara colíder al Pozo de Múrcia per 4-3.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte, amb pluges que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint per virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
3: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
1: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava simptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
3: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a la Can amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
4: És un caso bastante improbable, una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
3: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
5: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
6: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde noche y el domingo primera hora de la mañana.
5: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el risc de contagi d'antivirus per a la població general continua sent baix. L'organisme també ha anunciat que treballa conjuntament amb el govern espanyol per garantir un desembarcament segur dels passatgers del creuer MV Ondius a les Illes Canàries. Ho ha dit la portaveu d'emergències de l'organització, Nick Alexander, en una compareixença aquesta tarda.
7: Basant-nos en el que sabem, en la manera com s'està propagant i no propagant entre les persones del vaixell i també entre les persones que ja han desembarcat, continuem considerant que el risc és baix per la població general i moderat per les persones que són al vaixell. Estem treballant directament amb les autoritats espanyoles perquè el desembarcament sigui el més fluid possible, tant per les persones del vaixell com per la població canària.
0: L'OMS manté que hi ha 5 casos confirmats i 3 de sospitosos. Els passatgers que continuen a bord són examinats diàriament per un equip d'epidemiòlegs. Mentrestant, la recerca de nous casos se centra en 2 punts. D'una banda, els 30 passatgers de 12 nacionalitats que van desembarcar a l'illa de Santa Helena i de l'altra, el vol que van fer des d'aquesta illa fins a Johannesburg, a Sud-àfrica, on anaven 88 persones. La Terra del Foc nega que sigui el focus del contagi d'antivirus del creuer que va sortir del port d'Ushuaia. Assegura que el brot podria venir d'altres zones de l'Argentina o de Xile. Són zones on els passatgers havien passat prèviament i on el virus encara circula. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
8: El buc antàrtic va salpar del port d'Ushuaia a la Terra del Foc a l'Argentina, on van abordar el vaixell els seus passatgers, però les seves autoritats sanitàries, les d'Ushuaia, neguen amb fermesa ser aquesta zona de l'Argentina el focus de la infecció. Asseguren no tenir presència de l'antivirus i apunten com a possibles zones de contagi dies previs en què els turistes haurien estat a Xile i altres parts de l'Argentina on sí que hi ha antivirus. Juan Facundo Petrina és el director d'epidemiologia de la Terra del Foc.
9: Hay brotes en febrero en la zona intermedia de Chile, donde sí hubo brotes de hantavirus con altas tasas de letalidad, estuvieron ahí, que desconocemos en qué lugar de Argentina estuvieron, tranquilamente en zonas donde circula eficientemente la cepa Andes. No es Ushuaia el lugar donde tiene que ser apuntado, lamentablemente el buque salió de acá, pero es muy, muy baja la possibilitat, nula pràcticament, de que pudieron haberse contagiado en esta ciudad.
8: S'ha estat especulant en aquestes darreres hores en que un dels focus de contagi podria ser un abocador als afores d'Ushuaia, on hi ha aus úniques i on aficionats a l'ornitologia van a veure ocells, un escenari que neguen els experts sanitaris d'aquesta zona.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns, i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
11: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
12: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. Els sindicats majoritaris de l'ensenyament convocats de les vagues també han demanat cessaments pel cas d'infiltració de les dues agents dels Mossos en una assemblea de Barcelona. Per tot plegat, han exigit al president Salvador Illa que es posi al capdavant de la negociació abans de la vaga general de dimarts que ve. Ho ha explicat el portaveu de l'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
13: Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar. Que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores.
0: Els sindicats asseguren que les docents que participaven en l'assemblea van sospitar de dues dones desconegudes que hi havien assistit. Laia Fons, membre de la Intersindical i mestra de primària, que era a la reunió, diu que la seva actitud no acabava de quadrar. Ho ha explicat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
14: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien en certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
0: Fons denuncia que es vegi el col·lectiu de docents com un perill a tenir en compte i que cal vigilar. El govern i Esquerra Republicana tenen encarrilat un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig i, segons totes dues parts, aquest cop les negociacions estan ben encarades. En una entrevista a l'Espai L'Hemicicle de 3CAT Info, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, ha dit que els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. Després que la recaptació de l'IRPF va deixar de ser una condició per aprovar els pressupostos, ara Esquerra ha apostat fort per recuperar un projecte antic, el de corredor ferroviari orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. López ho justifica d'aquesta manera.
15: Ho hem tornat a posar sobre la taula. Nosaltres creiem, i és un debat molt important, que avui, tal i com està la mobilitat en aquest país, tal i com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
0: El tren orbital és un projecte que requereix una inversió milionària. Fa anys s'havia pressupostat amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió de l'Estat.
10: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana tindrem dos dies i dos dies amb dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar, tant a les comarques de Girona com a Ponent, als 26 graus.
10: 3CAT Info.
0: En clau internacional, Rússia i Ucraïna acorden una nova treva, aquesta sí pactada amb la mediació de Donald Trump i que s'allargarà fins dilluns. El pacte també inclou un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. D'aquesta manera, finalment Putin s'assegura el blindatge de la plaça Roja per la desfilada del Dia de la Victòria aquest dissabte. Moscou, Cristina Solias.
17: Donald Trump ha fet l'anunci de l'alto el foc a les xarxes i pocs minuts després el president ucraïnès l'ha ratificat. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus presoners de guerra i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i per això ha accedit a aturar els atacs contra territori rus a partir d'aquest dissabte i fins dilluns. Fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que és ell qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja per motius humanitaris i qui l'exclou d'atacs ucraïnesos, una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
18: Ai, de qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
17: Putin temia que els drons ucraïnesos li esgarressin el dia de la victòria. Per aquest motiu, ja n'havia reduït el format i no exhibirà ni tancs ni míssils. I com que Zelensky en les últimes hores no havia descartat amenaçar la desfilada, finalment ha estat Donald Trump qui ha convençut el president ucraïnès perquè Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
0: Els Estats Units han atacat vaixells iranians aquest divendres per segon dia consecutiu mentre esperen una resposta de Teheran a la seva proposta de pau. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que confia tenir la reacció de la República Islàmica al marc plantejat per Washington per tal de reprendre les negociacions.
19: Avui hauríem de saber alguna cosa. Vull dir que esperem una resposta seva. Veurem què implica la resposta i l'esperança és que alguna cosa es pugui posar en un procés seriós i en una negociació. El seu sistema encara està molt fracturat i és una mica disfuncional, així que això pot ser un impediment. Espero que sigui una oferta seriosa, de veritat.
0: Els enfrontaments esporàdics entre l'Iran i els Estats Units a la zona de l'estret d'Hormuz posen en risc les converses entre els dos països per intentar acabar amb la guerra iniciada per Washington el 28 de febrer. Teheran considera una violació flagrant de l'alto el foc als atacs sobre els seus vaixells, però Donald Trump diu que la treva anunciada fa un mes continua vigent i que finalment, si decideix reprendre l'ofensiva militar contra l'Iran, es veurà ben clar. L'Iran ha reprès els seus atacs contra els Emirats Àrabs Units, un dels principals països aliats de Washington a la regió del Golf Pèrsic. Les autoritats d'Abu Dhabi diuen que hi ha hagut 3 ferits lleus com a conseqüència del llançament de 2 míssils balístics i 3 drons des de l'Iran. Mentrestant, al Líban ha mort un sanitari al sud del país per un projectil israelià, segons la defensa civil. La setmana que ve està previst que els governs d'Israel i el Líban reprenguin les negociacions de pau a Washington sense la participació de la milícia xiïta libanesa Hezbollah. Canvis històrics en les diverses eleccions que es van fer dijous al Regne Unit i s'han recuptat aquest divendres. A Gal·les guanyen per primera vegada els nacionalistes i cauen estrepitosament els laboristes que fins ara tenien el govern. En canvi, puja amb força l'extrema dreta antiimmigració, un esquema que es repeteix de forma semblant als comicis locals d'Anglaterra, en què guanya l'ultradreta i cau el laborisme. Escòcia, l'independentisme repeteix victòria. Ho ha seguit des de Londres en Quim Olivares.
20: Victòria històrica de l'independentisme galès. La formació Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. Així, no ha aconseguit, però, la majoria i hauran de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rin Ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
21: Today it has become clear that Wales demanded.
22: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
20: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la 5a victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable en les eleccions locals parcials d'Anglaterra dels laboristes, on haurien perdut molts representants en àrees on solien guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, Keir Starmer, que ha dit que no pensa plegar.
23: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
20: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
10: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Girona ja ho tenen tot a punt per estrenar aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors, que l'any passat van visitar 400.000 persones. Fins diumenge de la setmana vinent es poden veure 141 muntatges repartits en 113 espais, en què destaca un homenatge a Antoni Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
24: El Temps de Flors s'ha afegit a l'any Gaudí i li dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral. Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cocollona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
25: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
24: Teresa Vidal debuta en un projecte com aquest, ben diferent de l'Anna Maria Figa, presidenta de l'Associació d'Amics de les Flors de Girona, que ja fa 51 anys que fa muntatges. Aquesta vegada és als banys àrabs.
26: Hem volgut crear de la naturalesa morta, de la decadència, la que també brota, la decadència. Que això li surten flors entremig. L'any passat em volia despedir, vaig fer les escales de la catedral, però no m'han deixat despedir, per tant, tinc que continuar. No gaires ja, però bueno, jo penso que aquest any és l'últim ja.
24: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix, i també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
0: La Bienal d'Art de Venècia ha obert aquest divendres al públic en la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i també de Rússia a la mostra on la política s'imposa a l'art. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial i diversos pavellons d'altres països no han obert portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel a la mostra.
10: Esports.
0: Amb en David Ubach.
1: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
2: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
1: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga. A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència, amb dos punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb l'empat.
3: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
1: Al Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es disputarà a primera l'Elx a l'Avés, també clau pel descens, l'Atlètic de Madrid, Celta i el Real Societat Betis. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres amb el Llevant 3 o Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a dos punts del Girona i a tres de l'Espanyol.
10: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, un marcador de la 36a jornada de la Primera Federació, l'Atlètic de Madrid B 4, Sabadell 3. El Sabadell col·lidera amb l'Aldenc, que té, això sí, un partit menys, amb el filial matalasser, que és tercer, un punt per darrere de tots dos. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dissabte jugarà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona, corresponent a la 28a jornada, amb tots els equips ja salvats. El partit es podrà veure per TV3. I a la Copa Catalunya Femenina, l'AM de Lleida s'ha proclamat campió. A la final, disputada a Vilanova i la Geltrú, les lleidatanes s'han imposat a l'Europa, a la tanda de penals, després de l'empat a 3 al final dels 90 minuts. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la sisena etapa. La ciclista d'Esplugues, de l'equip Emirates, ha acabat segona també en l'ascensió final al port de les Praeres, després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, de l'SD Works. I han acabat, tenia sensacions contraposades.
4: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampones, aunque mira que nos habían avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
1: Són declaracions a Eurosport. A la general, Blasi és segona, com dèiem, amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, setena i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia masculí. El francès Paul Magnier, del sud del Quick-Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nesebar i Burgas. I Taratruc és el primer líder. Aquest dissabte, segona etapa, 221 quilòmetres de mitja muntanya, encara a Bulgària, entre Burgas i Tarnovo. Del ciclisme passem al futbol sala.
10: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. Al duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha sobrellat la solidesa de l'equip.
5: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquem pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre.
10: 3CAT Info. Són 7:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. També us hem explicat que el govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Torrerapero com a director de la policia. Esquerra i els comuns socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. A partir d'ara us explicarem que els nacionalistes galesos guanyen les eleccions per primera vegada a la història i acaben amb 27 anys de govern laborista en aquest territori. Al recompte dels diversos comicis que es van fer dijous al Regne Unit, els independentistes escocesos repeteixen victòria i l'extrema dreta guanya les eleccions locals d'Anglaterra, fet que suposa una patacada del laborisme. I llum verda a la piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès. La Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat el polèmic projecte que inclou un nou càmping. SOS Natura Cunit anuncia una batalla judicial per aturar-lo. I Lleida ha començat aquest divendres la seva festa major de maig. Fins dilluns hi haurà concerts amb Auxili o Mamaduixa i actes tradicionals com la Batalla de Flors. També s'estrena un nou dispositiu pensat per millorar la seguretat de les dones, especialment durant els desplaçaments i els espais d'oci nocturn. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte amb pluges, que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint pel virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Madrid, Alba Gil.
6: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
7: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
6: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a la Can amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
8: És un caso bastante improbable, una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave.
6: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
9: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
11: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
9: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
12: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
13: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre la conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. La Fiscalia veu amb bons ulls un indult parcial per a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat a finals de l'any passat per revelació de secrets, concretament per haver filtrat un correu electrònic d'Alberto González Amado, parella d'Isabel Díaz Ayuso, on admetia haver comès un frau fiscal. La Fiscalia defensa aixecar la inhabilitació a l'exfiscal general de l'Estat perquè considera que buscava combatre la desinformació que envoltava tot aquest cas i que va actuar amb la intenció de preservar el bon nom de la institució que liderava. També apunta que la condemna ha generat conseqüències mediàtiques desproporcionades i que no va treure cap rendiment econòmic dels fets. L'informe ja està a mans del Suprem, que també hi haurà de dir la seva abans que el govern espanyol prengui la decisió final sobre l'índult. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha plantejat la necessitat de reforçar la sobirania econòmica europea en un fòrum que s'està fent a Roda de Barà, al Tarragonès. L'acte organitzat pel Banc d'Espanya reuneix una cinquantena de governadors de bancs centrals llatinoamericans i acadèmics. Tarragona, Ricard Buigas.
14: És una trobada a porta tancada al complex que el Banc d'Espanya té a Roda de Barà. Lagarde ha obert el primer LATAM Forum fent referència a les stablecoins, una moneda digital amb menys volatilitat que les criptomonedes, un producte que la presidenta del BCE ha posat en dubte perquè es basa sobretot en dòlars. Lagarde considera que és necessari pensar en fórmules pròpies abans de donar suport a propostes externes.
15: La nostra tasca no és replicar instruments desenvolupats en altres llocs, sinó construir les bases i la infraestructura que serveixi per als nostres objectius, de manera que podem aprofitar els beneficis de la innovació sense importar les vulnerabilitats.
14: Lagarde ha tingut un dinar de treball amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Illa ha dit a la xarxa X que ha aprofitat per intercanviar impressions sobre la situació econòmica actual que requerirà, segons ha dit, una Europa unida. La trobada es fa en un recinte que el Banc d'Espanya va adquirir als anys 60 per convertir-lo en un allotjament turístic pels seus treballadors. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit a 3Cat Info que no serà l'únic.
16: Tenim coneixement que Banc d'Espanya, com a tal, doncs vol aprofitar aquest espai per fer-hi això que s'està fent ara aquest cap de setmana, aquests fòrums econòmics.
14: La trobada es clourà aquest dissabte.
0: L'economia catalana ha crescut un

0: amb menys intensitat que els últims mesos de l'any passat, excepte el sector serveis. La policia espanyola confisca més de 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'oceà Atlàntic. Es tracta d'una xifra rècord a tot el món. Els dos operatius, amb col·laboració de cossos de seguretat de diferents països, han acabat amb una setantena de detinguts. Madrid, Cristian Roldán.
1: Es tracta de l'operació Bisal que va dur a terme l'1 de maig a la policia. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia que transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, destaca que és l'operació més important que s'ha fet mai contra el narcotràfic.
2: És la major aprehensió de cocaïna de la història de la lucha contra el narcotráfico en un único operativo.
1: La Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic contra el narcotràfic. En aquesta s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut una cinquantena de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Mocromàfia, una de les organitzacions que operen a diferents punts d'Europa i que compten amb molts recursos econòmics.
2: Que disponen de cuantiosos flujos financieros ilícitos y que también operan gracias a complejas infraestructuras logísticas, en algunos casos de difícil localización.
1: En aquesta segona operació també es van decomissar 8 tones i mitja de xix.
0: Les més de 17.000 entrades que l'arquebisbat de Barcelona ha ofert per anar a la vetlla que el Papa Lleó XIV farà a l'Estadi Olímpic de Barcelona s'han esgotat en poca estona. El web on aquest divendres al vespre es podrien reservar aquestes entrades també ha ofert l'opció als que s'han quedat sense d'apuntar-se a una llista d'espera. Finalment, s'ha penjat el cartell de localitats exaurides. L'acte, que inclourà pregàries i actuacions musicals, estarà el dimarts 9 de juny i podrà van assistir al voltant de 37.000 persones. La meitat d'aquestes entrades estan reservades a parròquies, entitats i escoles. Serà l'acte religiós més multitudinari durant la visita del Pontífex a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona justifica la cessió gratuïta de l'Estadi Olímpic a l'Arquebisbat per fer-hi l'acte del Papa Lleó XIV del 9 de juny, adduint la singularitat excepcional de l'esdeveniment i el fet que és de màxim interès públic i general. Aquest divendres, Barcelona en Comú i el grup municipal d'Esquerra a la capital catalana han demanat explicacions al consistori per aquesta cessió gratuïta. Les dues formacions han reclamat conèixer les condicions del conveni amb l'arquebisbat i el cost públic que suposarà. Elisenda Alemany és la líder d'Esquerra a Barcelona.
3: Ara mateix encara no sabem quant costarà als barcelonins i barcelonines la visita del Papa. I per això, des d'Esquerra demanem transparència, el detall del conveni entre l'Ajuntament i l'Arquebisbat i el cost que s'estalvia l'Església amb la gratuïtat de l'estadi Lluís Companys. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros.
0: El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria cronificar més enllà del 2026. La durada del trajecte es va allargar fins a les 3 hores arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la via. Les operadores van acordar amb Adif que aquesta mesura estaria vigent fins al desembre, però a part d'arreglar els punts en mal estat, s'ha de començar a fer la renovació integral de la via. I això comporta establir més limitacions temporals de velocitat i, per tant, més temps de viatge, segons han explicat fonts de DIF a 3Cat Info. D'altra banda, des d'aquest dissabte s'ha de tornar a pagar per fer servir Rodalies.
4: El temps.
0: Néstor Gómez.
5: Aquest cap de setmana tindrem dos dies amb dos tipus de temps, un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als volts del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge

0: Aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat, amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Una cinquantena de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès han firmat a Verges un manifest perquè s'aturi el Pla d'Energies Renovables promogut pel govern, el Pla Ter. Reclamen una transició energètica més justa, equilibrada i construïda amb el territori. Un dels pobles signants és Vilademuls, alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural perquè diu que, segons el pla, han d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
3: El pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un poble petit que no arriba al miler d'habitants se li demani un esforç tan gran. Assegura que hi presentaran al·legacions.
4: Estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest pla, tal com està, no es pot aprovar.
3: Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a la instal·lació de plaques.
2: La piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès, ja té la llum verda definitiva. La Comissió Territorial d'Urbanisme l'ha aprovat definitivament dins del projecte d'un nou càmping que ha estat polèmic pel rebuig que ha generat entre una part dels veïns i les entitats. És un projecte de l'empresa Wave Garden, que a tot el món té una desena d'aquests centres lúdics de piscines amb onades que es generen automàticament. Abans ja s'havia intentat a Montgat i a Sabadell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Ribà.
5: Hi ha partidaris i detractors d'aquest projecte que fa anys que persegueix construir una gran piscina que pot generar fins a 1.000 onades artificials cada hora, tant per surfistes experts com per iniciació. L'Ajuntament de Cunit n'és un ferm defensor perquè creu que serà clau per donar activitat econòmica al municipi durant tot l'any. Calcula que crearà 150 llocs de treball directes i 400 d'indirectes i això repercutirà en beneficis per la població, segons l'alcalde Jaume Cassanyes.
6: Si no generen indústria, si no genera ocupació aquí, condemnes el municipi a ser un municipi de segona residència, un municipi dormitori, i el fet de generar ocupació el que fa és que sigui un municipi amb vida tots els dies de la setmana.
5: Però l'entitat SOS Natura Cunit diu que es destruirà un espai natural de gran valor i que es consumirà aigua equivalent a la que consumeixen 800 llars. Laura Castellanos anuncia que estan preparant una batalla judicial.
7: Creemos que podemos evitarlo nosotros y nuestros abogados están convencidos de que este proyecto no está alineado a la normativa, así que vamos a avanzar hacia el contencioso administrativo.
5: L'empresa Wave Garden diu que estan treballant en el projecte executiu i que després tramitaran les llicències per començar la construcció.
2: A partir del 18 de maig es podrà fer servir Bizum per pagar els comerços físics i els restaurants. El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a les targetes i això és el que creu que passarà la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
8: Per la gent més gran, no, ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està, però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim, perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
2: Si això passa, s'evitarà que les dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari. Els Estats Units controlen les transaccions amb targeta a través de Visa i Mastercard i Europa vol guanyar sobirania financera. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
9: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
2: CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig. El desplegament s'hauria de completar a finals d'any, quan probablement tothom hi podrà accedir a través de la seva entitat.
10: Oui, la liem, nosaltres desfilem, la barca recuperem i tornem a celebrar a contracorrent.
2: Tret de sortida aquest divendres a la Festa Major de Maig de Lleida, els que sentim, els valencians auxili, però també grups com Mamaduixa i Selva Nua passaran pels diferents escenaris de la ciutat. La festa estrena aquest any un dispositiu per millorar la sensació de seguretat de les dones. Lleida, Júlia Albacar.
11: La festa ha començat amb un espectacle amb drons sobre la Seu Vella, una de les novetats d'estany, i continuarà fins dilluns amb actes com la tradicional batalla de flors. Estes festes també es repartiran 800 lligacues, els dispositius New Click, una novetat pensada per millorar la sensació de seguretat de les dones, perquè permet enviar un senyal d'alerta i la ubicació en temps real de la persona que el porta. En parla el regidor de festes, Xavier Blanco.
12: Bueno, és tecnologia que el que fa és que quan tu atances el mòbil, doncs connecte amb una persona per li envia la ubicació i li pots enviar doncs un missatge que tu tinguis predeterminat.
11: Una festa marcada per un inici polèmic amb el nomenament com a pregoner del piragüista olímpic Saúl Cravioto. Entitats i partits independentistes havien manifestat el seu malestar pel suport explícit que l'esportista va donar a l'actuació policial durant l'1 d'octubre i, de fet, ni Junts ni Esquerra han assistit a la lectura del pregoste divendres al Saló de Plens de la Paeria. Un pregó en què Cravioto ha aprofitat per repassar els seus inicis amb el Rem aquí a Lleida.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. He's in the jailhouse now.
2: In the jailhouse now. Ferran Utzet estrena el Lliure de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel noruec i un fosse. Protagonitzada per Guillem Balart, Mercè Pons i Jordi Figueres, reflexiona sobre la família i la incomunicació. Marta Vives.
13: Un dels grans mèrits de Jon Fosse és escriure de la foscor, dels buits i la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramatúrgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes, com ens explica Ferran Utzet.
14: El text no té ni punts, ni comes, ni signes d'interrogació i està estructurat com una poesia, hi ha salts de línia, de manera que no és una conversa estrictament, sinó que expressa una mena de barreja de l'estat d'ànim, parlen, i llavors aquesta amplitud que deixa el text fa que hagis de prendre moltes decisions en el treball.
13: Això suposa un repte interpretatiu damunt l'escenari. Aquí, una sala d'estar amb uns grans finestrals que rota sobre si mateixa. Un matrimoni gran espera el seu fill. Aquí fa 6 mesos que no ho veuen. Un veí escampa mals rumors sobre ell. Els pares esperen, reben, justifiquen i tornen a esperar. I una veu en off de Fosse ens explica a ell els poemes, l'alcohol, la guitarra i les lletres de les cançons. Escric per arribar a algun lloc, diu en una entrevista. Ell ha arribat al Nobel de Literatura, Utzet, fa justícia i el reivindica en els nostres teatres. I nosaltres reclamem més Jordis Figueres i Mercès Pons sobre els escenaris.
1: Esports.
2: Amb David Ubach.
15: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaurà a Ferran Torres parlar de clàssic especial.
16: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens prenem d'il·lusió.
15: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio matrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte, a la prèvia del Clàssic. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga.
1: 3Cat Info.
15: A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, que és un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència amb 2 punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descartar especular amb l'empat.
17: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a 1.000 situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
15: Al Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres a primera amb el Llevant 3, Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant d'hoquei patins.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: El Vila-sana ha quedat eliminat a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions Femenina d'Hockey Patins, que es fa a Coimbra, Portugal, juntament aquests dies amb la final a 8 de la Champions masculina. El conjunt urgellenc ha cedit a la tanda de penals davant del Fraga, després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari. I a la final a 8 masculina, destaquem que el Barça jugarà aquest dissabte a la semifinal contra el Benfica. L'altre enfrontarà el Porto i el Barcelos. De l'hoquei patins passem al ciclisme ara. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la 6a etapa. La ciclista d'Esplugues de l'equip Emirates ha acabat segona també en l'ascensió final a les Prairies després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen de l'SD Works, y han acabado tenía sensaciones contrapusadas.
18: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampones, aunque mira que nos habían avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
15: Són declaracions a Eurosport. A la classificació general, Blasi és segona amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, setena i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, afegirem que aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier, del sud del Quick Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nesebar i Burgas, i de retruc és el primer líder. Del ciclisme passem al futbol sala ara.
1: 3CAT Info.
15: Perquè el Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
19: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquem pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre al 100%. Sincerament, crec que sentíem aquesta tranquil·litat de què trobaríem.
15: I a la Copa Femenina d'handbol, el Granollers ha quedat eliminat als quarts de final en perdre 29-26 contra el Gran Canària. A la Lliga Sobal, victòria 31-30 del Granollers contra el Conca.
20: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 9 de maig del 2026, de seguida el suplement, l'última hora de l'antivirus, amb el dispositiu per adequar tot el passatge del vaixell demà diumenge a les Canàries. També els detalls de la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors, amb l'oposició reclamant explicacions i el cessament del cap de la policia, Josep Lluís Trapero. Però abans, 3 minuts del que, sens dubte, continuarà sent un dels temes del cap de setmana. L'enfonsament del Madrid a les portes del clàssic de demà en què el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Sentim els experts, els que més en saben, els que ho viuen amb més passió. Són 20 segons d'or per radiografiar el moment que viu el Madrid. Esteu preparats? Vinga, va.
1: Esto es el Madrid. Oye, ya está bien de darle la gracia a los chavales. Quedaos una temporada vergonzosa. ¿Y qué pedazos tienes, tíos? Un poquito de respeto al escudo que tenéis. Que no es un parvulario. Es que al final estamos edulcorándolo. Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos. Y Mbappé, ¿de qué te ríes? Kylian baja la ventanilla y se ríe. A carcajadas. ¿De qué te ríes?
0: La setmana, pels qui gaudim de les crispetes quan s'incendia Valdebebas, supera amb escreix la música celestial que venia de Madrid quan Vinícius va perdre la pilota d'or o el trencament entre la plantilla i l'entrenador que va comportar la sortida de Xavi Alonso. El club de la lluita que van organitzar aquest dijous, Tchouaméni i Fede Valverde, supera fins i tot els moments en què Arbeloa, més que un tècnic de futbol, s'ha volgut assemblar de manera no irònica al protagonista de The Office, tant al camp com a la sala de premsa. Són escenes que parlen d'un equip i d'un club en descomposició, atacat fins i tot per una premsa que tendeix a ser servil, on ja hi ha veus d'allò que Guardiola anomenava la central lechera, que apunten a l'autèntic responsable, és a dir, Florentino Pérez. No oblidem que fa 20 anys Florentino va haver de marxar perquè deia haver malcriat els jugadors. Ara el vestidor s'assembla a la classe dels dofins, però amb boxejadors dels pesos pesants i traumes cranioencefàlics. Imagineu-vos que fos el Barça qui travessés aquest moment, que la porta camí dels 80 anys hagués perdut el control del club, que Flick no volgués controlar que es paguessin dos jugadors dos dies consecutius i que la plantilla trencada tingués una estrella a l'estil d'Mbappé més centrada a viatjar amb la parella que lluitar per la Lliga. No es pot dir que el president del Barça fa 2 anys no ens avisés en aquesta entrevista amb Mundo Deportivo quan li preguntaven pel fitxatge d'Mbappé pels blancs.
2: Solo tengo intuición, ahí tienen un problema, tendrán que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio, que además son jugadores muy marcados. O sea, y después, claro, hablando de las cifras que habrán, esto será vestuario seguro. No, eso no va de regalo.
0: Descomposició blanca al marge, aquest cap de setmana és un bon moment per recordar el mèrit que té el Barça, 2 campionats consecutius contra un equip que venia de guanyar la Champions i havia fitxat el presumpte millor jugador del món per perpetuar l'hegemonia. De moment, l'únic que s'ha perpetuat és la partida de Street Fighter. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
4: Molt bon dia, Roger.
0: Es confirma un 6è positiu d'antivirus vinculat al creuer Ondius.
4: A Catalunya s'ha localitzat un segon contacte vinculat amb el brot. És una dona que està en quarantena després d'haver coincidit a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus. El creuer ha d'arribar aquest cap de setmana a les Canàries, on l'OMS coordinarà l'operatiu de desembarcament dels viatgers.
0: El govern descarta cessar Josep Lluís Trapero per les dues agents infiltrades en una assemblea de docents.
4: Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP, exigeixen que el director de la policia plegui, però la consellera Parlon diu que li manté la confiança.
0: Avui s'acaba la gratuïtat de Rodalies.
4: Arran de la crisi ferroviària que va començar amb l'accident de Gelida, el servei de Rodalies ha estat gratuït 3 mesos i mig. El govern justifica que es torni a pagar per la millora progressiva del servei, que ja situa en el 96%.
0: L'Iran acusa els Estats Units de trencar l'alto el foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz.
4: I Trump diu que espera una resposta de Teheran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau.
0: Aquest matí, en directe a 11:15, sentirem Álvaro Arbeloa aquí al suplement en la roda de premsa prèvia al clàssic de demà. Biel Cadilla, bon dia.
5: Bon dia, sí. Arbeloa s'haurà de pronunciar sobre la crisi al vestidor blanc i la baralla entre Tchouaméni i Valverde, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital. El club els ha sancionat amb 500.000 euros de multa cadascun i en un comunicat assegura que els dos jugadors s'han disculpat.
0: L'Espanyol se la juga aquesta tarda contra el Sevilla en un duel per la salvació.
5: Els sevillans són el primer equip de la classificació fora de la zona de descens, amb 2 punts menys que els blanquiblaus. Desenes d'aficionats pericos es van acostar ahir a l'RCD Stadium per donar ànims a l'equip abans de marxar cap a terres andaluses. Aquest Sevilla-Espanyol a 1:15 el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Enric Agut, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, aquí estem.
0: Matí amb pluja en alguns punts del país i tarda també especialment moguda, eh?
6: Sí, sí, aquest matí tenim molts núvols, algun ruixat molt dispers, com el que hem tingut ja en alguns trams de les comarques de Barcelona. Es poden repetir al llarg d'aquest matí, són molt puntuals, però bé, allà on caiguin, doncs ens mullarem. De moment a Barcelona portem 3 litres, al Perelló mig litre, però és aquesta façana costanera on pot caure això, un plogim de tant en tant. Serà a partir del migdia quan entri un front de pluja una mica més extensa per comarques de Tarragona i després al llarg de la tarda, sobretot cap allà a les 4, 5, 6, arribi aquest gruix de pluja a les comarques de Barcelona i més tard a les de Girona i també se n'esperen bastants de ruixats el que és el vessant sud del Pirineu Lleidatà. A la resta, doncs, la pluja serà més testimonial i estem parlant de que en molts llocs en tot el dia puguin caure entre 1 i 5 litres, és a dir, són xifres que no són molt abundants, però pots quedar mullat si no portes un paraigua, i on plogui més, que és en alguns trams de la costa o al vessant sud del Pirineu de Lleidatà, doncs es poden acumular xifres fins a 20 litres. I la temperatura màxima, doncs, al voltant dels 19, 20, 21 graus en general. Demà diumenge tindrem més estones de sol, pujarà la temperatura, però cap al vespre podria arribar una nova pluja per Ponent, però bé, demà ja veurem.
0: Avui al suplement tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Jaume Clotet i sumarem el científic Salvador Massip a les 10 l'hora negra de Maica Navarro, avui que a quarts d'11 us saludarem des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona amb un munt d'activitats a l'aire lliure per celebrar aquest clínic obert al matí d'aquest dissabte. Sembla que la pluja aguantarà, pluges més intenses a partir d'aquesta tarda, almenys a la ciutat de Barcelona. Per tant, clínic obert amb un munt d'activitats, com dèiem, a l'aire lliure per apropar i conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya, ara que també la salut és notícia més que mai a causa també d'aquest antivirus. A banda dels millors especialistes, passarem consulta avui amb la Maria Nicolau, el Pep Noguer, el doctor Antoni Trilla, Joan Callarissa, Rebeca Rodríguez. Us esperem a partir de quarts d'11 al carrer Casanova de Barcelona, a l'aire lliure, clínic obert. Per tant, avui, suplement de primavera a l'aire lliure a partir de quarts d'11. Mig quart de vuit.
3: L'informatiu del suplement.
0: Aquesta matinada l'Organització Mundial de la Salut ha augmentat a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer i a 2 sospitosos més a l'espera de tenir els resultats de les proves mèdiques. Aquesta és l'última hora d'una crisi sanitària que avui té totes les mirades posades a Tenerife, on la propera matinada ha d'arribar al creuer que no tocarà port. Avui es desplacen fins a l'illa Canària el director general de l'OMS i els ministres de Sanitat i d'Interior per coordinar tot l'operatiu, Eva.
4: El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha localitzat, mentrestant, un nou contacte a Catalunya. Una dona que no té símptomes i està confinada a l'hospital, però que va volar el mateix avió que la dona neerlandesa que havia estat al creuer i va morir poc després. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona que va passar uns dies per Barcelona després de ser en el mateix vol.
0: Els detalls de tot el que ha de passar aquestes properes hores des de Madrid, Alba Gil.
7: Es tracta d'una dona sud-africana que va estar 6 dies a Barcelona. Està asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts al vol de Johannesburg en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
8: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
7: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió i està ingressada a Alacant amb tos. Se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Sentim el dos de Sanitat, Javier Padilla.
9: És un caso bastante improbable, una persona que iba 2 filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
7: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se.
0: Gràcies, Alba. Com explicàvem, aquesta propera matinada el creuer, on dius, ha d'arribar a l'illa de Tenerife, on desembarcaran els passatgers i la tripulació que viatja a bord de l'embarcació. Tots seran repatriats en avió als seus països d'origen en un operatiu supervisat al mil·límetre pels responsables de l'OMS i pel govern espanyol. Les autoritats canàries han confirmat que una vintena de països ja tenen a punt els avions per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, allà hi tenim el David Mendoza i la Mònica Mas. Mònica, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia. El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix gran part dels 23 països que tenen passatgers a Londius han respost i tindran a punt un avió a l'aeroport de Tenerife per repatriar els seus ciutadans. Tot i això, encara queden alguns que no estan donant resposta i per ells hi ha prevista aquesta solució.
11: Una espècie d'avió escoba que lo que vendría a ser es aquellos países o ciudadanos que no hubiera estado su vuelo, que no pudiera encajarse en ningún otro, entrarían estos dos vuelos de Rescue Europa. Países Bajos ha confirmado que se hará cargo de la tripulación, de aquella que no es esencial para confirmar el vuelo.
10: El portaveu del govern canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començarà l'operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: El govern tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra malgrat les crítiques per la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents de Barcelona en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. El president Salvador Illa defensa la professionalitat del cos però admet que no tenia coneixement de l'operatiu. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia, tot i que els seus socis parlamentaris, Esquerra, els Comuns i també la CUP, exigeixen que plegui. Laia Framis, bon dia.
12: Sí, bon dia. El govern assegura que té plena confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i també en el director de la policia, Josep Lluís Trapero. En una piulada, la consellera Parlon diu que vol reconèixer la tasca de Trapero davant dels qui posen en dubte la seva professionalitat. Tot plegat després que Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP, hagin exigit el cessament de Trapero per unes infiltracions que consideren intolerables en un context democràtic i amb un govern d'esquerres. I han posat veu al republicà Jordi Albert i Andrés García Bé Rió dels Comuns.
13: Inadmissible i intolerable. Per aquest motiu demanem el cessament del director de la policia com a responsable polític d'aquestes actuacions.
14: Traspassa totes les línies vermelles, vulnera de manera molt greu els drets sindicals.
12: Junts demana explicacions urgents al Parlament mentre que els Mossos defensen que aquest tipus d'operacions són part de les seves funcions i estan recollides a la legislació vigent. A més, l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, ho ha criticat en una piulada. Assegura que les infiltracions no són una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia.
0: Dos minuts per arribar a un quart de vuit. A partir d'avui es torna a pagar per viatjar en Rodalies. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei que ja arriba al 96%. Això suposa alguns canvis després de 3 mesos i mig de viatges gratuïts per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida del mes de gener.
15: Si teniu l'abonament gratuït de 10 viatges, heu de tenir en compte que els que queden pendents es perden, ja que des d'avui les màquines validadores no admeten aquest títol. En canvi, si quan va entrar en vigor el període de gratuïtat teníeu un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, aquests viatges sí que es poden recuperar a partir d'avui. Des d'avui mateix podeu anar a les taquilles de les estacions per demanar una ampliació d'aquest abonament pels dies pendents. Pel que fa als títols integrats, com ara la T usual o la T jove, si els teníeu quan va entrar en vigor la gratuïtat, en aquest cas els viatges pendents no es recuperen perquè són targetes de transport que permeten combinar Rodalies amb altres mitjans de transport. I també recordem els títols que a partir d'avui tornen a sortir a la venda per viatjar només amb Rodalies. Hi ha el bitllet senzill, l'abonament mensual de Rodalies, que costa 20 euros, excepte per als joves nascuts entre el 2000 i el 2011, que paguen 10 euros, i el bonotren de 10 viatges a 11,70 euros per a una zona.
0: A la crònica internacional, el món continua pendent de les converses entre els Estats Units i l'Iran. Malgrat els esforços diplomàtics, la tensió entre els dos països es manté. Ara Teheran acusa Washington de trencar l'alto el foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca diu que esperen notícies per reprendre les negociacions de pau.
15: Aquesta matinada ho ha dit el mateix president nord-americà Donald Trump abans de pujar a l'avió que cada divendres se l'endú de cap de setmana.
16: Rebré una carta, se suposa que aquesta nit, així que veurem com va. No ho sé, ho sabrem aquesta nit. Mireu, no tenen exèrcit, no els queda gaire. Veurem què passa.
15: Mentrestant, la situació al Golf Pèrsic es continua deteriorant. Imatges per satèl·lit mostren una gran taca de petroli que s'estén pel golf, davant de l'estratègica illa iraniana de Jarq. Segons una ONG britànica especialitzada en l'impacte ambiental dels conflictes, es tracta d'una de les marees negres més importants registrades a la zona des de l'inici del conflicte.
0: A Londres, en aquest cas, desfeta electoral del laborisme britànic, que suma una derrota electoral històrica al feu de Gales. Per primer cop a la història, els independentistes galesos han guanyat les eleccions. Gales, doncs, tindrà un govern nacionalista que coincidirà amb el d'Escòcia, on l'SNP repeteix victòria. En aquest cas, un dels beneficiats de la patacada laborista és l'extrema dreta de Nigel Farage, que puja per primera vegada en unes eleccions regionals. Ens ho explica des de Londres el Quim Olivares. Quim, què tal? Bon dia.
17: Hola, bon dia. La formació independentista galesa Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. No ha aconseguit la majoria i haurà de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rin Ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
18: Today it has become clear that Wales...
19: Avui ha quedat clar que Gales exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gales.
17: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gales. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la cinquena victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gales s'afegeix a la patacada considerable, també laborista, en les eleccions locals parcials d'Anglaterra, on la formació del primer ministre hauria perdut molts representants en àrees on solia guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, que ha dit que no pensa plegar.
20: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
17: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
0: A Rússia, Vladimir Putin podrà celebrar avui amb tranquil·litat el Dia de la Victòria amb la desfilada per commemorar el triomf de l'exèrcit soviètic sobre el nazisme. Un gir sorpresa d'última hora va fer esfumar ahir les amenaces que Ucraïna havia llançat. Els dos països han pactat un alto el foc amb la mediació dels Estats Units, que inclou un intercanvi de presoners i l'ordre expressa de Zelensky de no atacar Moscou. Cristina Solías, bon dia.
21: Bon dia. La treva pactada a tres bandes s'allargarà fins dilluns i cada exèrcit es compromet a alliberar 1.000 presoners de guerra. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus captius i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que ell és qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja sense l'amenaça dels drons ucraïnesos, una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
22: Горе тому, хто пытается над днём победы под
23: Ай, да qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
21: Putin ja havia decidit no treure els tancs ni els míssils a la desfilada i com que Zelensky en les últimes hores havia continuat enviant drons a Moscou, finalment ha hagut de ser Donald Trump qui hagi obligat el president ucraïnès a quedar-se de braços plegats per garantir que Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
0: I ara anem fins a Hongria, on Peter Maguire es convertirà avui en el primer ministre d'Hongria. El Parlament del país el confirmarà com a nou líder després de resar a les eleccions del mes passat, una victòria que va posar fi a 16 anys de l'ultraconservador Víctor Orbán, Jordi Baró.
24: Bon dia. Hongria enceta avui oficialment un nou cicle amb un nou líder de centredreta, Peter Maguire, amb una agenda ambiciosa de reformes domèstiques, mesures anticorrupció com unir-se a la Fiscalia Europea, restablir i reforçar la independència del poder judicial i les llibertats de mitjans i acadèmiques. Són iniciatives per capgirar la degradació de l'estat de dret de l'etapa d'Orbán i també convèncer Brussel·les perquè desbloquegi 20.000 milions d'euros de fons europeus. Pavel Zerka és investigador al think tank paneuropeu Consell Europeu de Relacions Exteriors. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
25: No crec que sigui imaginable que Peter Maguire no aconsegueixi retornar la major part d'aquests diners a Hongria. La Comissió Europea també entén perfectament que ha de demostrar als votants hongaresos que ha comprès el missatge, que els hongaresos volen tornar a estar al corrent dominant europeu i que volen ser més a prop del cor d'Europa.
24: La relació de la nova Hongria post-Orban amb Brussel·les, però, tindrà previsiblement també zones d'ombra. Hi ha dues qüestions en les quals el nou líder, Peter Maguire, no està alineat amb la postura oficial de la Unió Europea. Una és el suport financer a Ucraïna i el seu procés d'adhesió. L'altra, la fi a la dependència del subministrament energètic de Rússia.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí, més qüestions. Creix el desinterès per assumir més responsabilitats a la feina. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir si això implica tenir menys temps lliure. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del paradigma sobre què implica l'èxit professional.
15: Són dos estudis d'Infojobs i de la consultora de selecció de personal Michael Page que indiquen que 6 de cada 10 treballadors no volen més responsabilitats o rebutjarien un ascens si això afecta el seu benestar. Només el 18% dels treballadors posa per davant de tot l'èxit professional. Segons Natàlia Cantó-Milà, experta en sociologia de la UOC, ha canviat el model d'èxit.
1: També hi ha una redefinició de què significa tenir èxit a la vida. Ara, per moltes persones, no només implica arribar a una posició dins de la nostra feina assalariada en la qual pugem de categoria, guanyem més i tenim més respecte, sinó que tenir èxit a la vida per moltes persones també implica tenir una família que més o menys funcioni i tenir temps a poder dedicar-se a les cures de la salut pròpia.
15: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot en persones de més de 35 anys que ja tenen la posició consolidada i prioritzen l'equilibri entre la vida i la feina a la possibilitat d'assumir nous càrrecs.
0: Doncs si aquest cap de setmana teniu temps lliure, una proposta és avui dissabte el Temps de Flors de Girona amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral, a l'any Gaudí Fèlix Martín.
2: Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cucullona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
3: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
2: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix. I també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
0: I ara marxem fins a Venècia, on la Bienal d'Art obre avui al públic la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i Rússia al certamen. Enviada especial, Montse Mas.
4: El projecte de calma i reparació històrica amb 111 artistes del sud global, ideada per la comissària camerunesa Koyo Kuo poc abans de morir l'any passat, ha quedat eclipsat per la tensió política i les protestes dels últims dies. Segons l'artista neerlandesa Una Frost, en declaracions a Catalunya Ràdio, és una llàstima que la geopolítica s'hagi imposat.
5: L'art és molt més gran que la política. La política pot ser només una petita part. Pots fer art polític si vols, però l'art no hauria de ser inclòs en la presó de les opinions polítiques.
4: L'interès per l'art, però, resisteix, com s'ha comprovat els dies previs a l'obertura, en les llargues cues d'accés a alguns pavellons, com el d'Àustria, que acull la performer Florentina Holzinger, una de les estrelles del pròxim festival grec. Per cert, que Venècia ha impactat en accions com la d'una dona nua fent snorkel en un tanc d'immersió amb orina dels visitants. A la Bienal de Venècia, la cita més important de l'art contemporani, tot és possible.
6: L'informatiu del suplement.
26: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
27: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
28: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
29: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
30: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
29: Thank you!
28: Per aquí, sisplau!
30: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
31: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
32: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
33: Tot és possible un dia de partir.
31: Tot és possible, un dia de clàssic. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge a partir de les 8, la TDT del Barça-Madrid a Catalunya Ràdio.
7: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
8: Ei, com va? Com et dius?
9: Tenim un nom que el sap tothom.
8: Però d'on surts tu?
9: Tant se val d'on venim, si del sud.
8: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
9: Ara estem d'acord, estem d'acord.
8: Sí, i una estrella ens agermana.
10: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
11: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
12: El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
31: L'informatiu del suplement.
0: Aquest matí al suplement sentirem Álvaro Arbeloa a la roda de premsa prèvia al clàssic de demà al Camp Nou, una roda de premsa que oferirem en directe cap a 11:15 del matí, en què s'espera que el tècnic de l'equip blanc es mulli sobre la crisi al seu vestidor, especialment sobre l'últim capítol, aquesta baralla entre Tchouaméni i Valverde, que Florentino Pérez ha intentat tancar amb una multa històrica. 500.000 euros de sanció per cadascun, Vial Cadilla.
14: Sí, una sanció econòmica sense precedents, però cap sanció esportiva. Per tant, el migcampista francès podria jugar al clàssic de demà si així ho considera Arbeloa. Valverde, en canvi, se'l perdrà a causa del traumatisme cranioencefàlic. El Madrid va anunciar la sanció en un comunicat ahir al vespre on explicava que els dos futbolistes havien comparegut davant l'instructor de l'expedient i els dos havien demanat disculpes. De fet, Tchouaméni va fer un escrit a les xarxes on admet que el que va passar és inacceptable i demana perdó per la imatge donada. Tot plegat a les portes d'un clàssic que pot donar la Lliga al Barça. Els blaugranes en tenen prou amb un empat per proclamar-se campions davant del seu etern rival, cosa que no ha passat mai encara. Per això, el davanter Ferran Torres parla d'una ocasió especial.
16: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens prenem d'il·lusió.
14: De la importància d'aquest clàssic també en parla avui Fermín en una entrevista a Mundo Deportivo.
17: Al final es un partido que a todos los jugadores nos gusta jugar, un clásico, y más en la situación que venimos, que creo que tenemos ganas ya de jugar el partido, de dar nuestro máximo nivel y de darle una victoria a los culés.
14: Això el dia que l'Espanyol afrontarà un partit transcendental a la Lliga, els blanquiblaus jugaran al camp del Sevilla en un duel vital per la salvació. Desenes d'aficionats es van acostar ahir a l'RCD Stadium per donar ànims al seu equip abans que marxés cap a terres andaluses. El Sevilla és ara mateix el primer equip fora de la zona de descens, amb 37 punts, dos menys que els pericos. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb el resultat.
18: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
14: Aquest Sevilla Espanyol a un quart de cinc el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. La lluita per la salvació s'ha complicat encara més amb la victòria del Llevant ahir a la nit per 3-2 contra l'Osasuna en un partit que va començar perdent per 0-2. L'equip valencià, que marca el descens, suma ara 36 punts, els mateixos que l'Alavés i un menys que el Sevilla. Avui també es disputa la primera. Elx Alavés, també clau pel descens a les dues. Atlètic de Madrid Celta a 6:45 i Reial Societat Betis a les 9. En hoquei patins, el Vilassana ha estat eliminat de la final a 4 de la Lliga Europea Femenina d'hoquei patins. Les catalanes van perdre els penals en la segona semifinal contra el Fraga. A la final a 8 masculina, el Barça jugarà avui la semifinal contra el Benfica. L'altra enfrontarà el Porto i el Barcelos. I en futbol sala, el Barça s'ha garantit el lideratge de la final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En el duel de la 29a jornada, els blaugranes van superar el Pozo Murcia per 4-3.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Ui, avui. Són 2:15 del matí.

0: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, encara que no ho sembli. Això és el Blai Malcé i l'Ol Gàbalos. Bon dia, bona hora.
1: Jo no tinc una R, eh?
0: No. I tu?
1: Bon dia.
0: Loger. Què tal, com esteu? Això és Bad Bunny i no, això és el suplement, els meus ídols, aquest espai que fem dedicat a artistes que inspiren els nostres col·laboradors.
2: Sí, home, per com ha començat podríem estar dedicant ben bé una secció a Juan Luis Guerra o sí, a Rubén Blades, no? Perquè Bad Bunny també és tot això. Mm. Bad Bunny és música urbana, és reggaeton, però...
1: És la següent balda.
2: És també arrels. I a part de descobrir algunes de les arrels de Bad Bunny, algunes de les sonoritats amagades, alguns dels seus homenatges, avui, en els propers minuts, descobrirem quina connexió té Bad Bunny amb grans noms de l'escena catalana com Moques Grasses, Mishima, Figaflaues o Els Tiets.
0: Nueva York.

0: Quina meravella, quina meravella aquest inici de la cançó de Bad Bunny. I ara m'agradaria que estiguéssim molt, molt, molt, molt atents a la lletra. Ando con mi prima borracha rula y los míos en el Bronx saben la que hay. Con la nota en hoy, por Washington hoy. Willy Colón me dicen el malo. Ay, porque pasan los... Willy Colón me dicen el malo.
1: Willy Colón.
0: Qui era Willy Colón? Un dels era grans artistes de salsa.
1: Un gran trombonista.
0: Trombonista també.
1: Mort no fa gaire.
0: Sí.
1: Mort no fa gaire i és un dels grans trombonistes de tot aquest col·lectiu de la Fania, All Stars, per exemple, no? I d'aquesta recuperació dels sons caribenys, no? A Estats Units, no?
0: Doncs Willy Colón, el seu primer disc, al costat d'Héctor Lavoe, es deia El Malo.

0: I em sembla molt digne d'un artista com Bad Bunny que busqui la similitud. Ell és el Conejo Malo, no?
1: Sí,
0: perquè,
1: sí, sí.
0: Sabeu per què li diuen Bad Bunny? Perquè,
1: és una cosa de quan era petit,
0: sí,
1: oi que sí?
0: Sí, una foto que ell es va disfressar de conill i sortia com amb cara de pomes agres i se li va quedar el Bad Bunny, Conejo Malo. I que ell trobi aquest símil amb el Malo, que és com li deien a Willy Colón quan va començar la seva carrera, em sembla una declaració d'intencions i un homenatge a les seves arrels que pocs artistes d'aquest nivell global, d'aquesta lliga, fan, la veritat.
1: Sí, i tot això jo crec que ho va aconseguir sintetitzar molt bé al concert de la Super Bowl.
2: Mm-hmm. Home, allò va ser increïble, aquell espectacle.
1: O sigui, increïble. O sigui, cada dos segons hi havia una referència... O sigui, podíem analitzar tot.
2: I una plantofada al trompisme, sí, sí, sí, amb la mà oberta,
1: sí,
2: molt, molt elegant.
1: I, a més, és una forma de fer política... sense fer-ne de forma explícita, no? O sigui,
0: que és la millor.
1: Que és la millor.
0: I la més efectiva.
2: Home, en aquest cas jo vaig trobar que era bastant explícita, la Super Bowl, aquell final amb totes les banderes, tot el poble americà unit més enllà de les proclames en un dels esdeveniments, l'esdeveniment més seguit del país,
1: més yanqui. I
2: amb totes aquelles ballaruques i cançons fusionades com Pitorro de Coco.

0: Donald Trump diu de Bad Bunny, entre altres coses, que no vocalitza, i en aquest cas, en alguns moments, potser li hem de donar una mica
1: aquí
0: la raó
1: una mica,
0: al president dels Estats Units.
2: És la gràcia, és com el Jota de los planetes, no? Que necessites fer un exercici extra per entendre'l, no?
0: Perquè la voluntat és que no l'entenguis, bueno, però en aquell cas és perquè la veu està molt en segon pla. Aquí és perquè té aquesta manera tan característica de parlar, no?
1: Sí, i també jo crec que és perquè ell, al llarg dels anys, ha creat com el seu propi vocabulari, no?
0: Vull dir, és aquest, no, el vocabulari?
1: A partir d'ara et direm el conillet dolent, Roger?
2: De Sabadell.
1: De Sabadell.
2: El conillet de Sabadell. En fi, aquesta, per què l'has triat, aquesta, Olga?
1: Doncs perquè forma part del setlist d'aquesta gira, d'aquesta gran gira internacional que està portant a terme Bad Bunny.
0: I exactament el pitorro de coco, què és?
2: No ho sé. Ostres,
1: aquí m'has pillat. No.
0: Perquè jo per pitorro se'm poden acudir moltes coses.
2: Ves a saber, home.
0: De coco ja no ho sé.
2: Hi ha molt de sexe explícit a les lletres de Bad Bunny.
1: Sí,
2: també
1: sí.
2: No ens enganyarem,
1: home,
2: aquí.
1: A veure, d'on ve Bad Bunny? D'on ve Bad Bunny?
0: Del
1: reggaeton,
0: clar. Va, vinga, avancem. Charles Aznavour.

0: Es nota molt que ve del rap, no? del trap, del
1: hip-hop. Això ja és més trap, eh?
0: Sí.
1: No?
0: Vull dir, això... amb aquesta màquina, amb aquesta caixa de ritme sonant, no?
1: Sí, sí, sí. Això és un tema que es diu Mónaco, del Nadie sabe lo que va passar mañana, del 2023, on Bad Bunny, després de fer uns discos més centrats en el reggaeton, va decidir tornar als orígens i fer un disc trap, 100%, on aquí, diguem que encara vocalitza menys.
0: Sí, és el disc que no heu d'escoltar si us voleu introduir en el món de Bad Bunny. Hem repassat els seus referents i ara el que farem serà repassar com Bad Bunny ha marcat l'escena catalana en els últims anys. Primer exemple.

0: tranqui, yo perreo sola.
1: És Yo Perreo Sola, del disc de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, que va sortir durant el confinament. Jo crec que és una cançó molt important i que va marcar un abans i un després en el món del reggaeton, perquè és una de les primeres cançons feministes cantades per un home al món del reggaeton. Crec que és molt interessant que pugui donar-ho a una dona dient això.
2: En el concert
1: que...
2: de Super Bowl també va haver una cita, de veritat, aquesta cançó.
1: I els Oques Grasses, en el seu últim disc, El Fruit del Deliri, cantant amb les al·lèrgiques del pol·len, es van marcar això. Que jo

Aquest homenatge a Bad Bunny, i per homenatges a Bad Bunny, si n'hagués de triar només un, jo trio l'homenatge que fa Mishima a aquesta cançó, que jo crec que és una de les millors que ha fet mai el Conejo Malo.

0: Doncs mira, aquesta peça sí que m'agrada.
1: És que aquí toca la fibra, es posa profund i parla dels seus amics, del seu avi. I després escoltes la versió de Mishima,
0: és preciosa.
2: Això és de tirar més fotos,
1: sí,
2: no?
1: Sí, que està dedicada al Marc Lloret, que aquí trobem a falta tant, al seu teclista, i en català són així.

0: Vaig a pit descobert que no sigui un atac. Em sento el pols molt accelerat. Digue'm, on t'has ficat? Per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, Marc, Jordi, Bernat, José, Daniel o Guillem, Violeta i cançons, les farem retornar com si fossin canons. Sento els teus solos i em venen senglors. Potser són d'angoixa, alguns sonen com glots. Blanqueta, garnatxa, el meu got. Jo d'aquí Barna no em moc, però hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades. Ei, que la nostra gira no volia aturades, però si avui m'emborratxo que algú em porti a casa.
1: Hauríem d'haver fet més discos, tocat en...
2: És que el David, fent aquest exercici que fa d'agafar cançons conegudíssimes i transportar-les al seu terreny, ho va fer amb el Flowers de la Miley Cyrus. Mm-hmm. I aquests últims dies n'han fet un altre. Vull dir que se'n surt molt bé. I a més, amb aquesta que tenia un significat especial per la mort del Marc Lloret, doncs encara més.
3: És una meravella. I per acabar, un parell de referències a l'escena més urbana per demostrar que Benito Antonio Martínez Ocasio és un déu de l'Olimp per aquests músics catalans. Agafem el cotxe, anem cap a casa.

0: Figaflaues amb aquests quatre quissos. I ara, aquesta és una mica més difícil d'agafar-la, eh? Stay Home i els tiets amb la platja.
1: El teteo.

0: teteo malbenito.
1: ¿Teteo? ¿Què és un teteo?
0: Un teteo és una mica de festa, no?
1: Ah, sí?
0: Sí, no?
1: Ostres, sí, no? M'he sentit molt vell ara. Teteo, es diu?
2: Són uns...
0: Ei, crec que sí, no? Teteo és una mica...
2: Mira, ja sabem
0: la
2: que...
0: La festeta de xerinola.
2: Hem esbrinat que és el pitorro de coco.
0: Què és?
1: Què és
2: un,
1: pitorro?
2: És un destilat, evidentment.
1: Ah,
2: és una mena de rom artesanal.
1: Bueno, doncs jo prefereixo
0: tu sempre,
1: fer...
0: Tu sempre pensant en el
2: destilat
0: mateix,
2: que s'obté de la canya del sucre, que típic de Puerto Rico,
1: doncs
2: i
1: mira,
2: és que el pitorro, doncs mira...
1: Avui hem fet moltes referències, eh? Cafè, ron, pitorro...
0: No us han vingut ganes d'anar al concert de l'Estadi Olímpic?
1: Sí.
2: A veure.
0: Doncs no hi ha entrades.
2: A mi no hi ha entrades. D'aquí 15 dies, no? Bé, aquí a Barcelona?
0: Sí, sí, sí. 22
2: i
0: 23
2: d'abans. A veure, jo, a mi m'agradaria molt, eh? Ara, pagar l'entrada potser ja no tant.
0: Jo la pagaria.
2: Però sí, sí, vull dir que...
0: Però no...
2: Si som a temps,
0: sense,
2: si te'n surten dues, Blai, truca'm que vindré.
0: Vinga.
2: Vinga, va.
1: Vinga.
2: Olga i Blai, una abraçada. Moltes gràcies. Bon dissabte.
1: Bon dissabte.
2: Ara tornem.
0: Adéu.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert.
2: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
1: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
2: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Al munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al munt.cat.
5: El balcó gastronòmic és un lloc...
6: Que bo.
5: Amb molt de sabor, amb molt de mediterrani.
6: Parella, què us posem per aquí?

0: amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
3: La Inara és professora d'institut i freestyler.
4: Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir.
3: La Marina, que és periodista, també fa improvisació.
5: Nosaltres som de les poques noies que estem participant de l'escena del freestyle en català.
3: Una escena massa vegades hostil, si s'és dona.
4: Dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc, doncs per mi no.
3: O dona racialitzada, com la Tifa Drame.
6: El que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, va, tio, este tio no vale.
3: Nando Cruz, periodista musical.
7: El hip hop, el blues, techno, tot això no neix palaus de la música, sinó sempre, sempre en els marges.
8: Solidaris.
9: Amb Mercè Folch.
3: Dones en el món del rap.
8: Dissabte a les 10 de la nit.
2: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
10: Passant 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
11: Bon dia.
10: Es confirma un sisè positiu d'antivirus vinculat al creuer Ondius.
11: A Catalunya s'ha localitzat un segon contacte vinculat amb el brot. És una dona que està en quarantena després d'haver coincidit a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus. El creuer ha d'arribar aquest cap de setmana a les Canàries, on l'OMS coordinarà l'operatiu de desembarcament.
10: El govern descarta cessar Josep Lluís Trapero pels dos agents infiltrats en una assemblea de docents.
11: Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP exigeixen que el director de la policia plegui, però la consellera Parlon diu que li manté la confiança.
10: Després de 3 mesos i mig gratuït, avui s'ha de tornar a pagar per agafar Rodalies.
11: El govern justifica que es torni a pagar per la millora progressiva del servei, que situa ja en el 96%.
10: L'Iran acusa els Estats Units de trencar l'alto al foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz.
11: I Trump diu que espera una resposta de Teheran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau.
10: Aquest migdia, nova manifestació a Barcelona per demanar l'alliberament dels dos activistes de la flotilla.
11: Són el brasiler Tiago Ávila i el catalano-palestí instal·lat a Barcelona, Saif Aboukaixek, detinguts per Israel el passat 30 d'abril. Els dos han iniciat una vaga de fam que pot posar greument en risc la seva salut.
10: Moren dos guàrdies civils a Huelva en un xoc entre dues patrulles que perseguien una narcollanxa.
11: L'accident s'ha produït a uns 150 quilòmetres de la costa de Huelva. Més enllà dels dos agents morts, també han resultat ferits dos policies, un d'ells de gravetat.
10: Avui s'estrena el Docs Barcelona, Abandonados, és la nova sèrie documental de Carles Porta.
11: Que arriba a Disney Plus el 29 de maig. La sèrie narra en 4 capítols el cas de 3 nens que van trobar sols en una estació de tren de Barcelona l'any 84 sense cap document d'identitat.
10: Olivia Rodrigo escalfa motors pel clàssic amb un concert íntim i sorpresa al Teatre Grec.
11: La cantant, l'escollida per Spotify per lluir el logo a la samarreta blaugrana, ha actuat davant dels seus 2.000 fans catalans més dedicats.
10: I els esports aquest matí, al Suplement, seguirem la roda de premsa de l'Aurora Reloa a 11:15, en directe també pel Suplement, just abans d'un clàssic que arriba empantanegat.
11: Amb la polèmica baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que s'ha saldat amb una multa històrica, 500.000 d'euros de sanció per cadascun.
10: Les portades dels diaris estan pendents de l'antivirus i també de la polèmica que envolta el cos dels Mossos d'Esquadra. Marina Laminos.
12: Fa ressò, Roger, l'ara en titular, l'actuació dels Mossos enverina la negociació entre govern i USTEC, i sobre l'antivirus ho il·lustren amb una imatge del port de Granadilla, Tenerife, on es va preparant tot mentre s'espera l'arribada d'aquest creuer. El periòdico en parla el titular. Sota control diuen els casos sospitosos d'antivirus a Espanya i destaquen també en portada una entrevista al president de Ferrocarrils de Catalunya, Carles Ruiz, que assegura que el primer semestre de l'any que ve es posarà en funcionament l'ERA Aeroport. I també imatge amb la mirada posada a la visita de Lleó XIV, en aquest cas, dels Agustins de Barcelona, els homes del Papa a Sant Roc. A La Vanguardia, titular, una nova tragèdia policial reobre el debat de la lluita contra el narcotràfic, i fotografia de Keir Starmer ahir a Londres. Els laboristes admeten la derrota electoral, però el primer ministre es nega a dimitir. I el punt avui, una inestabilitat permanent. 2 anys després de les eleccions al Parlament, el govern encadena crisi rere crisi.
10: Més sobre l'antivirus, al País Espanya localitza dos contactes amb una morta pel virus.
12: I fotografia de l'ultra Nigel Farage, un dels grans vencedors de les eleccions del Regne Unit. El Mundo en titular. El cas sospitós de la Can amenaça el setge a l'antivirus i a l'ABC no li dediquen el titular, sinó la fotografia principal, que és la d'un guàrdia civil col·locant una carpa al port on arribarà el creuer.
10: Albert Postils, anys i anys per molts anys, avui bufarà 31 espelmes, Andrea Motis.
9: Aquesta trompetista, cantant i compositora es va fer un nom pel seu talent tan precoç i ha aconseguit consagrar-se molt aviat en l'escena del jazz. Fa pocs mesos va publicar Intimate, el seu últim disc.
10: 51 espelmes, Juan Antonio Bayona.
13: És curiós que jo, una de les pel·lícules que més em va impressionar quan era petit era el Dràcula.
9: És un dels directors catalans més importants a nivell internacional. Ha dirigit grans títols com L'Orfenat, Lo Impossible, Un monstre em ve a veure i La societat de la neu, pel·lícula que va ser nominada als Oscars.
10: I 61 espelmes, Tomás Roncero.
14: Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos. Y Mbappé de que te...
9: Un home que ho està passant molt malament, que porta 2 anys veient com el seu Real Madrid no aixeca cap títol, que està començant a perdre la paciència amb Kylian Mbappé i d'aquí segur que tindrem notícies després del clàssic de diumenge.
10: Avui, el suplement, si tot surt com hem previst, a les 9 del matí, just a arrencar la tertúlia, Tomás Roncero. Una petitíssima salutació en homenatge a Eduard Voltes, que ha tingut una setmana satisfactòria, si parlem d'orgasmes futbolístics. Si més no, vull dir que el Voltes ja ens ha avisat prèviament que té ganes de dir-hi la seva sobre el que està passant i saludarem el Tomás Roncero a les 9 del matí, si tot surt com hem previst, que a vegades hi ha coses que es mouen i, evidentment, l'actualitat està molt carregada. Vida social.
15: Jo vull ser rei, ser per tu.
10: Marta Ferrer, els Pets bufen espelmes a Premià de Dalt amb la segona part de la gira Cantant les 40.
16: Ho fan en el marc del Festival Solidari Ulisses Endofest, destinat a recaptar fons per investigar l'endometriosi. I tocaran els 8 discos que no van cantar la primera part de la gira, però que estan igualment plens d'himnes. Ho faran avui al Parc de Can Verboom a partir de les 12 del migdia. Es poden comprar entrades per 25 euros i els menors de 18 anys hi entren per 13.
10: I els Amics de les Arts també bufen espelmes, 20 anys de trajectòria a Tarragona.
16: La gira d'aniversari del trio fa parada avui al Palau Firal de la ciutat per repassar 2 dècades d'èxit sobre els escenaris. Serà avui a 9:45 del vespre.
17: El dia que admetis per fi que t'està fent molt fàcil.
10: Encara un altre aniversari, la Ludwig Band celebra 20 anys de la directa.
16: El mitjà de comunicació ha organitzat una jornada festiva de 12 del migdia a 11 de la nit al barri de Sants de Barcelona amb tot d'activitats per totes les edats, entre altres el concert dels Despolla, que hi presentaran el seu nou treball pel barri Es Comenta. Tocaran de manera gratuïta a la plaça Joan Pelegrí a partir de 8:15 del vespre.
10: Al Teatre Tantarantana, Hora Bruixa.
16: La companyia Application Rejected proposa aquest concert teatral punk, ritual i irreverent, que també és un viatge a través del temps protagonitzat per les bruixes de Macbeth. Totes tres tornen per explicar-nos la seva versió dels fets i de la història. Avui a funció a 8:45 del vespre, les entrades a partir de 17 euros.
10: I avui també és un bon dia per passejar pel Rec d'Igualada.
16: El Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia transforma les velles fàbriques i adoberies del vell barri industrial de la ciutat en botigues pop-up on grans marques locals i internacionals i també dissenyadors de moda independent i emergent venen els seus estocs i mostraris a preus únics. Avui s'hi pot passejar durant tot el dia.
10: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Dabó. Avui el conte es titula Ingerències.
18: A l'Antoni sempre l'havien deixat de banda en les grans decisions de la seva vida. Quan tenia mesos, el van batejar sense el seu consentiment. Un fet que amb el temps va disculpar pel moment vital que travessava. Més endavant, tampoc li van deixar escollir l'esport. L'Antoni volia apuntar-se a llançament de martell, però la seva mare, que era campiona olímpica i volia estalviar-li futures decepcions, el va encaminar cap als escacs. Li va passar una cosa similar a l'hora de triar la carrera. La seva preferència era empresarials. Però aquesta vegada va ser el pare qui, contravenint el sentit comú, va asseverar que si volia ser un home de profit, havia d'estudiar antropologia. En el cas de l'amor, el mateix. Perquè l'Antoni va conèixer la seva parella, la primera i l'última que ha tingut, en una cita a cegues. Junts van ser pares d'una família nombrosa, tot i que en realitat l'Antoni havia somiat una vida sense fills. Després d'una existència farcida d'ingerències, l'Antoni va traspassar. En les seves últimes voluntats, havia fet constar que l'incineressin i llancessin les cendres al mar. Però la seva família, després de dilatades cavil·lacions, va considerar que seria més bonic fer-ho a la muntanya.
10: Música.

0: Camí de les 8 del matí. Bon dia, Blai Iniesta.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb el darrer senzill de Paul McCartney titulat Home to Us. Una cançó molt especial perquè és un duet vocal amb Ringo Starr i que formarà part del disc que traurà McCartney a finals d'aquest mes de maig. Home to Us és una carta d'amor al Liverpool obrer de la postguerra on els dos músics van créixer.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte, 9 de maig del 2026, de seguida el suplement l'última hora de l'antivirus amb el dispositiu per evacuar tot el passatge del vaixell demà diumenge a les Canàries. També els detalls de la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors amb l'oposició reclamant explicacions i el cessament del cap de la policia, Josep Lluís Trapero. Però abans, 3 minuts del que, sens dubte, continuarà sent un dels temes del cap de setmana i va a més. L'enfonsament del Madrid a les portes del clàssic de demà en el que el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Sentim els experts, els que en saben, els que viuen amb més passió. Són 20 segons d'aquesta setmana, 20 segons d'or, per radiografiar el moment que viu el Madrid.
1: Esto es el Madrid. Oye, ya está bien de reírle la gracia a los chavales. Quedaos una temporada vergonzosa. Y hay que empezar a decirles, tíos, un poquito de respeto al escudo que tenéis, que no es un parvulario. Es que al final estamos edulcorándolo. Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos. Y Mbappé, ¿de qué te ríes? Kylian baja la ventanilla y se ríe a carcajadas. ¿De qué te ríes?
0: La semana... pels qui gaudim de les crispetes quan s'incendia Valdebebas, supera amb escreix la música celestial que venia de Madrid quan Vinícius va perdre la pilota d'or o el trencament entre la plantilla i l'entrenador que va comportar la sortida de Xavi Alonso. El club de la lluita que van organitzar aquest dijous Tchouaméni i Fede Valverde supera fins i tot els moments en què Herbeloa, més que un tècnic de futbol, s'ha volgut assemblar de manera no irònica al protagonista de The Office, tant al camp com a la sala de premsa. Són escenes que parlen d'un equip i d'un club en descomposició, atacat fins i tot per una premsa que tendeix a ser servil, on ja hi ha veus d'allò que Guardiola anomenava la central lechera, que apunten a l'autèntic responsable. Fins ara l'intocable Florentino Pérez. No oblidem que fa 20 anys Florentino va haver de marxar perquè deia havia malcriat els jugadors. Ara el vestidor s'assembla a la classe dels dofins, però amb boxejadors dels pesos pesants i traumes cranioencefàlics. Imaginem-nos que fos el Barça qui travessés aquest moment, que la porta camí dels 80 anys hagués perdut el control del club, que Flick no pogués controlar que es paguessin dos jugadors dos dies consecutius i que la plantilla trencada tingués una gran estrella a l'estil d'Mbappé més centrada a viatjar amb la parella que a lluitar per la Lliga. No es pot dir que el president del Barça fa 2 anys no ens avisés en aquesta entrevista amb Mundo Deportivo quan li preguntaven pel fitxatge d'Mbappé pels blancs.
2: Solo tengo intuición. Ahí tienen un problema. Tendrán que venderse algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio, que además son jugadores muy marcados. O sea, y después, claro, hablando de las cifras que habrán, esto será un vestuario seguro. Eso no va de regalo.
0: Avui, amb el permís de tots plegats, subcarem una mica de pa amb aquesta descomposició blanca a 11:15 a la roda de premsa en directe d'Álvaro Reloa, aquí al suplement, i descomposició blanca al marge. Aquest cap de setmana també és un bon moment per recordar el mèrit que té el Barça amb aquests 2 campionats consecutius contra un equip que venia de guanyar la Champions, havia fitxat el presumpte millor jugador del món per perpetuar l'hegemonia. De moment, l'únic que s'ha perpetuat és la partida de Street Fighter. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Enric Agut, pendents del temps aquest cap de setmana, amb algunes pluges ja de matinada i també especialment aquesta tarda. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia, Roger. Doncs bé, aquest matí s'espera per sobretot un cel tapat, amb algun plugint dispers molt local a la costa, tal com els que hem tingut últimament aquest matí, aquesta nit. Barcelona ha acumulat 3 litres en alguns dels seus barris, o el Perelló 6 dècimes, és a dir, que pluges molt minces, però es poden tornar a repetir al llarg d'aquestes properes hores molt i molt locals i cap a la costa. A la tarda és quan la pluja s'escamparà més, de fet ja al migdia cap a comarques de Tarragona, a la tarda també a les comarques de Barcelona, arribaran a saltar la resta del territori, però en molts casos seran pluges que deixaran entre dècimes o 5 litres, és a dir, no és molta pluja, però sí que mulla, en definitiva. I també cap a punts de la costa, per litoral, que ara sota el Pirineu Lleidatà, en alguns indrets poden caure entre 10 i 20 litres, és a dir, no és una situació de grans aiguats, sinó de pluges que poden anar caient a una temperatura màxima que estarà situada al voltant dels 20 graus a molts indrets. Demà diumenge s'obriran clarianes, però cap al vespre pot tornar a arribar una línia de pluges per ponent, això demà a partir del vespre i durant la nit.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Ja són 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer Ondius que ha d'arribar aquesta propera matinada a l'illa de Tenerife, a les Canàries. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat aquestes últimes hores aquests 6 casos i n'hi ha 2 més de sospitosos a l'espera de tenir el resultat de les proves mèdiques. A mesura que passen les hores i els dies, les autoritats sanitàries van localitzant contactes de la dona neerlandesa que havia estat al creuer i que va morir a Johannesburg afectada pel virus. Aquesta dona va intentar agafar un avió per tornar als Països Baixos, però la van desembarcar abans que el vol s'enlairés, precisament perquè estava en molt mal estat de salut. Doncs bé, ara s'estan localitzant les persones que hi van estar en contacte durant aquells minuts en aquell avió i una d'elles és una dona catalana que no té símptomes però sí que està confinada a un hospital a Catalunya. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquesta dona ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant. Aquesta sí, amb símptomes, té tos, i una altra dona amb passaport sud-africà que va passar uns dies per Barcelona després de ser en el mateix vol. Aquesta no té símptomes i ja és a casa seva. Més detalls des de Madrid, Alba Gil.
3: Es tracta d'una dona sud-africana que va estar 6 dies a Barcelona. Està asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts al vol de Johannesburg en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
4: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per a la població de Catalunya.
3: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió i està ingressada a Alacant amb tos. Se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Sentim el dos de Sanitat, Javier Padilla.
5: És un caso bastante improbable. Una persona que iba 2 filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
3: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se.
1: Gràcies, Alba. Avui es desplacen fins a l'illa Canària de Tenerife el director general de l'OMS i els ministres de Sanitat i d'Interior per coordinar l'operatiu. S'espera que el creuer arribi aquesta propera matinada. Evidentment, ho seguirem en directe al llarg de tot aquest suplement del cap de setmana, tant avui com demà. El creuer no tocarà port, sinó que els passatgers seran desembarcats amb llanxes. D'entrada, es repatriaran tots els seus països d'origen en un operatiu supervisat pels responsables de l'OMS i del govern espanyol. Entre els passatgers hi ha 14 espanyols, 5 dels quals catalans, tots seran transportats fins a Madrid, on hauran de fer la quarantena. Tot i així, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, recorda que Catalunya està preparada per tractar qualsevol cas d'antivirus.
4: Catalunya és una de les comunitats autònomes que té una unitat especialitzada per atendre aquest tipus de casos, concretament a l'Hospital Clínic, amb un llit que és ampliable a demanda fins a 3-4 persones sense cap tipus de problema.
1: Ens va de Sina, avui al suplement teníem previst, i així ho farem a 11:15, un bolo. Serem a l'Hospital Clínic a les jornades del Clínic Obert, on conversarem, entre molts altres especialistes, amb el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg, i li preguntarem també per l'evolució de l'antivirus. Avui jornades del Clínic Obert per apropar un dels hospitals de referència de Catalunya també a la ciutadania. El temps aguanta, al matí aguantarà a la ciutat de Barcelona, per tant, us podeu animar, podeu venir a passejar, participar d'algunes de les activitats, i si ens voleu saludar i ens voleu posar cara, doncs allà hi serem, als entorns del Clínic, a partir de 11:15, carrer de Casanova de Barcelona. Tornant a Tenerife, les autoritats canàries han confirmat que una vintena de països ja tenen a punt els avions per traslladar els passatgers als seus països d'orígens. Enviats especials a les Canàries, el David Mendoza i la Mònica Mas. Mònica, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix gran part dels 23 països que tenen passatgers a Londius han respost i tindran a punt un avió a l'aeroport de Tenerife per repatriar els seus ciutadans. Tot i això, encara queden alguns que no estan donant resposta i per ells hi ha prevista aquesta solució.
7: Una espècie d'avió escoba que lo que vendría a ser es aquellos países o ciudadanos que no hubiera estado su vuelo, que no pudiera encajarse en ningún otro, entrarían estos dos vuelos de Rescue Europa. Países Bajos ha confirmado que se hará cargo de la tripulación, de aquella que no es esencial para confirmar el vuelo.
6: El portaveu del govern canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començarà l'operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
1: 4 minuts per arribar a 9:15 del matí. Avui sumarem a la tertúlia el científic Salvador Massip, juntament amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz, una tertúlia on també comentarem aquestes últimes hores del govern català, que tanca files amb el cos dels Mossos, malgrat les crítiques per la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents de Barcelona en què es preparaven les vagues d'aquesta setmana vinent. És un cas que ha encès els ànims dels docents i de bona part de l'oposició, un malestar que queda palès en un tuit que ha fet aquestes últimes hores la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura. Amb toc contundent, diu, no som delinqüents, no som terroristes, no formem part del càrtel de la droga, i adverteix al govern que criminalitzar la lluita educativa ho sortirà car. Tot i així, la consellera Núria Parlon manté la confiança en el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, també avala la professionalitat del cos al president Salvador Illa, tot i que admet que no tenia coneixement de l'operatiu. Els detalls, Laia Framis, bon dia.
8: Sí, bon dia. El govern assegura que té plena confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i també en el director de la policia, Josep Lluís Trapero. En una piulada, la consellera Parlon diu que vol reconèixer la tasca de Trapero davant dels qui posen en dubte la seva professionalitat. Tot plegat després que Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP, hagin exigit el cessament de Trapero per unes infiltracions que consideren intolerables en un context democràtic i amb un govern d'esquerres. I han posat veu al republicà Jordi Albert i Andrés García Berrió dels Comuns.
9: Inadmissible, intolerable. Per aquest motiu demanem el cessament del director de la policia com a responsable polític d'aquestes actuacions.
10: Traspassa totes les línies vermelles, vulnera de manera molt greu els drets sindicals.
8: Junts demana explicacions urgents al Parlament, mentre que els Mossos defensen que aquest tipus d'operacions són part de les seves funcions i estan recollides a la legislació vigent. A més, l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, ho ha criticat en una piulada. Assegura que les infiltracions no són una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia.
1: A partir d'avui, si heu d'agafar Rodalies i fèieu servir els bitllets de Renfe, haureu de tornar a passar per caixa perquè es torna a pagar per viatjar en Rodalies. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei, que ja arriba al 96%, malgrat que hi continua havent retards.
11: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
1: Malgrat tot, avui s'ha de tornar a pagar després de 3 mesos i mig de viatges gratuïts per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida al mes de gener. Si teniu l'abonament gratuït de 10 viatges, heu de tenir en compte que els que queden pendents es perden, ja que des d'avui les màquines validadores no admeten aquest títol. En canvi, si quan el servei va passar a ser gratuït ja teníeu un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, aquests viatges sí que es poden recuperar. El món continua pendent de les converses entre els Estats Units i l'Iran. Malgrat els esforços diplomàtics, la tensió entre els dos països es manté. Ara Teheran acusa Washington de trencar l'alto el foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca diu que esperen notícies per reprendre les negociacions de pau. Aquesta matinada ho ha dit el mateix president nord-americà Donald Trump abans de pujar a l'avió que cada divendres se l'endú de cap de setmana.
12: Rebré una carta, se suposa que aquesta nit, així que veurem com va. No ho sé, ho sabrem aquesta nit. Mireu, no tenen exèrcit, no els queda gaire. Veurem què passa.
1: Doncs mentre el Pentàgon busca la manera de sortir de la guerra de l'Iran, aquestes últimes hores ha presumit de transparència desclassificant més de, atenció, 160 documents sobre ovnis que fins ara eren secrets. El Pentàgon ha publicat una pàgina a internet amb arxius governamentals del mateix Departament de Defensa, del Departament d'Estat, de l'FBI i de la NASA. Entre els arxius desclassificats hi ha informes sobre discos i plats voladors, l'observació d'un feix de llum amb alguns que comparen amb l'ull de Sauron, del Senyor dels Anells, i avistaments de llums estranyes entre les missions lunars de l'any 60 i 70 del segle passat. Hi ha documents, àudios, vídeos, fotos i informes sobre ovnis que daten des de la dècada del 1940 fins l'any passat. Trump anima la gent a divertir-se mirant aquests documents i a decidir per si mateixos què signifiquen, i mentre miren al cel, doncs deuen pensar, desviant la mirada del que passa a la Terra, perquè prous problemes se li acumulen a Donald Trump com per haver de desclassificar precisament documents que tenen a veure amb els ovnis. D'això es tracta, suposo, de desviar l'atenció cap a un altre costat. Per cert, encara des del cel, avui al suplement, atenció a aquest experiment, perquè explicarem des de dins d'una avioneta com és estar en gravetat zero. Ho experimentaran les astronautes de l'Hipàtia amb 5 vols parabòlics que faran aquest matí des de l'aeròdrom de Sabadell. Una experiència que forma part de dos estudis internacionals que analitzaran les conseqüències de la microgravetat en el cor i el cervell de les tripulants. Des de l'Aeroclub de Sabadell, una de les que hi participarà és la companya d'aquesta casa, la Núria Hart. Núria, bon dia.
13: Bon dia. Cada astronauta d'Hipàtia fa unes 10 paràboles en un vol d'uns 30 minuts en una avioneta vermella que podria ser perfectament una peça de museu. Aquest divendres, la Laura González i la Carlota Keimer han sigut les primeres a volar.
14: Sí, increïble. Ha sido impactante, muy guau. Estàs com flotant. És
15: realment increïble. Les inversions i els loopings són increïbles. Com que estàs en pau.
13: A la paràbola, l'avioneta apunta cap al cel, 45 graus en línia vertical, i després es deixa caure amb la força de la gravetat. Ho explica el pilot Daniel Ventura González Alonso.
16: És com si, per dir-ho així, estiguessis en un ascensor, l'ascensor comencés a caure i tu et notaries ingràvit, no? Perquè estàs caient exactament a la mateixa acceleració que l'ascensor.
13: Dit així sona malament, però el Daniel, que fa molts anys que fa aquests vols amb la Universitat Politècnica de Catalunya per estudiar els efectes de la microgravetat a la salut humana, diu que la sensació durant 9 segons que dura la paràbola és tota la contrària.
16: Aquesta sensació de caiguda que tens inicialment quan comença la microgravetat desapareix, i llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
13: Avui hi ha previstos 3 vols parabòlics més.
1: El laborisme britànic topa amb una derrota electoral històrica al feu de Gal·les. Per primera vegada a la història, els independentistes gal·lesos han guanyat les eleccions i tindran un govern nacionalista que coincidirà amb el d'Escòcia, on l'SNP repeteix victòria. Un dels beneficiaris de la patacada laborista és l'extrema dreta de Nigel Farage, un vell conegut que puja per primera vegada en unes regionals. Tot i això, el primer ministre Keir Starmer diu que no pensa plegar. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
17: Hola, bon dia. La formació independentista gal·lesa Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. No ha aconseguit la majoria i haurà de governar en solitari o buscar coalició. Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers, i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable, també laborista, en les eleccions locals parcials d'Anglaterra, on la formació del primer ministre hauria perdut molts representants en àrees on solia guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, que ha dit que no pensa plegar.
18: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
17: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
1: A Hongria, Péter Magyar es convertirà avui en el primer ministre d'Hongria. Acabarà amb 16 anys de lideratge de l'ultraconservador Viktor Orbán. El país posa punt final a una etapa de proximitat amb Trump i amb Putin i en comença una de nova d'acostament a la Unió Europea després que Magyar arrasés a les eleccions del mes passat. El nou primer ministre de centre-dreta intentarà recuperar l'estat de dret molt afeblit per les polítiques d'Orbán. S'ha marcat com a prioritat restablir la independència del poder judicial, lluitar contra la corrupció i convèncer Brussel·les perquè desbloquegi 20.000 milions d'euros de fons europeus. Pavel Zerka és investigador del Consell Europeu de Relacions Exteriors en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: La Comissió Europea també entén perfectament que ha de demostrar als votants hongaresos que ha comprès el missatge, que els hongaresos volen tornar a estar al corrent dominant europeu i que volen ser més a prop del cor d'Europa.
1: Tot i això, la postura de Magyar sobre la guerra a Ucraïna amenaça de dificultar la nova relació amb Brussel·les. A Rússia, precisament, Vladimir Putin podrà celebrar avui amb tranquil·litat el Dia de la Victòria amb la desfilada per commemorar el triomf de l'exèrcit soviètic sobre el nazisme. Un gir sorpresa d'última hora va fer esfumar ahir les amenaces que Ucraïna havia llançat i els dos països van pactar un alto al foc amb la mediació dels Estats Units que inclou un intercanvi de presoners i l'ordre expressa de Zelensky de no atacar Moscou. Cristina Solías, bon dia.
20: Bon dia. La treva pactada a tres bandes s'allargarà fins dilluns i cada exèrcit es compromet a alliberar 1.000 presoners de guerra. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus captius i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que ell és qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja sense l'amenaça dels drons ucraïnesos. Una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov.
21: Ai, de qui s'intenti burlar la del Dia de la Victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre Dia de la Victòria.
20: Putin ja havia decidit no treure els tancs ni els míssils a la desfilada i com que Zelensky en les últimes hores havia continuat enviant drons a Moscou, finalment ha hagut de ser Donald Trump qui hagi obligat el president ucraïnès a quedar-se de braços plegats per garantir que Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
1: Gràcies, Cristina. Precisament la participació de Rússia i també d'Israel a la Bienal d'Art de Venècia n'ha eclipsat l'edició d'aquest any, que obre avui les portes al públic. Les protestes dels últims dies, amb una vaga inclosa, han convertit aquesta Bienal en la més convulsa dels últims temps. Artistes com la neerlandesa Una Frost lamenten que la política s'hagi imposat a l'art.
22: L'art és molt més gran que la política. La política pot ser només una petita part. Pots fer art polític si vols, però l'art no hauria de ser inclòs en la presó de les opinions polítiques.
1: Rússia torna a la Bienal des de l'esclat de la guerra amb Ucraïna i, en canvi, l'Iran s'ha retirat del certamen. Una polèmica que contrasta amb el lema de l'exhibició In Minor Keys, que reivindica abaixar el to i viure l'art, malgrat tot, sense estridències. Montse Mas.
23: El projecte de calma i reparació històrica amb 111 artistes del sud global, ideada per la comissària camerunesa Koyo Kuo poc abans de morir l'any passat, resisteix, com s'ha comprovat els dies previs a l'obertura, en les llargues cues d'accés a alguns pavellons, com el d'Àustria, que acull la performer Florentina Holzinger, una de les estrelles del pròxim festival grec. Per cert, que Venècia ha impactat en accions com la d'una dona nua fent snorkel en un tanc d'immersió amb orina dels visitants. A la Bienal de Venècia, la cita més important de l'art contemporani, tot és possible.
1: Avui a les 12 del migdia, nova manifestació davant la seu de la Comissió Europea de Barcelona per demanar l'alliberament dels dos activistes de la flotilla. Són, recordem-ho, el brasiler Thiago Ávila i el català d'origen palestí Saif Abukeshek, detinguts per Israel el 30 d'abril com a protesta per la seva situació. Fa dies que tots dos han iniciat una vaga de fam que pot posar greument en risc la seva salut, sobretot en el cas de Saif Abukeshek, que des de dimecres manté una vaga de fam seca, és a dir, que no ingereix ni menjar ni tampoc líquids. Des del punt de vista judicial, el tribunal israelià d'Ashkelon ha allargat fins diumenge la detenció dels dos activistes. Demà, per tant, està prevista una nova visita per determinar si se'ls allibera o si es continuen privats de llibertat. Recordem que el govern israelià acusa els dos activistes d'un delicte d'afiliació terrorista i d'activitat il·legal. Han mort dos guàrdies civils a Huelva en un xoc entre dues patrulles que perseguien una narcollanxa. L'accident ha passat a uns 150 quilòmetres de la costa de Huelva. Un agent ha perdut la vida en el moment de l'impacte i l'altre en el moment de ser traslladat a l'hospital de Jerez de la Frontera per les greus lesions que tenia. També han resultat ferits dos agents més, un d'ells de gravetat. No és la primera vegada que hi ha un episodi d'aquesta mena. La nit del 9 de febrer del 2024, dos guàrdies civils van morir després que una narcollanxa embestís la seva Zodiac al port de Barbate, a Cádiz. El govern espanyol avala les iniciatives de la Generalitat per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular la limitació dels preus dels lloguers. La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avançat que Catalunya ingressarà aquest any al voltant de 120 milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge, un pla que reforça l'habitatge protegit, els ajuts al lloguer, la compra i la rehabilitació. Declaracions a l'Agència Catalana de Notícia.
0: En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
1: Amb aquest pla, Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior i és la tercera comunitat que podrà disposar de més fons al darrere d'Andalusia i de Madrid. La ministra Isabel Rodríguez també ha avalat la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de no renovar les 10.000 llicències de pisos turístics de la ciutat. 6 de cada 10 treballadors rebutjarien un ascens si això afecta el seu benestar, segons dos estudis d'Infojobs i de la consultora Michael Page. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals poc favorables i amb una redefinició general de l'èxit. Ho explica Natàlia Cantó Milà, experta en sociologia de la UOC.
2: Ara, per moltes persones, no només implica arribar a una posició dins de la nostra feina assalariada en la qual pugem de categoria, guanyem més i tenim més respecte, sinó que també implica tenir una família que més o menys funcioni i tenir temps a poder dedicar-se a les cures de la salut pròpia.
1: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot en persones de més de 35 anys que prioritzen l'equilibri entre la vida i la feina.
3: El dia 22 de abril de 1984... Mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia.
1: Cinc minuts per arribar a dos quarts de nou. Això que sona és Abandonados, és la nova sèrie documental del Carles Porta que arribarà a Disney Plus el dia 29 de maig, una sèrie que narra en quatre capítols el cas de tres nens que es van trobar sols en una estació de tren de Barcelona el 1984 sense cap document d'identitat. 40 anys més tard, els tres germans van apostar per investigar per què els havien abandonat. Alguns detalls del que pot donar de si. Tenim la crònica de la Montse Pujol? No? No la tenim. Doncs anem al temps de flors. Bé. A Girona avui arrenca el temps de flors amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any l'espai més emblemàtic, les escales de la catedral, es dedica a l'any Gaudí. Des de Girona, el Fèlix Martín.
3: El dia 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo...
5: Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cocollona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
24: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets, dic jo. Portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. Les plantes escollides volen reforçar aquest colors del trencadís.
5: Els ponts del centre que creuen el riu Unyà estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix i també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
1: Tres minuts per arribar a dos quarts de nou del matí. Jo era més per...

0: sona amíssim al suplement, ho fa tot sovint, també perquè des de fa una pila d'anys el David Caravent col·labora amb nosaltres, juntament amb el Roger Mas. Avui toca fer una abraçada enorme i molt sentida al David. Aquest divendres va morir la seva mare, la Marjo van der Meer, mare del David, vídua d'Armand Caravent. Sense ells la història del Barça hauria estat una altra. El matrimoni va ser l'artífex, entre moltes altres coses, de l'arribada de Johan Cruyff al Barça com a jugador l'any 1973. Una abraçada pel David i per tota la família Caravent. Per tant, també des del suplement, una sentida abraçada al David Caravent i companyia. Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer venir. I a ritme de Mishima, acabem recordant-vos que ja teniu disponibles a la plataforma 3CAT 4 nous episodis de la versió televisiva de l'Eclipsi, Converses vestides de nit, que en aquesta ocasió protagonitzen l'actor Miqui Esparvé, l'empresària nocturna Natàlia Beciu, la tita Nati pels amics, el director de cine Dani de la Orden i la cantant Mushka.
1: Hombre, hi ha molts homes gais dins del futbol. És que no hi ha cap tipus de dubte. O sigui, no perquè jo vagi de guai i digui tu, és que és estadística, en plan, és impossible que en tota la Premier, en tota la Lliga, inclús al Mundial, no hi hagi cap home que té una família que té un nòvio. O sigui, tothom, quina casualitat que tots van amb la model... O sigui,
0: l'entrevista sencera amb la Mushka d'aquesta versió televisiva de l'Eclipsi i la resta d'episodis d'aquesta segona temporada els trobareu ja disponibles a la plataforma 3CAT. De seguida els esports abans, però el Barça ja escalfa motors pel clàssic amb molta música. Aquesta que sentim és Olivia Rodrigo, la cantant que els blaugranes lluiran a la samarreta demà per enfrontar-se al Real Madrid a oferir un concert especial i íntim al Teatre Grec de Barcelona, una actuació que forma part de l'acord de patrocini de Spotify amb el Barça i que s'ha marcat dins del projecte Billions Club de la plataforma destinada als artistes que han superat els 1.000 milions de reproduccions. El concert, al qual només es podia assistir mitjançant una invitació prèvia de Spotify, ha plegat prop de 2.000 fans de l'artista per cantar a ple pulmó els seus èxits com Drop Dead. Un concert al qual hi han assistit diverses jugadores de l'equip femení del Barça, Quica Natzaret, Clara Serra Jordi, Aicha Camara o Adriana Ranera. Veurem si la samarreta d'Olivia Rodrigo porta sort demà als culers en aquest clàssic que arriba calent, sobretot pel Madrid. Pràcticament 8:45 del matí, a Lleida ja està en marxa la festa major de maig que aquest any ha arrencat envoltada de polèmica per l'elecció de l'expiragüista olímpic Saúl Cravioto com a pregoner.
2: Si avui soc aquí, és perquè tot va començar en un molt concret. Allà és on es vivia.
0: Diverses entitats i partits independentistes han manifestat el seu malestar pel suport explícit que l'esportista, ara Policia Nacional, va donar a les actuacions policials de l'1 d'octubre. De fet, ni Junts ni Esquerra han assistit al pregó que s'ha fet a porta tancada al Saló de Plens de la Paeria. I ara anem al teatre, concretament al Lliure de Montjuïc, on s'estrena El fill, és el nou text de Ferran Utzet, protagonitzada per Guillem Balart, Mercè Pons i Jordi Figueres. L'obra reflexiona sobre la família i la incomunicació, Marta Vives.
3: En una entrevista, Jun Fosse deia que escriu per arribar a algun lloc. I precisament on ha arribat és el lloc més alt, el Premi Nobel de Literatura. Per això, i també perquè aquí a Catalunya l'hem vist molt poques vegades, Utzet vol fer justícia i el reivindica sobre els nostres escenaris. Un dels grans mèrits de Fosse és escriure de la foscor, dels buits i de la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramatúrgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes. I així explica la història d'un matrimoni gran que espera el seu fill a qui fa 6 mesos que no veuen. Una història on sembla que no passi res i passa tot. Amb uns magnífics Jordi Figueres i Mercè Pons en el paper de matrimoni dels que en reclamem més presència als nostres escenaris.
0: De seguida els esports amb tota la prèvia d'aquest clàssic de demà, la crisi al vestidor del Real Madrid amb aquest 500.000 d'euros de multa per Valverde i Tchouaméni i amb l'Espanyol que avui juga al camp del Sevilla, un partit que pot ser clau per la permanència, per tant, partit importantíssim que també seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio de l'Espanyol amb els companys del Tot Gira.
4: El suplement amb Roger Escapa. Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terbaquina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
5: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
6: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
7: Al Corte Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres de matalassos i bases.
8: Per les properes compres de tèxtil, llar i descans. I ho pots finançar fins en 12 mesos.
7: Només el 8 i el 9 de maig al Corte Inglés i Hipercor.
8: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al Corte Inglés Pones.
9: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
10: El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Capravo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
11: El Balcó Gastronòmic és un lloc...
12: Que bo.
11: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
12: Parella, què us posem per
11: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al Balcó Gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
13: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
14: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
13: I finançament fins a 12 mesos.
14: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponés.
15: A Feubert complim 35 anys i per això et donem 120 euros.
16: Vine a Feubert i celebra el nostre 35è aniversari amb 120 euros en combustible i molts regals més. Feubert, ens movem amb tu.
17: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
18: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
19: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
20: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
19: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
21: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Passen 5 minuts de 9:15 del matí. Álvaro Arbeloa parlarà aquest matí cap a 11:15 en la roda de premsa prèvia al clàssic de demà al Camp Nou, una roda de premsa que oferirem en directe al suplement, acompanyats del cap d'esports, el Xavi Campos. També hem convidat el David Clopés del Tot Gira, el Garriga, també de la tarda, li vaig dir si volia sumar i, evidentment, de cap s'ho feia a sobre. Per tant, el Garriga també hi voldrà dir la seva. Tots ells convidats i molt expectants a les paraules que pugui dir Álvaro Arbeloa, el tècnic de l'equip blanc, a veure si es mulla sobre la crisi al seu vestidor. L'últim capítol de la batalla entre Tchouaméni i Valverde s'ha tancat amb una multa de 500.000 d'euros de sanció per cadascun, que això, si fa o no fa, seria un mes de sou. Biel Cadira, bon dia.
1: Bon dia, sí. És una sanció econòmica sense precedents, però no hi ha cap sanció esportiva i, per tant, el migcampista francès podria jugar el clàssic de demà si així ho considera Arbeloa. Valverde, en canvi, ja sabem que se'l perdrà a causa del traumatisme cranioencefàlic que té arran d'aquesta baralla. El Madrid va anunciar aquesta sanció en un comunicat ahir al vespre on explicava que els dos futbolistes havien comparegut davant l'instructor de l'expedient i que tots dos havien demanat disculpes. De fet, Tchouaméni va fer també un escrit a les xarxes socials on admet que el que va passar és inacceptable i demana perdó per la imatge donada.
0: Una situació de la qual ahir va parlar una de les llegendes del Madrid i del Barça. Es Luis Figo en un acto organizado por la Liga.
2: Lo que ha pasado no se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así. La frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces a tener una actitud que no es normal.
0: Figo també es va mullar sobre els rumors que situen el seu compatriota José Mourinho com a substitut d'Arbeloa a la banqueta del Madrid.
2: No sabia que Mourinho tenia mano dura, sí? Pues yo lo he tenido como traductor, como segundo, como primero, como amigo, y no me he sentido nunca mano dura. Yo no creo que Madrid necesite un entrenador de mano dura, creo que al final tienes que saber gestionar 25 egos. Los últimos entrenadores del Madrid que han tenido éxito, tanto Zidane como Ancelotti, como Del Bosque, no creo que sean entrenadores con un perfil de mano dura.
0: Qui no tenia tanta bona relació amb Mourinho és Iker Casillas, de fet va ser qui el va defenestrar, i ahir també hi va voler dir la seva sobre la crisi que viu al Madrid.
3: Son situaciones que pasan en un vestuario. Es cierto que es previo a un clásico, es cierto que es previo a una posible en liga que puede ganar el FC Barcelona. Es verdad que siendo un foco mediático tan fuerte como es el Real Madrid, pues entiendo que se puede ir de madre y que la gente opine mucho más. Y también sucede, pues bueno, en un momento en el que te da impotencia, te da rabia, que una plantilla como la que es el Real Madrid pues no haya conseguido durante 2 años algún objetivo que sea algún título.
0: L'excapità del Barça, Carles Puyol, sempre prudent, no va voler fer més gran la ferida.
4: Desconozco qué es lo que ha pasado, pero hay muchas veces que hay tensión en los entrenamientos y hay piques, y yo creo que estas cosas al final se acaban solucionando si no es algo muy, muy serio y ya personal, pero yo creo que no hay que darle importancia, y los jugadores del Barcelona lo que tienen que hacer es no perder el foco y pensar en el partido, que todas estas noticias no te descentren y pensar en ganar.
0: Tot plegat a les portes d'un clàssic que pot donar la Lliga al Barça, Biel.
1: Sí, els blaugranes en tenen prou amb un empat per programar-se campions davant del seu etern rival, cosa que no ha passat mai encara. Per això, el davanter Ferran Torres parla d'una ocasió especial.
5: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
1: I de la importància d'aquest clàssic també en parla avui Fermín en una entrevista a Mundo Deportivo.
6: Al final es un partido que a todos los jugadores nos gusta jugar, un clásico, y más en la situación que venimos, que creo que tenemos ganas ya de jugar el partido, de dar nuestro máximo nivel y de darle una victoria a los culés.
1: Una entrevista en què, per cert, de cara al mercat d'estiu, Fermín diu que podem estar tranquils perquè es vol quedar al Barça.
0: Tot això el dia que l'Espanyol afrontarà un partit transcendental al camp del Sevilla. Són els aficionats pericos que es van acostar ahir a l'RCD Stadium per donar ànims als seus jugadors abans de marxar cap a terres andaluses. Els blanquiblaus porten 17 partits sense guanyar.
1: Sí, i el Sevilla és ara mateix el primer equip fora de la zona de descens amb 37 punts, 2 menys que els pericos. El tècnic blanquiblau Manolo González, però, està convençut que se salvaran.
7: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, els partits et porten a 1.000 situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
1: Aquest Sevilla Espanyol a un quart de cinc el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: La lluita per la salvació s'ha complicat encara més amb la victòria del Llevant ahir a la nit 3-2 contra l'Osasuna en un partit que va començar perdent per 0-2.
1: L'equip valencià que marca el descens suma 36 punts, els mateixos que l'Alavés i un menys que el Sevilla. Avui a primera també Elx Alavés, un duel també clau pel descens a les dues, Atlètic de Madrid Celta a 6:45 i Reial Societat Betis a les 9.
0: I acabem amb motor perquè aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de França de MotoGP.
1: I Marc Márquez haurà d'anar a la repesca per primera vegada aquesta temporada. El pilot de Cervera no va acabar entre els 10 primers a la primera jornada d'entrenaments.
8: No estamos ahora mismo listos ni mostrando la velocidad ni listos para luchar por el campeonato, así que para mí no ha sido ninguna sorpresa. Evidentemente esperaba estar en el top 10, pero sabía que mi posición, ya visto el primer entreno, era del 5 al 10 y bueno, no he podido cuadrar la vuelta perfecta, cosa que si tienes velocidad y vas rápido lo cuadras tarde o temprano.
1: Els altres dos catalans sí que van passar el tall, Àlex Márquez quart, Àlex Rins vuitè, el més ràpid va ser el francès Joan Zarco. Avui a partir de les 3 la cursa sprint a l'Univers MotoGP a través del web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: Joan Anton Català, bon dia.
9: Bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
9: L'espectacle de Venus i Júpiter continua, brillantíssims tots dos durant la primera part del vespre i de matinada, però encara molt baix sobre l'horitzó est, comença a treure el cap el pàl·lid Saturn. I recordem que dimarts, dia 12, li quedaran tres mesos per l'eclipsi total del 12 d'agost.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Montbrió del Camp, al Baix Camp?
9: Es va allargant el dia, Roger, a les 6:44.
0: I a quina hora es pondrà?
9: A les 21:00.
0: Doncs tenim sol fins les 9. Una abraçada, Joan Anton.
9: Igualment.
0: Temperatura a Montbrió del Camp a aquesta hora. Enric Agut, bon dia.
10: Bon dia, Roger. Doncs mira, 15 graus.
0: 15 graus, per tant, temperatura molt, molt primaveral en un dia que es lleva ennuvolat, almenys a la ciutat de Barcelona, en què estarem pendents, sobretot a la tarda, d'aquestes pluges, eh?
10: Sí, sí, ara, doncs mira, està molt ennublat, hi ha una clariana en algunes zones i van arribar núvols. Cau algun ruixadet de tant en tant, com ha passat, per exemple, a la ciutat de Barcelona, però també cap al Baix Ebre. De moment les pluges són molt, molt locals i minces, 3 litres en algun barri de Barcelona o dècimes al Perelló. Serà cap als vols al migdia, quan la pluja es pugui ploure a més indrets i amb més ganes. I llavors aquest matí, això, hi ha coses previstes, per sobretot núvols i algun ruixat puntual en algun tram de la costa. El que deia, al migdia arriben pluges per comarques de Tarragona, sobretot, s'escamparan a la tarda per les comarques de Barcelona, sobretot a partir de la Barcelona, sobretot a partir de les 4-5, i després poden arribar altres indrets. Hi ha molts casos, en

0: Com a prèvia del clàssic, l'actuació forma part de l'acord de patrocini de Spotify amb el Barça.
1: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el número 3.
0: Mesos, el que ha durat la gratuïtat del servei de Rodalies, que des d'avui s'ha de tornar a pagar. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei que s'ha reprès ja fins al 96%.
1: El 16.
0: Anys de lideratge a Hongria de l'ultraconservador Viktor Orbán, un lideratge que avui s'acaba perquè Peter Magyar es convertirà en el primer nou ministre del país.
1: 160.
0: Documents, són els que ha desclassificat el Pentàgon. Documents sobre ovnis que fins ara eren secrets. Hi ha àudios, vídeos, fotografies, informes que daten des de la dècada dels 40 fins l'any passat.
1: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i el Jaume Clotet un mateix 9 de maig, en aquest cas de l'any 1991. Johan Cruyff va presentar en roda de premsa la seva famosa campanya contra el tabac. Ho va fer acompanyat del conseller de Salut, aleshores, en aquell moment, Xavier Trias.
2: En la meva vida he tingut dos grans vicis, fumar i jugar al futbol. El futbol m'ha donat tota la vida. En canvi, fumar quasi me la treu. Totes van a... Jo he xiutat més en castellano, inglès, holandès...
1: A l'anunci s'hi ve Johan Cruyff fent tocs amb un paquet de tabac i després xutant-lo. En roda de premsa va explicar per què havia acceptat participar en aquella campanya de manera tan desinteressada.
3: El suplement.
2: Entonces te enteras un poco todos los daños que se pueden hacer, aunque ya sabemos que en todos los paquetes de tabaco pone está mal para salud, pero como pensamos todos los fumadores, es para el otro, pero para mí no.
1: L'artífex de l'anunci, Lluís Bassat, confessa que Cruyff va fer tocs reals amb el paquet de tabac i que tothom va quedar impactadíssim amb les habilitats malabarístiques del futbolista. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, som a la Diagonal 614, però avui ens podeu escoltar des d'un estanc, des d'un camp de tulipes d'Amsterdam o des del casament de dos amics que, ben mirat, fan molt mal la parella, en Nico i la Tina.
3: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Avui amb el Nico i la Tina ens hem coronat Marina Lamino, obrim els diaris, un dia que els diaris van plens de reflexions sobre el brot d'antivirus. El diari Ara és l'excap de malalties infeccioses del Parc Taulí de Sabadell, el Manuel Cervantes, qui fa una crida a no fer el ridícul.
4: Sí, una malaltia de la qual no tenim antiviral efectiu ni tampoc vacuna, tot i que sí que és cert que hem après molt sobre com tractar-la. Per començar, és importantíssim un ingrés hospitalari ràpid, tant com sigui possible, i per això és tan important ara mateix portar tots aquests malalts simptomàtics, els simptomàtics, als hospitals equipats. Això no vol dir, matisa Manel Cervantes, que no calgui vigilar els viatgers i tripulants que han conviscut amb els malalts, però per damunt de tot el que cal, i més en aquest context en què el vaixell ha d'arribar a port, és, reivindica, solidaritat. Les malalties infeccioses, diu, s'han d'enfocar de manera global i, malauradament, fa dies que parlem, i ho fan també algunes autoritats, d'una situació que no ens afecta o que no ens toca. Confiem, diu, que hagi sigut només fruit de la primera impressió, que reflexionem i que, per damunt de tot, no fem el ridícul.
1: També el diari Ara, el col·laborador del suplement, el Toni Rodon, analitza què fan els partits del Parlament després que parlin d'Aliança Catalana i de Vox. Com reaccionen?
4: Doncs un primer patró que detecta Rodon és que la majoria de diputats, després d'una intervenció d'un partit d'ultradreta, canvien de tema. Bàsicament desvien el focus, i és concretament després que parli sobretot Sílvia Orriols, qui més tendeix a ignorar el seu missatge, són els comuns i també Vox. Només un 13% de les intervencions posteriors a les d'Aliança i a les de Vox són per rebatre directament el seu contingut, un 13%. I què passa quan Aliança i Vox parlen d'immigració? Doncs sobretot el PSC en aquest cas i també els comuns fan referència a les institucions i a la importància de les normes. En canvi, Junts reacciona als discursos d'immigració referint-se sovint a qüestions de seguretat, però també de cultura i d'educació, mentre que Esquerra reacciona posant-hi un toc econòmic i, per últim, el PP, que es desvia ràpidament cap a qüestions de seguretat.
1: I avui també ens fixem, Marina, en els diaris esportius que van plenes d'anàlisis del polvorí en què s'ha convertit el Madrid. El periòdico fan un decàleg de les crisis internes dels blancs aquest any.
4: Ni més ni menys 10 episodis que expliquen el polvorí en què s'ha convertit aquest equip en un any per a l'oblit al Bernabéu. El repassa Sergio Viñas, començant per la roda de premsa de Fede Valverde al setembre, dient que no havia nascut per ser lateral dret, continuant per la trucada de la mare de Bellingham a Florentino Pérez, queixant-se que Xavi Alonso no valorava el seu fill. Més episodis episodis. Vinícius sortint creuadíssim del clàssic al Bernabéu fent gestos a Xavi Alonso després de ser substituït. També una bufetada de Rüdiger a Carreras. Arbeloa enviant Carvajal a la banqueta, per no dir a la paperera.

0: de la història, el càstig també Asensio, Ceballos apartat de la dinàmica de l'equip després d'una discussió amb Arbeloa i més recentment aquesta escapada romàntica d'Mbappé i aquests últims episodis, la baralla entre Tchouaméni i Valverde i Mbappé sortint entre rialles de Valdebebas mentre el vestidor blanc s'encén a 24 hores d'un clàssic històric.
1: Els diaris esportius també van amb l'incendi al vestidor del Madrid, Albert Postils. Mundo Deportivo, volem la Lliga ja.
2: Declaració de Fermín. En imatges veu el migcampista andalús vestit de casteller juntament amb Marc Casado formant una pinya amb la resta de la colla dels arreplegats de la zona universitària, una activitat que ha servit com a prèvia del clàssic. A l'esport, foto d'un rejuvenit Florentino Pérez al costat de José Mourinho el dia de la presentació del tècnic portuguès com a nou entrenador del Madrid. Retorna al passat, es pregunta el diari, que assegura que Florentino ha iniciat els contactes amb Mourinho. A Madrid, les imatges aportades són de Valverde i Tchouaméni. Madura, titula l'AS, que explica que els dos futbolistes signen la pau davant l'instructor de l'expedient i que el club busca el talp que ha filtrat els detalls de la baralla. I el marca mig milió i a córrer. El club imposa una sanció històrica a Valverde i Tchouaméni, però sense conseqüències esportives.
1: Al New York Times aconsellen què fer quan no tens sintonia amb la parella del teu amic o de la teva amiga, Albert.
2: La ciència sosté que les cites dobles, quan surten bé, fan que les parelles respectives se sentin més unides, però al mateix temps que al llarg de la nostra vida, com a molt, només trobarem dues o tres parelles que en generin simpatia. En el cas que hem de quedar amb una d'aquestes parelles que no ens cauen bé, el primer consell és escollir l'activitat adequada. Per exemple, si has de veure una parella que mai troba el moment de marxar, és millor quedar a casa seva per poder tocar el dos quan ho necessitis. El segon consell és teixir una aliança amb la teva pròpia parella. Per exemple, si sabeu que un dels dos interlocutors té tendència a posar temes controvertits sobre la taula, es recomana pactar un senyal per intentar canviar de tema. I el tercer, relativitzar. Si en algun moment t'alteres, has de recordar que tu no estàs casat amb aquesta persona difícil i que pots suportar una o dues hores amb ella cada pocs mesos.
1: Vocabulari digital, Clàudia Pasqual. Avui comencem amb cervell.
3: Dels gossos. Es va encongir dràsticament fa uns 5.000 anys. Un canvi que es relaciona amb la domesticació i la convivència amb humans. Els animals ja no necessitaven sobreviure sols i això hauria modificat fins i tot la seva estructura cerebral. Ho explica el National Geographic.
1: Moneda.
3: Dins del congelador. És el truc que pot revelar si hi ha hagut una apagada mentre eres fora. Consisteix a congelar un got amb aigua i deixar-hi una moneda a sobre. Si quan tornes la moneda és al fons, vol dir que el congelador s'ha apagat en algun moment. El Nació ho recull com a tècnica per evitar menjar aliments en mal estat.
1: Demanda.
3: D'una actriu a Disney i el director d'Avatar, James Cameron. El motiu, haver utilitzat els seus trets facials sense permís per crear un dels personatges d'aquesta pel·lícula. Assegura que la imatge de la Neytiri és massa similar al seu rostre. Ho llegim al diari Ara.
4: Avui, el suplement...
1: De seguida obrim tertúlia al suplement. Eduard Voltas, Olga Ruiz, Jaume Clotet i sumem també Salvador Massip, la veu científica habitual del programa. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Just després, avui seguirem la roda de premsa d'Arbeloa, acompanyats del Xavi Campos, el David Clopés, també el Francesc Garriga, molt pendents de les paraules de l'entrenador del Madrid en la prèvia del Clàssic. A partir de 11:15, avui us saludarem des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona amb un munt d'activitats a l'aire lliure per celebrar el Clínic Obert a Barcelona. Aquest matí el temps ha d'aguantar, per tant us podeu animar per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya amb un munt d'activitats que han preparat a l'aire lliure. Nosaltres serem a l'entorn del Clínic al carrer de Casanova a partir de 11:15. A banda dels millors especialistes passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer, el doctor Antoni Trilla, d'actualitat, evidentment, amb la que està caient amb l'antivirus, també el Joan Callarissa, la Rebeca Rodríguez, saludarem el president del Parlament, Josep Rull, en fi, un munt d'activitats que farem a partir de 11:15 a les 11 del matí des de l'Hospital Clínic, ara que la salut també, evidentment, és en boca de tots i avui la tertúlia també anirà al voltant d'aquest antivirus. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
5: What sport do you play? I play volleyball, and in the summer I'm trying to get into soccer.
6: Well, well. And with your height, you smash the ball, the volleyball?
5: No.
6: You get up high? Can you jump high?
5: Not very.
6: Soccer might be better.
7: Quin és el lloc més estrany on ho heu fet?
8: Me van a visitar unes trinxeres de la batalla de l'Ebre.
7: No, va, per favor.
8: I passant a cotxadets per allí, mira aquí, mira què és això.
9: Que s'ha mort,
8: i amb les vistes...
7: Però què vol dir això?
8: De fons de la... de la Ribera d'Ebre, doncs no res, dins la trinxera. Tiquitaca.
10: Yo voy a decir una cosa, que lo siento mucho. Yo en mi vida he visto cómo se hundía la Unión Soviética y la RDA en vivo y en directo. Y estoy viendo cómo se hunde el Real Madrid en vivo y en directo.
11: El suplement amb Roger Escapa.
12: Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
13: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
12: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
13: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
14: Ja som 11 milions els socis d'Obert.
15: Últims dies regalant 10 megapremis de 100.000 euros.
16: A la ruleta on sempre guanyes, de Carrefour.
15: I continua la festa amb les supergangues, com el televisor LG Connect de 55 polzades amb processador AI4K UHD per 399 euros i t'endús 100 euros en un cupó.
16: Que et dona per molt, fins a l'11 de maig.
17: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
18: D'acord.
17: Quin és l'autèntic operador 100% català?
18: Vera.
17: I el més ben valorat pels usuaris?
18: Vera.
17: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
18: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
17: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
18: Vera.
17: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
19: A finals del 2007 desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
20: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
19: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
21: Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
22: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
23: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. A la botiga web i app.
24: 012, la millor resposta.
25: Confirmat? M'han robat el mòbil.
26: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
25: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
26: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
25: Tens raó.
27: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
11: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
28: Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
29: 3708-03708 de la sèrie 132.
28: Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
1: Són les 9.

Molt bon dia, amics. Ja tornem a estar aquí un dissabte més en Ràdio Argentona, en aquest 104.6 de la FM i el programa Curts i Llargs, dedicat a la sardana i a la cançó de casa nostra. Benvinguts, molt bon dia.

I nosaltres començarem amb el programa d'avui amb una sèrie de sardanes que us hem preparat, que tal com diem al començament, esperem que siguin del vostre grat. I comencem amb una sardana que porta per títol d'en Jaume Vilà, Crit de Joia.

I acabem d'escoltar aquest crit de joia. Nosaltres continuem aquí a Ràdio Argentona amb una del Josep Cullell i Sallés, Rebots tucsonencs.

d'en Josep Collell, Rebots Tossencs. I nosaltres continuarem amb el mestre Josep Cassú amb Com laude al mestre.

d'en Josep Cassú, cum laude el mestre. I mentrestant m'ha trucat l'Hermínia des de Mataró i demanant-me una sardana del Cefir Gavany, com cada setmana anem a escoltar a els meus pares.

Els meus pares, d'en Silvi Galvany, i nosaltres seguim amb una del Salvador de Bau i Causà, que diu La bruixa de la catedral.

La bruixa de la catedral, aquesta bonica sardana del Salvador de Bau i Causà. I ara continuem amb el mateix autor, Sa Forcanera.

Sa Forcanera, del mestre Salvador Dabau. I ara continuem amb Narcís Paulís, dalt del Tibidabo.

0: de Narcís Paulís, dalt del Tibidabo. I ara continuem amb en Juli Garreta, dalt... No, tenim una trucada.
1: Hi ha algun problema de violència, amb la qual cosa crec que és gravíssim. Crec bon que dia. És gravíssim i crec que hauran d'explicar molt bé quina, bon quin era l'objectiu de la presència dels Mossos i Fugres amb aquestes...
0: Bon dia.
2: Bon dia, Joan. Soc la Vicky de Sant Feliu.
0: Digue'm.
2: Escolta, volia aviam si em podíeu posar un racó del cel.
0: Un racó del cel, me l'apunto. No sé si
2: del Joan Jordi Baumala.
0: D'en Baumala, vale, me l'apunto, eh?
2: Molt bé.
0: Valen.
2: Vinga, bon dissabte.
0: Igualment, adéu, bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
0: Bé, i després de la tocada, i mentre busquem aquest un racó del cel, nosaltres continuarem. Continuarem amb la sardana que us havia anunciat abans, que és dalt les Gavarres.

Hem acabat d'escoltar Dansa Catalana del Mahabharat. I de moment el racó de cel no el trobo, el continuarem buscant a veure si per algun racó doncs em surt aquest cel. Anem a escoltar per la principal de la Bisbal Dansa de Castell de Sol.

Dansa de Castells a Sol. I ara anem a escoltar d'en Julià Canals, 5è aniversari.

i acabem d'escoltar aquest cinquè aniversari. I nosaltres ara, d'en Joaquim Serra, Dansa de Fadrins.

Acabem d'escoltar d'en Joaquim Serra, Dansa de Fadrins. I ara anem amb en Tomà Gil, Dansa de Bot.

d'en Tomà Gil, Dansa de Bot, i nosaltres continuem amb una del Ramon Vila, diu Dansaires Salonins.

I acabem d'escoltar Dansaires Salonins. I ara anem a escoltar una altra que porta per títol Davallant de l'Aplec.

I acabem d'escoltar aquest de ballar de la plec. I ara continuem amb Enric Morera amb Davant la Verge.

de Montserrat Estel, d'en Peris Comín. Nosaltres continuem amb en Jaume Bonaterra, de Palau a Sant Onofre.

de Palau a Sant Onofre. Continuarem enfocant l'última mitja hora del programa d'avui amb l'Agustí Burganyó de Puntetes.

de puntetes de l'Agustí Borgunyó i ara de Josep Coll i Ferrando de Reus a Torroella.

de Reus a Torroella. I anem acabant amb el Josep Maria Boix de Sant Joan Altaga.

de Sant Joan Altada, de Josep Maria Boix, i d'en Bertrià Font per enfocar l'últim quart d'hora del programa d'avui, de tot cor.

I acabem d'escoltar aquesta sardana que portava per títol De tot cor. I ara anem de la Concepció Ramó de Bert Colgada.

I acabem d'escoltar aquest de Bert Colgada. I ara, per acabar, escoltem per la Principal de la Bisbal. Bona festa!

I amb aquest bona festa nosaltres us diem adeu-siau, fins la setmana que ve si ho vol, esperant que les sardanes que us hem ofert avui us hagin agradat. I amb Argentona, Argentona, molt bon cap de setmana.

0: Bona tarda. De nou, una altra edició del programa Salut Express. Salut Express, un programa de divulgació en salut que està cuinat i presentat per en Joan Batlle i qui us parla avui, Albert Palau d'Àries, i amb l'ajut inestimable del nostre tècnic, en Joan Ferrés. Bueno, Joan, avui a qui presentes avui i de què parlarem?
1: Avui parlarem de la menopausa. La menopausa és un procés biològic natural que marca el final d'una etapa reproductiva de la dona i que sovint encara està envoltat amb silencis, amb mites, amb desconeixement, amb desinformació. I hem pensat que calia parlar-ne'n. I tenim un convidat d'una gran expertesa en aquest tema, la doctora Montse Zagades. La doctora Zagades és metgessa adjunta del Servei de Ginecologia de l'Hospital de Mataró des de l'any 91, només fa 35 anys, Montse, i s'ha dedicat especialment als trastorns hormonals de la dona en totes les etapes de la vida, des de l'adolescència fins a la menopausa. Tal com ella diu, i obro cometes, em considero una apassionada de les hormones sexuals. També ha treballat, la doctora Zagades, en la creació de la unitat de menopausa de l'Hospital Clínic de Barcelona des de l'any, bueno, l'any 90, i ha compaginat la seva feina a l'hospital amb l'assistència en tècniques de reproducció assistida els últims 20 anys. Bé, moltíssimes gràcies, doctora Zagades, Montse, per ser aquí amb nosaltres.
0: Bona tarda, benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: Montse, què és la menopausa?
2: Doncs mira, la menopausa, estrictament parlant, es refereix a l'últim període menstrual de la dona. A partir d'aquí vol dir que els ovaris han deixat de funcionar de forma definitiva i fins a que al final de la vida doncs estem en un estat en el que ja no tenim les hormones generades per l'ovari fins aleshores. Aquest procés a Espanya depèn una miqueta quan ve, quina edat, depèn del país, però aquí a Espanya l'edat mitja d'arribada d'aquesta menopausa sol ser al voltant dels 51 anys.
1: Has parlat d'hormones. Hi ha tot un sideral d'hormones al voltant de la menopausa, al voltant del cicle reproductiu de la dona, no? Explica'ns una mica quines hormones són i què fan.
2: Sí. Les hormones són unes substàncies químiques, una estructura generada a partir del colesterol, bàsicament, que són els esteroides. Algunes de les hormones són d'aquest tipus, altres són d'un altre tipus, però són unes substàncies que es fabriquen amb uns teixits que van a altres teixits i donen unes ordres de com han de funcionar. Aleshores, les hormones sexuals són les hormones que fabriquen l'ovari i bàsicament són tres. Són els estrògens, la progesterona i la testosterona. Aquestes hormones són importantíssimes durant tota la vida de la dona, sobretot des dels comença els seus anys reproductius, que és al voltant de l'adolescència, de la pubertat, i finalitza a la menopausa, que és aquest moment de la vida en què aquests ovaris deixen de sintetitzar hormones. Són importantíssimes per la regulació de tots els cicles menstruals, que és el que permeten a la dona tenir una funció reproductiva, però no només això, sinó que són molt importants per altres aspectes del metabolisme, tant glicèmic, lipídic, per l'aparell cardiovascular, per la massa, per el manteniment de la massa òssea i moltes altres estructures independentment dels genitals, del que és l'aparell genital.
0: Això vol dir que quan entres en aquest període de menopausa, però una pregunta, jo confonc sempre climateri i menopausa, no sé si són sinònims o són conceptes molt semblants. Ho pots explicar primer?
2: Sí, tant. Mira, climateri, la paraula climateri ve de climàcter, del grec, etimològicament vol dir un graó d'una escala. I això fa referència a aquests graons importants que ha de passar la dona amb etapes vitals de la seva vida. I en aquest cas es refereix al graó o al canvi o al període de transició que té una dona passant des de la seva vida reproductiva a la seva vida no reproductiva. És un període de temps indefinit i es refereix als anys previs i posteriors a aquest moment que és la menopausa, que és l'última menstruació o l'últim, bueno, els últims, les últimes ovulacions que té aquesta dona. Per tant, és, ara potser es parla més de perimenopausa com a equivalència al climateri, que són els anys previs i posteriors en aquesta etapa de transició.
0: Vol dir que ja hi hauran símptomes i hi hauran aquestes alteracions que conclouen amb la menopausa. Quin període o quant temps pot durar això, el climateri?
2: El climateri és un període de temps, com ja he dit, una mica indefinit, són els anys previs i els anys posteriors, però podríem dir que si l'edat mitja de la menopausa està al voltant dels 51 anys, aquesta etapa la podríem, així a grans xifres, parlar que es dona entre els 45 i els 55 anys, aproximadament. Uns 10 anys, 5 anys abans, 5 anys després. Hi ha gent que ja comença a tenir símptomes abans d'aquests 45 o els 40, i es poden tenir símptomes que bàsicament són trastorns de la regla i aparició de símptomes vasomotors abans de que es retiri definitivament aquesta regla. Un cop s'ha retirat, ja passem els anys de després de la menopausa, on el cos es va com adaptant a aquesta nova situació. I això és aquesta etapa de perimenopausa o climateri.
1: Quan dius trastorns vasomotors, vols dir les onades de calor...
2: Exacte. Els trastorns vasomotors, bàsicament, són el que s'anomena les sufocacions, que també s'anomena, bueno, també es diu fugots, però sufocacions és el terme més, més correcte, mèdicament parlant.
0: I hi ha altres símptomes, també.
2: Sí,
0: no?
2: Sí, perquè aquestes sufocacions és una onada molt sobtada de calor, que agafa sobretot el coll i la cara, però va acompanyat de palpitacions, de sensació de malestar, de nerviosisme, i a part d'aquesta sufocació també hi ha altres símptomes, ja més des de l'esfera més emocional, que en aquestes etapes de canvi, des d'un moment, uns anys, on hi ha unes hormones relativament estables durant els cicles menstruals, bueno, estables no, o sigui cíclics, a desaparèixer del tot, on hi ha més sintomatologia tipus irritabilitat, nerviosisme, problemes, dificultats amb la son... bueno, és una readaptació a una nova etapa i que no només té a veure amb les hormones, encara que sí que té relació amb les hormones, però si us hi fixeu, cap als 50, les dones ja és un període de la vida, igual que els homes, però amb què solen haver-hi molts més canvis, no? Des del punt de vista familiar, els fills adolescents o que marxen de casa, parelles del llarg recorregut, doncs que potser generen... es generen alguns conflictes a casa, moments de l'etapa professional realment, bueno, pues que poden ser molt, molt exigents, entre els 45 i els 55 anys, i bueno, tot això fa que la dona pues, ja tingui una mica d'embolic o unes pressions emocionals i de cura de tot el seu entorn, i a sobre pues, es troba en un moment en què el seu cos comença a tenir canvis i que no l'ajuden gens a mantenir-se tranquil·la i... i bueno, on ha d'estar i sentir-se bé. Per tant, és un moment realment difícil, no només pels temes hormonals, sinó per la situació de la vida, aquest canvi, aquesta etapa vital que canvia.
1: Perquè en els homes també hi ha uns trastorns hormonals a partir d'aquesta edat. No, està tan ben conegut o és una cosa
2: clar,
1: que...
2: La diferència és que la dona... té un canvi molt sobtat dels seus nivells hormonals en sang. I això és, bueno, d'un dia per l'altre no, però d'uns mesos a uns altres. En canvi, l'home sí que té una davallada dels seus nivells hormonals, però és molt més progressiu i molt més lent en el temps. I no hi ha aquest esglaó tan sobtat. I aquesta és la diferència. Perquè també hem de tenir en compte que no tots els símptomes són deguts a la falta d'hormones, sinó que també ens anem envellint, tant homes com dones. Llavors, és una barreja i de conceptes socials i bueno, de com es viuen aquestes diferents etapes de la vida.
0: A part dels canvis aquests de les sufocacions i canvis, diguem, psicològics o emotius, Hi ha també canvis metabòlics importants amb el procés del climateri i la menopausa?
2: Sí, des del punt de vista estrictament metabòlic, el que sí que s'ha vist és que hi ha un augment de la resistència a la insulina. Que això és un concepte amb el que el cos li costa més metabolitzar la insulina, o sigui que les cèl·lules captin la glucosa, i això fa que la insulina hagi de treballar més per mantenir els nivells de glucosa en sang estables. Per tant, aquesta resistència a la insulina afavoreix tota una sèrie de canvis en el cos, com és canvis en la distribució del greix corporal.
1: Obesitat, vols dir?
2: Obesitat, però més que augment de pes així pur i dur, sinó de la distribució del greix. El greix es concentra més a la cintura i es passa d'un aspecte corporal més tipus pera, que es diu, no? Que ja la dona té més cintura i més malucs, però es passa més a un cos més recte, més tipus poma, diguem-ne, on hi ha més obesitat, encara que no sigui obesitat, però una concentració de greix més important a nivell de l'abdomen. I obesitat en aquests anys pues, també pot augmentar per aquests motius.
1: A nivell d'osteoporosi també hi ha canvis a aquest nivell?
2: Sí. El que s'ha vist és que la massa òssia va augmentant amb l'edat i el pic màxim de massa òssia que tenim és al voltant dels 35 anys. I a partir d'aquí anem perdent. Anem perdent paulatinament i lentament. El que passa és que la menopausa, els primers anys de la menopausa, hi ha una caiguda espectacular de la massa òssia. I aleshores doncs hi ha gent que és més ràpida perdedora d'os o més lenta, però de massa òssia. Però el que sens dubte hi ha aquí també és un sotrac i una davallada important de lo que és la massa òssia en els primers anys de la menopausa.
1: I cal fer alguna cosa?
2: A veure, el que... Sí?
1: No, perdona.
2: El que cal fer és... bàsicament és veure si hi ha algun factor de risc específic per tenir una osteoporosi, que és aquesta pèrdua de massa òssia, si hi ha un factor de risc específic, consultar-ho amb el reumatòleg, perquè és el que ens pot ajudar a veure si necessitem suplements de calç o paratormona o el que és, alguns tractaments bisfosfonats o coses que ajudin a no perdre os, però si no, el que hem de fer és un estil de vida bàsicament saludable, que és una bona dieta, una bona ingesta de calç, un bon exercici, això és importantíssim, i mantenir una activitat física constant per intentar que aquesta pèrdua d'os sigui el mínim possible. I l'ideal seria haver aconseguit el pic de massa òssia més alt, però això és una cosa que als 30 anys o als 35 ningú es preocupa pel tema de la massa òssia. Però és des d'aquí on partim.
1: Has parlat de factors de risc. Quins serien?
2: Els factors de risc seria, per exemple, antecedents familiars d'osteoporosi, que tingués ja algunes fractures relacionades que poden estar relacionades amb osteoporosi, que això ja fa pensar que la massa òssia ja està més baixa, i alguna presa de medicaments, per exemple, corticoides, gent que és asmàtica o la gent fumadora també té més risc. Són bàsicament això.
0: A desenvolupar més pèrdua de calci, més massa òssia, que inclou pèrdua de calci, però també menys teixit.
2: Exacte. La massa òssia és la pèrdua de l'os trabecular, que és aquests ossets, aquesta trabècula fina que hi ha dintre de lo que és l'os fora, dins de lo que és l'os cortical. I aleshores aquestes trabècules es van perdent i això debilita l'os i hi ha fractures, sobretot a nivell de columna vertebral i fèmur.
0: I també des del punt de vista de malalties vasculars també intervé, també afavoreix la menopausa el patir més fàcilment malalties vasculars, angines de pit, o no té res a veure?
2: No, sí que té a veure, perquè fins que arribem a la menopausa, els estrògens ens protegeixen a les dones, perquè fa que hi hagi una més bona elasticitat a nivell vascular, l'endoteli de les artèries doncs, està més conservat, és més difícil que es formin plaques de teroma per problemes amb l'oxidació.
0: Això que serien els dipòsits de colesterol, no? Que poden acabar obstruint, no?
2: Exacte. Llavors, els estrògens...
0: Es diuen ateromes, això, no?
2: Sí. Els estrògens es consideren protectors d'aquesta patologia. I per això les dones... abans de la menopausa tenen menys problemes cardiovasculars, menys infarts, diguem-ne, que els homes. Un cop arriben a la menopausa, aquest efecte protector es perd i es veu que l'augment de patologia cardiovascular, d'infarts, bàsicament, va pujant a la dona fins que s'equipara a la incidència d'infarts en els homes. I això és degut estrictament a la pèrdua dels estrògens.
0: A part de tenir un estil de vida saludable, exercici, alimentació, no fumar, en algun moment està indicat, aconsellat, fer algun tipus de medicació, de tractament, per evitar, per exemple, les sufocacions o aquestes complicacions vasculars?
2: Sí, el tractament hormonal de la menopausa, realment hi han hagut tres onades molt importants des de que es va instaurar. Jo he viscut la segona i la tercera onada d'auge i de ballada d'aquest tractament hormonal, perquè realment el tractament hormonal és un tractament que se li ha donat la culpa de molts problemes sense justificació. M'explico. Jo quan vaig començar a treballar en menopausa, fa uns 30 anys, eren els anys 90, i allà es va començar a donar que aquest tractament hormonal era molt bo, era preventiu de la patologia cardiovascular, de l'osteoporosi, dels símptomes de la menopausa, de l'atròfia genitourinària, perquè s'havia vist que 30 anys abans, als anys 60, es va fer uns estudis i va sortir un llibre d'un autor que es deia Robert, un doctor que es deia Robert Wilson, i va veure que la dona, així com als anys, al principis dels 1900, per exemple, l'esperança de vida de la dona era de 35-40 anys, als anys 60 ja era de 70 anys aproximadament. Ara ja estem quasi als 90. I va veure que hi havia molts anys de la vida que aquesta dona es quedava sense hormones. Abans la gent es moria ja sense arribar a la menopausa. I llavors va veure que hi havia molts símptomes i van començar a investigar i van veure que el tractament hormonal revertia tots els símptomes de la menopausa i era fantàstic. Va escriure un llibre que es deia Femenina per sempre, Feminine Forever, i on es deia que la gent havia de prendre tractament hormonal des de que sortia la regla i fins que es morís, perquè això li allargaria els seus anys de benestar. El que passa és que això va fer-hi un boom als anys 60 als Estats Units, es va donar molts estrògens que inicialment...
0: El tractament hormonal era amb una d'aquestes hormones...
2: Eren estrògens.
0: Estrògens.
2: Sí, estrògens. El que passa és que els estrògens es van començar a obtenir de l'orina d'egües embarassades. O sigui, eren estrògens equins dels cavalls. I és el que teníem, que encara existeix, l'estrogen equin conjugat, que es diu equin.
0: 0,6.
2: Existeix, però cada vegada es diu menys. És el primer que va haver-hi, i als Estats Units és el que es va donar així massivament. I doncs què passa? Es donaven estrogens sols, i al cap de 10 anys es va veure un increment importantíssim del càncer d'endometri. I als anys 70 va dir, ostres, aquest tractament té un risc molt important, que és l'increment de càncer d'endometri. I llavors va haver-hi una davallada importantíssima als anys 70. Però als anys 80, que es va seguir investigant, es va veure que si es donava progesterona per compensar aquest efecte proliferatiu dels estrògens sobre l'endometri, el càncer d'endometri s'havia acabat. Uh-huh. I llavors es va començar a parlar ja que un tractament d'estrògens i progesterona tenia molts efectes beneficiosos, però no tenia risc de càncer d'endometri. I als anys 90 va haver-hi el segon boom de donar tractament hormonal, que és quan jo em vaig incorporar a aquesta unitat de menopausa. I ens vam estar uns 10 anys donant tractaments, però ja no eren els estrògens equins conjugats, era una hormona més natural, sobretot aquí a Europa, que era l'estradiol i progesterona. Què va passar? Que tot això són les oscil·lacions del pèndol, que al cap de...
0: Ara quina fase, quina etapa
2: ara estem?
0: Ara estem
2: tornant
0: Tu estaves explicant l'etapa anterior de la d'ara, no?
2: Exacte. Sí, la dels anys 60 que es va començar, els anys 70 que es va abolir el tractament hormonal, els anys 80 es va començar a donar i el 90 va ser el boom, i l'any 2002, o sigui, fa més de 20 anys, va sortir un treball que ha canviat va canviar tota la concepció del tractament hormonal en quant a perills i beneficis, que era el WHY, Women's Health Initiative. I aquí es va veure que la teràpia hormonal tenia més risc de càncer de mama i tampoc era tan preventiu sobre patologia cardiovascular i hi havia més índex d'accidents cerebrovasculars i trombosis. Llavors, per tant, als anys 20, 22, 25, 20, perdó, als anys 2002, 2005, 2006, aquí va haver-hi una davallada importantíssima i durant 20 anys hem estat sense tractament hormonal perquè estava demonitzat per un sol treball que tampoc era tan correcte metodològicament parlant, perquè la mitjana d'edat de les dones era de 63 anys, no era la dona típica dels 50 que té els trastorns de la menopausa. I, bueno, ja han sortit moltes crítiques en aquest
1: cas. I ara on estem, ara?
0: Ara ha canviat,
2: ara,
0: això,
2: ara, no? On estem, exacte. Això fa 20 anys. I des de fa uns 4 o 5 anys està començant a reactivar-se l'ús de la teràpia hormonal. Entre altres coses perquè les dones també exigeixen que se les miri més, exigeixen estar en més bon estat i en més saludables, i llavors s'està investigant molt sobre aquesta nova etapa de la menopausa. Cada vegada hi ha més dones en menopausa, no? Perquè hi ha dones més grans, molta més quantitat de dones grans. I ara estem en el punt de l'extrem de la comercialització de tot tipus de productes per la menopausa, des de productes hormonals a tractaments no hormonals, a suplements vitamínics, i ara hi ha com un excés de comercialització de lo que és tot el tema de la menopausa. Aleshores, en el tractament hormonal estem amb que hi ha ara, per exemple, al novembre de l'any passat, del 2025, la FDA, la Food and Drug Administration, va dir que ja s'havia demostrat que no, el tractament hormonal no augmenta el càncer de mama, i ho han començat a treure del prospecte de les caixes on hi ha el tractament hormonal, les que es venen a la farmàcia. Aquí a Espanya encara no ha arribat. Jo m'he mirat avui els prospectes i encara hi és.
0: Això és com bastant recent, no?, aquest canvi de modificar la informació
2: de
0: l'usuari.
2: No fa ni 6 mesos.
0: No fa ni 6 mesos. Però en aquests moments, quan consideres que una dona ha de fer tractament hormonal ara?
2: Sempre que tingui símptomes. Jo sempre he sigut molt a favor del tractament hormonal. O sigui, malgrat la davallada, a partir de l'any 2002, jo, quan una senyora tenia símptomes i veia que no tenia cap contraindicació, mai m'he cregut que fos tan perjudicial o tan perillós aquest tractament. I jo sempre he estat molt a favor de donar tractament hormonal. Però què passa? Que les dones... O sigui, ha estat tan demonitzat a nivell mediàtic que les dones no el volien, per molt que jo els expliqués. O ho entenien, i quan anaven a buscar la recepta al metge de capçalera, el metge de capçalera hi deia: escolti, senyora, però vostè sap que tindrà un càncer? Llavors, clar, la senyora es quedava molt espantada i no se'l prenia. La meva lluita sempre ha sigut a favor del tractament hormonal, I ara sembla
0: que hi ha... Si hi ha símptomes.
2: Si hi ha símptomes, sempre.
0: Sempre.
2: Idealment, si és abans dels 10 anys de l'inici de la menopausa, o sigui, una dona que la regla se li retira al 51 i té 53 i té molts símptomes, se li ha de donar. I o sigui, 10 anys des de que s'ha retirat la regla és el millor moment, perquè començar-ho més tardanament, s'ha vist que tots els beneficis que pots obtenir desapareixen. Perquè si l'aparell circulatori ja s'ha fet malbé en els primers 10 anys, si després, als 60, 65, li dones tractament hormonal, ja no pot ajudar a reparar aquestes plaques de teroma que s'han fet a les artèries, i ja no hi ha tanta prevenció del tema cardiovascular. Per tant, ara se diu, el més aviat possible, fins i tot quan encara no s'ha establert la menopausa com a tal, o sigui, en els anys de la premenopausa, la perimenopausa, que diem, si una senyora de 45 anys té una regla sí, tres regles no, i comença a tenir símptomes durant uns quants anys abans de que retiri definitivament, és el moment de començar-li a donar el tractament hormonal. I després, temps límit no n'hi ha. Mentre la dona el necessiti, es pot donar. I ara s'està començant a dir per tota la vida, que això ja ho vaig sentir jo als anys 90. Als anys 90, que va ser el segon boom, va ser a tothom i per tota la vida. Home, jo crec que tampoc s'ha de ser tan radical, no? Sobretot les que tenen símptomes i sobretot les que tenen la menopausa, ja sigui natural o iatrogènica, com una cirurgia o com una lesió dels ovaris per una quimioteràpia o una radioteràpia, aquestes dones és imprescindible que el prenguin, sobretot si tenen menys de 50 anys. I, sobretot, si en tenen menys de 45. O sigui, el que és la menopausa avançada o precoç, o sigui, és que no donar tractament hormonal, si no hi ha una indicació clara, que bàsicament és que la senyora tingui un càncer de mama, o que hagi tingut un problema trombombòlic i que estigui prenent
0: anticoagulants. Seria l'única contraindicació?
2: No, les dues contraindicacions més importants és càncer de mama actiu, actual, i un antecedent d'un tromboembolisme.
0: Sí, d'una trombosi.
2: Perdó, una trombosi, sí, tromboembolisme, sí.
1: Sí, sí. Has parlat d'una de les coses que pot passar, és una atròfia genitourinària, és a dir, que el sistema, diguem-ne, urinari o dona pugui tenir incontinència, no, al fons, no? O no?
2: Sí, hi ha diverses, dintre, del, sí, dintre de l'àrea genitourinària, que és una de les coses que queda més malmesa després de la menopausa, el no rebre estrògens, és bàsicament problemes a nivell de vagina i vulva, en el que hi ha una atròfia vaginal molt important i això dificulta molt les relacions sexuals, sobretot el coit, perquè les relacions sexuals no tenen per què ser coit, però bueno, en general pues, sí, es considera que en la nostra societat és bastant coitocèntrica i bueno, pues, dificulta el que és la penetració. No, és així.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: No té per què ser, però és així. Sobretot amb dones d'aquesta edat que, bueno, que estan ara en menopausa, doncs som dones que, bueno, que hem nascut, sí, o ens han educat d'aquesta, sí, manera. Sí. No? I aleshores això dificulta molt el que és el tema de la relació sexual. Però no només amb el coit, sinó...
1: Però això s'arregla amb cremes.
2: I
1: o
2: això té una solució molt, molt fàcil, que no té cap perill i que és molt efectiu, que són estrògens locals, que no té res a veure amb el tractament estrogènic sistèmic general. Sí. Aquí totes les dones acaben, abans o després, tenint problemes d'atròfia genital, perquè bueno, és el que dona, al cap de 2 anys, o 3, o 5, o 10, tothom en tindrà. I el tractament local estrogènic crec que és bàsic per totes les dones.
1: Sí, sí. I de cara que s'escapi el pipí, que és l'altre que dèiem.
2: Clar, llavors l'altra cosa és l'urgència miccional, sí, el tema urinari, que bàsicament el que dona l'atròfia genitourinària és com una urgència miccional, és incapacitat d'aguantar l'orina, sí, perquè hi ha unes contraccions importants de la bufeta urinària, que és el que s'anomena incontinència d'urgència, que això és el que està més lligat a l'atròfia. Mm-hmm. Ara, si la dona té un problema de prolapse genital, de prolapse dels seus òrgans genitals, sí, sí, això els estrògens no ho arreglen. S'ha de valorar, sí, sí, i s'ha de bueno, o fer tractaments de rehabilitació pèlvica o cirurgia.
1: Deies, en relació a la sexualitat, deies que pot estar afectada per dolor al moment de la penetració, uh-huh, però diguem-ne, el desig repetit sexual també es modifica o és una cosa que no té res a veure?
2: Aquest és un tema molt important i del que s'està parlant més en els últims anys, de dir, bueno, és que amb la menopausa es perd el desig sexual, no? La libido es fa malbé. A veure, aquest tema és molt ampli, perquè aquí intervenen molts factors, no? I entre altres, el que he dit, o sigui, els estrògens, quan estan deficitaris, el que hi ha és un problema en els teixits, a la vagina, a la vulva, també en el cervell, vull dir, en el benestar, però... Clar, el desig sexual depèn de milions de coses, entre altres coses, pues, si estàs molt cansat, si estàs molt estressat, si hi ha una parella recent o de llarga o de llarg recorregut, que no s'ha cuidat el tema de la intimitat en aquesta parella, que és el que sol passar amb els anys. Després, bueno, poden haver-hi altres coses, problemes depressius, presa de fàrmacs que també redueixen la libido. Hi ha un... realment una barreja molt important. Aleshores, és difícil saber si aquest desig és degut a la pèrdua hormonal o a les altres mils de coses que poden haver-hi en aquesta etapa de la vida, que és un període realment de canvi, de nou posicionament a la vida i sol acompanyar-se doncs, d'una parella de llarga evolució, que dic jo, no? O de llarg recorregut.
1: Sol si no acompanyar-se amb la parella de recorregut influeix
2: molt,
1: el que
2: molt.
1: Tinguis ganes o que no tinguis
2: moltíssim,
1: ganes.
2: Moltíssim, perquè si aquesta parella no s'ha treballat el tema dins de la seva intimitat, és una cosa que la majoria de gent nota que es va apagant, i ja no tenen ganes ni de parlar-ne. Aleshores,
1: pues sí, les dones... Que cal regar-ho, que cal cuidar-ho.
2: Molt, o sigui, això és el més important, perquè les dones venen a la consulta. Jo és que m'hi trobo cada 2 per 3, no? Si... Quasi mai et volen parlar del tema sexual, però com a ginecòleg doncs, tens l'obligació de preguntar-los i tal. Reconeixen, sí, sí, és que ara em fa mal. Bueno, però això es pot tractar amb cremes, lubricants, hidratants i tal i qual. Vale. però d'acord, però jo vull una pastilla per tenir desig, perquè jo ja l'he perdut. Dic, pues, a veure, pastilles per tenir desig com a tals no existeixen, perquè això és molt complex. Però vostè, això ho diu des de la menopausa, però abans de la menopausa vostè tenia desig? Bueno, a la que vas entrant més en el tema, diuen, no, no, jo ja fa molts anys, home, sí, quan era jove, però quan tenia 45, quan tenia 48, quan tenia 40, com va el tema? Bueno, no, la veritat és que la cosa ha anat de baixant abans de perdre les regles, perquè no té tant a veure amb el tema hormonal, sinó amb un problema més social i de relació de parella, però, bàsicament.
0: En algun cas sí que pot tenir millora amb tractament hormonal.
2: Algun cas sí, però és molt difícil veure quin cas.
0: Quina?
2: El tractament hormonal millora els teixits i, clar, si no fa mal perquè no hi ha atròfia, doncs això sempre és una millora, però no sol ser la causa bàsica. Perquè moltes dones, el fet de canviar de parella, se'ls arregla la gran majoria dels seus problemes genitourinaris. El canvi de parella és el tractament més efectiu, perquè és el fet de sentir-se cuidat, estimat, reconegut en el món, o sigui...
0: Em posaré en plan masclista, també... A l'inversa també pot passar, no?
2: Clar, és que, a veure, amb els homes sí, ja passa moltíssim, això. També. Sí. No? Doncs pues amb les dones també.
1: Una pregunta. Els ginecòlegs recomaneu aquests, per exemple, aquests estimulants sexuals, no sé, vibradors, com a forma d'activar el desig sexual?
2: Exacte. El que s'ha vist és que la salut sexual és molt important cuidar-la, ja sigui amb tractaments hidratants, que poden ser estrogènics o no estrogènics, amb lubricants i mantenir una bona freqüència d'excitació i orgasme. Amb parella o sense parella, és igual. Per tant, perquè hi hagi una bona vascularització i manteniment de les mucoses vaginals, ha d'haver-hi regularment una freqüència d'excitació o orgasme. Amb parella o sense, això és absolutament igual. I això millora el trofisme vaginal, independentment dels tractaments que donem.
1: I això ho recomaneu, ginecòlegs?
2: Sí, sí, esclar. El que passa és que aquestes edats... Hi ha moltes dones que ja, no, que ja han perdut tant l'interès que no en volen saber res. I ja els hi és igual, perquè si tenen relacions és perquè el seu pobre marit ho necessita, però elles no tindrien cap interès, no? I ens volen la pastilla de l'interès. La pastilla de l'interès no existeix. Sí que és veritat que hi ha un tractament que és els suplements de testosterona. Ara és una cosa que s'està començant a parlar molt de si la testosterona, a part dels estrògens i progesterona, que
0: estan
2: és el tractament clàssic,
0: el tractament a la dona.
2: A la dona, testosterona. A la dona. Petites dosis que serien...
0: Que és l'hormona masculina, no?
2: Exacte. Les dones també tenim testosterona, però en una proporció molt més baixa, i també la fabriquen els ovaris, però amb una proporció molt més baixa que els homes. I clar, quan l'ovari deixa de funcionar, deixa de fer estrògens, progesterona i testosterona. Aleshores, hi ha una corrent molt important de metges que diuen, bueno, doncs, com que també falta testosterona i la testosterona està tan relacionada amb el desig sexual i amb l'energia vital, i amb la musculació i amb tot això, doncs per què aquestes dones, si tenen un dèficit de testosterona, no els hi donem testosterona? Però va sortir l'any 2006 un tractament, un gel de testosterona per a les dones, que es deia Intrinsa. I es donava la indicació bàsica, era el desig sexual hipoactiu de la dona menopàusica.
1: Hipoactiu vol dir?
2: Hipoactiu vol dir que no tinc ganes. O sigui, desig sexual, que no, sí. No, que està malament el desig sexual. I se li anomena així, més mèdicament, és el desig sexual hipoactiu. I aleshores es donava testosterona i va sortir aquest preparat. Però aquest preparat al cap de 6 anys el van deixar de comercialitzar perquè l'empresa va veure que no li sortia a compte. Perquè o no funcionava, o si funcionava era a tan poca gent que se'ls donava que comercialment no els hi va sortir. No és que fos perjudicial, però el van deixar de fer. I ara l'únic país on es fa, on existeix aquest gel de testosterona és Austràlia. I es diu Androfem. però tampoc és una cosa que realment la gent que treballa a Austràlia, que són els que tenen més experiència, li indiquen, també han dit, no?, que et trobes millor, que tens més energia, que tens més musculatura, que tot. Però aquesta, la indicació segueix sent desig sexual hipoactiu, però important, quan la causa d'aquest problema és un dèficit de testosterona. Llavors, aquí hi ha el tema. Quina és la causa realment? Clar. És un dèficit de testosterona o tots aquests factors acompanyants que fan que el desig estigui apagat? No? Sí. Perquè el que jo he vist moltes vegades, que per molts tractaments que donis o no donis, si aquella dona se sent desitjada per una altra persona i canvia de parella, se li passen tots els problemes. Sí. Ara, clar, la persona ha de valorar realment si li surt a compte tots els problemes que li pot ocasionar aquest tema. Però aquest és el aquí està la cosa.
0: Jo estava fent ara un cert paral·lelisme entre la deficiència de testosterona en l'home i la dona. I sempre és molt difícil saber si aquella manca de desig sexual és degut a aquella davallada hormonal que els homes també en tenim. A més, amb un percentatge molt alt. Per altra banda, els tractaments amb homes, en aquest cas amb testosterona, a llarg termini tenen riscos reconeguts. Vull dir, a part de càncer de pròstata, però, per exemple, més problemes vasculars, no està tan clar.
2: No està tan clar.
0: I has d'individualitzar molt.
2: Clar.
0: Després suposo que l'administració d'aquests gels en els homes, el problema és com s'administra la testosterona i és complicat. El gel és fàcil, però te l'has de posar en una superfície corporal bastant extensa diàriament. No és allò de dir 5 minuts abans, no funciona, no és així. No és el Viagra, per dir-ho d'una manera. I l'altra manera són amb injeccions, que és, no, has de seleccionar molt. Jo et volia preguntar pels tractaments no hormonals.
2: Vale.
1: Sí, això.
2: Sí, tractaments no hormonals.
1: Que quedava pendent.
0: Que això...
2: A veure, si parlem de la sintomatologia vasomotora, que és aquesta que apareix en aquesta perimenopausa...
0: Sufocacions,
2: bàsicament. Perquè amb el temps, les sufocacions, quan la dona ja s'ha acostumat a aquest nou estat hormonal, solen desaparèixer. No a tothom, algú encara queda als 70 anys amb sufocacions, però és la minoria. Solen ser els dos o tres anys abans, dos o tres anys després, i solen passar sense fer cap tractament. Però quan la dona realment està afectada per aquestes sufocacions, perquè no la deixen dormir, perquè queda xopa en el lloc de feina, pel que sigui, perquè li molesten, aleshores, el tractament més efectiu, està clar, són els estrògens. Però si no es volen donar o no es poden donar estrògens, hi ha tractaments no hormonals. I els clar, el vending de productes per la menopausa, sobretot per les sufocacions, és enorme, hi ha milions de suplements, però els que realment han demostrat més eficàcia són els derivats de la cimicífuga racemosa.
0: A veure,
2: què és això? Cimicífuga racemosa és una planta, el black cohosh.
0: D'una planta.
2: Sí, cohosh, perdó, que es va començar a trobar a Sud-amèrica i és un extracte d'una planta que té efecte sobre el centre termorregulador de la sufocació.
1: I com es diu? Té un nom més senzill?
2: Per exemple, a la marca comercial més utilitzada es diu Remifemin.
0: Déu-n'hi-do.
2: Remifemin és la cimicífuga racemosa. I després, si mires per internet, hi ha quantitat de productes d'aquests
0: naturals.
2: Això no
0: naturals. Té res a veure amb la soja o amb fitoestrògens?
2: La soja són fitoestrògens.
0: Sí.
2: La soja
0: sí,
2: són
0: però aquest, això que parles
2: no
0: tu ara no té res a veure.
2: No té res a veure amb les hormones. Actua directament sobre el centre termorregulador de l'hipotàlam.
0: Que és un nucli, una part del cervell, no?
2: Exacte. Aquest és el dels més efectius que hi ha. Després també s'ha parlat d'extractes de pol·len, de les isoflavones de soja, tota la fitoteràpia que hi ha, és immens aquest camp. Jo, personalment, crec que són tractaments molt poc efectius, però com que la gent no vol prendre tractament hormonal, doncs és un mercat superampli, perquè són tractaments poc perjudicials.
0: Això són innocus, almenys.
2: Exacte, són tractaments poc perjudicials.
0: Poc perjudicials.
2: Però que jo crec que costen molts diners i no són efectius. Vale? Suplements de melatonina per dormir, extractes de polen, extractes de sàlvia... Bueno, hi ha un conjunt immens que jo la veritat és que no hi tinc massa interès perquè és poc efectiu. El remifemin, o sigui, la cimicífuga racemosa, sí que ha demostrat la seva eficàcia. Però, tot i ser natural, té problemes, has de vigilar el fetge, eh?
0: Està financiat també pel Sistema Nacional de Salut?
2: No. I ara ha sortit també un altre medicament que es diu Veoza, que és fentocilenan, bueno, és una cosa molt estranya de dir, és el Veoza, però aquest també actua sobre el centre termoregulador de l'hipotàlam i és molt efectiu. Però què passa? Que no entra per la Seguretat Social i que val 70 euros al mes.
1: Sí. En tot cas, recomanaries que aquest tractament no el prengui un pel seu compte, sinó que ho consultin el seu metge, el seu ginecòleg.
2: Sí.
1: Per si en cas hi ha problemes secundaris.
2: Jo crec que la majoria de suplements són innocus i poc efectius i no hi ha cap problema en donar-ho. Però, clar, l'ideal és consultar-ho amb una persona que en sàpiga per veure on has de gastar els diners, o no, si és realment efectiu.
1: Em sembla que ja podem anar acabant. Hi ha alguna cosa més que volguessis comentar per anar acabant?
2: Bueno, tot el concepte social i del canvi de la dona amb la menopausa, no? Perquè es pensava, bueno, hi ha gent que diu que això és un error de la natura, no? Que de repent ara vivim la meitat de la nostra vida amb aquest dèficit hormonal, no? I que això és un error, perquè abans la gent es moria amb la menopausa. Però ara hi ha moltes altres corrents que que això no és un error, això és una evolució de la naturalesa, perquè així les dones deixen de tenir altres temes amb joc, com és la reproducció, i es poden cuidar doncs, de la manada, no? De cuidar i ensenyar doncs, a les filles i cuidar més a la societat i cuidar-se amb elles mateixes, que és una cosa que mai se'ls hi ha permès. I ara la gent, bueno, la dona en general s'està empoderant en tots els àmbits i sobretot en l'àmbit d'aquesta nova etapa, que és la menopausa i l'edat adulta, ja no sé com dir-ho, als 60s. No la vellesa, és que ja no és vellesa, 65-70 ara.
1: Sí, és la tercera joventut.
2: Adult gran, exacte. Llavors tot això ara s'està parlant molt, però des del punt de vista conceptual, no? I que en moltes societats, no totes les societats esperen la menopausa de la mateixa manera, perquè aquella persona amb menopausa, aquí, doncs, moltes vegades és una vergonya, però en altres països és un valor positiu. Aleshores, bueno, tot això és una cosa que s'està avaluant molt.
1: Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, doctora Celades, per ser aquí amb nosaltres.
0: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.

0: Comencem ara amb les píndoles, aquelles notícies de divulgació mèdica que pensem que poden ser interès de comentar. Albert, vas tu avui.
1: Jo ja sabeu el meu interès amb la intel·ligència artificial per lo bo i les coses que no són tan bones. He trobat un article publicat a la revista Nature Medicine que està fet per l'Institut d'Internet i la Universitat d'Oxford, que el títol és els chatbots principals. El chatbot és aquests programes que utilitzen, que diem intel·ligència artificial, com el ChatGPT, Geminis, etc. Això són chatbots. Els chatbots principals no compleixen en escenaris de salut en el món real. Què vol dir? El que han fet és, amb 1.298 participants, grups, dos grups aleatòriament similars, van utilitzar els programes aquests, primer amb gent entesa, sobre una sèrie de qüestionaris sobre problemes de salut, i demanar-los

0: diguem, correcta, amb un percentatge molt ample. Però quan intervenia ja la persona per prendre una decisió sobre un diagnòstic o un tractament, aleshores els resultats canviaven dràsticament i bàsicament menys del 40% escollien una solució adient. Vull dir que diguem que un 60% el que han escollit com el que li convé en aquella persona és incorrecte, i això és alarmant.
1: Vols dir que la persona que hi entén sap filtrar la informació que li dona el ChatGPT?
0: Sí, perquè sap, té més capacitat d'escoltar davant de les possibilitats, amb aquesta veu o aquesta redacció tan amable i tan suggerent i tan sol·lícita, doncs qui té bona formació doncs sap escollir millor, però estem parlant que són programes, coses que utilitza la gent normal, el públic en general. Aleshores ve a dir que, malgrat que aquests sistemes tenen molta importància, de cara, sobretot aquí a la salut, s'hauria de fer molts assajos amb humans, amb grups i, a més, amb cultures molt diferents, perquè també depèn d'això, per ser utilitzats com el nou doctor, l'antic doctor Google, ara doctor IA.
1: Vull dir que vols dir que aquesta eina pot ser perillosa si s'utilitza malament?
0: Bueno, és que no permet, clar, hi ha molts... La persona...
1: Quan diries la paraula perillosa?
0: Sí, perillosa. El que passa que segurament aquesta persona acabarà anant a un metge, a lo millor dir, escolti, recepti'm això que el ChatGPT m'ha dit que tinc això i que depèn de tal cosa. I a partir d'allà s'iniciarà una altra relació. Vull dir, això és així.
1: Doctora Celades, tu en la teva consulta com a ginecòleg, en aquest moment t'hi trobes amb gent que ja ve amb el diagnòstic fet, diu, escolti, mira, el ChatGPT m'ha dit que...
2: Bé, a veure, fins ara la gent cada vegada més ve demanant un tractament específic perquè ho ha llegit no específicament al ChatGPT, sinó a Google, de moment.
0: El ChatGPT és una ampliació millorada, diguem.
2: Exacte.
0: De fet, sempre et donarà una informació de quin... de quina pàgina o d'on ha obtingut aquesta informació.
2: Exacte. Però, el Google és el bàsic fins ara, fins fa pocs anys, i et deia, no, perquè jo he llegit que vostè m'ha de fer aquesta prova, o vostè, no sé què, home, la veritat, jo em sento molt incòmode quan em venen amb aquestes coses, i dir, escolti, no sé, aquí qui sap del tema, en aquest cas sóc jo, i... jo crec que això no és massa prudent, el que vostè diu, o el del tractament hormonal, és que em farà càncer. Jo he llegit que fa càncer. Bueno, però escolti, jo em dedico al tema i jo li puc assegurar que les seves condicions i amb el tractament que habitualment donem en l'actualitat, no hi ha risc de càncer. Els últims treballs diuen que el càncer de mama, fins i tot, en segons quins grups de població, disminueix. Però no s'ho creuen. No s'ho creuen.
0: Bueno, això ja... Però, almenys tens l'oportunitat de parlar-ne.
2: Sí.
0: Això, sí. Perquè això em sembla importantíssim. Sí. Pot ser que arribi un moment que el robot cambrer minyona que tinguem a casa, potser ens vagi a la farmàcia a comprar, o puguis comprar directament online. Vull dir,
2: clar, de moment aquests tractaments es donen amb recepta mèdica. Ja. Algun dia potser no, però...
0: El que diuen els autors d'aquest treball és que s'ha de perfilar i refinar molt aquest tipus de programes perquè puguin ser utilitzats així alegrament en problemes de salut i amb altres, suposo, també. No sé, ara em ve el cap amb assumptes financers, també poden donar consells que poden ser molt equivocats en aquella persona, perquè no té capacitat d'elements per poder escollir bé.
2: Jo potser penso que per fer un diagnòstic o per estudiar el cas pot ser molt útil.
0: Sí, sí, sí.
2: Això trobo que sí, però per prendre decisions... Aquí ja no ho veig tan clar, de moment.
0: Que és on posen, que per tenir informació, d'acord, per prendre decisions ja és... No. Joan, tu tens algun, no?
1: No, en relació amb això, un deia que el doctor Algoritme ja supera el doctor Google.

0: en quant a consultes, és a dir, ho diu el doctor ChatGPT, no? I que cada vegada, diu, més pacients van al metge per validar un tractament ja decidit, que el doctor ChatGPT els hi ha dit. Curiosament, diu que només, diu, només un 35% de les persones diuen que mai han seguit recomanacions d'influencers, de famosos o de ChatGPT. Només un 35%. Vol dir que el 65% a un moment o altre de la vida o han seguit el que diu l'influencer de torn o ha seguit, doncs, o han consultat coses al ChatGPT. I d'això es veu que diu aquest article que tampoc té relació amb edat. És a dir, que consulten coses diferents. Diu, els joves consulten coses relacionades amb salut emocional o sexoafectiva, mentre que els grans el que fan és per ampliar el diagnòstic o com a segona opinió. O sigui, en lloc d'anar amb un altre metge, li pregunten al ChatGPT si allò que li té el metge és correcte o no. Bueno, i que aquesta informació també s'ha disparat, l'automedicació s'ha disparat en busca de medicaments o de suplements alimentaris. L'aspecte bo, diu, home, això, diu, en certa forma també obre la informació a la gent i fa que obre potser un possible diàleg entre pacient i metge. Si la persona vol allò que ha vist, creu que val la pena consultar-ho al metge.
1: Sí, jo penso que, bueno, això és bo. A veure, ara parlem de ChatGPT, de Google Informació, però de sempre hi ha hagut, per exemple, amb la meva especialitat, doncs moltes persones que s'atrevien a dir-me que volien provar determinades plantes, etc. Això sempre ha existit, tractaments, diguem, entre cometes alternatius. I el que has de fer és, d'entrada, mai dir que allò no serveix per res. Escoltar-ho, a vegades informar-te tu mateix, perquè o moltes vegades ja tens coneixement i establir, doncs, una relació dels teus arguments i normalment què passava? Pues que la majoria de gent ho provava i quan veia que allò pues, no tampoc era el que havien promès, pues, no hi havia cap pega.
2: Clar. Home, és que estem un altre cop amb la llei del pèndol. Abans el doctor era el senyor doctor era el que deia en plan paternalista i tothom se'l creia sense discutir res, i ara estem a l'altra banda, no? Que t'ho discuteixen tot i no s'ho creuen o no fan el que els hi dius. De totes maneres, això jo crec que com a diàleg, si és una persona respectuosa, intel·ligent i que t'escolta i que és una conversa respectuosa, no? I que veus que té un sentit, jo crec que en aquest cas és molt bo.
0: Inclús no? Pot enriquir el metge, perquè potser obre finestres que dius, això no ho sabia, deixa-m'ho mirar, que potser sí.
2: A mi m'ha passat alguna vegada dir, ostres, doncs mira, això no, doncs mira, perdona, però això, mira, ara m'informaré i tal, jo sóc molt oberta, eh? Mm. Però ha de ser sense l'exigència, o sigui, sí, des del diàleg respectuós, no? Sí. I que et tinguen en compte, o sigui, que et respecten, per tant, això a mi m'agrada. Però quan et venen amb exigències, m'ha de fer aquesta prova i m'ha de donar aquest tractament, diu, bueno, senyora, no, busqui-s'ho per una altra banda, no?
0: Molt bé, em sembla que ja se'ns ha acabat
1: doncs,
0: el temps.
1: Doncs em sembla que sí, s'ha acabat el temps, doncs sí. Quedarem per la pròxima setmana.
0: Moltíssimes gràcies, siau.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Un dia dels més esperats per tots els que ens agrada llegir i contar contes és el dia de Sant Jordi. Els carrers i les llibreries s'omplen de gent esperant adquirint aquests llibres que volíem. I com no, la rosa per a aquella persona que estimem, o bé, simplement per nosaltres. Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Digues que sí. Jo ja sé quin llibre em compraré. I de ben segur que tu també tens pensat comprar-te'n un. El que no tinc clar és si aquest any tindré rosa o no.
0: Bon, vols que m'oblidi? Jo seré el teu Sant Jordi, Mercè.
1: Oi.
0: Vinga, i et portaré una rosa ben bonica.
1: Gràcies, Lluís, ja l'espero.
0: Ai, avui a l'hora del conte us portem només dos contes, però dos contes de Sant Jordi que no podreu trobar enlloc més que aquí, a l'hora del conte d'Ona Villa. Així que, com sempre, els podreu escoltar a través de la vostra emissora, gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes de l'hora del conte per la pàgina 570. I ens ha sortit...
0: La bigotuda de Montblanc, que està escrit i narrat per la nostra companya de l'hora del conte, l'Anaïs Torra, que ens explicarà la història d'una singular princesa i un encara més singular drac que no li agradava la carn.
1: És una història molt bonica de la llegenda de Sant Jordi, amb les veus de l'autora. L'Anaïs, el drac interpretat per Oriol Romeu, una molt bonica princesa amb la veu de Brenda Cordero, un príncep al que li posa la veu en Josep Costa i la resta de veus, entre altres, la teva i la meva.
0: Vinga, va, sense perdre més temps, anem a escoltar La bigotuda de Montblanc.

0: Ja fa anys i panys, quan les estacions de l'any es diferenciaven de manera desorbitada, existia un drac molt gran que treia foc per la boca i es menjava les persones. Sabem que del dit al fet hi ha un tret, així que aquell drac se'n fotia molt de l'etiqueta que la gent dels pobles li havia assignat i a la vegada aprofitava per aconseguir el que necessitava per subsistir. Si algú hagués dedicat una mica de temps a observar i conèixer el drac, l'hagués definit com una bèstia juganera, divertida, afectuosa i molt noble. El cas és que això encara no havia passat mai. Quan el drac va complir 550 anys, ja estava esgotat de fer una vida nòmada i va decidir d'instal·lar-se de manera definitiva a una cova amagada entremig de plataners i d'altres arbres autòctons de la zona de Montblanc. Val a dir que els dracs vivien una mitjana de 600 anys i que normalment, quan morien, era de pena. La pena de no haver fet mai cap amistat. Un cop instal·lat a la cova, es va sentir per primer cop a la seva vida en un estat de benestar molt agradable.
1: Oh, quina bona sensació! Aquí de segur que ningú em molestarà i em podré alimentar fàcilment dels vegetals que les persones del poble cultiven en les seves hortes. També hi ha molts arbres fruiters, nyam, i un rierol amb l'aigua fresca.
0: I com feia cada vespre, va tancar els ulls i va començar a imaginar-se boniques històries a on viatjava per tot el món, coneixent altres individus i vivint boniques experiències. Va quedar ben adormit. L'endemà al matí es va despertar de sobte i no podia parar d'estornudar.
1: Atxus! Atxus! Atxus! Què redimoni em passa ara? Brrr!
0: Resulta ser que el nostre drac tenia, sense saber-ho, una fortíssima al·lèrgia als plataners. D'una volada va tenir que sortir de la seva cova i fugir ràpidament d'allà per trobar un trosset d'aire lluny de la font de la seva al·lèrgia. Volant, volant i estornudant, va aterrar al mig d'una plaça de poble i allí va fer l'últim esternut. Aquell esternut va ser tan i tan potent que, a banda d'una bona esquitxada de mocs verds, va treure una bafarada de foc que va cremar l'estàtua del rei de Montblanc. La gent del poble, aterrada, van començar a córrer i a cridar esparverats, aterrats.
1: Atxus!
2: Socors, socors! Auxili! Auxili, escolteu, un enorme drac ferotge ha cremat l'estàtua del nostre rei i es vol menjar la nostra canalla i també les nostres ovelles.
3: Aviseu el rei i protegiu-lo a la nostra princesa. Aquest drac l'envia Satanàs i vol aniquilar el nostre poble!
0: El nostre drac, gens sorprès per la reacció de les persones d'aquella vila, sabia ben bé que per molt que intentés explicar-se ningú l'escoltaria. Així doncs, va aprofitar-se de la situació i va adreçar-se cap a la porta de la botigueta dels remeis per trobar una medicina per la seva al·lèrgia.
1: Bon dia, senyor remeier. Dóna'm d'immediat un remei per la meva al·lèrgia als plataners.
4: Oh, i tant tu! Aquí té, senyor drac. Amb una sola ampolla ja no tindrà més al·lèrgies molèsties.
1: Oh, just el que necessitava.
0: El nostre drac va marxar volant cap a la seva cova i es va prendre tot el remei tal i com el remeier li va recomanar. Tot seguit es va posar a dormir una estona. Mentrestant, a palau, el rei de Montblanc i els seus súbdits planejaven com abordar una situació tan complexa i perillosa com la que se'ls hi havia presentat. La princesa estava a la seva cambra per ordre del rei i ella, que era molt inquieta i aventurera, no deixava de queixar-se.
5: Pare, pare, deixa'm sortir immediatament!
0: Els seus crits eren tan intensos que feien tremolar Montblanc. La gent del poble ja coneixien bé el caràcter de la princesa i es posaven les mans al cap per la decisió del rei de tancar-la a la seva habitació. La princesa de Montblanc lluïa un llarg i cultivat bigoti negre que duia en forma de rebel·lió contra les diferències que havia patit respecte al seu germà Octavi. A ella l'havien deixat sempre de banda a l'hora d'afrontar crisis del poble i n'estava ben tipa. Després d'un parell d'hores de sentir cridar la princesa, el rei en va tenir prou i va decidir obrir-li la porta de la cambra.
6: Filla meva, bigotet meu, no t'enfadis, sisplau. Ja ho tenim tot decidit. Per tal d'evitar que el drac ferotge ens aniquili a tots i totes, cada dia li farem entrega d'una persona que quedarà exclosa del sorteig. La única persona que quedarà exclosa del sorteig ets tu.
5: Què? I què tinc jo d'especial que no tinc la resta de filles del nostre poble? Em nego en rotund. Si no puc participar al sorteig diari com la resta de vilatans, em posaré a cantar òpera 24 hores al dia.
0: El rei i els seus súbdits es van agenollar davant de la princesa suplicant de que no ho fes. Els cants d'ella eren com escoltar a 40 gats en zel a la vegada, un horror.
6: Filla meva, no cantis, sisplau. La meva obligació com a rei és la de protegir-te.
5: No, pare. La teva obligació com a rei és la de protegir a tota la nostra comunitat.
0: I aleshores va passar. La princesa va començar a cantar òpera. Vilatans i gent de palau es tapaven les orelles horroritzats, fins que el rei no va tenir més remei que cedir el desig de la seva filla.
6: D'acord. Participaràs al sorteig diari com la resta de vilatans? Uf, quina filla que tinc!
0: Així doncs, al vespre, van dur a terme el primer sorteig a la plaça de la vila. Mentrestant, el nostre drac seguia plàcidament dormint i aliè a tot el que estava succeint.
6: Vilatans i vilatanes de Montblanc, he avisat el fill d'un gran amic per tal de que ens vingui a ajudar i ens salvi de la mala situació que estem vivint aquí a Montblanc. El cavaller Sant Jordi arribarà en breu per treure'm les castanyes del foc. Mentrestant, cada dia farem un sorteig per entregar a una persona que serveixi d'aliment al ferotge drac.
0: La gent del poble estava aterrada i desitjant mentalment de no ser escollits com a present pel drac.
7: Espero que li toqui a la mala pècora de la filla de l'Encarnita. Així, jo no l'hauré d'aguantar ni un dia més a la feina.
8: Espero que li toqui al Joaquim, aquell que es va apoderar de les terres del meu pare.
6: I atenció, comencem el sorteig.
0: D'una enorme urna, el rei va extreure un paper tancat i el va obrir lentament davant l'expectació de la resta dels presents.
6: I la persona escollida és... en Bartolomé de Can Bonastre!
9: Què? Jo? Però jo? Ai, mareta meva, quin mal destí!
0: Així doncs, els súbdits del rei van acompanyar Bartolomé fins la porta de la cova del drac. Un cop allí, el van deixar i van sortir escopetejats cap a casa seva.
9: Hola! Oh, hola! Això que hi ha algú?
0: El drac, davant d'aquell rebombori, es va despertar contra cor i va sortir sobtadament de la cova amb cara de pomes agres.
1: Qui redimonis ets tu? I què vols?
9: Doncs jo sóc la teva presa. Vinc per alimentar-te tu.
1: Alimentar-me? Però si amb tu no en tinc per res.
9: Ah, no? Home, ja sé que sóc una mica esquifidet, però vaja, no et queixis que a mi m'hi va la vida amb això, eh?
1: Jo no menjo persones, menjo verdures, no entens?
9: Doncs, sincerament, no gaire.
1: Vinga, va, torna cap a casa.
9: Ui, no, no. No em creuran si els hi dic que no m'has volgut menjar. Em penjaran a la forca.
1: Escolta, i si et porto un lloc millor? A un lloc on puguis ser realment qui ets i no depenguis del que pensi la gent del teu poble.
9: Oh, doncs mira, fantàstic. Això és just el que sempre volia.
0: Així doncs, el nostre drac va agafar en Bartolomé i volant, el va dur a un poble de muntanya al Pirineu, a on ell s'hi va quedar contentíssim. L'endemà, a l'hora del sorteig, el rei va tornar a treure un nou paper.
6: I la persona escollida és...
3: Oh, no! La meva filla bigotuda, no!
5: Oh, no pateixis, pare. És el meu deure. Igual que va fer en Bartolomé, jo també em donaré el drac pel meu poble.
0: Entre plors i moviments de mocadors, van despedir a la princesa i la van deixar davant la porta de la cova. Un cop allí, el drac va tornar a sortir de la seva cova perplex i ja una mica mosca amb tot plegat.
1: Aviam, què passa ara?
5: Hola, drac. En nom del meu poble, m'entrego a tu com a pressa.
1: Que pesats que sou a Montblanc. Jo em començo estàtic.
5: No em vols menjar?
1: M'ennuegaria amb el teu bigoti. Si ets princesa, deus saber moltes històries. Explica'm un conte.
0: I així ho va fer la princesa. Mentrestant, al poble, l'arribada del cavaller Sant Jordi va generar un bon rebombori entre els vilatans.
3: Cavaller Sant Jordi, ajuda'ns!
0: Val a dir que el cavaller Sant Jordi era un fatxenda dels bons. Buah, estava ben acostumat a ser l'estrelleta de tot arreu i el seu narcisisme i egocentrisme es feien evidents.
10: Rei, si voleu que salvi la vostra filla i el vostre poble, m'hauré d'entregar la princesa per sempre més.
0: El rei, a contracor, tot i que a la vegada alleujat pel fet de que era clar que la seva filla no era de les que tenia previst contraure matrimoni, va accedir. Mentrestant, la princesa i el drac van establir una bona amistat i van decidir de marxar junts cap al castell de Tamarit a viure a prop de la platja i a conèixer a Paf el drac màgic. Quan el cavaller Sant Jordi va arribar a la cova, el drac i la princesa ja tenien tot a punt per marxar.
10: Drac, entrega'm a la princesa i fuig d'aquí o et mataré.
5: Cavaller Sant Jordi, us esteu equivocant. Deixeu el drac en pau.
10: Princesa, ara sou meva. Així que, en vista de que us heu posicionat amb el drac, hauré de matar la bèstia i us duré amb mi cap al meu castell.
0: Sant Jordi va atacar el nostre drac i aquest es va voler defensar traient foc per la boca. Va agafar la princesa i van marxar volant amb la mala sort que van xocar amb un roser enorme i ple de roses.
1: Aix, au! Quin mal fan les punxes!
0: El drac va emprendre el vol i a la princesa li va quedar una rosa enganxada al bigoti amb gotes de sang de les esgarrinxades del roser. Quan va aconseguir treure-la, la va llançar i la va recollir el cavaller. Sant Jordi, per no assumir la derrota, es va inventar que aquella rosa havia sortit de la ferida que ell li va fer al drac amb la seva espasa i va escriure una carta des del seu castell explicant que s'havia casat amb la princesa de Montblanc. El nostre drac, la princesa i el Paf drac màgic van ser feliços a Tamarit i el nostre drac va arribar a 1.500 anys de vida. En Bartolomé va tenir 5 canalles al poblet del Pirineu. A Montblanc van decidir de tenir una llegenda per poder garantir el turisme per sempre més.

0: En un programa dedicat al dia de Sant Jordi no pot faltar la llegenda de Sant Jordi, així que el segon conte i darrer d'avui és precisament la llegenda de Sant Jordi.
1: La llegenda de Sant Jordi és el mite del cavaller que salva una princesa d'un drac molt ferotge.
0: El drac, que és una bèstia que atemoria el poble i a qui s'oferien persones per sorteig per calmar la seva gana.
1: El destí tria la filla del rei, però quan el drac la va a devorar, apareix un Sant Jordi i el mata amb la seva llança.
0: De la sang del drac neix un roser de roses vermelles i el cavaller n'ofereix una a la princesa.
1: És la victòria del bé sobre el mal i l'origen de la tradició catalana de regalar roses el 23 d'abril. Sigui com sigui, nosaltres ara oferim la nostra versió de la llegenda de Sant Jordi.
0: Anem?

0: molt més de 1000 anys hi havia un cavaller anomenat Jordi. Cavalcava sobre un cavall blanc i vestit amb una cuirassa brillant com la plata. Recorria les comarques del país. La seva missió, com la d'altres cavallers que hi havia en aquells temps, era la de dur la justícia i la llibertat a totes aquelles contrades on, per una raó o una altra, no n'hi havia. Un dia, el cavaller Jordi arribà a un poble on no es veia ningú pel carrer. S'acostà a la ferreria perquè el seu cavall necessitava una ferradura, però, com la resta de les cases, estava tancada. Després de trucar amb insistència, el ferrer obrí una escletxa. El va fer passar ràpidament i va tornar a tancar.
1: «Senyor, senyor, la desgràcia ha caigut sobre nostra»,
0: li va dir l'afligit ferrer.
2: «Expliqueu-m'ho. Enlloc havia vist tanta por i desolació com aquí».
1: «Senyor, fa temps que un drac sense entranyes està assolant la contrada. El seu alè de foc ha cremat les collites i s'han dut tots els animals que ha trobat pel camí. Amb el temps, com que quedaven tan pocs animals, l'afamat drac va exigir que cada setmana se li oferís una persona per satisfer la seva fam. El rei va convocar una assemblea i tot el poble indignat decidit fer front al drac i van preparar-nos per lluitar. Vam construir llances llargues, tanques i un gran fossar amb l'esperança d'acabar amb ell. Quan aparegué el drac, vam lluitar desesperadament amb ell. Tot va ser inútil, vam ser derrotats. El dia següent, davant la presència del drac i amb l'amenaça d'arrasar-ho tot si no li donaven el que demanava, es va sortejar qui havia de ser lliurat. El destí va voler que toqués a la princesa Anabelda, la filla del rei. El rei i la reina van quedar paralitzats com si un llamp els hagués travessat i volgueren enganyar el drac. I tots dos van dir que els havia tocat a ells. Però l'astut i malvat drac no es va deixar enganyar i s'endugué entre les urpes la princesa Anabelda.
0: El cavaller Jordi, després de sentir l'escruixidora història del ferrer, digué:
3: «Faré que se li entrevessi el sopar en aquest drac».
0: Va muntar el seu cavall i va sortir a cercar la princesa captiva. En fer-se fosc, el cavaller va trobar la cova del drac i la princesa, que era la noia més bonica que mai havia vist. De sobte, aparegué el drac.
4: «Quina sort! Avui tinc doble ració de sopar!»
0: Això deia el drac mentre tancava els ulls i els ensumava amb gana. Jordi ho va aprofitar i, ràpid com un llamp, d'un gran cop li va tallar el cap amb l'espasa. La sang del drac amarà la terra i de seguida va florir un roser de flors molt vermelles i precioses. Jordi alliberà a la princesa i, per fer-li passar l'ensurt, li va regalar una flor.
5: «Sou molt valent i generós per haver-me salvat d'aquest monstre»,
0: això li digué la Anabelda, enamorada d'aquell cavaller tan ben plantat. En tornar, tot el poble va sortir a rebre'ls amb viscles i aclamacions. El rei i la reina no podien creure's que la seva filla estimada estigués sana i estàlvia. I com que el cavaller Jordi ja estava tip d'aventures i, a més, li agradava molt la companyia de la princesa, es van casar i van ser feliços per sempre.

0: Avui fem una cosa diferent. Hauríem de descobrir la paraula perduda o oblidada, però és Sant Jordi, una bonica diada de Catalunya. Per tant, descobrirem, a través de contes bonics, veritats amagades. Comencem?
1: Primera recomanació.
0: La veritable llegenda de Sant Jordi. La seva autora és la Gemma Lienas i l'il·lustrador Valentí Gubianes.
1: Segur que, de vegades, us han dit que els contes populars i les llegendes sempre s'han explicat de la mateixa manera. Això no és cert. Les històries s'expliquen de maneres diferents segons els costums de cada època. Ara, al segle XXI, les noies ja no necessiten un cavaller que les salvi, sinó que s'estima més tenir relacions d'igualtat amb els nois. La veritable llegenda de Sant Jordi explica com dos enamorats dels llibres, la Maragdina i en Jordi, s'ajunten per derrotar un exèrcit enemic i salvar una espècie en perill d'extinció, la dels dracs. Ara descobrirem una altra història amb el conte La veritable història de la Rosa de Sant Jordi. L'autora, en aquest cas, és Yolanda Folquer López.
0: Aquest llibre explica la llegenda amb un relat positiu i inclusiu, transmetent valors com la solidaritat, l'agraïment, l'empatia, la transformació personal, sempre enfocada a la comprensió i al respecte, sense cap mena de violència i amb un toc de màgia. Descobrirem com, gràcies a Sant Jordi, van brollar, van sortir roses vermelles de la sang del drac i a partir d'aquell dia la rosa es va convertir en un símbol d'amor a la persona que estimes. I per acabar, recomanem el llibre Sant Jordi i el drac devora llibres. El seu autor és en Xavier Margenat i pertany a Edicions del Pirata.
1: Tal com el títol ens indica, és un drac a qui li agradava molt menjar llibres. Però no com ens podem imaginar, és una aventura sobre un Sant Jordi una mica diferent. Sant Jordi, per salvar la pell, es converteix en un autèntic contacontes. I el més sorprenent és que ho fa tan bé que el drac, en lloc de menjar-se'l, acaba sent un devorallibres. Al final podrem conèixer la veritable història de Sant Jordi.
0: Aquestes són algunes recomanacions, però és molt important que descobrim què s'amaga darrere la Diada de Sant Jordi amb la vivència directa de les parades al carrer, farcides de roses i de llibres per triar i remenar. Feliç Sant Jordi! I amb el drac ja vençut i la princesa Estàlvia, ens acomiadem per avui. Fins aquí el nostre viatge per la llegenda de cavallers, dracs i roses. Esperem que aquestes dues històries que us hem portat us acompanyin durant tota la jornada.
1: Recordeu que, com deia la tradició, de la sang del drac en va néixer un roser, però és a les nostres mans fer que la cultura floreixi cada dia. Per avui ens acomiadem de l'hora del conte, del bon ritme que sempre ens porta Damaris Gelabert amb la cançó, que no podria ser una altra, Sant Jordi.
0: I tant. Sortiu al carrer, remeneu llibres, regaleu roses i, sobretot, gaudiu de la festa més bonica del món. Nosaltres tornem aviat amb més històries i mentre no arriba l'hora, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte molt, però que molt bonic.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
2: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Comencem Cara B. L'Òscar Blader i en Xavi Vives us seleccionen música de qualitat a Ràdio Argentona.
1: Molt bones a tothom.
2: Comencem Cara B.
1: Anem-hi.

0: Hem començat amb el blues rock de redempció d'en Mark Broussard i en Joey Bonamassa amb I'm Going Home.
1: Continuem amb Fantastic Negrito, amb el tema recent publicat California Lawyer.

0: i ara l'últim treball de Van Morrison.
1: This tot de blues, Somebody's Tried to Sell Me a Bridge, escoltem Madame Butterfly Blues.

0: Anem cap als Andy Warhols, que acaben de publicar un nou disc, Pin-Ups, com sempre, rock d'ambient atmosfèric.
1: Escoltem el tema Rain.

0: va anar als bons de Corto Alto.
1: Jazz futurista i hip-hop amb Mick Jenkins en la composició Buddies. Newfound.

0: un altre crack, Jeray Cortés.
1: Una bèstia de la guitarra flamenca que també està publicant temes del que serà el seu nou treball. Escoltem Lirilí.

Anem cap a Tom Misch, que acaba de publicar un nou àlbum, com sempre, groove fi, elegant i ple de detalls. Punxem Echo from the Flames.

0: Podeu escoltar la relació de tots els temes emesos aquí a Cara B, a l'Instagram Cara B Argentona.
1: Per anar acabant, la iaia, amb el tema declaració de principis.

0: Ara sí, acabem amb U2.
1: Del seu darrer treball, un EP amb sistemes, escoltem Resurrection Song.
0: Doncs ho deixem aquí, que ara ve de Ràdio Isentona.
1: Els controls tècnics, Sant Joan Ferrés. Gràcies, company. Podeu escoltar Cara B cada dimecres de 6 a 7 i tots els programes a la plataforma iVox posant el buscador Cara B Argentona. Doncs fins la setmana vinent. Salut!
0: Vinga, adeu-siau!

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El dimarts 5 de maig, el foyer del Tecnocampus de Mataró es convertirà en l'epicentre del pensament crític i la reflexió social amb la celebració del tercer Fòrum Valors Mataró Europa. L'edició d'enguany se centra en les fake news i la desinformació, així com els reptes que això suposa per a Europa a nivell legislatiu. Avui en parlarem amb Jael Caral, doctora en filosofia, professora de filosofia política a la Universitat Pompeu Fabra i una de les participants de la taula rodona del fòrum. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like a Les cicatrices del colonialisme en Àfrica, el nou llibre de Guillermina Mecuy, que parla de les ferides encara obertes que va deixar el colonialisme europeu al continent africà. El text, editat per Espasa, reflexiona sobre com mirar cap al futur sense deixar enrere el passat, també pretén explorar solucions per crear un relat coherent i una autonomia social. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!

0: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Com estàs? Avui parlarem del correllengua, sobretot per posar-lo en valor. A hores d'ara, molts ja sabran el que és, però de manera resumida és una mobilització cultural, social i esportiva que uneix tots els territoris de parla catalana. I el fet que tingui el nom de cursa, de córrer, és perquè emula el que vindria a ser la flama olímpica. Es fan trams en què la flama passa per diferents mans i un cop arribats al destí, se celebren diversos actes.
1: Perquè se n'ha parlat molt aquests dies, l'objectiu del correllengua, Carles, podem dir que és reivindicar la llengua, al cap i a la fi, no?
2: Exacte. De fet, el lema d'aquesta edició, que és la 31ena, és sí a la llengua. No és cap misteri per ningú que la situació del català és complicada. De fet, n'hem parlat aquí alguna vegada. Ara bé, la participació està sent molt alta i està mobilitzant moltes persones que, preocupades per la situació del català, han trobat una organització que canalitza la defensa de la llengua.
1: Has dit 31ena edició, eh? Pensava que era un acte més nou.
2: Molta gent ho pensa, de fet, jo també, perquè al cap i a la fi la iniciativa agafa més força segons el moment històric en què ens trobem. El correllengua agermanat va néixer a Mallorca el 1995 i es va inspirar en la Corrica Basca, una cursa simbòlica amb el mateix caràcter participatiu i reivindicatiu que uneix els parlants d'euskera de punta a punta del país, que de fet encara es celebra i aquest març passat ho van dur a terme. Ara, 31 anys després, el correllengua s'ha consolidat com a símbol de la promoció i la unitat lingüística del català a tots els territoris de parla catalana.
1: A tot això, Carles, quan acaba el correllengua i com s'hi pot participar?
2: El correllengua va començar el 19 d'abril, sé que m'has preguntat quan acaba, però també hem de posar en valor que ja fa uns dies que s'està donant a terme. I va començar al cementiri de Prada, on hi ha la tomba de Pompeu Fabra, i acabarà el dia 5 de maig a l'Alguer, a l'illa de Sardenya. En les jornades que queden, qui vulgui podrà participar corrent o en bicicleta, ja que depèn del tram, es fa d'una manera o d'una altra. I si pel que sigui no es vol fer esport, es pot participar en qualsevol de les activitats que es duen a terme al final i l'inici de cada etapa. Siguin concerts, combats de corrandes, mostres de cultura popular i moltíssimes coses més.
1: Sempre he pensat que tu faries bones corrandes, però això ja ho parlem un altre dia. Com està anant fins ara el correllengua?
2: De moment ha passat per poblacions importants com Girona o Barcelona i està sent un èxit. Cada acte s'omple de gent i també hi ha moltes personalitats del sector cultural que s'hi han bolcat. Per exemple, a Barcelona hi va haver concerts de Catarres, Auxili, Elèctrica d'Arma i de molts artistes més. Però no només van cantar, sinó que també se'ls va veure participar en la marxa.
1: Per tant, has tenit molt d'èxit.
2: Moltíssim, i això em sembla una molt bona notícia per Catalunya i la seva cultura. També és una mostra que encara hi ha moltes persones que opten per la mobilització i per lluitar pel que creuen que és important. La llengua és la peça angular de la cultura catalana i gràcies a iniciatives com aquesta n'estic segur que la farem remuntar. Al cap i a la fi, és important que algú sàpiga canalitzar els reclams de la població i els reculli en una iniciativa com aquesta.
1: Tant de bo d'aquí un temps no haguem de parlar de la salut del català, perquè la tindrà molt i molt bona.
2: Farem que no.
1: Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Quan passava un minut de 3:45 de la tarda del 18 d'abril, l'estadi Ander Alten Fosterei de Berlín va viure un moment històric. L'àrbitre va fer el xiulet inicial i davant d'unes graderies plenes de gom a gom va començar el primer partit de la història de la Bundesliga amb una dona entrenant un dels equips. Aquest mes d'abril, l'Union Berlin ha nomenat com a entrenadora Marie-Louise Etta, que s'ha convertit en la primera dona que entrena un equip de futbol masculí en un club de les 5 grans lligues europees. En començar el partit, Etta va mantenir un posat seriós, saludant protocolàriament l'entrenador visitant i donant tota l'estona una sensació de calma. Una tranquil·litat que ja havia volgut transmetre durant els dies previs, centrant els seus missatges sobretot en el futbol. Unes paraules que han estat més sobre camps de gespa que no pas sobre sostres de vidre. Però per sort o per desgràcia, la trajectòria d'Etta a l'Union de Berlín passarà a la història i en aquesta història el futbol serà més aviat secundari. Tot i que cada cop més equips incorporen dones en el seu staff tècnic i amb l'auge del futbol femení són molts els equips i les seleccions que tenen un entrenador en comptes d'un entrenador, aquest senzill pas encara no s'havia fet en el futbol professional masculí més conegut. Entre els molts sostres de vidre que encara hi ha, el del futbol és un dels més durs i difícils de trencar. Potser per això el community manager de l'Unió Berlín ha tingut un mes d'abril amb força feina. Les xarxes socials del modest equip berlinès, que fins ara sempre havia passat força desapercebut, s'han omplert els últims dies de missatges, alguns felicitant ETA, però d'altres també amb burles i masclisme. ETA és una pionera, una mena de primera exploradora que entra en un territori nou. Aquesta exjugadora nascuda a Dresden quan no feia ni un any que l'Alemanya s'havia reunificat és l'encarregada de fer el primer pas d'un camí llarg, perquè amb el temps, quan el facin les que vinguin a continuació, ja no siguin notícia.

Aquest mes de maig, el dia 5, Valors organitza la tercera edició del Fòrum Valors Mataró a Europa. De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Crec que les persones que ens escolten s'ho passarien encara millor si us poguéssim veure Pere Sánchez i Carles Bancs.
1: Millor que no.
0: Ballar.
2: No, en Pere té més gràcia que jo ballant, jo
1: no,
2: crec.
1: No, sí, jo, vamos, supergràcia. Sobretot avui. Estem escoltant una cançó que té ara mateix 10 anys.
0: 10 anys, justos.
1: Va ser, bueno, justos, no sé, 10 anys amunt, 10 anys avall. Però que... Bueno, mesos amunt, mesos avall, dies amunt, dies avall, mesos, no sé.
0: Quina cançó és?
1: És la cançó Europa is Lost, que és el que jo crec que està Europa una mica perduda en aquest mar de superpotències mundials intentant dominar el món, com Estats Units, Rússia, la Xina, i aquestes coses, no? I mira, aquesta cançó de fa 10 anys que va escriure Kai Tempest, que és un raper de Londres, dels suburbis, i que les ha passat molt malament per sortir endavant a la vida, per tema de drogues, tema d'identitat sexual, tema etcètera, etcètera, doncs posa una mica... Toca el crustó, fa 10 anys va tocar el crustó a Europa, i aquesta cançó segueix vigent tocant el crustó a Europa.

0: Veig que no només t'agrada aquesta cançó, Carles Banks, sinó que a més ens va perfecte per parlar del tema que avui volem posar sobre la taula.
1: Ens va perfecte perquè la cançó diu que Europa està perduda i nosaltres doncs intentarem trobar-hi solucions. Avui no marxarem gaire lluny perquè el proper dimarts 5 de maig se celebra a Mataró la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa. Un any més, el Tecnocampus acollirà la jornada i aquesta vegada es parlarà de fake news, de la desinformació i dels reptes que això suposa per a Europa a nivell de legislació. En l'acte hi participaran Josep Maria Ganyet, Joan Reventós, Loreto Corredoira i Jael Caral. Avui en parlarem amb aquesta última perquè ens faci 5 cèntims del que podrem escoltar al fòrum.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. Doncs avui ens visita una d'aquestes persones que formaran part de la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa. És Jael Caral, doctora en filosofia, també professora de filosofia política a la Universitat Pompeu Fabra. I amb ella podrem parlar i reflexionar sobre tot aquest escenari de notícies falses i de desinformació. Jael Caral, benvinguda a Valors a l'Alça. Com està?
2: Hola, moltes gràcies per haver-me contactat. I, bueno, encantada de participar al fòrum i també de parlar ara amb tu una estoneta sobre aquestes qüestions.
0: Que tindrem la sort de fer un tastet del que donarà de si a aquest fòrum el dia 5 de maig, però volíem aprofitar per avançar una mica els continguts que segurament posaran sobre la taula, que són molt interessants i ens afecten d'una manera o altra a tots nosaltres, no? D'entrada, Jael, com és que consumim tantes notícies falses actualment?
2: Bueno, jo crec que amb això té a veure molt la manera que tenim de consumir notícies, no? O sigui, abans hi havia uns mitjans tradicionals que eren doncs, els diaris, la ràdio, no? La tele, i llavors allà hi havia com una mena de filtre, que no sempre funciona perfectament, però sí que hi ha un filtre, en el que teniu molt a veure els periodistes, no? I els que us encarregueu de que aquests mitjans funcionen bé. Ja dic, no és un filtre perfecte, però és un filtre. Però és que ara la manera que tenim de consumir informacions ha canviat, sobretot amb les xarxes socials, no? I aquí entren en funcionament doncs, una sèrie de mecanismes, els algoritmes, no? Que tendeixen a reproduir, no? a facilitar-nos aquella informació que té unes característiques que fa que a nosaltres ens atrapi més, no? I que té a veure doncs, amb l'activació d'una sèrie d'emocions, no? I que en el fons aquestes plataformes el que busquen són clics, no? Llavors, clar, quan hi ha una informació que destaca per sobre la resta, és la que ens fa prestar-li més atenció, desgraciadament. Llavors, les fake news molts cops tenen un component, jo crec, d'espectacularitat, si vols, que fa que nosaltres li donem més importància per sobre de doncs, una altra notícia sobre què ha passat avui a la guerra d'Iran, no? I ens anem a allò més concret, no sé, per exemple, sense anar més lluny, tot el tema d'Epstein, no? O sigui, el tema d'Epstein, hi ha uns fets que estan provats, però a partir d'aquests fets es genera molta altra, no vull dir informació, perquè clar, si són fake news,
0: clar, no acabaria ser informació.
2: Donar-los la categoria d'informació les està elevant a una cosa que no són. Però generen una sèrie de continguts que no són contrastats, no? I llavors aquí és on entra doncs tot el que t'estava explicant, el tema dels algoritmes, o mira, el cas més recent d'aquesta noia que va demanar l'eutanàsia, no? Fa molt poc, aquesta noia jove, Noelia es deia, que em sembla que tenia 25 anys, allò va generar una sèrie bueno, va generar molta tensió i és aquí el caldo de cultiu perfecte per a les fake news, no? Es deia, per exemple, que l'havien violat un grup de memes, no? Això era una fake news com una casa que després va ser desmentida. Sí que és veritat que sembla, segons ella, havia patit agressions, però no eren de menes ni venien d'un centre de menes. No? Llavors, clar, això es presenta així a Twitter o a Instagram o on sigui i la gent clica en allò. No? I jo crec que és aquesta barreja de coses, no? Una mica el desplaçament dels mitjans tradicionals que exigien doncs, totes aquestes comprovacions per una altra manera de consumir les notícies que facilita doncs, aquest tipus de contingut que acaba fent mal, la veritat.
0: Clar, perquè tenint en compte que som, en certa manera, esclaus, no? No només d'aquests nous hàbits de consum, sinó també d'aquests algoritmes, d'aquests mecanismes que ens condueixen cap on els interessa, d'alguna manera, i que és difícil esquivar, al cap i a la fi, les fake news. Com ho hem d'afrontar? Com podem ser responsables davant d'aquest context, que imagino que és complicat, i també quin paper juguen, per exemple, les plataformes de fact-checking, de verificació?
2: Mira, jo aquí crec que hi ha un tema molt important, que has mencionat tu la paraula responsabilitat. No? Jo crec que, donat que aquesta situació genera molts de prejudicis, i vols després també en podem parlar, no? Prejudicis d'entrada molts cops a la democràcia, perquè moltes d'aquestes fake news tenen una funció política, però de vegades també generen doncs, desconfiança cap a institucions concretes. Un moment de molta alarma, doncs, quan va haver la pandèmia, quan va haver aquest, bueno, no sé com l'apagón, no sé com sí, diríem en sí, català. Sí. Doncs en aquests moments d'una certa preocupació, també d'una certa histèria, no? Perquè jo recordo les primeres hores de l'apagón, és que no sé com es diria en català,
0: apagada.
2: A mi em van arribar moltes informacions absolutament esfereïdores, no? Que si era un atac de Rússia, que si tal. Val. Aquí jo crec que hi ha, òbviament, una qüestió d'identificar no tant qui és el responsable, sinó diferents graus de responsabilitat. Hi ha algú que crea aquesta fake news? No? A mi em van arribar, per exemple, WhatsApps dient la CNN acaba de dir que això és un atac de tal. Qui crea la fake news? Que hi ha algú que evidentment la crea amb una intenció determinada. Però també qui facilita la difusió, que són òbviament les plataformes, però també qui la comparteix a nivell de consumidor. O sigui, crec que nosaltres no som del tot innocents en la propagació de les fake news, no? Perquè nosaltres, si tenim la sospita de que allò potser no és cert i que contribueix a crear una alarma, doncs potser ens ho hem de pensar dues vegades abans de seguir propagant aquesta falsa notícia, no? És a dir, que jo crec que la responsabilitat, per suposat, no és igual, però no hi ha una responsabilitat única, no? I clar, tu em deies els fact-checkings. Bueno, jo crec que aquests mecanismes poden funcionar, però a mi el que m'agrada molt, no, és aquesta idea de la ment col·lectiva, no? Com funciona la Wikipedia? I això ho vaig dir una vegada a l'Economist, un article impressionant, que bàsicament deia, mira, és que a la gent el que li agrada és tenir raó, no? I a la Wikipedia, quan algú diu una cosa falsa, al cap de 10 minuts, algú l'ha corregit. I crec que nosaltres també, individualment, també podem ser fact-checkers. I això es veu molt a Twitter, no? A Twitter, molts cops, algú publica una cosa i a baix et surt. No sé si ho has vist alguna vegada, però a mi m'encanta, a baix et surt. Els usuaris han completat informació d'aquest post, d'aquesta notícia, no? Moltes vegades el que et diu és aquest vídeo l'ha creat la intel·ligència artificial. Mm-hmm. Per què? Perquè, clar, aquí, si vols, també podem parlar, i suposo que al fòrum sortirà, no? Que hi ha l'afegit ara, ja no de les fake news, sinó dels vídeos i les imatges falses, que encara ens desconcerten més, perquè fins ara admetíem que la paraula podia ser mentida. No? És a dir, bueno, tu llegeixes una cosa i dius, ho agafo amb pinces, no? Si m'estranya molt. Però és que ara hem d'agafar amb pinces també les imatges, no? I això des del punt de vista dels consumidors i des del punt de vista també de trobar la veritat col·lectivament no ens afegeix una complicació. Llavors, jo a la feina que fan aquestes empreses que s'hi dediquen, no? I que s'hi dediquen professionalment i que poden ser més o menys exitoses, també vull afegir el que podem fer tots col·lectivament, que de vegades és comprovar, no? Una dada i el lloc on es correspongui o que es facilite la participació dels que rebem aquesta comunicació i digui, això no és així, no? Això, aquí, aquesta imatge, per exemple, imatges, no, de conflictes, no, això no és Iran, això és Canadà, això ho dic en referència a una imatge que es va popularitzar molt d'una noia cremant una foto d'una ayatolà, no? Que resulta que no era a Iran, no? I està bé saber-ho. I qui ho diu? Els consumidors d'aquesta imatge.
0: És interessant això que planteges, perquè ara sortia, no, la intel·ligència artificial i els perills afegits que això suposa en la generació no només de notícies falses, sinó d'imatges i la dificultat que podem tenir de contrastar. O, bé, és veritat que sense intenció encara és més difícil, no? Però com a mínim saber quines eines tenim al nostre abast per poder-ho contrastar, no?
2: Sí, sí, però jo et dic aquí, jo crec que també les plataformes mateixes poden donar-nos aquesta oportunitat de que algú que tingui informació millor doncs la pugui exposar i dir, mira, aquesta imatge no és certa o aquesta informació no es correspon amb el que... Llavors, jo crec molt en això també, no? En que siguin els mateixos usuaris, els mateixos consumidors, perquè en són molts, clar, és que són milions de persones i entre aquestes milions de persones pot ser és deixar parlar als consumidors és la manera més fàcil de vegades, no? de contrastar aquesta informació. A mi almenys això crec que és una bona eina, més enllà que no substitueix, per suposat, sancions a les plataformes, que no substitueix empreses més especialitzades, però que clar, sempre hi ha un problema, no? En tot això, que és on totes aquestes mesures per a evitar, no, la propagació de fake news i el dany que comporten, doncs totes aquestes mesures no puguin acabar sent, diguem, un perill per a la llibertat d'expressió, no? Que suposo que és el gran problema de legislar sobre aquest assumpte.
0: Clar, és complicat, no? Sempre diem que les lleis arriben més tard que la realitat, però imagino que en aquest cas es fa molt difícil. És tot un repte poder legislar en aquest àmbit.
2: Sobretot perquè, clar, què és una fake news? No? És que aquest és també és el problema, no? O sigui, una fake news, nosaltres podem donar una definició més o menys general, no? Està clar que la fake news té l'aparença d'una notícia i té una intenció d'influir, val? Però, clar, hi ha, diguem, altres figures, per dir-ho d'alguna manera, pròximes, però que no acaben de ser fake news. És a dir, moltes vegades, com diferenciem, per exemple, una fake news d'un ús parcial d'informació verdadera, un ús manipulador d'informació verdadera. Aquella informació no és falsa, no és fake, però potser és incompleta. Potser jo no et dono tota la informació i llavors crea, doncs, un biaix que acaba tenint un efecte similar a una fake news, no? És a dir, una distorsió de la realitat, però en aquest cas amb dades que són verdaderes. O com diferencia una fake news de vegades de la propaganda, no? Que es pot permetre, diguem, una certa laxitud en relació a la veritat. No? És a dir, quan tu estàs tractant de canalitzar un missatge, doncs es pot permetre, no sé, una hipèrbole, per exemple, o com diferenciar les fake news d'una sàtira que no sigui molt explícita. Una sàtira no busca enganyar, busca, doncs, té un to humorístic, ridiculitzador, però que pot arribar a confondre. No? I llavors, clar, totes aquestes coses es barregen, que hi ha fake news que són molt, molt clares, no? Per exemple, doncs, aquestes notícies que vinculen les vacunes amb l'autisme. Doncs això ha estat refutat científicament, molt ben refutat. I tu podries dir, o totes les notícies fake al voltant de doncs, les vacunes del Covid, no? Liderades pel moviment antivacuna, molt bé. Però Hi ha casos clars que no generen dubtes de que això és un efecte greu i s'ha de tractar de limitar perquè a vegades generen efectes que són molt seriosos. Però al voltant tenim totes aquestes zones grises que, clar, per a mi la llibertat d'expressió és tremendament important, també des del punt de vista democràtic, no? I si volem, diguem, frenar les fake news, acabem censurant, doncs ho veig com, bueno, potser és matar, no?, mosques a canyonades. Sí.
0: Totalment. És un tema molt interessant, sí. Jael, i de ben segur que donarà molt de sí en aquest Fòrum Valors Mataró a Europa el proper 5 de maig a Mataró. Però abans d'acabar molt breument, deixi'm demanar-li si ens podem imaginar un internet sense fake news o si això ja ha deixat de ser impossible. Ha deixat de ser possible, vaja.
2: Bueno, jo crec que ha deixat de ser... Jo crec que ha deixat de ser possible, bàsicament perquè... Saps què passa? Que de vegades només ens enterem que una cosa és una fake news amb posterioritat,
0: clar.
2: No? I llavors, clar, hi ha fake news que són molt òbvies, no? Però n'hi ha d'altres que esdevenen òbvies passat el temps. Mira, ara es va publicar, i amb això acabaria, es va publicar fa poc al País un article... basat en un article periodístic, però basat en un article científic, dient que tot el tema dels nens robats, no?, durant el franquisme, els bebès robats, doncs que no n'hi havia ni un. Clar, això és una cosa que ha generat uns rius de tinta i opinions i una preocupació, i hi ha gent que ha patit molt, però al cap dels anys hem vist, i dic, o sigui, ho publicava el diari El País, que no és sospitós, que va ser un dels principals, no?, mitjans que va difondre casos d'aquestos, etc etc. Bueno, al cap de X anys rectifiquen. Amb això què fem? Era una fake news? No ho era? Se va convertir? Ho era des del principi? Hi havia intenció de manipular? Saps? Llavors, un internet net de tots aquests casos crec que és impossible. O sigui que ens haurem de conviure amb això.
0: I aprendre a fer-ho. Jael Caralt, doctora en Filosofia i professora de Filosofia Política de la Universitat Pompeu Fabra, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Ha passat molt ràpid, però per sort la gent que ens escolta té una nova oportunitat per parlar sobre aquesta qüestió i per escoltar reflexions com les seves el proper 5 de maig al foyer del Tecnocampus de Mataró en la tercera edició del Fòrum Valors Mataró a Europa. Jael Caralt, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. És moment de saber què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, què n'ha subratllat?
1: En vull destacar que ha dit que nosaltres no som innocents en la propagació de les fake news, i per això em sembla que és molt important que s'eduqui a les noves generacions a saber discernir correctament en aquest àmbit.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Moltíssimes gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: Una vegada al mes sortint de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per conèixer la natura que ens envolta i en concret alguns santuaris naturals, com sempre ben acompanyats de Josep Gordi. Com estàs? Com anem?
1: Molt bé, content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Igualment. Cap on ens portes avui?
1: Avui us proposo viatjar fins als ports, que és una de les zones més meridionals de Catalunya.
0: Què té de particular aquesta zona?
1: Els ports és un territori que s'estén entre les comarques catalanes de la Terra Alta i el Montsià, però que també té continuïtat més enllà, és a dir, per la província de Terol, a l'Aragó, i per la de Castelló, al País Valencià. Alguns qualifiquen aquest espai com el Yellowstone català, és a dir, un territori molt curiós.
0: Per tant, el comparen amb el primer parc nacional dels Estats Units. Com és això?
1: Per l'extensió. Perquè, tot i que no és comparable l'extensió del parc americà amb aquesta zona, és un territori molt despoblat i, per tant, poc aprofitat econòmicament avui en dia i, en conseqüència, ha deixat força la seva dinàmica natural. Per tant, és un espai, diríem, molt salvatge, i d'aquí aquesta comparació. D'altra part, també, com Yellowstone, està sotmès al risc del foc, dels incendis, i en les darreres dècades s'han produït importants incendis en aquesta zona.
0: Això sembla que no ens en salvarem pas, eh? Imagino, Josep, que la diversitat paisatgística deu ser ben notable.
1: Evidentment, la diversitat ve marcada per l'altitud. Pensa que el cim més alt és el Caro, a 1.441 metres, i el punt més meridional, l'embassament d'Ulldecona, està a 476 metres d'altitud. I si tenim present les orientacions dels vessants, la diversitat encara és molt gran. Per tant, podem passar dels boscos d'Alzinar fins i tot a la Fageda.
0: Carai, i posem una mica de música aquest trajecte que estem fent?
1: Sí, i us proposo escoltar una veu de les Terres de l'Ebre, la Montse Castellà, que és tortosina i que té una llarga trajectòria com a cantautora, i us proposo escoltar la cançó Som aquí.

0: Josep, els ports són un parc natural, també?
1: Evidentment, és un parc natural, però són moltes més altres coses. Per exemple, hi ha una reserva natural parcial que correspon a la zona de Vallcaneres, on es localitza la Fageda del Retaule i el Faig Pare. També existeix un refugi de fauna salvatge, situat a la zona dels Estrets, i també hi ha una reserva nacional de caça, creada el 1966, i que té com a estrella la cabra ibèrica. Com a curiositat, dir que les cabres que tenim a Montserrat provenen d'aquesta reserva, dels ports.
0: Com és que estem parlant dels ports com a santuari natural?
1: Primer, perquè és un territori aïllat, despoblat, salvatge, i tot això ens porta a la vivència de la solitud, de la tranquil·litat, de la pau, i també perquè existeix en aquest territori el santuari de Fontcalda, que és un espai on viure els lligams entre natura i espiritualitat.
0: Imagino que hi ha indrets especials per sentir aquests vincles interiors amb la terra, no?
1: Evidentment, Jo, l'espai més magnífic i isolat és el Barranc de la Fou. És un territori que us convido a passejar i que arrenca del pantà d'Ull de Cona i finalitza, per mi, un bon lloc, un bon acabament, és a la Fageda del Retaule.
0: Ja n'has parlat, aquesta fageda, Què té d'especial la Fageda del Retaule?
1: Doncs és la fageda més meridional del continent europeu. Per tant, és com una raresa biogeogràfica, al mig d'un massís eminentment mediterrani, trobar-te doncs aquest petit rodal de faixos i un faig espectacular com és el Faig Pare.
0: Com és aquest Faig Pare?
1: Doncs és entremig d'aquesta fageda, evidentment amb un vessant obac, el Faig Pare és un arbre inconfusible, ja que bona part de les seves arrels estan al descobert. Per tant, és un arbre que està sota una petita inclinació i que permet això, visualitzar les arrels, i això li dona un caràcter molt curiós. També té unes branques molt tortuoses en forma de canelobre, i per tant, quan ets davant seu, ets com si fossis davant d'un fort i ancià guerrer que es manté dempeus, lligat a la vida, ancorat a la terra, i que encara manté la seva vitalitat, altivesa i orgull, no? Jo sempre m'agrada parlar dels arbres monumentals com si fossin grans personatges, com si fossin vells, dels quals podem aprendre molt. Per cert, fa poc va caure una de les seves branques principals com a resultat d'una de les fortes ventades que hem patit aquest hivern. I els tècnics del parc van decidir deixar la branca a terra per visualitzar que estem davant d'un arbre vell, d'edat avançada, i que, per tant, doncs, fràgil i vulnerable, i que també admirem de l'arbre allò que s'ha trencat, no només el caràcter majestuós que té, sinó també tots els elements que han anat caient com a resultat del pas dels anys. Per tant, altament recomanable la fageda, l'arbre i un espai, com que està en un marc totalment isolat i que per arribar-hi has de caminar, doncs un espai on establir aquests lligams amb la terra de forma molt contundent.
0: Avui hem passejat pels ports. T'he de dir que estava mirant fotos del Faig Pare i és impressionant.
1: És impressionant.
0: Ja en imatges, imagino que en persona encara més. Amb quina música tancarem?
1: Doncs tornarem, com que som temps de primavera, no? Doncs acabem amb una música festiva, altra vegada amb un grup d'aquestes Terres de l'Ebre, el Quico, el Cèlio i el Munt de Ferreries, i una de les seves jotes més famoses, de Roquetes Vinc. De Roquetes Baixo.
0: Josep Gordi, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: A vosaltres.

0: i la de les joves avantguàrdies que no tenen por a experimentar sense complexos, en la que ubica Queralt Lahoz i Rosalía. Tot plegat sense oblidar en l'èxit actual de la música flamenca el paper de les penyes, el de les casets de benzinera de Los Chichos i Los Chunguitos, a Ricardo Romero i el seu tocadiscos flamenco i a Luis Cabrera, fundador del taller de músics. Tampoc hi falta l'eterna discussió entre els orígens de la rumba, si va ser Peret o el Pescaïlla el seu creador. Vallbona considera que la rumba va renéixer pels Jocs Olímpics de Barcelona perquè el públic la va aclamar com l'autèntica música de la ciutat comtal. Catalunya Flamenca és una crònica, un assaig i un dietari que serveix a Vallbona per endreçar, contextualitzar i divulgar la història del flamenc a Catalunya. L'autor barreja dades objectives i vivències personals i crea un relat amè i àgil en el qual molts lectors poden trobar referents i memòria. Aquest llibre és, com diu Luis Cabrera, una declaració d'amor al flamenc.
1: I fins aquí els valors a l'alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però això sí, amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

Els més de dos segles de presència visigoda a la península Ibèrica són un moment poc conegut, a cavall entre l'esfondrament de l'Imperi Romà d'Occident i el sorgiment de l'Àndalus i dels regnes cristians del nord. El domini dels visigots sobre bona part de la península Ibèrica té més ombres que llums. En aquest sentit, són també, de poca ajuda, tots els mites nacionals que s'han teixit sobre els reis visigots, la consolidació d'una idea d'Espanya que es projecta sobre el passat o el fet d'utilitzar el regne visigot com a excusa per a farcir una suposada idea de reconquesta. Aquesta setmana, a les portes de Troia, volem defugir aquests debats i centrar-nos en esbrinar les claus dels segles de dominació visigoda. Qui eren els visigots? Com van arribar a Hispània? Quins canvis es van produir a tots els nivells, als segles VI i VII? Benvinguts al Regne de Toledo. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar dels visigots, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Com anem?
1: Bé.
0: Molt bé, ha anat bé la setmana?
1: Sí, sí, sí, ja arriba la calor, el bon temps, hem canviat l'hora ja fa un temps, així que estem bé, tot bé.
0: Molt
1: bé. Ens encaminem cap a la part bona de l'any, que és l'infern. És que sou team hivern, doncs pues bueno... Pues...
0: Jo sóc bastant team hivern.
1: Sí, bueno, doncs pues ho bueno. Sento.
0: Són importants els visigots dins de la història d'Espanya?
1: Clar, com a, tota la, com a tot dins la història d'Espanya, depèn a qui preguntis. Depèn a qui preguntis, els visigots són una anècdota dins de la història d'Espanya o són algo abans, no?, de l'aparició d'Espanya. Segons qui preguntis, són la primera vegada que apareix a Espanya, no?, la primera vegada que hi ha un projecte polític en clau nacional i en clau estatal dels visigots. Quina qui preguntis, com Espanya és una nació que té 3.000 anys i segons
0: Esperanza
1: Aguirre devia sorgir quan el primer fenici va trepitjar Cádiz, mi arma, doncs ja que ja és Espanya, no? Era tot un gran solar per edificar, que és el que li agrada a aquesta senyora. Però sí que és cert que els visigots formen part... després preguntes i ningú sabria dir-te exactament què són els visigots, què van fer, quin rastre han deixat o quin poc rastre han deixat en l'imaginari col·lectiu. Però sí que són com un punt de referència, no?, segons quin patriotisme nostrat, de la idea d'Espanya. No tant per ells com tot el que suposen de justificació pel que vindrà després, no? Ja potser en parlarem en algun moment del programa o en un altre programa. Aquesta idea de la pèrdua d'Espanya, no? Si els visigots són Espanya i els visigots van perdre, aquesta idea de la pèrdua d'Espanya, Espanya... porta a... que mira que no sabem on deixes Espanya com per perdre-la. Com...
0: Mira que és gran,
1: que mira que és gran, tio.
0: Mira que és gran.
1: A veure, que no sàpigues qui és mi punto Rajoy, vale, però que no sàpigues on està Espanya. Bueno, aquesta pèrdua d'Espanya porta, no, indefectiblement a la recuperació d'Espanya, no? I aquí ja tenim un meló que no obrirem avui, però ara quan arribi l'estiu i estiguem més fresquets i puguem més...
0: I sigui,
1: un bon meló, una
0: això,
1: bona síndria.
0: Això, època de melons... Potser l'obriràs?
1: Potser obrirem aquest meló o no, però jo crec que era important, és un tema que tampoc havíem tractat molt, potser parlat una mica de la batalla de Bouillet, o parlar una mica, no, doncs de Gala Placídia, d'Alaric, una mica del pas dels visigots per Ravenna o final de l'Imperi Romà, però no ens havíem aturat a dedicar... per mandra. No ens havíem aturat a dedicar-li un programa als visigots. I com ara arriba l'estiu, volem estar fresquets i un bon got sempre entra bé, no? Agafem els gots de festa major.
0: Hòstia.
1: i ens dediquem als visigots.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

Mais

0: Sebuto i Recaredo Palitos.
1: Comencem el programa d'avui recordant també als nostres oients que ens poden donar suport fins a mecenes a través de Patreon o de iBooks. Però abans de començar parlant dels visigots, Alberto, què acabem d'escoltar?
2: No podem parlar dels visigots sense parlar d'un dels temors de molta gent, el Tyrannosaurus Rex de molta gent, que és la llista dels Reis Got.
1: Oh, no!
2: No, llavors, aquesta cançó de Higaton, que es cita, que és literalment la llista dels Reis Gots, doncs musiquen un dels pavors de certa generació. No sé si queda molta gent viva que hagués estudiat la llista dels Reis Gots, que ja sabeu que són el nostre petit percentatge de raça ària.
1: Que a certa persona li feia il·lusió.
2: Sí,
1: no?
2: Que, clar, quan tu has de fingir que ets nazi, no? I ets baixet, moreno, mig i mig andalús, tot i que siguis gallec, has de buscar el petit percentatge de raça ària a la història d'Espanya, que són els visigots. I, per tant, aquesta llista dels Reis Gots, com a recurs pedagògic incontestable, doncs va ser utilitzat durant el franquisme com una mena de, no? De vincular el que dèiem abans, no? La reialesa visigoda no deixa de ser, no?, el primer gran moment de grandesa, si és que els visigots es poden equiparar a la grandesa, de la història d'Espanya.
1: Ja ho anirem desfilant. La primera pregunta és obligada. I jo em veig que és un meló, també, una síndria, no? Qui són els visigots i d'on venen?
2: Bé, doncs clar, serem molt, molt, molt, molt escuets en aquesta resposta, perquè és que ficar-nos en el sidral que són tots aquests pobles, de cometes, bàrbars, clar, que ajuntem pobles germànics, eslaus, bàltics, de l'estepa, turquics... Bueno,
1: bàrbars.
2: Bàrbars.
1: Bàrbars.
2: Sigui com sigui, dins del grup dels gots, no? Des d'aquest paraigües o aquesta etiqueta dels pobles gots, els visigots són el grup més occidental d'aquesta munió de pobles que encabim en aquest calaix. Si fem cas a l'explicació tradicional, què són els gots? Són aquells que procedeixen en origen, o sembla que sí, ho assimila l'etimologia, a l'actual illa de Gotland, no? I des d'allà, a partir de diferents moviments poblacionals, aniran ocupant diferents regions d'Europa. Primer, zones costaneres de l'actual Polònia, i més tard, aquests gots els trobem a l'estepa pòntica, no? el Pontus, ocupant la zona, per entendre'ns, això també farà que les primeres mencions dels gots també els hi donin aquest nom, la zona que tradicionalment, dins del món grec, el món hel·lenístic, havien ocupat els escites. No? Llavors, a vegades, parlen dels escites, a vegades parlen dels gots, però sigui com sigui, els gots entren en el nostre programa d'avui, ocupant ja aquesta zona, l'estepa pòntica, on els gots, en un procés d'aculturació, comencen ja a s'assimilen primer a la vida d'aquests nòmades euroasiàtics, no? Tot i que tinguin un origen nortenc, no? Porten ja diverses generacions a la zona, no?, del Mediterrani Oriental, de les estepes euroasiàtiques, i per tant s'han aculturitzat i els veurem interactuar, no?, amb pobles turcs, amb els huns, amb els càzars, que també els hem dedicat un programa aquesta temporada, no? I bueno, en aquest batiburrull de pobles nòmades o seminòmades que van arribant a les fronteres romanes, que es van aculturitzant o no en diferents ritmes i que després es desperdigaran per tot l'imperi.
1: Molt bé, i els visigots com arriben a la península Ibèrica?
2: En Renfe segur que no.
1: No es pot arribar enlloc.
2: Tot i que segurament en AVE, perquè si fins no fa gaire, bueno, encara avui, la línia de l'AVE està dissenyada sobre les ciutats visigodes.
1: Ah.
2: Uneix ciutats visigodes. Segur, perquè quan parlem del centralisme connectant, estem tecnificant les xarxes de comunicació de l'antic Renat de Toledo, com no podria ser.
1: Com no? No pot ser d'una altra manera, per manera. Favor.
2: Si estigués el Sergio aquí, parlaríem de paradors nacionals, de restaurants, de forquilla, però bueno, també.
1: Ja s'escoltarà el programa.
2: Podria ser. Sigui com sigui, la història dels visigots, fins al seu assentament definitiu, bueno, i definitiu perquè no perquè no veien un altre lloc, sinó perquè es moren. El seu assentament definitiu.
1: El suïciden una mica.
2: A la península Ibèrica. És una història ben moguda, no? Que ens portarà un viatge de diferents segles de durada, de diferents parades. No ens estendrem, de nou, gaire, perquè si no, no parlarem dels visigots com a tal. Retinguem només algunes dades, no? Per exemple, els gots es vinculen a la inestabilitat de la frontera oriental de l'imperi i els veiem començar a actuar d'una manera més intensa a partir de mitjans del segle III, després de Crist, no? Per exemple, participant al saqueig d'Ístria el 238, participant a la batalla d'Abritus el 251, on tenen l'honor de matar l'emperador Daci. Està bé, ja sabeu que aquí a tope de matar emperadors.
1: Matar emperadors sempre bé.
2: En general, i si són romans,
1: encara, doncs,
2: encara donen bonus.
1: Doble de punts.
2: Però no sempre els veiem lluitar contra els romans orientals o les fronteres orientals de l'imperi, ja que a vegades, no, s'alien amb els romans per lluitar contra els sassànides o bueno, participen, són un actor més de la frontera oriental de l'imperi.
1: Bueno, però encara estem bastant lluny de la part occidental de l'imperi.
2: Sí, de fet estem literalment a l'altra punta. No? Si l'imperi romà fos una pantalla del Pac-Man, doncs no hi hauria problema, perquè surten per un costat de la pantalla i apareixen per l'altre.
1: Però no.
2: Però com la vida no funciona així, a no ser que siguis terraplanista, haurem d'esperar una miqueta. Arribarem, però ens costarà una miqueta. De fet, el fet fonamental del moviment dels visigots cap a Occident l'hem de buscar en la pressió que els huns estan exercint sobre l'estepa euroasiàtica, en un moviment, en una mena de caiguda de fitxes de dominó que capgiren totalment les fronteres romanes i els espais per on es movien aquests diferents pobles. No? I això portarà els gots, com altres pobles, a xocar, no?, contra l'imperi romà. Els gots es portarà a Occident, no sense perdre l'oportunitat abans d'infringir, i a tope con ello, l'exèrcit romà, una de les seves derrotes més sonades, la d'Adrianòpolis, l'any 378, que també va ser una jornada històrica.
1: També va morir un emperador, no?
2: Sí, bueno, dic que sí, però no sé, suposo que sí.
1: No era l'emperador valent, no? Crec que acaba.
2: Ah, sí,
1: no
2: podés... sí, clar, devia ser...
1: Que no era tan valent.
2: Bueno, hi ha dues hipòtesis entre els historiadors. Va morir per excés de valentia, potser va ser massa agosarat i va xocar contra els gots.
1: Espero que enretes la segona.
2: O va morir perquè no va fugir lo suficientment ràpid.
1: Me catxis.
2: Perquè anava massa lent.
1: No ho podem confirmar.
2: No, sí, jo... des de la meva ignorància sobre el tema, obro aquestes dues hipòtesis totalment etimològiques.
1: Però Adrianòpolis no serà la darrera derrota romana contra els visigots.
2: No, clar, recordem aquí, de nou, una altra fita de la nostra història sentimental, que és el finals d'agost de l'any 410, quan Alaric i els seus bros assalten per tercer cop, no? Posen setge per tercer cop a Roma, i ara sí que sí, la saquegen en un fet històric, un d'aquells saqueigs històrics de Roma, no? Dels gals, el segle III abans de Crist, els dels visigots, els dels vàndals una mica més posteriorment, o el de l'emperador Carles V a inicis del segle XVI, conformen, no?, aquest mapa mental dels saquejos de Roma.
1: Però, com has avançat abans, a part de lluita contra els romans, els visigots també seran col·laboradors amb Roma.
2: Sí, per resumir-ho moltíssim, els visigots eren, de fet, els pobles bàrbars més romanitzats. No? Aquests gots de l'oest, no? Si estan a Orient, els gots de l'oest són els que estan més a prop de Roma. Mm-hmm. Per tant, són els que havien tingut més contacte amb els romans, no? I degut a aquest contacte plurisecular, des de mínim al segle, a finals del segle I, segle II, després de Crist, amb el seu contacte a Roma, havien començat a participar a l'exèrcit, havien tingut intercanvis comercials, processos de culturació, sigui com sigui, acabaran assentats al sud de la Gàlia com a federats de l'imperi, no? Signaran un contracte de... un foedus i bueno, s'assentaran com a federats, precisament per fer front a l'avenç d'altres pobles, una mica com les comissions obreres del...
1: Oh, a veure...
2: els gots són la UGT, les comissions obreres del món sindical.
1: Sí.
2: És, no? Són sindicats que s'utilitzen per frenar altres sindicats.
1: Molt,
2: no?
1: Vale.
2: Doncs els visigots...
1: M'ha encantat, això.
2: Bueno, escolta...
1: Sí.
2: Els visigots són la UGT del món dels pobles bàrbars, i Roma els contracta, el suborna, o poseu la paraula que vulgueu,
1: sí.
2: Per frenar l'avenç d'altres sindicats, com els alans, els sueus i els vàndals.
1: Hòstia, com les paraules, m'ha encantat.
2: tres pobles que havien travessat les fronteres de l'imperi a inicis del segle V, no? aquella famosa gelada del Rin que fa que els pobles entrin i bla, bla, bla, bla, bla, i que ja s'estaven ensenyorint de la Hispània romana. Així, els visigots es convertiran en aliats de Roma i estendran el seu domini, primer moment, pel sud de la Gàlia, però miqueta a miqueta també s'aniran estenent per la península Ibèrica, no? Fent fora de la mateixa a Vàndals i a Alans, no? Acabaran passant al nord d'Àfrica, i fent passar un mal dia a Sant Agustí, que està allà veient com assetgen la seva ciutat, i arraconant els sueus, no? El racó nord-occidental d'Hispània, el que seria la Galícia actual. Fins i tot els visigots lluitaran al costat de Roma en una de les seves... Bueno, no sempre Roma de perdre. Lluitaran al costat de Roma en una de les seves darreres grans victòries, que és la dels camps catalàunics, on van derrotar ni més ni menys que Àtila.
1: Paraules majors, eh?
2: Paraules majors.
1: Molt bé, doncs ja tenim el regne visigot, un regne que va de banda a banda dels Pirineus. Quina seria la seva primera... Bueno, quina seria la seva capital?
2: Bé, doncs en un primer moment, Tolosa, no? L'actual Toulouse, però ben aviat els visigots toparan amb la seva pròpia medicina, toparan amb els francs i... No sé, un sindicat de Vox o alguna cosa així. Bueno, són francos. Hòstia, i seran expulsats de la Gàlia, no? Arran de la batalla de Bouillet, el 507. Crec que li vam dedicar un programa a Oliver fa molt de temps, crec, no sé.
1: A mi em sona.
2: A mi em sona que sí. No, vam perdre el moment de fer el programa 507, però no passa res. I llavors, tot i que mantenen control sobre la Septimània, no? Sobre la part més propera a la península Ibèrica, són expulsats del sud de la Gàlia en general, i mouen la seva capitalitat a Barcelona, que durant un temps serà, no?, la capital d'aquest regne visigot en trànsit. Penseu també que són pobles seminòmades, amb la qual fins que no s'acaben d'assentar del tot. Primer a Barcelona, primer a Tolosa, després a Barcelona i després a Toledo.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa. No sé si vols comentar la música, Alberto.
1: Bueno, això és una de les poques coses que s'atribueixen als visigots, que és el ritus visigòtic, el ritus musàrab, no? Que sí que és una especificitat litúrgica hispànica, heredada, no? d'aquest regne visigot. Això que estem escoltant és posterior, ja són elaboracions conservades en el segle X o XI, però que remeten, no?, a aquest ritus hispànic propi dels visigots, i bueno, doncs, hem de buscar músiques.
0: Està bé, està bé. Com ens hem d'imaginar la Hispània romana d'aquell moment? És a dir, al llarg del segle V i començaments del segle VI.
1: Clar, doncs hem de pensar en línies generals, en un empobriment generalitzat, no? I en una desestructuració territorial, perquè estem en el moment de finals de l'Imperi Romà, de la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, i per tant el poder romà està sent cada vegada més lleu, no? Passa aquí, passa a Britània, no? Aquí no s'arriba a abandonar, però bueno. Llavors el que trobem és un buit de poder que va ser aprofitat per aquests pobles, no? Pels sueus, pels vàndals i alans, dels quals, com hem dit, només van prosperar els primers, no? Però sobretot a partir del 454, després d'aquesta batalla dels camps catalàunics, els visigots intensifiquen la seva presència a l'interior de la península, no? Comencen a traspassar els Pirineus, a assentar-se més definitivament a la península, no? I arqueològicament, clar, penseu que per tot aquest moment històric comptem amb molt poques informacions documentals i, per tant, no, passarà durant tot el regne visigòtic, perquè les cròniques, bueno, doncs acaben de ser més, o són posteriors, o les cròniques que fan referència a fets del món visigot són elaboracions posteriors amb una clara voluntat propagandística, o són molt, molt fragmentàries i molt puntuals. I per tant, ens hem de basar, cosa que no s'ha fet gaire, en les informacions arqueològiques. Mm-hmm. Ja veurem que hi ha un discurs sobre com és el regne visigot, igual que hi haurà un discurs sobre com és la conquesta o no, o la violència o no de... o la presència o no de contingents islàmics en una suposada o no conquesta islàmica de la península, però tot això es fa sobre un fals, que és utilitzar informacions cronístiques posteriors que no tenen per què ser veraces, no? Per tant, si ens centrem en l'arqueologia, sí que podem veure alguns patrons, algunes pautes interessants, no? Per exemple, arqueològicament s'observa que per aquestes dades, no, segona meitat del segle V després de Crist, col·lapsa el model de producció tardoromana, no? Per exemple, hi ha un abandonament més o menys generalitzant de les grans viles hispanoromanes, els grans latifundis agrícoles tardoromans, i, per exemple, s'intensifiquen, sobretot al centre nord de la península, assentaments fortificats o altres espais de poblament del territori, que sembla que s'estan afeblint els espais de poder de les elites tradicionals, no? D'aquestes elites tardoromanes, i estan apareixent, no?, unes aristocràcies de caire més local, no? I el poder romà s'està fragmentant en espais de poder més petits.
0: I llavors, com ens hem d'imaginar aquest incipient regne visigot de finals del segle V, començaments del VI?
1: Clar, ens hem d'imaginar sobretot una redimensió del territori en negatiu, no? Per exemple, sembla ser que hi ha un abandonament general de l'espai urbà, no?, d'aquestes ciutats tardoromanes, tot i que algunes velles ciutats resisteixen a la crisi, aconsegueixen sobreviure, muten la seva funcionalitat, no?, en espais potser més sagrada, més sacres o més especialitzats. Algunes ciutats s'abandonen i veurem com d'aquí un parell de generacions començaran a fundar-se altres ciutats amb altres funcions, però en general... veiem una pèrdua d'aquestes velles ciutats romanes, un abandonament de les grans viles hispanoromanes, que són substituïdes per una munió de petits llogarrets, poblats dispersos, enclaus fortificats, torres, granges disperses, no? Especialment al centre de la península. Hem trencat aquest gran latifundi romà, aquesta gran economia agrícola encara romana, per espais més atomitzats, no? Potser, si parlem del regne visigot, paradoxalment estem parlant de menys regne, no? Perquè diguem que la presència de la centralització estatal que encara es mantenia d'època tardoromana s'ha esvaït, o s'està en vies d'esvair-se.
0: Molt bé, i hem de pensar que l'arribada dels visigots també porta a canvis legals?
1: Clar, això és quan s'estudia els visigots sempre s'acaba estudiant el mateix. Sí. No? Perquè, repeteixo, fins no fa gaire, o cada vegada que hi ha més dades arqueològiques, o es prenen en sèrio, es prenen en consideració més les dades arqueològiques, podem anar farcint de més visions de conjunt, però clar, al final el regne visigot, els que heu fet la carrera d'història, o heu llegit a vosaltres visigots, acaben sent listes de reis, guerres civils i còdecs legals. Sempre hi ha, que si el breviari de no sé què, que si l'ex visigotorum de no sé qui, que si el còdex de no sé què, no? Perquè sí que hi ha, no? Com al final els visigots no deixen de ser una elit, una petita elit guerrera que s'admet, no? o que situa sobre un territori, evidentment ha d'haver-hi una reformulació legal, com està passant en altres regnes, com passarà també amb Teodoric, amb els ostrogots, com passarà amb els francs, no? Els canvis legals ja comencen a arribar ja en temps del regne de Tolosa, no? Fins i tot abans d'assentar-se de manera intensa a la península Ibèrica. Per exemple, sabem que el darrer terç del segle V, Teodoric II promulga una recopilació de rei, de lleis, l'Alex Romana Visigotorum, que sembla que ja se sent especialment en temes de repartiment de la terra entre visigots i romans, no? Entre tota aquesta casuística legal que passa quan dues poblacions pues, xoquen legalment. Poc després, Auric, no? Que també potser us sona, un cop ja ha desaparegut l'Imperi Romà d'Occident, n'elabora un altre codi legal. Molts d'aquests codis inicials els interpolem, no? Potser no conservem el còdex en si, però com s'utilitzen com a la base de codes posteriors o s'integren en recopilacions posteriors, s'han com refet, no? I podem veure com diverses fases d'aquest marc legal. Sigui com sigui, la jerarquia galo-romana, no? Encara estem en el regne de Tolosa, veuen aquestes lleis i en l'arrianisme dels visigots, no en parlarem, perquè ja n'hem parlat moltes vegades, que els visigots, com són nòmades, són arrians, perquè arri-arri cavallet.
0: És exactament per això.
1: Se sap. Bé, es converteixen al cristianisme, però són arrians i no catòlics, això genera una duplicitat jeràrquica, no? una duplicitat de la jerarquia eclesiàstica. Per l'aristocràcia galo-romana, no? A sobre de que són visigots, a sobre són arrians, no? I a sobre fan lleis diferents. Això explica molt també per què aquestes elites galo-romanes rebin amb els braços oberts la intervenció dels francs, que una altra cosa no tindran, però saben fer el que ha de fer i es converteixen al catolicisme, no com Trump, no? Que ara està
0: esperant-se amb el papa.
1: I és molt divertit veure com hi ha americans que diuen què sabrà el papa de ser catòlic? Des de quan fer cas al papa és ser catòlic? No, doncs és el mateix que pensaven els visigots, no passa res.
0: O sigui, estem comparant els visigots amb Trump, eh?
1: No, però bueno, o sigui...
0: No, està fantàstic.
1: Bueno, a veure, sabem com acaben els visigots. No deixa de ser curiós, no?, que aquests intents de reformes legals d'aquests visigots arrians passin a la vegada que, no?, les elites galo-romanes cauen en braços dels francs, no?, i es precipita aquesta victòria a Boie que expulsa els visigots del centre sud de la Gàlia. No deixa de ser significatiu aquest breviari d'Alaric, que és el darrer cos legal del regne visigot de Tolosa, es promulga justament un any, uns mesos abans de la victòria de la batalla de Beauvilliers contra els francs. No?
0: De quina quantitat de persones estem parlant? O sigui, quina seria la població de la Hispània visigoda?
1: Clar, a veure, és molt difícil calcular poblacions en èpoques passades. És molt difícil calcular poblacions actualment. De fet, mentre esperava que vinguessis 40 i pico minuts tard per una retenció de la PSC, que per una vegada, no vull que sigui un precedent, però per una vegada la Renfe ha anat millor que qualsevol altra cosa.
0: Sí.
1: Vale? No és, la Renfe ha anat millor que... Lo que no, millor que algú, que una gallina coixa grapada a l'esquena d'un bebè.
0: Uau, que concret.
1: Això a vegades guanya la Renfe. Bueno, mentre esperava, hi ha una notícia avui de que hi ha com un intent de refer els censos mundials perquè s'han adonat compte que hi ha una, en zones rurals avui en dia A Àsia hi ha una desviació d'entre el 30 i el 70% de la població rural que no han comptat i que segurament en comptes de 8.000 milions de persones siguem entre 9.500 i 12.000. O sigui, hi ha un error d'entre 1.000 i 3.000 milions de persones de més que no han comptat.
0: O sigui, això no, passa... no és un error del 2%.
1: Bueno, no, no. És un error de... Hòstia, clar, que la gent s'assembla... La gent... Quan hi ha moltes, s'assembla molt. I per tant, comptar-les una a un és complicat. Clar, si això ja passa ara, que creiem que sabem comptar, calcular poblacions amb dades no seriades, no amb un valor estadístic seriat, és pura especulació. No? S'ha fet, però partim de la base de que qualsevol dada de població, de comptabilitat, del que us doni la gana, abans que existeixi, l'estadística no serveix de res, i amb l'estadística tampoc serveix de res.
0: Però, com que ens agrada arriscar... Bueno,
1: si fem números rodons, sense gaire seguretat de res i sense cap voluntat d'afirmar res, s'ha afirmat, així en genèric, que potser estaríem parlant d'uns 3 milions d'habitants per la Hispània tardoromana.
0: Déu-n'hi-do.
1: 3 milions. 3 milionets, no està malament. Dels quals, sobre uns 100.000, per fer números rodons, serien visigots. Clar, mira, aquí sí que és un 3%, ves? Un 3% de la població total, més o menys, serien visigots. Però clar, si seguim desenvolupant aquestes suposicions, si hi havia uns 100.000 visigots, seria uns 50.000 homes i unes 50.000 dones, més o menys. No? Un 49.000 homes, 51.000 dones.
0: Vale.
1: I per tant, si agafem realment homes adults en edat de combatre, que és el que ens interessa si pintem
0: figuretes
1: de visigots, sí. Que jo crec que no deu haver-hi ningú que faci exercicis de visigots.
0: No ho sé, Alberto, algú segur que
1: jo què sé, però si tu t'agrada col·leccionar jocs de guerra, o tires per la banda fantàstica o de marines espacials, o fas, jo què sé, fas celtes contra romans, cartaginesos contra república romana, però tu creus que hi ha gent que diu, a mi m'agraden pintar figuretes de visigots.
0: Jo m'apostaria alguna cosa
1: amb un filtre terrós, sempre.
0: Home, no? Per favor. Segur que algú pinta figuretes de visigots.
1: Sí.
0: Se les imprimeix ell en 3D.
1: Ah, també podria ser. Bueno, doncs posem uns 20.000 visigots en condicions de combatre. És a dir, suficients per un control superficial del territori o d'alguns punts claus, d'alguns punts estratègics del territori, però insuficients per dominar la península ibèrica de manera militar.
0: Clar, això és una de les coses que explica, per exemple, la facilitat amb la que els exèrcits de Justinià entren a la península ibèrica.
1: Sí, però clar, pensem que Justinià ho feia tot superbé.
0: Sí.
1: Menjant a l'hipòdrom.
0: No, això no li va anar
1: gaire. Això no li va quedar anar gaire bé. Penseu, si no ho recordeu, o si no... Ho descobrireu ara, que...
0: Fem de tot aquí, recordem... Època,
1: sí, clar, vocació de servei. Sí, en època de Justinià hi ha una recuperació dels territoris perduts a l'imperi occidental i això porta que l'any 552 un exèrcit bizantí, sota les ordres d'un general com no bizantí, l'Iberi, desembarca segurament a la zona de Cartagena i conquereix una sèrie de territoris costaners mediterranis de la península ibèrica, més o menys en el seu moment de màxima extensió, des del golf de Cádiz fins a Alacant, més o menys, no? La zona de platja així potent. I això, aquests territoris conformaran la província, un exarcat bizantí, la província bizantina d'Espània. Espània?
0: Espània.
1: Sí. Que és com un cocker espaniel, però és igual, Espanya. Sabem molt poc d'aquesta dominació bizantina, no? Que durarà diverses generacions, amb relativa força uns 50-60 anys, i després quedaran alguns enclaus residuals. Per exemple, Ceuta, no? Resistirà més temps com a punt bizantí. Però vaja, explica que realment, quan desembarquen els exèrcits bizantins, bueno, la península ibèrica és un espai molt gran i realment tampoc hi ha hem de pensar en un exèrcit visigot
0: centralitzat, no?
1: Fort.
0: I a veure, mentre passava tot això, els visigots que feien s'anaven concentrant a Toledo?
1: Sí, bé, sobretot ben especialment a partir del regnat de Leovigil, no, que potser és un d'aquests visigots que ho sonen, ja trobem com un intent de consolidar i expandir les fronteres visigodes, no? Ell ja començarà com a donar una forma més densa a aquest regne visigot de Toledo. Esgarraparà alguns territoris dels bizantins i, sobretot, no, obrirà, sotmetrà el regne dels sueus, no? Acabarà amb aquesta resistència sueva i també, com tanta gent abans que ell, com ja havien fet els romans en els últims segles, no? També lluitarà contra els vascons al nord. De fet, el seu fill, Recaret, portarà un pas més enllà aquestes ànsies d'unificació i donarà un pas encara més endavant, més significatiu en aquesta unitat del regne visigot i, per tant, unitat d'Espanya. Si Leo Vigil, hi ha gent que se'l tatua, o jo què sé, o un grup de la Legió, o no?
0: O alguna cabra li posen el nom, no?
1: La Vigilda, Sara, llavors.
0: Ah, la Vigilda,
1: la Vigilda o Recareda.
0: Recareda, bueno, sí. Mira.
1: Pensa que sempre és millor posar-li nom de dona a la cabra, perquè llavors, diguem que te la mires amb un altre ull. No sé.
0: Perdó, eh? Bueno, deixa'm introduir aquí una anècdota.
1: O sempre li pots dir muerte, ja que ets el novio de la muerte.
0: Va, també.
1: I qui és muerte, la cabra? Saluda, guapa.
0: He conegut una persona,
1: sí, a veure,
0: que el tiet del qual es dedicava a cuidar la cabra de la Legió.
1: Ah, només tenen una?
0: Sí. I es deia, la cabra es deia Baldomero.
1: Baldomero?
0: Sí. Que... Era un boc. No?
1: Vale, que té nom de sergent de la Guàrdia Civil.
0: Té nom, sí,
1: no? És una mica... Bueno, pues res, dediquem el programa a Baldomero, que no serà un rei visigot, però mereix estar a la llista
0: de, per favor,
1: de patrimoni, que diria la UNESCO, immaterial de la...
0: Què va fer Recaret, Alberto?
1: Doncs Recaret va renunciar a l'arianisme com a religió dels visigots i va adoptar el catolicisme. Ho va fer 100 anys tard, però bueno, 150 anys tard, però bueno.
0: Anem lents.
1: A partir del tercer concili de Toledo, no en parlarem, però també tots aquests... Una altra cosa que fan els visigots són concilis, no? Fan corpus legals i concilis, tota aquesta mistificació dels concilis de Toledo. Doncs en el tercer concili de Toledo, l'any 589, Recaret renuncia a la... Quantes erres? Recaret renuncia a l'arrianisme i equipara a nivell religiós a visigots i hispanoromans.
0: I amb aquesta decisió, què canvia?
1: Bueno, doncs hi haurà un impuls sostingut durant tota la segona meitat del segle VI de potenciar, per exemple, no, un cop s'està catolicitzant el regne visigot, de potenciar una xarxa de ciutats episcopals. No? Penseu també que si hi havia dues jerarquies eclesiàstiques, estem parlant de dues xarxes episcopals. No? Hi havia bisbes arrians i bisbes catòlics. A partir d'ara només hi ha una xarxa episcopal. I, per tant, començarà de nou a articular l'Estat a través de la potenciació d'una sèrie de ciutats que s'aniran reavifant, no? Perquè el fil del catolicisme, el catolicisme ja sabeu que és una religió que no segueix ningú fins al segle IX, que no visca una ciutat. Aquesta idea de que la gent és catòlica...
0: Des de que va néixer Jesús,
1: perquè
0: no?
1: Sí, perquè de cop i volta... No, tu és... La gent que és catòlica al segle VI o al segle VII és la mateixa gent que veu cafè de Starbucks. Només pot passar a les ciutats.
0: Vale.
1: Tu intentes buscar un Starbucks a Conejilla de Sotomonte i no trobes. No trobes.
0: Intentes cafè, buscar una...
1: No trobes cafè d'especialitat. Ah, intentes trobar una basílica romana i tampoc trobes. En qualsevol cas, aquesta xarxa episcopal, que sobretot a partir de la segona meitat del segle VI, inicis del VII, comença a revifar-se, porta doncs, els grans noms de les línies d'AVE d'Espanya, no? Sevilla, Córdoba, Mèrida, Toledo, Saragossa, Barcelona.
0: Ara entenem-lo d'abans.
1: Són les grans ciutats, no? que tornen a tenir una importància dins el món visigot. D'aquesta serà Toledo, la que com a capital del regne es reconstrueixi i s'expandeixi en major mesura, no? Per exemple, creant una cort, no? Espais àulics, palatins, que es conserven molt poc, per lo que sea, però també es fundaran noves ciutats, com Recòpolis, ciutat de vacaciones. És com... No es diu així perquè... per cap altra cosa que la, com la va fer Recaret.
0: Vale.
1: Recòpolis.
0: Molt bé.
1: Podria haver-li dit Recaredopolis.
0: Podria.
1: Però és molt llarg.
0: Gràcies, Recaret.
1: En un altre exercici de brevetat onomàstica, vam enfundar ciutats com Ello. És una ciutat que només té vocals.
0: Perfecte.
1: Vale. Mentre que també a les zones rurals aquestes comencen a guanyar en densitat, no? Veiem com arqueològicament proliferen cada cop més petits assentaments dispersos, comencen com a ocupar el territori, sobretot del centre nord de la Meseta.
0: I això passarà a tot arreu?
1: No, ja veurem que el regne visigot té una dualitat territorial important. Si ens fixem en el nord, veiem com aquests canvis de pertot d'assentament, no? I sempre que hi ha un canvi de pertot d'assentament també hi ha un canvi del paper de les elites aristocràtiques que dominen aquests patrons d'assentament, mm-hmm. no? Són menys evidents potser a les zones d'Astúries, de Cantàbria, no? On sembla que la jerarquia territorial dels assentaments es modifica menys. Segurament perquè en aquelles zones hi ha un manteniment, creiem, de les antigues aristocràcies asturs, no? Que no canviaran pràcticament fins a ben entrat al segle VIII. No? Fins als 730, 740, no canviaran gaire, tot i que ja sempre, aquí hi ha hagut molta, molta imaginació patriòtica també sobre què són, no? Com, quin és el germen del regne d'Astúries, si és visigot, si és indígena, si no sé què. Bueno, això ja no entrarem, això és el frenopàtic.
0: I com són possibles aquests canvis?
1: Bé, bàsicament perquè estem davant de la consolidació del sistema fiscal del regne visigot, també. Ja, si tens una, és que al final tot és bonic, perquè si tu tens un catolicisme, tens una xarxa de ciutats, i si tens una xarxa de ciutats, tens una xarxa fiscal. Mm-hmm. Bueno, i ara intents també de passar, el següent pas serà canviar aquesta fiscalitat urbana per una fiscalitat basada en la propietat de la terra, però això ja ens portaria més endavant. Però, sobretot, hi ha un increment, un augment de la captació de les rendes senyorials i eclesiàstiques, no? Però tampoc ens flipem, no? Tampoc aquesta aparent bonança no ens enganyi, perquè això porta de la mà les lluites internes pel poder dins de l'aristocràcia goda, no? I per una banda, i per altra banda, el mal de cap constant, que significa el control del nord de la península, no? On asturs, vascons, càntabres, seran un focus de problema constant al llarg del segle VII. No? El segle VII és un segle de lluites entre l'aristocràcia goda i de lluita contra els altres pobles que ocupen la península. El control, per exemple, de places com Astorga o Vitòria, no, són com les dues zones, les dues enclaus urbans que els visigots, urbans o semiurbans, que els visigots intenten controlar per dominar el nord, no l'asseguren. La zona entre el Duero i el Cantàbric serà un focus de tensió constant, no? On es desenvoluparà una aristocràcia pròpia, amb més arrelada romana de la que tradicionalment s'ha suposat. No? S'ha insistit molt en l'etnicisme dels vascons, en l'etnicisme dels asturs, però tu quan mires hi ha molta més romanització de la que vols i fins al segle X. Quan s'han fet estudis ben fets, els asturs del segle IX semblen més romans que medievals. Però bueno, és un altre tema que no entrarem. Hi ha més arrelada romana de la que tradicionalment s'ha suposat en aquestes zones i que després ja veurem que serà el germen posterior d'aquest regne d'Astúries.
0: I la situació millorarà amb el pas del temps?
1: Pues mai, les coses quan comencen a decaure mai milloren amb el temps, perquè tu estàs a la trentena, llavors encara no ho saps. Però tot el contrari. Tot i que les fonts documentals no són sempre clares, a nivell arqueològic s'observa que al llarg del segle VII es comencen a fortificar diferents elements defensius al nord del curs de l'Ebre, a diferents punts de la serralada pirinenca, més enllà, més al nord del curs del Duero. O per exemple, és molt divertit perquè per la seva banda els asturs i els càntabres aixequen murs de contenció en els passos de muntanya, no? En els ports de muntanya, el que s'anomenen les clausures, no? que són, doncs, això, fortificacions des de les quals poder guanyar alçada, tirar pedres, frenar la pujada de tropes enemigues. També s'han trobat esquelets datats del segle VII amb marques de mort violenta, desmembracions, de lluites en aquella zona. Perquè us feu una idea, tradicionalment moltes d'aquestes clausures s'havien datat al segle VIII, perquè sí, perquè clar, perquè si tu vols defensar el nord d'Espanya, vol dir que són els malvats musulmans que estan atacant a Don Pelayo i aquestes coses. I per tant, aquestes clausures datades al segle VIII s'havien vinculat a la defensa contra els exèrcits islàmics.
0: Vaja, vaja.
1: Però un estudi acurat de les mateixes ha retrasat la seva cronologia fins a l'època visigoda. Moltes no són del VIII, sinó que són del VII.
0: 100 anys abans, eh?
1: I per tant, construïdes i emprades contra els visigots, no contra els musulmans. I en tot cas, algunes d'elles, evidentment, reaprofitades més endavant, no? Un cop que està feta, continuen funcionant. I això ja ens indica que la situació, no?, al centre-nord de la península ibèrica no era idíl·lica.
0: Molt bé. I la frontera amb l'exèrcit, bueno, amb l'exarcat bizantí d'Espanya, com evolucionarà?
1: Bé, de fet, aquest serà un problema que es tancarà relativament aviat, no? Un cop es vagi consolidant el regne visigot. A inicis del segle VII, és a dir, uns 50 anys després de l'arribada dels bizantins, la costa de la península torna a ser pràcticament visigoda. Només Màlaga resisteix, per exemple, fins al més o menys al 625, i els bizantins quedaran reduïts a la seva mínima expressió, no? A les illes, a algun enclau de la costa, i sobretot a Ceuta. Uh-huh. Aquesta darrera quedarà en mans bizantines bé fins al final del segle VII, fins a inicis del segle VIII. No? Aquell conde Don Julián, que és el que pacta amb els musulmans perquè Don Rodrigo viola, totes aquelles mentides. Sí. I a què atribueix que aquest Don Julián és un governador bizantí de Ceuta, o havia estat un antic governador bizantí de Ceuta que s'havia visigoditzat, bueno, en qualsevol cas, són els últims reductes de la presència bizantina a la península i al nord d'Àfrica.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiembla los pies, a su lado me dice que estoy...
1: Em sap greu, Adrià, traiem la cançó ja, sabem que t'agrada molt, eh? Alberto, per què estem sentint Extremoduro?
2: Com tothom sap...
1: Gairebé.
2: Tothom que tingui edat per... Bueno, tu tampoc la tens, Adrià, però tens bon gust musical.
1: És més jove que jo, l'Adrià.
2: Bueno. So Payaso forma part de... Crec que és el setè disc d'estudi d'Extremoduro, del 96, crec que és, fa just 30 anys. Un disc que es diu Agila, que és el nom d'un dels darrers reis visigots, d'aquella portada tan bonica, no? D'aquell tio que sembla un heviata sortint de l'aigua, sí? Ara l'Adri diu que sí que l'està buscant i es la posarà a la pantalla.
1: Fantàstic.
2: Però es diu precisament Agila, que és un nom d'aquesta llista. Si heu escoltat la cançó de Gigatron, haureu escoltat Agila i Agila Palito Palito, que és el del disc d'Extremoduro. Mai necessitem tampoc motius per escoltar a Robe Iniesta per sentir Extremoduro, i per tant... No és aquesta. Aquesta és jo minoria absoluta. Però va passar res. Llavors, per això la música.
1: Molt bé, encetem la recta final, doncs, perquè ens interessa saber si a nivell d'integració amb la població que hi havia anteriorment a la península Ibèrica, hem de pensar que les elites visigodes, un cop convertides al catolicisme, s'acaben d'integrar del tot.
2: No, més aviat al contrari, aquest serà un dels problemes. La cort reial de Toledo, convertida en una, moltes cometes, minicort imperial o imitació imperial, queda reduïda als elements humans de procedència visigoda, no? Un estament nobiliari got que va augmentant els seus privilegis, mentre que una minoria hispanoromana i una minoria jueva, que també és important a la península, van veient les seves aspiracions cada vegada més limitades. No? S'ha calculat que només d'unes 1.500 famílies visigodes constituïen l'elit aristocràtica i guerrera del regne, a la que s'havia de sumar, doncs, una petita casta de latifundistes de

0: ho és, però neix d'un caràcter electiu. No? Són els nobles visigots que trien qui ha de ser el successor, que és el rei. A la pràctica, els monarques buscaran de manera reiterada convertir el... o, convertir o assimilar el tron, vincular el tron al membre de la família que volen, no? Convertir aquest accés al tron en un fet hereditari. Això causarà fortes tensions amb la noblesa, que el que vol és poder decidir qui dirigeix el regne visigot. Això s'intentarà legislar, com per exemple el quart concili de Toledo, l'any 633, en què els bisbes acorden que la tria d'un rei és un assumpte electiu. No? S'ha de fer a través d'un concili, s'ha de seguir unes normes, cosa que tampoc es materialitzarà mai, perquè tothom fa el que bonament pot en cada moment. Una solució de compromís és la d'associar els fills o el parent que vulguis que heredi el tron, associar-lo al tron en vida, per tal d'influir la successió, no? Si tot està com va fer Franco, al final, vull dir, todo,
1: atado y bien atado.
0: Tot, això és molt visigot, no? Tu vols que el teu successor sigui el que sigui, uh-huh. I llavors dius, bueno, pues jo el vinculo una miqueta, i llavors quan jo falti, les coses ja tenen la seva inèrcia. Però el cert és que a mesura que ens apropem al segle VIII, les tensions nobiliàries no deixen d'augmentar.
1: Per tant, segle VII i VIII no són un bon moment.
0: No, clar, si deixem la retòrica dels discursos polítics i ens fixem en l'arqueologia, totalment, no és un bon moment. Veiem desaparèixer viles, apareix una proliferació de petits jugarrets que substitueixen les residències aristocràtiques, o, per exemple, una altra cosa que també s'ha estudiat molt, o que és molt visual del regne visigot, tot i que és molt, molt petit en comparació amb el que vindrà després amb la numismàtica islàmica, però si observem les monedes visigodes, per exemple, veiem una devaluació constant de la moneda, en especial del tremís d'or, que com el seu nom indica és una moneda d'or, no? Mm-hmm. Que passa de ser una moneda d'or a convertir-se vora l'any 700 en una mena de moneda de plata banyada en or. Saps? És com quan compres una contesa pensant que és un pastís de xocolata i al final té un clac de xocolata. I tot és ara,
1: fines làmines.
0: Perquè es fa una idea, s'ha calculat que en qüestió de 30 anys es passa d'un percentatge, no només en el tremís, sinó en general en tot el monedatge visigot, del 75% d'or a menys del 30% d'or. Rieu-vos a vosaltres de quan ara compreu una bossa de patates i porta menys patates. Mm. O quan compres un Magnum i de cop i volta és un mini Magnum. No? Aquesta, la reduflexió aquesta petita de que et venen el mateix però hi porta menys, doncs ho van inventar els, no ho van inventar els visigots, però els visigots els hi passava. Quan anaven a comprar un Magnum deien so payaso, m'ha estimat. Pel darrer terç del segle VII i la primera dècada del segle VIII tenim documentades també nombroses sublevacions i tensions nobiliàries, com per exemple la d'un dux, Paulo, segurament governador de Narbona, d'aquests territoris que encara quedaven de la Septimània visigoda, on a qui va seguir, per exemple, Ranucil, que és el... Direu, qui és Ranucil?
1: Qui és Ranucil?
0: El dux de la Tarraconense, no? Que no va dubtar també aquest dux Paulo a autoproclamar-se rei de la Hispània Oriental, en possiblement el primer moviment separatista de l'est peninsular, i que seguiran ciutats com Barcelona, Girona, Tarragona, Narbona, o revoltes com les que es donen al mateix temps a Galícia o entre els bascons, no? Per tant, aquest moment final del regne dels visigots és un moment també molt marcat per les tensions internes.
1: Molt bé. Com afronta tot això la monarquia? Ja per anar tancant, Alberto?
0: Bueno, doncs ho podeu imaginar, no? Wamba, el de para bailar la Wamba, que serà el rei que patirà aquesta revolta que parlàvem d'aquest dux Paulo, la sufoca militarment en una campanya que el porta des de Cantàbria fins a la Tarraconense, no? I posant setge i assetjant i sometent militarment a Barcelona, Girona, Colliure, bueno, pues intenta sufocar militarment aquestes revoltes, però això no soluciona res, aquesta crisi no supera així. Penseu que en els darrers 25 anys del segle VII i els 10 primers anys del segle VIII van ser un escenari de crisi gairebé estructural, unida a més a una sèrie de males collites, a desastres climàtics, i per tant els conflictes al voltant de la corona s'extenen, no? Per el regnat d'Arbigi, d'Ègica, de Witiza, que a més aquest tindrà una fama, no sabem si merescuda o no, de govern despòtic, de grans represàlies polítiques, ens diu que dissol concilis, que passa dels bisbes, que practica el concubinatge, que és un principi no hauria de ser dolent, que va perseguir de manera directa les comunitats jueves i que aquestes s'enfaden i ajuden els musulmans després. Bueno, la

0: Fugida constant de serfs, d'esclaus, els dominis senyorials, la caiguda de l'economia en general. Bueno, tot aquest, són exemples d'aquesta època. Bona part, no, per exemple, és molt... com això podem acabar, que no
1: Sí.
0: manem de temps. Bona part dels tresors de moneda o d'altres béns que s'han trobat en època visigoda, no? Com el tresor de Bucejo a Salamanca, o segurament el de Guarrazar, el de Toledo, que és aquell que troba les corones visigodes tan xules que estan al museu
1: Aquelles,
0: arqueològic.
1: sí.
0: Sempre s'havia pensat, o s'havia datat més en època de conquesta islàmica, no? Que venen els musulmans, amaguem les coses. Segurament sembla ser que estan sent relatats a la baixa i que formen part més d'aquest període de conflictes civils en els darrers moments del regne visigot on en cal situar aquests tresorets. Sigui com sigui, a 710 mor Bitiza, hi haurà diferents candidats al tron, hi haurà un problema que te cagues que deixarem per un altre programa.
1: Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies per al programa.
0: A tu.
1: Adrià Tirado al control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la setmana que ve a un nou programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Jornada rodona pels interessos del primer equip del Futbol Club Argentona, ja que amplia distància amb els seus rivals directes. Els jugadors de Rafa Garró van guanyar per la mínima. El municipal Raúl Paloma ja són 55 els punts, els que els mantenen com a líders indiscutibles i en solitari de primera catalana. A 4 tenen el Palamós i a 5 el Lloret, i queden 6 punts en joc. Avui analitzem la situació de l'equip amb l'Antoni Rabassa i l'Antonio Gómez.
1: Dia.
0: Bon dia.
2: Bon dia, Miquel.
0: Què tal?
2: Bueno, aquí estem.
0: Bueno.
1: El president eufòric.
0: Com porteu l'eufòria?
2: Molt nerviosos,
1: però la portem. Però, a veure, tranquils fins que no arribi el partit que ens falta, que és dissabte.
0: Diríem avui allò de gallina de piel, no?, una mica.
1: Sí, bastant.
0: No? Com estan aquestes sensacions?
1: Bastant.
2: Sí, tenim la gallina feta de pell, però esperant a dissabte ja, a veure que... Una cosa que mai seria impensable que l'Argentona estigués a aquesta categoria.
0: Jo deia, jornada rodona, s'ha donat una mica la situació, no?
1: Bueno,
0: podia passar de tot.
1: Hem de pensar, o volíem, no? Nosaltres volíem això. Ens esperàvem això. Ens va fallar una mica el Palamós perquè va guanyar, lògic, el Camp del Mollet, que era cué, però esperàvem pues, tindre allò de dir, bueno, més amb això en tenim prou. I les constàncies s'han donat, gràcies a Déu, més guanyant, depenent de nosaltres encara, i si dissabte tenim la sort, pues, serà memorable.
0: Anem al partit del Can Gibert. Es va tancar per la mínima, 1-0, gol d'Eric Lobato al minut 16. Com va ser el partit? No sé si el Can Gibert bé, tots ho posen difícil, però com es va donar la situació després que en el minut 16 es fes el primer gol i no hi hagués cap gol durant el que va restar de partit, no?
2: Bueno, jo t'explico, t'ho explicarà en Rabassa, perquè jo la primera part no hi era, vaig anar a Rocafonda a veure el segon equip i bueno, la segona part va ser una part que va ser una igualada, però bueno, nosaltres jo penso que van jugar millor que ells i així va ser la victòria. Però ja t'he dit jo que la primera part no hi era, que estava bé en el segon equip.
1: No, la primera part, pues, com diu ell, jo sí que hi era. Ell va anar a veure el segon perquè també té drets i també el segon equip està jugant un play-off que és important i més jugar al camp del líder. Però bueno, la primera part aquí a Argentona pues, va ser molt disputada, però l'Argentona va sortir del primer moment a buscar els 3 punts, es va veure que l'Argentona volia encarrilar el partit i vam anar apretant-los, vam tenir ocasions. Jo crec que la primera part, si hagués acabat amb un 3-0, no hagués passat ni hagués patat a ningú perquè les ocasions hi havien sigut. Vam acabar amb 1-0 i la segona part, bueno, pues, com ha dit el president, va ser un partit que ells es van tirar una mica endavant perquè esclar, se jugaven molt i el que no volien era marxar d'aquí sense punts i bueno, anaven al límit del joc i la prova està que la primera part es van lesionar a David Justos, una lesió que esperem no sigui greu, però no apunta que sigui massa bona. Per tant, una victòria, però en peatge.
0: Mm-hmm. Crec que ho deia la setmana passada en Rafa, que tots venen a disputar... Bé, tothom... Estem arribant a un tram final de la temporada en què hi ha molts equips que s'hi juguen molt, no? Sobretot per la part baixa, com també per la part alta. I Can Gibert és un d'aquells que està a la zona mitja, però és que només està a 3 punts del descens, no? Per tant, queden 6 punts i aquí tothom s'hi juga molta cosa. No?
2: Sí, bueno, pensa que nosaltres ara, la setmana que ve, anem al camp de l'Olot, juguem contra un equip que ha baixat de categoria, però que no lo posarà fàcil, això serà difícil. Nosaltres hem de guanyar per pujar directes i si no, tindrem que esperar aquí que vingui el Palamós, que ja que pugem directes. I no serà fàcil aquest dissabte que ve, perquè es posarà les coses difícils. Ja és l'últim i el futbol és molt...
1: Sí, sí, és com diu ell, sigui per una cosa o per una altra, que no estiguin no primats, perquè jo no sé si això existeix o no, crec que sí, però que hi haurà pressió, sí. Llavors, nosaltres hem de sortir amb la nostra mentalitat que hem portat aquests 3 partits últims que hem guanyat i hem de sortir amb tota la il·lusió del món a pels 3 punts sense pensar que en queda un altre, sinó al contrari, que sapia que dissabte que ve, si no vol, podem acabar la Lliga en aquí.
0: Mm-hmm. El Tossa va guanyar el seu derbi davant del Lloret. Us esperàveu el resultat aquest o què?
2: Bueno, era un camp difícil, el camp del Tossa, que el Lloret guanyés allà, la rivalitat que tenen, que són molt rivals, i bueno, per nosaltres ha sigut el millor, un empat o que guanyessi el Tossa, no? Però que era d'esperar aquest resultat.
1: Sí, sí, nosaltres ho estàvem desitjant i esperant, no? Esperàvem hasta que el Palamós tinguessin que punxés, però bueno, sabíem que era més difícil que el Palamós punxés, però sí, com diu el president, estàvem pendents, de que, i nosaltres comptàvem que podia perdre el Lloret, no? I comptàvem, la prova està que vam estar tota la tarda veient el partit per YouTube i amb el mòbil connectat, m'entens? Sí, lògic, era normal, nosaltres aquí vèiem que era una sortida molt positiva per nosaltres, que el Lloret no puntués. Com així ha sigut, no? Llavors, clar, ens ho ha posat, però bueno, s'ha de jugar 90 minuts, com ja hem dit, no? Però ho tenim molt encarrilat. Vull dir, ara ja seria greu, però és que ho tenim molt encarrilat.
0: La situació a la taula és que l'Argentona és líder en solitari, són 55 punts. Després, a 4, hi ha el Palamós, que és el segon, que també ha guanyat aquesta jornada. La sorpresa ha sigut que el Lloret es queda a 50, que són 5 punts, sí. I és el tercer. I després hi ha el Tossa, que són 48.
1: Per això que el Tossa estarà allà, per la promoció o pel playoff?
0: Clar, el liderat no arriba, perquè són 5 i 2, són 7 punts per arribar primer, i només hi ha 6 en joc, sí. Per tant, les matemàtiques ja diuen que primer no arriba.
1: No, primer no arriba.
2: Però... jo no l'he mirat bé, però jo l'he dit a Antonio, jo penso que a l'empat em sembla que nosaltres quedem campions, és que no ho sé ara mateix.
1: No, perquè el gol a baraix, amb el Tossa, si hi ha Palamós, si guanya... El gol a baratge el tenim a favor d'ells, no el tenim a favor nostre. El Palamós va guanyant a nosaltres 2-1, per tant el gol a baratge el tenen. Sí que hem de jugar aquí a casa, però aquí a casa hauríem de guanyar per més de 2 gols per tindre el playoff. El d'això, com es diu ara,
0: la promoció de Sants.
1: No, bé, que condena la... El gol a baratge, carai.
0: Val.
1: El gol a baratge, nosaltres ara el tenim, el Lloret sí que el tenim nostre. El gol a baraix.
0: Amb el Palamós no.
1: Amb el Palamós no. Palamós no, perquè allà van perdre 2-1. I s'ha de tornar a la tornada aquí. Llavors és un partit arriesgat. Per això hem de mirar que això no passi. Hem de mirar que això no ens passi. Hem d'anar el dissabte o és que els 3 punts. I l'empat, bueno, l'empat sí, perquè nosaltres ara tenim 5 punts amb el Lloret, però 4 amb el Palamós. I si empatem són 5 punts. El que vol dir que el Palamós, si guanya els 2 partits, ens podria passar.
0: En l'hipotètic cas que aquest cap de setmana l'Argentona empatés, serien 56. Si el Palamós guanya, serien 54.
1: Vale, i, per tant, i quedaria un Palamós-Argentona, ens quedaria. Sí.
0: Jo crec que aquest escenari...
1: No facis arribar aquí, no, perquè els meus nervis no crec que ho aguanti.
0: Per ritme cardíac no seria bo, sisplau, per ningú.
2: No, és millor guanyar dissabte i...
1: Sí, no li ha fotut el pot de pastilla sencer i, sisplau, no. És que... Què diu ell? És millor guanyar dissabte, com diu el Presi, hem de guanyar dissabte i a celebrar-ho si podem allà. Aquí a Argentona també ho celebrarem, evidentment, però amb l'afició nostra ho hem de fer una cosa o altra, no? Però allà sí, allà anem els que anem, que espero que anem molts, i ara, si el president té que dir el tema de l'abusos, doncs... Pues...
0: Que 42 i 6 són... 54. En el pitjor dels escenaris, que l'Argentona perdés els dos que queden, com a més a baix quedaria tercer, que després aquí entraria el millor tercer,
1: el millor tercer.
0: No sabem
2: que
0: si seria
2: no seria
0: el cas, però
1: no, perquè hi ha un equip al grup 2 que em sembla que està amb 55 punts. Al grup 2.
0: S'hauria de mirar, doncs, com
1: s'hauria de mirar pels punts. Però, home, però seria greu, no?, després d'estar tota la Lliga aquí dalt, portar grans de setmana, moltes setmanes a líders. Hòstia, seria una putada haver de jugar-nos-ho tot i que són no quedessis primer, no? Crec que ens ho mereixem per criteri i per el que hem fet.
0: Aquest seria el pitjor escenari. Un altre menys negatiu... seria doncs el que dèiem abans, no? Que quedaria tot en joc en el partit del municipal amb el Palamós per saber qui queda primer i qui queda segon en aquesta primera catalana.
1: Sí, l'avantatge que si empatéssim, com tu dius, doncs el Lloret, com que el gol de Braig és nostre, sí que empatant nosaltres, sí, com el Lloret, si empatem, el gol de Braig és nostre, llavors també ja ens pujaríem directes. Però hi ha el Palamós pel mig, I aquest ara dissabte sí que té, si no m'equivoco, té un partit que si és un Figueres-Palamós, si no m'equivoco...
0: Palamós-Parets.
1: Palamós? Ah, no, Parets és? No, doncs hi havia un Figueres... Lloret, pot ser?
0: Palamós-Parets i després l'última jornada...
1: No, la penúltima, la setmana que ve.
0: Argentona-Palamós. No, la setmana vinent...
1: És el Lloret.
0: Lloret-Figueres.
1: Vale, aquest és el que jo havia vist ja. Un Lloret-Figueres. Això és aquesta setmana, no?
0: Sí.
1: Vale. I el Figueres...
0: Està en joc la permanència.
1: S'està jugant la permanència.
0: S'està jugant la permanència.
1: Per tant, pot ser positiu que traiem de si som tres, quedéssim dos.
2: Però, bueno, de tota forma, depenent de nosaltres.
1: Sí,
2: si nosaltres guanyem dissabte, ja no tenim que esperar per l'amor.
1: No, no
2: per fer una festa major aquí, s'ha acabat.
1: Sí, sí, de fer la festa aquí.
0: Sí, que aquest era l'altre escenari
1: sí,
0: més...
1: Sí, tu ens ho vols complicar, sisplau.
0: No, no, jo no us ho vull complicar. Jo vull que ho rematem ja aquesta setmana i aconseguir el títol abans que el Barça, que
1: sí,
0: és el que
1: sí,
0: hem dit.
1: Sí, sí.
2: Això sí que estaria bé.
0: Això estaria molt
2: nosaltres
0: bé.
2: Abans que el Barça.
1: Sí, eh? Sí, sí, sí. Imagina't. Imagina't.
0: Però jugarà aquest dissabte a 4:45.
1: Sí, segons sigui entès, no sé...
2: No sé si està canviat per la unificació de la federació, però no... Era 4:45, sí.
0: De moment la pàgina web posa aquesta informació.
1: Sí, sí, no, és l'últim partit.
2: O serà l'últim partit, suposo.
1: L'últim partit sí que unifiquen tots els mateixos horaris, l'últim partit.
0: Segurament que l'última jornada sí que unificaran. Que
1: queden tots unificats.
0: Primer jugarà un Granollers-Juventus-Lloret, partit que tampoc no ens ve gaire els interessos.
1: No, aquí no.
0: Caldes de Montbui-Tossa.
1: No n'hi ha cap equip que ens preocupi, no sigui el que hem dit, però amb Lloret.
0: I llavors vindria l'Argentona amb el Sant Jaume d'Olot a rematar la feina, és el que deia l'Antonio, no? Depenem de nosaltres. De fet,
1: sí.
0: També és el que diria en Rafa, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Jugant i guanyant
1: sí.
0: Aquest cap de setmana, sí. És a dir, la il·lusió o les forces només passen per guanyar.
1: Sí.
0: L'empat
1: sí.
0: També seria un bon resultat.
1: Sí, sí, però,
2: sí,
1: no,
2: però
1: no,
2: millor guanyar.
1: No arriesguem.
0: Però veiem com
1: si
0: anem.
1: Si Déu vol, hem de sortir a guanyar el partit.
0: Un Sant Jaume d'Olot que no s'hi juga res, que és el penúltim classificat, ha perdut categoria ja, em sembla. O no l'ha perdut?
1: Sí, sí, sí, sí,
2: l'ha perdut.
0: Ja
2: l'ha
0: perdut.
1: Sí, sí, la té perduda. Per molt que sumi els dos partits que falten, la té perduda.
0: Però també la seva situació farà que vinguin allò ja amb res a perdre.
1: Res. Per això dic que són els partits que...
0: I que també venen a...
1: Sense cap pressió. Jugaran o poden jugar i tu vas amb pressió de guanyar i potser pues, no se't presenta, no?
2: Això són els partits més difícils que hi ha, ja t'ho dic jo. Nosaltres, els dos playoffs de les lligues anteriors, van perdre els punts amb els equips que van baixar de categoria. Per això t'ho dic que aquest partit és un partit trampa. Nosaltres tenim que anar a guanyar, com sabem, i s'ha acabat.
1: I s'han de concentrar aquesta setmana, que les xarres siguin intenses i profundes amb els nanos i que hi ha molta il·lusió entre ells, eh? Vull dir que hi ha molta il·lusió, molta pinya, molt de grup. Hem recuperat, com t'ho vaig dir alguns dies enrere, vull dir, hem recuperat el grup altra vegada i això és... Això és, vamos, és molt important per la forma de jugar nostra i per la forma de ser.
0: Què portem? Tres temporades consecutives?
2: Tres temporades, dos en playoff i aquesta, la tercera, igual, va la vençida ja.
0: La tercera ja la vençuda, no?
1: Sí, sí, sí, sí, pot ser. Pues a veure, de tres anys a primera catalana, com diu el president, dos playoff i una pujada directa és per estar, com a president, per estar orgullós.
2: Sí, no, com a president, perquè aquí ja t'ho dic jo moltes vegades, aquí som una junta, som uns amics i aquí som tots igual, no? I ja està, però que no serà fàcil, i ni aquest any ni l'any que ve.
1: No, encara poder pitjor.
2: L'any que ve, si pugem, serà encara més difícil.
1: Sí, l'any que ve, si pugem, Déu-n'hi-do.
0: De moment la cosa pinta bé. Per tancar el partit d'aquesta jornada, quan feu desplaçament sempre organitzeu un autobús.
2: Bueno, això jo volia parlar. Jo primer de tot, Miquel, volia donar les gràcies i felicitar a tots els jugadors del nostre equip, a l'equip tècnic, a la directiva, que també fa molta feina, de veritat, fa molta feina. Són tots una colla d'amics, però fem molta feina. Volia donar les gràcies també a tots els pares que venen, pares, avis i àvies, que venen molts avis i àvies dels jugadors, a tota l'afició, socis, i també volia donar les gràcies a l'Ajuntament, que tenim un regidor d'esports que cada setmana, si no dintre, fora, estar bé en el partit, tant dintre com fora, i també volia nomenar el segon equip, que és un equip que també està per pujar de categoria de tercer, de quarta a tercera,
1: fet a la casa,
2: que són nanos del poble, un entrenador com el Llopis, el Bernades i tota la gent que està treballant per l'Argentona, donar-li les gràcies, perquè això no s'havia vist mai, t'ho dic jo, la veritat. Això és un equip, una família que és impressionant. Són una gent impressionant. I així tothom fem força i fem família. I això és l'Argentona. I esperam que dissabte anem al camp de l'Olop, i dissabte, quan va acabar el partit, els mateixos jugadors, que volia també donar les gràcies, els mateixos jugadors volen pagar un autobús per desplaçar-se a la gent a Olot. Per tota la gent que vulgui venir a desplaçar-se a veure el primer equip quedar campió de Lliga. Uh-huh. Seria molt important que la gent ens acompanyessi. L'autobús no costarà res, ho pagarà els jugadors, i si fa falta el club posarà alguna cosa, que la gent vingui i estigui il·lusionada per vindre a veure la primera vegada que l'equip pujarà a elit, a la primera elit, que és una categoria, que penseu que això fa 2 anys que existeix aquesta categoria. Si no, l'Argentona pujaria a tercera res. Que això és, si tu penses bé, és una cosa que mai lo haguessin vist aquí a Argentona.
0: És una categoria on ha pujat.
1: Jo n'hi he pensat. Jo n'hi hagués pensat.
0: Mai... És la categoria que ha pujat al Sant Andreu, no? La tercera...
1: No, la que està al Vilassar de Mar.
2: La que està al Vilassar de Mar.
1: La tercera divisió d'abans.
2: La tercera divisió d'abans.
1: Ah, la tercera red.
2: Que això a l'Argentona, amb els... amb el que costa pujar de categoria i els mèdics que tenim, doncs era impensable. I jo per això volia donar les gràcies a tota aquesta gent que fan que l'Argentona estigui on està.
0: Pel que fa al segon equip, està en fase de promoció d'ascens a tercera catalana, no?
2: El segon equip està, va jugar el Rocafonda del dissabte passat, que si haguessin guanyat es posarien primers, però bueno, van empatar, van jugar un partidàs, de veritat que jo vaig anar a veure, van jugar un partidàs els nanos.
0: A quin grup estan?
2: O sigui, si t'enganyaria jo...
1: Jo també t'enganyaria. Quarta catalana, però no és el grup.
2: T'enganyaria perquè no és el grup. Però bueno, va ser un partidàs. I ara, que encara podem pujar, eh? Que aquesta setmana ve l'Alella i encara podem pujar de categoria. Farem el playoff d'ascens i encara podem pujar.
0: Vale.
2: Però bueno, que són espectacles el que fan aquests nanos també.
0: Bé, és una tasca que es comença a construir des de baix.
1: Sí.
0: I que...
1: Es porta anys construint.
0: No, que no és de la nit al dia, com fan molts equips que tenen un pressupost, que poden construir un equip en un mes, per exemple.
1: No.
0: I el mèrit de l'Argentona és que durant moltes temporades ha anat construint.
1: Bueno, anem buscant, anem estirant, anem traient, agafem jugadors d'aquí o d'allà, i bueno, jugadors que potser ja no estan al gust on estaven i ara aquí han fet la seva zona de joventut, i la prova està dels nanos que tenen bon nivell, per això estem fent el que estem fent, perquè els nanos que han vingut han tingut bon nivell tots.
2: L'altre dia vaig parlar amb un president de tercera divisió que em va preguntar, i ara què fareu si pugeu de categoria? I jo li he dit, pues si faré el mateix que fem ara. Per això que t'he dit que això és d'agrair el que fan aquests nanos, que 2 dies d'entreno, sense cobrar una peseta, un duro, no cobren res, i li expliques a la gent i això no s'ho creu. I
1: a sobre vol pagar el bus.
2: I l'any que ve, sí que tenim que parlar, clar, això s'ha de parlar, perquè és diferent, no?, la categoria, i... Però nosaltres, la directiva, tenim que fer... No podem canviar l'estil que tenim. Nosaltres tenim que continuar el mateix, i els jugadors que siguin també... que saben el que tenen...
1: Responsables de lo que
2: són responsables, i abans de començar se li ha de dir el que hi ha, perquè l'any que ve penso que la federació... et dona alguns calés, no sé si va per punts o va per, no sé, però...
1: Quilometratge,
2: no sé què, et donen calés. I això és el que hem de parlar amb els jugadors, i, però bueno, agrair-les el que estan fent, perquè és que no hi ha paraules per definir aquesta acció que fan aquests nanos.
0: Per tant, entenc que la directiva no renunciarà a jugar a Lliga Elite la temporada vinent, en cas de pujar-la.
2: Nosaltres no renunciarem a res, que no és fàcil, eh?
1: No.
2: I ell sap que jo sóc el president, i jo de primer jo volia primer jugar al play-off, perquè això...
1: Per fer calés.
2: Per fer una miqueta de taquillatge. Però ara que ja estem aquí, el que tenim que fer és pujar i mirar l'any que ve a veure el que farem. Però nosaltres no renunciarem.
1: I treballarem l'any que ve.
0: Dius que en el fet de pujar a Lliga Elit, la federació...
2: La federació dona uns calés, no sé com ho fan.
0: Perquè entenc, distribueix una part econòmica en els equips.
2: Sí,
0: I això, per la tresoreria del club, per l'entitat, aniria molt bé.
1: Sí, amb l'aspecte que, com diu ell, repartiríem...
2: Jo penso que aquests calés es repartirien pels jugadors. Aquests calés, sabem que els jugadors que tindran aquests cèntims...
1: Aquests cèntims.
2: Però bueno, s'ha de parlar tot i no sabem tampoc exactament el que dona la federació.
0: Aquí volia anar, no? Sabem que hi ha uns diners que entren, però no sé fins a quin punt la... No sé si ho sabeu vosaltres, fins a quin punt la federació... És a dir, quines exigències posa la federació per...
1: No, segur que et deu marcar un...
0: No sé si s'hauran de fer canvis en el camp.
2: Jo, Miquel, vaig parlar...
0: Si s'haurà de posar natural...
1: No, això no.
2: Jo vaig parlar amb el secretari de la Federació Catalana de Futbol i en Sergi Garrido i li vaig preguntar per això. Digo, si pugem a categoria elit, nosaltres tenim algun requisit o alguna del camp? Diu... Nosaltres, va dir, nosaltres no podrem cap requisit, que el camp estigui bé i que Argentona està tot correcte, perquè hi ha camps com que el Sant Joan de Montcada i tota aquesta gent, hi ha camps que són pitjors que nosaltres. Nosaltres, l'Ajuntament s'està movent molt per canviar la gespa, per això t'ho dic, que el regidor està molt a sobre del Futbol Club Argentona, que és, li dono la gràcia perquè és la veritat,
1: és de
2: que si li demanes alguna cosa, al minut o al mateix dia lo té tot arreglat i ja està. Nosaltres no tenim que fer alguna cosa petita, farem algú, farem perquè per el canvi de la categoria,
1: però de moment també seguretat,
2: de moment no tenim que res que fer amb aquesta categoria. Que la gent es faci moltes, si vullen, que la gent se faci soci, que les gentonins i les gentonines vinguin al camp, que això és el principal, que la gent vingui al camp a veure el seu club. Que això és de tota la gent d'Argentona, que no són una junta, però això són de tots els argentonins i argentonines.
0: El fet de pujar una categoria com aquesta, Lliga Elit, pot cridar l'atenció a molts jugadors, no només d'Argentona, sinó de la comarca o de fora del Maresme. No? Crec que en Rafa em deia la setmana passada... que en el cas de pujar a l'Argentona seria l'únic equip del Maresme en jugar en Lliga Elit.
1: Mira, des de Blanes fins a Badalona.
2: Però... No, si és que a sobre nostre el Maresme està el Vilassar només.
1: Però a sobre nostre hi ha més el Vilassar.
2: Però si pugem i si no pugem també.
0: Llavors, com hauria de... Suposo que això li correspon a l'entrenador, no? Però com hauria de ser l'equip de la temporada vinent a Lliga Elit? Bueno, mantenir el bloc argentoní...
2: Bueno, sí, això pensa una sota. Nosaltres estimem els jugadors. Nosaltres volem que els jugadors continuïn, però això depèn també del tècnic, que és una persona que l'estimem, que porta aquí molt de temps i l'estimem molt. Jo estimo el Rafa i jo sé que ell farà lo possible per fer una bona
1: plantilla,
2: no? Però també jo li vaig dir i vaig parlar l'altre dia que jo volia també que mantinguessi també la plantilla una miqueta, que no tingui que... Perquè aquests nanos han guanyat aquesta categoria. I nosaltres som Argentona, som una vila. Sabent un
0: tentenet... I per ell seria un premi. Doncs.
2: Ara, pel jugador seria un premi jugar a la categoria aquesta. Que és cosa de l'entrenador? Sí. Jo li vaig dir i jo volia que mantinguessi amb algun retoc, perquè que passi algun fitxatge, perquè té que fer, això és normal... Però jo penso que la gent que vulgui quedar-se aquí a l'Argentona, pues que el Rafa tingués en compte tot això, no? Que jo suposo que ho farà, perquè és un entrenador que és entrenador, li agrada futbol, però també és persona, no? Que és una persona que estima els jugadors i que, bueno, que fem pinya, que en tothom fem pinya, no? Que és el principal.
0: Què ha de fer l'afició per apuntar-se en aquest autobús en el partit de Sant Jaume d'Olot?
2: Bueno, l'afició té que fer que ara donarà el telèfon en Rabassa, que li donarà el seu telèfon, i que truqui en Rabassa i que la gent s'apunti per... De veritat ho demano, que la gent s'apunti per vindre... Si fem dos autobusos, el que tinguin que fer, però que la gent s'apunti
1: Per saber on anem a parar.
2: Per saber on anem a parar i que vingui a pujar el primer equip i que igual són campions. Que no és fàcil, hòstia.
1: No és fàcil i, a més, és una dita històrica.
0: Com ho celebrareu, en el cas d'una victòria?
2: Bueno, es celebrarà allà, però clar, nosaltres tenim que fer el dia del Palamós aquí a casa.
1: El dia del Palamós a casa.
2: Clar, perquè tu no pots preparar res sense saber si és campió o no. I si no, pues el dia de Palamós aquí a casa intentarem... Si queden campions, farem alguna cosa. I si no, pues tindrà que ser el dia del Palamós. A veure. Que això serà d'infart.
0: Sí, sí, sí. Sí, per sí. Això... Però vaja, millor jugar-lo, no?
1: Sí,
0: ja sí. Amb el
1: titular. Sí, allà ho fem i guanyem, allà ho celebrarem.
0: Amb tot lligat i ben al sac,
1: passar,
0: no?
1: Que fa dos anys va passar a Cardedeu, va pujar a categoria Cardedeu, i allà ja vam celebrar-ho. Per tant, farem només el mateix, però llavors la guindeta grossa intentarem fer-la amb l'afició nostra, a casa nostra.
2: És que portem, ja t'ho dic, jo l'altre dia no, però el dia del Parets vaig prendre una pastilla que porto cada dia, una pastilla pel dolor, si em fa... M'entens? No t'enganyo, Miguel. Era d'infart, el dia del Parets aquí a casa.
0: Ja m'imagino, ja.
2: I tu tens que guanyar i estàs a 1-0, i que marquen un gol.
1: Clar,
2: i...
1: És que el Parets venia, que li faltava alguna cosa per salvar-se. El Can Givert venia, que li faltava alguna cosa per salvar-se. I aquests són els perillosos, que els hi falta alguna cosa per salvar-se. I sí, venen sí. A buscar-ho. I no ha sigut fàcil.
0: O un Premià que estava en zona baixa i que de cop i volta el guanya, no?
1: Està
0: a la zona baixa, són els que han posat una mica
1: posat
0: les dificultats.
1: Perquè el Premià ens ha pres 5 punts. Eh? El Premià, sense més ni més, ens ha pres 5 punts. El
0: sí, sí, sí, sí. Doncs bueno, dissabte a 4:45
1: sí, si vols et donaré el telèfon
0: sí, digue,
1: per la
0: digue.
1: Gent que l'apunti
0: i tant.
1: Mira, el 625-98-22-66 preguntin per mi, Rabassa. Vinga. I els podem apuntar i com més siguem millor,
0: com més siguem més riurem
1: i
0: més grossa serà la celebració.
1: Esperem.
0: Antonio, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, Miquel. I ja t'ho dic, a veure si...
0: Ànims, tranquils.
1: Sí.
0: I que ho visqueu tal com serà, que serà un partit històric a Olot.
2: Sí, la veritat és que sí, un partit històric a Olot que mai... A veure, tu, una argentona que estiguessis i t'has quedat al camp de l'Olot, que igual juguen amb el camp de l'Olot, al primer equip, és una passada, eh? Jo penso que sí, Banyoles, sí. Olot, Figueres... I estan totes aquestes aquí darrere nostre, eh?
1: Estàs visquent algo que sembla que estigui en un núvol, no?
2: Molt gros, eh? Però bueno,
0: moltes gràcies, Miquel. El club està fent història.
1: L'home ha anat de camp de Palamós i Figueres, són camps de primera divisió.
2: La veritat és que sí, que tots fent història i l'Argentona està dalt i gràcies a tots nosaltres. Ja t'ho dic, pares, mares, socis, jugadors, tota la gent que està a Argentona és una família, som una família.
0: De nou, enhorabona.
2: Gràcies.
0: Pel partit d'aquest dissabte i en parlem la setmana vinent.
1: Sí,
2: moltes gràcies, Miquel.
1: Vale, Miquel.
0: Bon dia.
1: Vinga, bon dia.

0: Avui tenim a l'estudi de Ràdio Argentona en Roger Soldevila, és el fill del recordat doctor en filologia catalana, professor i escriptor Llorenç Soldevila, que ens va deixar el 2022. En Llorenç no només va ser un mestre per a generacions d'alumnes, sinó el gran cartògraf de la nostra literatura amb la seva monumental geografia literària dels països catalans. Avui el seu fill ha pres una iniciativa tan dolorosa com generosa, obrir les portes de la biblioteca personal del seu pare per una causa solidària. Roger, benvingut.
1: Hola, bones.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Gràcies per ser aquí avui al programa. Avui volem parlar d'aquest post que vas fer a través de la xarxa d'Instagram, on deies que et feia molt de mal desprendre't d'aquests llibres perquè per al teu pare eren la seva vida. Com vas prendre la decisió de convertir aquest dol en una acció solidària al garatge de casa teva? Solidària al garatge de casa.
1: Bueno, aquí conflueixen dos motius. El primer és que falta per finalitzar l'edició de l'últim volum de Les Franges, de la geografia literària, que és de Les Franges, Catalunya Nord i l'Alguer. I per altra banda, doncs, realment que a casa hi ha una quantitat de llibres molt importants, també de documents i de revistes.
0: A través de la publicació a Instagram has expressat el desig que aquests llibres passin a mans de gent que ell estimava i coneixia. T'està servint aquesta iniciativa també per retrobar-te amb amics i antics alumnes del teu pare?
1: Doncs sí, bueno, jo he donat veus i realment espero doncs, poder-me retrobar amb aquesta gent, perquè bueno, per mi realment és important, no?, que una cosa tan significativa pel meu pare com serien els llibres, doncs que es puguin donar a altres persones que l'estimaven i que també estimin els llibres.
0: Ara explicarem els dies que poden venir, on estarà ubicada, però què s'hi trobarà exactament la gent que s'hi acosti a casa?
1: Bé, doncs jo he ubicat tot el que serien els llibres al garatge de casa. Mm-hmm. I he posat diverses estanteries i bueno, hi trobaran tot tipus de llibres, des de literatura universal, literatura catalana, literatura castellana, fins i tot hi ha exemplars del que seria la geografia literària i bueno, hi ha algunes petits tresors antics que, bueno, que ja s'ho trobaran.
0: Mm-hmm. I pots concretar aquests petits tresors que t'ha costat especialment posar a la venda?
1: Un seria del Quijote de la Mancha. Bueno, són llibres antics, molt, molt bonics i realment amb il·lustracions que bueno, que no sé, són, a mi em generen bueno, molta... Molta gràcia.
0: Mm-hmm. Sabem que el teu pare era expert en Verdaguer, Pla o Rodoreda. Trobarem edicions especials o anotades d'aquests autors a la parada o no?
1: Malauradament, no.
0: No?
1: No. Aquests volums formen part del que seria la biblioteca que tenia ell ubicada a dalt i bueno, aquests no els he posat a la botiga.
0: Mm-hmm. L'objectiu quin és en aquesta acció solidària, Roger?
1: Doncs bàsicament és trobar finançament per publicar l'últim volum de la geografia literària que queda per publicar, que de fet ell va començar però tampoc va acabar, i a darrere s'hi ha posat l'equip d'Andrets de la Universitat de Vic i sobretot en Josep Camps, que era un company seu i amb el que havia fet molts llibres, i ell es va prestar a realitzar l'últim volum seguint les directrius del meu pare. Uh-huh. I bé, ara ja pràcticament ja està acabat, l'únic falta pues, el finançament. Llavors també m'agradaria destacar que a nivell fotogràfic, bueno, el meu pare ho feia tot, anava als llocs, investigava, feia fotos, doncs bueno, aquesta part en aquest últim volum l'ha fet el Salvador Redó.
0: Uh-huh. En el volum anterior, Universos Literaris va sortir gràcies al micromecenatge. Per què és tan important per la família que aquesta obra magna quedi finalment completa i publicada?
1: Bé, doncs, perquè considerem que és una obra de país, no? O sigui, realment deixa un llegat molt important i cartografia tota la geografia literària dels països catalans. Per tant, després de tants anys d'esforç seu, bueno, i de ma mare, en certa manera aguantant-lo, Doncs, hosti, estaria molt bé que es finalitzés i que quedi completa.
0: Teniu alguna data prevista o editorial confirmada per la publicació d'aquest últim volum?
1: No encara, però suposo que serà de cara a l'any que ve.
0: De cara a l'any vinent, eh?
1: Sí.
0: Suposo que intentareu recaptar el màxim de fons econòmic, no?
1: Sí.
0: No sé si, quin percentatge sortirà d'aquesta acció solidària i no sé si teniu pensat fer algun tipus de micromecenatge també per...
1: Sí, o sigui, bàsicament, en el que són els actes que hem anat fent, hem venut llibres de la geografia i tots els fons van destinats a la publicació del volum. I farem constar els noms de la gent que ja ha participat en la publicació del llibre i llavors, bueno, el que no s'aconsegueixi amb aquest acte solidari, doncs òbviament doncs, haurem de mirar de fer un Verkami o el que sigui per tirar endavant.
0: Quins són els dies que podrem venir al garatge de casa? Dies, hores?
1: Sí, mira, doncs el cap de setmana entrant, que és el 9 i 10 de maig, i el següent, el 16 i 17 de maig. I llavors l'horari serà de 9 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8.
0: A quina ubicació és això, per la gent que no sàpiga on és el garatge?
1: Al carrer Mercè Rodoreda i Gurgui, número 17, que està situat a les Ginesteres. I bé, si la gent que vingui, que tingui en compte que hi ha un book en el Google Maps i si poses aquesta direcció fa donar tota la volta a l'organització. Per tant...
0: Hem de fer tota la volta, no?
1: No cal. És un error de Google Maps. Si us hi fixeu una mica veureu que res...
0: Que s'hi arriba més sí. Fàcil del que et diu Google Maps,
1: sí.
0: No? A banda d'aquesta acció solidària, no sé si compliu una mica l'objectiu, oferireu més oportunitats d'obrir aquest garatge o quines accions teniu previstes de cara en un futur?
1: Bé, ja ho veurem, a veure quina és la resposta. I en funció de la resposta doncs, ja plantejarem si obrim alguna data més i si s'aconsegueixen els objectius, doncs perfecte, i si no, doncs miraríem de muntar un Verkami.
0: Roger, per acabar, el teu pare va ser molt clar amb el seu agraïment als qui el van ajudar, però també va mostrar decepció amb algunes institucions. Sents que amb aquesta iniciativa popular i directa des del garatge de casa estàs sent més fidel a l'esperit que mostrava?
1: Bé, no sé si sóc fidel, no? Esperits, o sigui, és una cosa que m'ha sortit de dins, que crec que racionalment és el millor que puc fer. Per una banda, doncs, preservar al màxim els llibres seus i per l'altra, bé, doncs aconseguir els objectius.
0: Roger, moltes gràcies per venir, que vagi molt bé aquesta iniciativa i ja ens explicaràs com ha anat.
1: Moltes gràcies.
0: Bon dia.

0: matí de 10 a 1 del migdia. Tic-tac, presentat per Miquel Carabaño.
1: Avui ens calcem les botes de muntanya per parlar d'una de les cites més esperades del calendari esportiu i social de la nostra vila. El 17 de maig, Argentona tornarà a omplir-se de caminants amb la 29a edició de la Marxa de les Fonts. Per conèixer tots els detalls d'aquesta edició, avui ens acompanya la Montse Collado. Bon dia, Montse.
2: Bon dia a tothom.
1: Com ho tenim, això?
2: Bueno, estem preparant-ho ja amb ganes de que arribi el dia 17.
1: Oi que sí, que ja n'hi ha ganes?
2: Sí, clar, tot un any preparant i perquè la gent gaudeixi.
1: Escolta, són 29 edicions, es diu aviat, però quina és la salut de la Marxa de les Fonts després de tants anys?
2: Bueno, la salut referent al grup de muntanya d'Argentona és bona, perquè tothom té ganes de tirar-ho endavant, de col·laborar, de seguir lluitant. El que sí que és veritat que nosaltres vam ser un dels fundadors, no, però d'iniciar marxes, val? I sí que és veritat que cada vegada costa més perquè hi ha més marxes a tot arreu.
1: Yeah.
2: I ja està bé, ja és això, no? Que la gent surti i gaudeixi del país i del paisatge que nosaltres tenim.
1: Clar. Mira, de fet, precisament fa uns dies parlàvem amb la Fundació Maresme, que ha organitzat la caminada solidària aquest dia, el 17 de maig. Hi ha gent que a Facebook deia quina casualitat, no? I és una mica en relació amb el que deies, que cada vegada s'organitzen més caminades, però que al final com a organitzadors heu de marcar un dia, perquè si no, no trobaríeu lloc.
2: És que no trobem lloc, és que ens passa amb la marxa, ens passa en la cursa, ens passa en tot, perquè hi ha moltes activitats i sempre un dia o altre coincideixes amb algú. Té que haver-hi diversitat, això és l'important, que la gent surti.
1: I tant que
2: sí. Però bueno, que vingui a la Marxa de les Fonts, això també.
1: Ah, exacte, són d'aquelles coses que hi ha, sobretot pels argentonins o rodalies, doncs també és una bona oportunitat per recórrer aquests indrets que poder habitualment no ho fem en el nostre dia a dia. Montse, com deia, la cita és el diumenge, el 17 de maig. Com heu plantejat la sortida des de l'Escola Bernat de Riudameia?
2: Sí, sortim del Riudameia i com cada any donem una hora de sortida de 8 a 9, perquè com que no és competitiva, així la gent que vol apretar pot sortir a l'hora que vulgui, donem una hora de marge. Val? I bueno, és la sortida i l'arribada al mateix lloc, com cada any, i després donem pues, el bocata de botifarra, la beguda, l'obsequi, i música i xerrar entre els companys, evidentment, quan arribes. Ja. Uh-huh.
1: Per aquells que no l'hagin fet mai, quin nivell d'exigència té el recorregut? Cal ser un expert o no?
2: No cal ser cap expert, hi ha una que és de 10 quilòmetres i si no tens prou en 10, n'hi ha una de 15. Vale, el recorregut estarà marcat, indicat, i que la gent gaudeixi del paisatge, dels corredors, de les fonts, del dia. Ja està. Mm-hmm. És el que nosaltres pretenem.
1: Sobretot remarcar que no és competitiva, tot i que no sé si cada any us trobeu algú que la vol fer corrent i fer la seva pròpia marca, però no és l'objectiu, no?
2: No és l'objectiu. El que està clar, que sempre hi ha algun grup o que surten corrents i benvinguts siguin, està clar. Però no és una cursa competitiva, és una cursa doncs, que nosaltres és familiar, d'amics, de companys. Jo torno a dir-ho, és per gaudir d'aquest dia.
1: La marxa, a més, Montse, té un component especial, el reconeixement al grup de fonts d'Argentona. Per què heu decidit destinar-los al 10% del que recolliu de les inscripcions?
2: Home, perquè jo sempre hem pensat, des del GMA, hem pensat sempre que han sigut molt importants per Argentona i és important reconèixer la feina d'aquesta gent que sense ànim de lucre i gaudim tots de la seva feina que fa, que és molt important. Mm-hmm.
1: Clar, com d'importants són doncs, les fonts per la identitat d'Argentona i quin paper juga el grup de muntanya en la seva difusió?
2: Home, nosaltres sempre que hem pogut ho hem declarat, que som gent que ha fet molta feina pel poble i, de fet, la marxa de les fonts una mica inicialment era perquè la gent de fora i del mateix poble coneixessin les fonts que ells han restaurat. O sigui que...
1: Sabem més o menys cap a quantes fonts entren dins del recorregut?
2: Sí, no em voldria equivocar, però crec que no m'equivocaré, que són 10-12. Hem tingut que fer un canvi de recorregut, però bueno, no passa res, perquè aquest any hem tingut, quan teníem el track ja fet, per la ventisca que va haver-hi, molts arbres caiguts.
1: Val.
2: Que hem tingut una mica de feina, però bueno, hem fet un canvi i crec que ha quedat molt xulo, la veritat. Esperem que a tothom li agradi i quan arribin que ens ho diguin, perquè... és el que voldríem.
1: Bé, jo l'he fet alguna vegada, ara els últims anys no l'he pogut fer per motius personals, però recordo que una mica el valor afegit és recórrer l'entorn i passar per aquelles fonts que potser habitualment, hi ha algunes que estan més amagades que d'altres, però poder passar per aquestes fonts, algunes ragen, algunes poder no ho fan, però descobrir, no?, aquests indrets i saber on hi ha aquestes fonts dins d'aquesta proximitat que tenim amb la natura.
2: Bueno, aquest any nosaltres, la setmana passada, cada cap de setmana fem un tros i tal, i la veritat és que raixen.
1: Que bé.
2: Sí, estem contentes per això, perquè és un any que tenim aigua. I no tots els anys, com has dit tu, no hem tingut aquesta sort. Llavors, sí, estem contents d'això. Esperem que segueixi reixant fins al dia 17, està clar.
1: I escolta, i si tenim accés i és una jornada calorosa, què millor que refrescar-te amb aquesta aigua que tenim de les fonts ben fresca per... que t'ajuda, no?, a acabar el recorregut.
2: Sí, i tant. Bueno, esperem que la gent d'Argentona i Rodalia s'animi, que s'apunti, que ho disfruti i que sigui un bon dia per tots, per als que organitzem, per la gent que participa, pels col·laboradors, per tothom, vaja, que és el que nosaltres volem, que la gent s'ho passi bé, que disfruti.
1: Què inclou la inscripció, Montse?
2: Pues a l'obsequi, els avituallaments, a l'obsequi, el pa amb tomàquet amb botifarra i la beguda i la companyia, clar està.
1: I quantes persones esteu implicades en l'organització per fer possible que tot vagi rodat el dia 17?
2: Bueno, estem entre 25 i 35 persones que tots estem allà col·laborant, entre la gent de l'avituallament, la sortida, l'arribada, els escombres, la gent, bueno, clar, sí, però bueno, molt bé, amb bona companyia, molt bona companyia.
1: Hi ha límit d'inscripcions o no?
2: Hi ha límit d'inscripcions a 250. Tampoc volem que la muntanya se'ns despisti la gent i que, bueno, i com que no és competitiva i hem traçat 250 i crec que és una bona xifra, la veritat.
1: Molt bé. Algun consell, alguna recomanació per al dia 17?
2: No, la recomanació que esperem la gent, esperem amb ganes de que la gent gaudeixi i que ho disfruti, sobretot que ho disfruti, i a veure si la gent d'Argentona i Rodalies s'anima a conèixer el paisatge que vivim.
1: L'any que ve fareu números rodons, que són 30 edicions ja. No sé si esteu pensant en alguna edició especial.
2: Sí, ja tenim bastantes coses pensades i, bueno, pot ser que sigui xulo.
1: Molt bé.
2: Farem festa grossa.
1: Clar que sí. Aquestes coses s'han de celebrar.
2: Clar que sí.
1: Montse, doncs recordar, el 17 de maig, ja cita amb la natura, l'esport i el patrimoni...

0: Anem a parlar d'esports, concretament de l'esport femení, perquè els pròxims dia 10 i 17 d'aquest mes de maig el pavelló esportiu municipal es convertirà en l'epicentre del futbol sala català amb la celebració de la Copa Catalunya Sènior Femenina. I per parlar dels equips que hi participaran i de com esdevindrà aquesta competició, ens acompanya Liu Claus, doncs, que és entrenador del femení del futbol sala olímpic d'Argentona. Iu, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé. Vinc aquí parlant amb vosaltres una estona.
0: Vinga, moltes gràcies. Ara feia dies que no parlàvem i deixem preguntar-te com... Bé, estem al mes de maig, al juny bàsicament acaben les competicions. Com ha anat aquesta temporada 25-26 pel sènior femení?
1: Bueno, com que ha estat una temporada, per dir-ho d'alguna manera, anòmala, perquè només hi havia 5 equips i s'han fet diferents tipus de competicions per anar allargant la temporada fins a arribar al final a la Copa Catalunya, que no són... A veure, que per dir-ho d'alguna manera, es va fer el 5 a doble volta amb unes semifinals, unes finals, amb el format de Lliga. Llavors es va fer una Copa Generalitat, que van ser també tots contra tots, amb, sí, amb un cap de setmana, i ara doncs és aquesta, la que és la Copa aquesta. Mm-hmm. Catalunya, que són... les fases s'han anat canviant, l'únic que s'ha canviat ha sigut una mica el sistema. Vull dir, aquesta es fa una prèvia de 3 equips, deixant que ja estan classificats els que van guanyar la primera competició i la segona, que el dia 17, que són el Campdevànol i el Montsant. I llavors el Vic, nosaltres i la Garriga fem aquest triangular i d'aquí surten dos que jugaran les semis i la final el dia 17. Mm-hmm. Les altres havien estat doncs directament caps de setmana sencers on havíem fet semifinals i finals. No hem tingut massa sort, la veritat, hem quedat segones, vam quedar segones a la Lliga, vam quedar segones a la Copa i segones a l'altra Copa, i ara aquesta hem de fer el triangular perquè, quan no haver guanyat cap de les dues, doncs hem de fer el triangular per classificar-nos. Mm-hmm. La veritat és que a nivell d'esports ha estat molt bé, a nivell de resultats hem tingut molt mala sort.
0: No ha sigut la millor temporada, diguem, pel sènior femení, no?
1: Perquè a més, vull dir, tinguent 14 fitxes habilitades per poder jugar, he hagut d'anar a jugar un 30% de partits amb 5 comptades. Motius familiars, motius varis, enfermetats, lesions i tot, han fet que la foto de família surti sempre...
0: Ja, yeah, curta, no? Família curta.
1: I s'ha notat en els partits, doncs, que, per exemple, el que va guanyar el que és la Lliga regular, vam jugar contra elles i vam quedar 9-1 el dia que hi érem totes nosaltres.
0: Ja, yeah. I això li passa també als altres equips o no?
1: No, els altres equips han tingut una continuïtat. Nosaltres vam haver, en aquesta última competició, vam haver d'ajornar... No ens vam presentar en un partit avisant, evidentment, que no podríem, perquè érem 4, i per jugar 4 era absurd.
0: Una mica més i has de sortir tu a jugar, no?
1: Sí, quasi bé és el que em faltava. aquest any és el que m'ha faltat, sortir a jugar jo. I llavors ha sigut això, hem quedat segones de tot. Guanyant no hem guanyat res, hem quedat segones de tot. Uh-huh. I ara queda aquesta, que tenim doncs, l'altra possibilitat de jugar a casa, que el factor pista tampoc no és que sigui excessivament important,
0: yeah.
1: Serà més la problemàtica de qui siguem totes. Si som totes,
0: sí,
1: podem guanyar. Si no hi som totes, no. I a dia d'avui encara no sé si serem totes.
0: Bé, haurem de...
1: Amb això t'ho dic tot.
0: Hi haurà incertesa fins a última hora.
1: Fins demà que hi haurà l'últim dia.

0: l'últim dia d'entrenos de la setmana, a veure què m'expliques.
1: A veure què és el que passarà. El dia 10 i 17, com deia, hi ha aquesta Copa Catalunya, diguem, és com una competició de final de temporada de tot aquest invent que hi ha hagut aquest curs, o
0: sí, sí,
1: seria una mica com la cirereta del pastís, no?
0: És això. I se li ha posat el títol de Copa Catalunya com se li hagués pogut posar...
1: Copa a 5, no? Copa a 5.
0: Sí, no vull dir cap bajanada perquè... No, ha sigut... La veritat és que realment ha sigut dur. I estic convençut de que el fet de que no hi hagués cap mena d'al·licient ha fet també que les jugadores, més d'una vegada, si han de triar la seva vida privada, doncs anar...
1: Ja.
0: Digue-li com vulguis, sortir de cap de setmana, si hi ha 3 anys, dit, bueno, doncs miraré de tornar i ja tornaré a marxar, doncs aquest any no ho han fet, i no els hi puc retreure, perquè el compromís hi ha estat pràcticament amb tot el que hem pogut, però quan no pot ser, o hi ha raons de pes, o de feina, o d'enfermetats, hi ha hagut lesions... lesions emprenyadores d'aquestes que són... que saps que cada vegada que toques la pilota d'una manera et faràs mal, continues fent-ho, i llavors vas fent doncs una setmana jugo, una setmana no, una setmana jugo i dos no. I llavors, doncs, és clar, ha sigut jugadores importants que no han pogut estar al 100%. I això s'ha notat moltíssim, moltíssim, però moltíssim.
1: Què significa pel club, pel Futbol Sala Olímpic i per la Vila, ser la seu d'una final d'aquestes característiques, del que s'ha posat com a títol Copa Catalunya?
0: A veure, a nivell municipal, t'asseguro que de ressò en té ben poc, la veritat. I el que pugui representar per nosaltres és, com sempre, és un orgull de poder portar aquests tipus de competicions. Perquè, a veure, està clar que el nivell, a pesar de que només siguin 5 equips, el nivell és alt de joc. Vull dir, no ens pensem que ha quedat una cosa... No, vull dir que els equips que hi són, exceptuant un, que són nenes molt joves i que van evolucionant, els altres 4 són equips establerts i que sempre hem estat dominant la categoria. Vull dir que un dia tu, un dia jo, un dia guanyo jo, un dia guanyes tu, i així s'hem anat fent. Vale? Llavors, el que passa és que el ressò que té realment és poquet. La veritat és que és poquet. No tira. La veritat és que el no haver-hi... també és culpa nostra, el fet de no haver-hi base, i realment que la base és el que alimenta totes aquestes coses, són els nanos que tenen ganes de veure jugar a l'equip, i clar, això, el haver desaparegut el sènior, el masculí, això ha fet molt,
1: yeah.
0: I realment ha fet molt, perquè aquest, doncs sí, aquest com que sempre hem estat a dalt, també lluitant, però hem guanyat lligues, hem guanyat coses, doncs sempre tirava més, i ara el fet de desaparèixer així, doncs no ajuda en res, la veritat.
1: Quins són els equips que vindran?
0: Mira, vindrà aquí el primer dia, el dia 10, venen la Garriga, el Vic, i la Garriga, el Vic i nosaltres, és el triangular, no?
1: Val. I el format d'aquesta competició, què serà? És a dir, un es queda fora, hi ha partits,
0: sí, només
1: entre
0: queda,
1: tres...
0: Només queda un fora, perquè els dos que quedin per davant jugaran llavors el dia 17 les semifinals, un contra el Montsant i l'altre contra el Campdevànol. I llavors es fa els dos partits de semis i la final el dia 17 també a Argentona.
1: Ara parlàvem així fora d'antena i ara ho deies tu que fins a última hora doncs no sabràs amb quines jugadores comptaràs, no?, per aquesta Copa Catalunya. Òbviament es jugarà aquí. No sé com dir-ho, el fet que es celebri aquí seria una mica com, va, vinga, que sigui un gran final de festa, anem a donar-ho tot i a veure si podem guanyar aquesta Copa Catalunya, no?
0: T'entenc perfectament. I realment el motiu de fer-ho aquí era això, a veure si així podíem ser més jugadores, però no ho diguis a ningú.
1: No ho diré a ningú, no.
0: Vull dir, nosaltres vam fer la sol·licitud a la federació. I llavors, doncs, bueno, clar, però el motiu meu de fer la sol·licitud era aquest, el fet que si estàs a Argentona, totes som d'aquí, d'Argentona i Mataró, doncs, hosti, almenys que no sigui un problema d'hores, saps? Allò de que si és un problema greu, mira, no passa res, però si és un problema d'hores, puguis intentar combinar-t'ho per... Allò de que si és un dinar familiar, podrà sortir...
1: Podran arribar, i podran arribar. Per tant, doneu el tret de sortida com a anfitrions a 10:15 el dia 10, jugant contra la Garriga. Qui passi, doncs s'enfrontarà al Vic.
0: Sí, bueno, juguem tots contra totes.
1: Tots contra tots, eh? Sí. Bueno, sí, poseu després el perdedor del primer partit amb el guanyador de... Bé, suposo que l'objectiu serà superar la primera fase, no?
0: Sí, a veure, no crec que tinguem... No crec que tinguem problemes per passar-la, la veritat. No vull dir res gaire alt, perquè dic que encara no sé què contaré, no t'ho puc dir, però és allò que no crec que tinguem dificultats.
1: Una altra cosa serà
0: el dia 17. El dia 17 llavors ja dependrà, perquè clar, dependrà de com amb qui et toqui, ja una mica ja et condiciona.
1: Ja.
0: Perquè són dos estils completament diferents de joc, que alguns ens van més bé. El capdavant, el partit d'Obrera, ens va pitjor perquè corren molt. Doncs, m'interessa més jugar doncs, com els altres, que són més, defensen més bé, tenen poc gol, però en tenen. Saps? Vull dir, una mica, això ja dependrà. Aquí no crec que... Bueno, ens ho jugarem amb el Vic. Jo crec que aquí ens ho jugarem amb el Vic, a veure qui va.
1: Però una temporada us heu enfrontat infinitat de vegades els uns amb els altres, no?
0: Sí, però és el que et deia, mira, el capdavant va quedar campió de Lliga i nosaltres els vam guanyar 9-1, perquè a l'altre partit no hi vam anar, llavors vam perdre 0-5, entens? Vull dir, és una mica això, amb el Vic. N'hem guanyat 3 i n'hem empatat 1. Amb el Montsant n'hem empatat 2 i n'hem perdut 2. A la Garriga els hem guanyat totes. Saps? Vull dir, no hi ha hagut una mica de... El Vic, no, l'any passat ens guanyaven. Ja. Algun partit ens hem guanyat i, en canvi, aquest any, doncs, boi amb les dificultats de les jugadores, doncs hem anat sempre. Però sempre ens ha passat que a l'hora de la brisa, quan ha arribat els últims partits, allò, a les finals, no érem les jugadores per poder jugar.
1: Suposant que arribeu en igualtat de condicions tots, que compteu amb tota la plantilla, amb totes les jugadores...
0: Podem guanyar.
1: Tu creus que sou candidates a aspirar a guanyar aquesta Copa Catalunya, no?
0: Sense cap dubte. Si hem arribat, ja dic, si hem arribat amb les condicions que ja hem arribat a les finals, a les altres, i el que passa és que hem perdut les finals, som aspirants a totes. I que si podem jugar totes, perquè saps que va... Una mica t'explico, perquè aquesta última competició que vam fer, ens vam classificar, també anàvem darrere, vull dir, ens vam classificar, vam jugar a la final amb el Montsant, però va ser l'endemà d'haver jugat la prèvia. Clar, nosaltres portàvem ja dos partits a sobre de molta intensitat, contra el capdavant i contra el Vic, ens vam classificar per jugar a la final, l'endemà érem les mateixes, però mortes.
1: Ja, clar.
0: Vull dir, érem 5 i mortes. No, bueno, van venir les lesionades. Una no va jugar amb tot el partit, va estar allà fent-me companyia a la banqueta, i l'altra va fer el que va poder per la pista.
1: Déu-n'hi-do.
0: I és això, vull dir que van perdre la final. Sí que, si haguéssim sigut totes o hagués sigut un altre dia, com serà en aquest cas, doncs tenim una mica més de possibilitats.
1: Iu, convidem a l'afició, no? Seguidors, seguidores, pares, mares, sí, parelles de les jugadores. Segur que serà un cap de setmana fantàstic, el pavelló.
0: Que tinguin ganes de veure una mica de futbol sala femení, que s'acostin al pavelló.
1: Vinga, doncs serà el dia 10 i el dia 17. I per cert, per acabar, Iu, em sembla que teniu algunes jugadores, perquè ara és època també de seleccions, de competicions així més nacionals i internacionals. Alguna jugadora argentonina que estigui convocada amb alguna selecció?
0: A veure, n'hi ha 4 en aquest moment. 4 que són Marta Paez, la nostra portera... Hi ha l'Elisabet Claus, hi ha la Chiqui, que no sé, que ara no me'n recordo com... No me'n recordo, que t'has de dir-li xiquis allò que perds.
1: Bé, al final s'ha quedat el sobrenom, sí.
0: Sí, Xiqui i la Sònia són els que en principi han anat fent els entrenaments.
1: Sí.
0: I fins a l'última convocatòria hi han estat.
1: Però amb quina selecció?
0: Amb
1: la catalana.
0: Amb la catalana, absoluta femenina, està en preparació per al Mundial d'octubre de Mèxic, que es juga a Mèxic. I llavors, doncs, bueno, com la selecció catalana hi va d'en ple dret, doncs a veure si aquestes quatre jugadores tenen sort i poden anar-hi. Sempre és una experiència maca.
1: Home,
0: per algunes seria ja la segona, el segon mundial i l'europeu, que tenen, vull dir que està molt bé, està molt bé.
1: No cada dia vas a competicions mundials, no?
0: Sí, sí, clar, i és l'avantatge, entre cometes, que té aquesta federació, que és que té ple dret a participar en els mundials.
1: Molt bé. Doncs la seguirem de prop, a veure si aconsegueixen doncs, algun resultat així destacat, però jo crec que ja anar convocades és un gran premi.
0: Sí, a veure, això elles ho consideren i el que fi treballen per poder-hi anar, perquè més a veure, una altra cosa és que tota la sensació de que la lliga domèstica ha sigut un desastre, el tema de les competicions i la preparació de les competicions internacionals, vull dir, hi ha un preparador físic que està fent un seguiment personal diari de totes les jugadores de la selecció, perquè les obliguen a fer, tenen un pla d'entrenament particular, perquè com que no els hi compensa el tema clubs i no tenen hores per fer preparacions físiques, volen que estiguin ja amb les condicions que exigeixen físicament, per llavors els entrenos de la selecció ser només tècnics, tàctics, i tenen, ja dic, un seguiment. Estan constantment, vull dir, elles els envien la informació, ho descarreguen, això, aquestes tecnologies que han anat tan bones. Jo, com que sóc un boomer, no m'entero de res, però bueno, és igual.
1: Intel·ligència artificial i aquestes coses.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, totes aquestes coses encara no hi ha arribat. Doncs els hi envia les dades i ho van controlant, i llavors si veuen que hi ha alguna cosa que no va o que ha de potenciar, li canvien l'entreno i tot. Vull dir, això és diari, però ja dic diari, eh?
1: Ja.
0: Sí, perquè la meva filla, doncs, tenir més contacte amb ella, és una de les convocades, és el que em diu, no? I em diu, mira, pues, i avui vaig entrenar i demà vaig entrenar i sempre està entrenant. Cada dia tenen alguna cosa per fer.
1: Molt bé, doncs ho anirem seguint de ben a prop. Viu, moltes gràcies per atendre'ns. Us desitgem tota la sort del món, a tu, a la plantilla, en aquesta Copa Catalunya, 10 i 17 aquí a Argentona, i esperem que el pavelló, al cap i a la fi, sigui una festa i que el futbol sala femení de la vila segueixi brillant com ho ha fet durant aquesta temporada.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, Iu. Una abraçada.
0: Adéu.

0: Sovint pensem que la manera com ens relacionem amb els altres és una qüestió d'atzar o de caràcter, però la psicologia ens diu que bona part de la nostra arquitectura emocional es construeix en els primers anys de vida. Avui a la nostra secció de salut contem amb en Ricard Jorge, psicòleg referent de benestar emocional i comunitari. Ricard, bon dia.
1: Bon dia, Miquel.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Què et sembla la introducció? És així?
1: Sí, sí, m'ha agradat molt la introducció. Crec que ja puc plegar.
0: No, perquè darrere d'aquesta introducció hi ha molt a parlar, que és el que posarem avui sobre la taula. Parlarem de l'aferrament, no?
1: Sí, l'aferrament, que en castellà es diu l'apego.
0: L'apego.
1: Segur que us sonarà molt, perquè
0: sí,
1: és un tema habitual.
0: Que no és la cançó de Michel Teló, I still te pego, no?
1: A veure, aquí... Aquesta no me l'esperava.
0: No te l'esperaves.
1: No exactament. Però sí que va de pegar-se, d'enganxar-se.
0: D'enganxar-se, eh?
1: Sí.
0: D'afinitat o de vincle,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí. I bueno, a Instagram, tot això de Facebook i TikTok, hi ha molts psicòlegs i molts influencers parlant de l'aferrament.
0: Sí, és un tema candent? És un tema així que se sol tractar a xarxes o què?
1: Sí, perquè després, com veurem, és una cosa que es conforma a la infància, amb el vincle que tenim amb els cuidadors principals, i que acaba forjant la nostra personalitat i que acaba marcant com ens relacionem després de grans amb la gent propera, tant amb amics com amb parelles, com si després amb els fills, si tenim fills. Vale? Per tant, és un tema, com deies tu, central en l'arquitectura de la nostra psicologia.
0: Perquè què entenem exactament per aferrament? És simplement l'amor que sentim pels pares i les mares, o és una cosa més profunda i biològica?
1: Sí, a veure, és la necessitat de vincular-se profundament amb una altra, amb una figura d'aferrament, amb una figura d'apego, ¿vale? Llavors, normalment són els progenitors, però també poden ser cuidadors, depèn de la situació, poden ser els avis, després, quan anem a l'escola, són els iguals, els companys, pot ser un mestre... Bueno, és un aferrament que biològicament és tan potent, perquè d'això depèn la nostra dependència i la nostra supervivència, perdona, física i emocional. És a dir, hem de comptar que quan som petits som extremadament vulnerables,
0: sí,
1: i necessitem un altre per satisfer les nostres necessitats, per regular-nos emocionalment, per identificar qui som, amb la mirada dels altres, del cuidador, doncs és com nosaltres ens veiem. Per tant, l'apego, la relació d'apego, genera, quan som petitons, una fusió, una dependència molt, molt profunda amb el cuidador o cuidadora, i això doncs ens marca tota la vida, no?
0: Per tant, és una cosa biològica.
1: Sí, és biològica. No és... O sigui, aquí la biologia s'imposa per davant de la ideologia, perquè de vegades amb aquesta psicologia happy de pensament ultrapositivista i tal, que diu tu sol pots... endavant amb tot, veurem que no és així. O sigui que no només de petits, sinó també de grans, necessitem una bona dependència. ¿Vale? Una bona dependència amb les persones que estimem, no? Com deies. Aleshores, aquí entra una constel·lació i un univers de possibles combinacions, de possibles fusions. Algunes es completen, altres són fallides, algunes són, evidentment, ambivalents, altres són patològiques, també, quan hi ha patologia. O sigui, hi ha tot un reguitzell de possibilitats de combinar que, com et dic, desenvolupen al final l'estil d'aferrament de la persona. No? Aleshores...
0: No, estava pensant...
1: Digui què penses.
0: Era un silenci dramàtic, no? Però
1: com,
0: sí,
1: com els del Basté, no?
0: Exacte. No, clar, estava pensant en això que et deia, que té té la seva part biològica, però que es transforma en la part emocional amb els anys.
1: Sí, sí, no? Sí. Mira, o sigui, es parla de depèn com és la resposta sensible dels cuidadors, dels progenitors sobretot, no? De la mare, sobretot és la primera relació important que tenim després també amb el pare, entra en joc la regularitat de les cures, si són freqüents. Com és aquest joc de presència i absència del cuidador? Si el cuidador sap llegir les necessitats del nen, si sap llegir les seves emocions, si té disponibilitat, perquè potser el cuidador està passant un moment difícil a nivell personal, un dol, imagina't que està vivint un dol i té gran part de la seva maquinària emocional dedicada al dol. I llavors potser no està tan disponible el fill que acaba d'arribar al món, no? Té a veure també...
0: Clar, l'estil... Però com ho gestiones, això? Saps?
1: Clar, clar, cada cas serà un món, no? No hi ha una sola fórmula. Després també la disponibilitat emocional que té, o l'estil d'aferrament que té el propi progenitor. Vale? És a dir, normalment es genera un estil d'aferrament, un apego segur, si hi ha una calidesa, una afectuositat important en les interaccions. Vale? També, si... bueno, gràcies a això vas construir una base segura on el nen se sent segur i, paradoxalment, quan millor és aquesta fusió, aquesta relació d'aferrament segura, s'ha demostrat que, paradoxalment, aquests nens són després més exploradors, juguen més, exploren més, més independents. O sigui, quan més dependent has pogut ser, en sentit positiu, després més independent i més autònom pot ser. Més, hi ha més conducta exploratòria, que es diu. O sigui, que el nen va al món i va descobrir el món amb més seguretat. Vale?
0: Clar, com sap una persona que si el seu aferrament és segur o no és segur?
1: Clar, això, com hem dit, queda dintre. I es crea una organització dintre de com ens relacionem.
0: No hi ha una senyal clara.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, o sigui, la majoria de les persones tenen una base d'aferrament segur, el 50% més o menys de la població.
0: Val.
1: Després hi ha un altre 50% que són insegurs, vale? Que seria més, doncs, es diu l'estil d'aferrament ansiós i l'estil d'aferrament evitatiu. Després hi ha el desorganitzat, que és per nens que han rebut un maltractament molt important i estan molt traumatitzats, que això seria almenys el percentatge, s'estima que menys, no? Llavors, com saps que és segur? Pues, perquè et sents segur amb la intimitat amb un altre, pots parlar de les teves emocions, et saps dependent i per això construeixes relacions de cooperació, que sumin, tens més tolerància a la frustració, bueno, fas una millor gestió emocional i de les relacions, vale? Això seria bàsicament un aferrament segur.
0: Segur, val.
1: Capaç d'empatitzar, de ser creatiu, de construir. Què passa? Cada vegada hi ha situacions on, per exemple, com dèiem, no, que un dels progenitors no està tan disponible. Aleshores, té una irregularitat en les cures. Per exemple, està molt de temps sense anar i de cop i volta ve i t'ho dona tot, no? Per exemple, o sigui, com que no hi ha una cadència, un ritme de presència, absència o per exemple està molt desbocat emocionalment la mare o el pare, llavors això li transmet. Perquè una de les coses també que ha demostrat la ciència és que el nostre sistema nerviós autònom es tonifica en la relació. És a dir, que dues persones que es troben, sobretot si que a més hi ha una relació tan profunda que conformen una unitat psicològica, com pot ser un nadó i un progenitor, doncs bueno, afecta, no? a com la persona, doncs, com dèiem, s'organitza, no?
0: Com ho gestiona
1: les emocions, no? Llavors, si algú que està passant un mal moment emocional, doncs, i està en una proximitat molt, molt íntima amb un altre, doncs tot això li pot transmetre, no? Llavors, aquí, el nen per sobreviure psicològicament fa unes coses o unes altres. Per exemple, amb un aferrament, quan les coses no han pogut anar tan bé com, com desitjable, doncs el nen pot desenvolupar, una, com dèiem, un aferrament insegur, no? Llavors, el nen comença a obsessionar-se en aquest aferrament ansiós amb quan tornarà. Amb l'absència ho passa molt malament. Comença a mentalitzar que no vindrà. Està com molt pendent de si el cuidador vindrà o no. Uh-huh. Llavors, entra en un estat d'hipervigilància, de control, de por a l'abandó, no? Tot això són símptomes que poden ser trets d'ansiosos. Vale?
0: Aquí entra l'aprenentatge del nadó d'aquestes situacions, no? És
1: sí.
0: A dir, quan tu tens un vincle, aquest aferrament, no parlem de nadó, pare, mare, no?
1: Sí.
0: Quan hi ha aquest aferrament, perquè el nadó biològicament necessita seguretat, tranquil·litat,
1: sí.
0: Clar, els progenitors hem de treballar, hem de fer altres coses, no?
1: Sí.
0: Llavors els nadons, dins d'aquest aferrament hi ha aquest procés d'aprenentatge, no? De pèrdua momentàniament aquell que et dona seguretat.
1: Sí.
0: I aprendre com ho gestiones, això.
1: Normalment
0: és la gestió amb el plor, no? O amb el crit.
1: Sí, sí, sí. Sí. Clar, això és normal, i que hi hagi protesta, les actituds de protesta, quan manca la figura, perquè ser un bon pare o una bona mare no és estar sempre allà, omnipresentment.
0: Uh-huh.
1: Això pot ser estar contraproduint, depèn del cas, vale?
0: Clar.
1: Sinó que és veritat que el nadó ha d'integrar aquest ritme, com dèiem, de presències i absències del pare o de la mare.
0: Uh-huh.
1: Però dependrà de la qualitat de la presència, de quan estan en o sigui, quan estan junts, si és un aferrament segur, que dona calma, que nodreix, que satisfà, després la separació és més fàcil, com dèiem.
0: Ja.
1: Vale? Si en aquesta fusió, en aquestes trobades, hi ha també encontronazos, o no s'acaben de trobar,
0: mm-hmm.
1: No acaben d'encaixar,
0: hi ha
1: no hi ha encaix,
0: exacte.
1: Doncs clar, la separació, paradoxalment, encara és més difícil.
0: I traumàtica, poder, no o no?
1: No, no té per què, no? però traumàtic és quan hi ha conductes molt negligents.
0: Quan hi ha un xoc important. No?
1: Sí, quan hi ha conductes negligents. Per tant, aquests nens amb l'aferrament més ansiós, amb trets més ansiosos, doncs van desenvolupant una personalitat on tenen una ansietat de base més important. I de grans poden ser, per exemple, molt insegurs amb els vincles, no? O sigui, poden ser molt controladors amb les parelles, poden ser fins i tot de vegades asfixiants. No porten bé l'absència de l'altre, llavors nosaltres estan dubtant de si tornarà, si continuarem, o si es trencarà, si has fet alguna cosa malament. Clar, quan pitjor ho has passat de petitó per aquests motius,
0: uh-huh.
1: De gran doncs ho pots reproduir, llavors, bueno, actives més aquests sistemes d'aferrament que són els que biològicament i espontàniament et porta el cos, són totes aquestes conductes, tot aquest moviment que hi ha emocional, són mecanismes que té el sistema d'aferrament per tornar-se a vincular. Aquestes persones, per exemple, quan es tornen a vincular amb la seva parella, després d'una absència, es calmen. O quan els envia un missatge, per exemple.
0: Mm-hmm.
1: Perquè tota aquesta cascada hormonal i d'ansietat està destinada a tornar a relligar-te amb el cuidador. Vale? Aquest seria un dels dos estils d'aferrament insegur, l'ansiós. Després, una altra cosa que pot passar, Miki, és que aquest, hem vist que l'ansiós s'activava molt els sistemes d'apego per tornar a relligar-se amb el cuidador, o amb la parella en aquest cas, amb la persona, amb la figura d'apego,
0: sí.
1: La persona de referència, però pot passar justament el cas contrari, que és l'evitatiu, que en la seva infància segurament per A o per B les persones que el cuidaven no li podien donar prou atenció o interpretar les seves emocions, no tenien disponibilitat, i llavors va aprendre a fer-se càrrec de totes les seves necessitats, les seves emocions, va fer una miqueta, i no ho dic, una miqueta com un Juan Palomo, no? Yo me lo guiso, yo me
0: bé,
1: lo como.
0: A buscar-se la vida...
1: Per sobreviure.
0: Per sobreviure, no?
1: Psicològicament,
0: és a dir,
1: exacte.
0: No tinc aquest aferrament, haig sí. De buscar algun mecanisme per satisfer aquesta mancança, no?
1: Sí. i, o per compensar més aviat, perquè no, no s'acaba de satisfer mai, perquè en l'habitatiu, en l'aferrament habitatiu, la persona també té la necessitat de vincular, com tothom, vale? Però la va com tapant, vale? no la pot identificar. Llavors ha après tota la vida a tirar sol, a gestionar les seves emocions sol, a les seves necessitats, no confia tant en els altres, ho veu com a, de vegades com a, té molta por a ser traicionat o a que l'altre no hi sigui, no? Aleshores, també dic això, que fem el que podem en el món de les relacions. El cervell, la biologia del cervell està a favor de la supervivència. Molts cops, com diu una antropòloga que m'agrada, que és, no me recordo com es diu, però m'explica molt bé, està més a favor de la supervivència que de la dignitat. Llavors, com que és una necessitat bàsica, l'aferrament, tenir bones relacions, aquestes dependències sanes, doncs, de vegades fem coses per sobreviure psicològicament que són per sobreviure, ens empenya el sistema nerviós a fer això, però que van en deteniment de la nostra qualitat de vida, per dir-ho així, relacional. Vale? Aleshores, pues, com et deia, no? Aquesta persona amb un aferrament més habitatiu, pues, pot creure que és invulnerable, que ell sol pot, llavors es va refredant els efectes, va desvinculant-se, va deslegitimant a la parella, que potser és més emocional. I, bueno, pues això, que en el fons va teixint una xarxa pobra de relacions i una insatisfacció de base, no? Que en casos més greus aquest habitatiu es pot transformar en conductes antisocials, fins i tot violent, no? De creure que tu sol pots i que els altres, pues, no
0: clar, et fan falta. Depèn de quin tipus de conducta o... Clar, no sé en quines situacions et pots trobar tu o els professionals de la psicologia. Quan algú ve a consulta, no sé quin percentatge, que tampoc no sé si es pot comptabilitzar, o detecteu que de la situació que se us posen sobre la taula sou capaços de relacionar-ho amb un aferrament en època més llunyana, no? O no?
1: Bueno, no importa tant
0: l'origen... Hi ha algun tipus de vincle? És a dir...
1: Sí. No importa tant el vincle de la infància, que també és important, no? Si vols fer un treball de desenvolupament personal i entendre't millor el que va passar i per què et comportes així, això està molt bé, però el que mirem és en el present, o sigui, les interaccions, com construeix les relacions la persona i si això li està invalidant àrees de la seva vida o l'està afectant el seu benestar emocional o no, vale? Perquè això és o sigui, aquests estils d'aferrament...
0: És a dir, no és tan important saber d'on vens, sinó saber com ho gestionem ara.
1: Sí, perquè, per exemple, la persona més ansiosa pot tenir un problema més obsessiu de pensar sempre en els que si vindran, si estic fent bé la relació, si no... Si m'estima l'altre, si em deixa... Llavors, es tradueix en el present amb un problema obsessiu. L'evitatiu, doncs, pot desenvolupar un problema fòbic, de por a relacionar-se amb els altres. Llavors s'aïlla i sol estar bé, però tampoc acaba d'estar bé. L'ansiós, doncs pot tenir un problema d'ansietat actualment, perquè s'està relacionant... No, amb persones que el fan sentir més insegur.
0: Ja. Yeah.
1: Vale? L'estil d'aferrament és estable en el temps, però també es pot modificar. O sigui, aquests estils d'aferrament més insegurs es poden, que es diu, reassegurar. Per exemple, en teràpia de grup, això es veu molt, en teràpia de grup, sobretot de grups més petits.
0: Com per exemple?
1: Pots pensar... No, doncs, per exemple, com et comportes tu al grup? Per exemple, pots dir en el grup, doncs jo sempre he anat portant les meves emocions... en solitari i no em confio en ningú. Llavors, durant el grup es va treballar en això. Vale? O jo tinc molta por de que em deixin i llavors ofego tant a l'altre que al final s'acaba complint la profecia i m'acaben deixant. No? O sigui, que ara hi ha un reflex de l'aferrament de la infància i que pot perpetuar problemes fins i tot en casos més greus, trastorns de personalitat. Però bueno, això no entrarem ara perquè és molt complexa. Però que conforma possibles patologies o problemes a nivell de psicologia, llavors el que es fa és doncs, espais on es pugui pensar el vincle i què fem, com fem la gestió emocional, com ens relacionem, o també intervencions més enfocades en el problema on podem treballar directament amb el pensament catastròfic, podem treballar directament amb l'ansietat, amb els atacs de pànic, i veure què està perpetuant i què està fent el problema. No? Mm-hmm. Aleshores, això que ens podem anar reassegurant, no? Una de les dels consells que es donen més és que si ets una persona amb un aferrament insegur, ansiós, que normalment es solen apagar, enganxar amb persones més evitatives, o sigui que aquí sempre les persones més evitatives amb una persona ansiosa mm-hmm. ho passen fatal els dos, perquè un va més a darrere, l'altre com més va més es desconnecta, hi ha bueno, molts fenòmens relacionals ara, ghosting, orbiting, yeah. zombing, gaslighting, tot això ho podem parlar un dia, Miqui, de totes aquestes coses que estan sortint ara, però em refereixo que les persones que si dues persones insegures que no tenen aquesta base segura s'ajunten, ho passen fatal, es poden fer molt de mal.
0: Ja.
1: Per tant, és recomanable aclarir quin és el teu estil relacional, què és el que tu estàs buscant, què és el que et dona seguretat, què és el que et fa estar tranquil, i a partir d'això doncs, triar les amistats, la parella, quina relació també tens amb tu mateix. Mm-hmm. Vale? O sigui, també pots fer un treball personal per tractar-te a tu mateix d'una manera doncs, més segura, més amable, més càlida. És perquè molts cops això es diu reparenting, vale? Molts cops, que vol dir tornar a ser d'alguna manera pare de tu mateix, o sigui, molts cops reproduïm l'estil d'aferrament no només amb la relació amb els altres
0: sinó
1: amb tu mateix, o sigui, que tu també, si has tingut un aferrament insegur a fora, després l'internalitzes i amb tu també ets insegur, mm-hmm. amb les coses que et dius, com estàs, llavors també pots anar donant-te seguretat a tu mateix. Vale?
0: Això és molt interessant també.
1: Sí, és molt interessant. Per tant, això és un tema bàsic, no és ideologia, sinó que és biologia, i que a través d'aquestes ulleres podem veure els problemes psicològics com es conformen molt clarament, no? Llavors, tota aquesta teoria, aquest marc teòric que s'ha estudiat tant i tant, ens permet doncs, conèixer-nos millor i triar millor les persones amb qui estem. Vale? En el cas dels nens petitons, jo també que havia estat amb un servei de 0-5 anyets de desenvolupament infantil, mm-hmm. clar, en el cas de que hi hagi clar, una discapacitat amb un bebè.
0: Per tant, entenc que a partir de 5 ja l'aferrament desapareix, entre cometes,
1: no,
0: o va desapareixent?
1: No, mai.
0: No desapareix.
1: Aquest és el titular.
0: O mengua la seva intensitat.
1: Bueno, clar, no som tan dependents, som una miqueta més independents.
0: O sigui, la part emocional, no? La seguretat, i això ho tenim molt més treballat.
1: La regulació, no? Clar, ets més capaç de regular-te. Però, clar, si has tingut carències de més petitó, dels 0 als 5 anyets, per exemple, que són més petitons, clar, les vas arrossegant fins que ja potser algun mentor o algun mm-hmm. terapeuta, algun amic, algun professor, alguna persona, també els cuidadors, els cangurs, algun avi, algun tiet, sobretot les figures d'aferrament són els pares, mm-hmm. però també pot haver
0: l'educador, la mestra,
1: que aquestes carències te les...
0: La supleixi o les trobi, no?
1: Sí.
0: Trobi aquesta mancança a l'escola amb l'educador o educadora.
1: Sí, que et permet desenvolupar.
0: Que també li sigui com un referent, no?
1: Clar, això es diuen, amb els nens petitons, oportunitats de desenvolupament. És a dir, cada cop que trobem algú que per A o per B, ja et dic, que tots tenim les nostres carències, ens ha assenyalat el problema i ens ha ajudat a reparar-ho, això és una... perquè som neuroplàstics, o sigui que el nostre cervell és plàstic, es va amb la relació es va poder modificar i anem aprenent a nivell emocional, vale? Anem aprenent amb les relacions que tenim, doncs pot anar cobrint aquestes necessitats. Vale? Llavors, com et dèiem, els nens petitons, es treballa molt amb els pares a dintre la sala, a través del joc, indicant una miqueta, per exemple, quan hi ha un problema en la interacció, doncs una miqueta, mira, això, el nen necessita que hi vagis cada poc temps, que et mostris disponible, que et mostris oberta, que senti que el pots acollir. Si tens un problema personal greu, que t'ha passat una catàstrofe a la teva vida, doncs ves-la elaborant també, que hi hagi molta comunicació amb la parella, parleu perquè sou l'equip, no? Una miqueta d'anar fent conscient aquests aspectes que poden estar entorpint la construcció del vincle. Que ja, com hem vist, pot tenir resultats molt, molt greus, vale? Moltes afectacions. Llavors, també moments de plaer compartit dintre la sala, de psicomotricitat, de contacte, de joc... Bueno, tot això són la medicina, no? per anar curant aquests espais de trobada fenomenals entre el nen i els seus pares. Són els que donen aquestes oportunitats de desenvolupament i permeten la construcció d'una base segura. Que, com et deia, Miqui, no sempre és per una indisponibilitat dels pares o una, diguéssim, una negligència parental o mancances. No només és per això, sinó que de vegades, clar, també hi ha el temperament del nen, també si hi ha una afectació, com dèiem, de discapacitat visual, auditiva, o bé si hi ha un trastorn de la comunicació i la relació, que quan els nens no processen tan bé sensorialment, llavors no poden construir tan bé el vincle, es mostren més, s'aparten més, eviten la relació. Per exemple, un nen amb un trastorn de comunicació que no mira, que s'aïlla, és molt més difícil.
0: Clar,
1: construir vincle.
0: És com un còctel,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: És una barreja que no sempre sortirà, no sé com dir-ho, però és una barreja que no sempre surt igual o que cadascú li surt d'una manera diferent.
1: Sí.
0: No?
1: És a dir,
0: quan dic cadascú és cada nucli familiar o cada personeta, no?
1: Sí.
0: Una mica pensant en el que deies, no? Si hi ha una persona amb dificultats d'oïda, d'expressió corporal, de comunicació, aquest aferrament també queda condicionat una mica, no?
1: Totalment. Totalment, Miqui. Això és el que es fa al CDIAP, al Centre d'Atenció Precoç de Mataró i amb altres centres privats.
0: Dificultats també de comunicar-se, crea frustració al nen-nena. La frustració també pot condicionar aquest aferrament de sentir-se més segur, menys segur amb els pares.
1: Sí.
0: És que és un bon còctel.
1: Sí, és molt complexa.
0: És complexa,
1: és,
0: no?
1: És un còctel complexa, sí. I bueno, i és vital comprendre-ho abans. Tot això ho van descobrir Bowlby i Ainsworth, que són dos psiquiatres del desenvolupament que van superar les teories de Freud i van veure, perquè clar, tot això de l'aferrament no se li ha donat la importància que tenia sempre. Abans, deien, al segle XIX deixaven els nens molta estona plorar sols,
0: sí,
1: perquè es deduïa que així es farien
0: es
1: més
0: forts.
1: Es creia
0: que així...
1: Que ser dependent era ser fràgil. I ara veiem que no, que quan més dependent i més fràgil ets i més depens de l'altre, en aquestes dependències positives, després més independents, més madur pots ser.
0: Per tant, reforcen, no?
1: Sí, ara s'ha descobert, en base a la ciència, a partir d'aquests autors dels anys 50... es va descobrir això, que és bàsic. Per tant, és important, no?, avui el que estem explicant, perquè és un tema transversal en el benestar emocional de les persones. No som segurs, aferraments, apego segur, purs, ansiós pur, evitatiu pur. Hi ha test científics. Hi ha altres tests d'internet que són més dubtosos, però hi ha tests més científics que per poder veure quins trets tens de cada estil de ferrament. Llavors, com deies tu, amb aquest còctel que tens, sí, amb aquest còctel que tens, doncs et coneixes més la teva situació. Vale?
0: I això està, aquest tipus de test, es poden trobar algun lloc
1: així? Sí, espera't, és que ho tinc per aquí, que tinc un llibre.
0: No sé si es pot trobar per internet o hi ha algun...
1: Sí, a veure, mira, aquest que és tipus un manual, que és el més, el del Marrone, el Mario Marrone, que és Teoria de l'Apego, un enfoc actual, que és un recull de tots els estudis de l'Apego.
0: No, ho deia en el sentit també de... Com que a dia d'avui també volem saber... moltes coses, no?
1: Sí.
0: Volem tenir molta informació, no sé si tu preguntaves si hi ha alguna manera de saber doncs aquest tipus d'informació. Quin...
1: Sí, bueno, és llegint, també hi ha un llibre que es diu El arte de amar, crec, ai, ara no me'n recordo, ostres. Bueno, hi ha com diversos llibres que parlen de la ferramenta. Llavors, llegint una miqueta les característiques de cada estil de vinculació, doncs pots identificar-te més o menys, llavors et diuen una miqueta doncs, orientacions, no? Hi ha llibres que estan bé, vale? Llavors doncs, et fas el test, ai, és que ara no el trobo. Bueno,
0: no pateixis.
1: Doncs, hi ha tests doncs, més fiables.
0: Si no, suposo que buscant...
1: Llavors, bueno, això que t'ajuda a relacionar-te, o sigui, a entendre't millor, i llavors a veure quins són els teus punts més fràgils, on pots caure, els paranys, i t'ajuda millor a triar després la teva xarxa. La teva xarxa. Perquè no oblidem una cosa, Miqui, que les nostres històries, estem aquí, la ment té tendència a recordar el que ens va mancar, vale? És com quan tens gana, quan tens gana i comences a imaginar doncs, menjar, no? I coses que et menjaries. Doncs la ment funciona així, no? Per carències. Llavors, però no cal deixar de veure totes les històries de solidaritat dels nostres pares, dels nostres germans, companys de classe... mentors, amics, tot el que ens han donat, tota la solidaritat que ens han donat, la generositat, perquè puguem estar aquí tu i jo parlant i perquè nosaltres haguéssim pogut ser autònoms i poder desenvolupar doncs, una vida més o menys funcional. Vale? O sigui que no oblidem això, que és una evidència però que de vegades és invisible. Que estem aquí gràcies a una història a moltes històries de solidaritat i de que ens han donat molt i que nosaltres també hem donat i que tendim a recordar el que ens ha faltat però que val la pena posar l'accent també aquí.
0: Curiós com som, eh, Ricard?
1: Sí.
0: Si poguéssim canviar aquestes coses en un futur?
1: No. Ens agradaria. Ens agradaria ser independents amb aquesta fantasia de que del somni americà que un sol pot, però no és així, Miqui.
0: No és així.
1: No. I això, el ChatGPT, que vam parlar l'altre dia,
0: no, això
1: és
0: no
1: un vincle, és un vincle que no té escalf, que no, ens comprèn bé, que això està molt bé, ens amplia la ment, però aquest escalf, aquest contacte físic, aquest sostén dels braços d'algú quan són petitons, aquest joc de mirades, de... Bueno... Tot això és insubstituïble i ens ho hem de donar molt i molt bé entre nosaltres,
0: les persones.
1: Entre les persones, sobretot els nens petits, perquè tinguin un bon desenvolupament i siguin persones de bé en el futur.
0: Vinga, doncs amb aquest missatge acabem i ho lliguem, que si volen recuperar l'última xerrada sobre intel·ligència artificial, doncs seria una manera de lligar el tema d'avui amb aquesta intel·ligència artificial que vam parlar de com ens afecta en la part emocional i en la gestió del benestar,
1: sí.
0: No?
1: Sí. Però que amb això sí que no ens podrà substituir.
0: No. Vull dir, això és una cosa que ho portem nosaltres amb la intel·ligència humana.
1: Aquí estem. Sí. Són facultats que són intransferibles.
0: I això sí que és impepinable. Ricard, molt interessant el tema d'avui. Moltes gràcies.
1: Molt bé.
0: I ens veiem pròximament, ben aviat, amb nous temes.
1: Sí. La setmana que ve, no?
0: La setmana vinent.
1: El Dia Mundial de la Fibromiàlgia, que vindrem amb persones afectades i parlarem una miqueta sobre el tema per fer sensibilització. I la setmana que ve també a l'Àgora ve Rosario Arias, que és una va ser la coordinadora del màster de grups de Barcelona, de teràpia analítica grupal, i que és un referent en el camp de la psicoteràpia grupal a Espanya, i vindrà a l'Àgora a explicar els beneficis i el funcionament dels grups grans.
0: Molt bé, serà molt interessant.
1: Sí, crec que vindrà bastanta gent, sí.
0: Ricard, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
1: Molt bé, que vagi bé. Adéu.
0: Bon dia.

0: Avui estic acompanyat d'un d'aquells argentonins que no necessita gaire presentació. Està amb nosaltres en Jaume Maller, conegut com en Notxa. Avui no ens parlarà d'un nou guió de teatre o de cinema, sinó d'una aventura que tindrà lloc als nostres carrers diumenge vinent. Argentona es prepara per reviure el seu passat amb la Ruta Fets i Llegendes, una cita on la realitat i la fantasia es donen de la mà. Jaume, bon dia.
1: Bon dia, maco.
0: Què tal?
1: Bé.
0: Com estàs?
1: Bé, aquí fa una mica de fred, aquí dins.
0: Fa fred?
1: Sí, sí, sí. Bueno, vinc amb màniga curta, tu com que ets tan secallo...
0: Bueno, és que...
1: Com que tu tens tot fibra, sí, no. Vas amb màniga llarga. Però no. els que tenim fibra i llard,
0: sí, no,
1: i colesterol, doncs és que anem amb màniga...
0: Sí que és veritat que on estàs tu... Fa més fred que on estic jo.
1: Ah, punyetero.
0: Saps?
1: Bueno.
0: Perquè tu aquí no tens màquines, jo aquí tot ple de màquines. Sí. Jo aquí sí que...
1: Tu estàs a la sala de màquines. Molt bé.
0: També és veritat que estem en un entretemps que ja no saps què posar-te.
1: Sí, això també, això també. Que... Això seria una altra entrevista.
0: Exacte. Vinga, diuen que qui no coneix la seva història està condemnat a repetir-la, però si la història l'expliques tu, la repetirem encantadíssim.
1: Bueno, això està molt bé, bona propaganda.
0: Què té aquesta ruta de fets i llegendes que la fa diferent d'un tour turístic convencional?
1: Bueno, primer que és una visita teatralitzada i les visites teatralitzades per força i per sort també per mi, doncs clar, les fas diferents perquè busques una dinàmica, un ritme diferent a la que podia fer-te una persona que evidentment jo no sóc historiador, doncs te la faria d'una altra manera, no?
0: Yeah.
1: I en principi també el públic, que acostuma a ser públic familiar, coneix ja aquest context i és la que s'apunta per fer també una mica una ruta diferent.
0: Mm-hmm. Ja l'has fet alguna vegada.
1: Sí, aquesta serà la que farà 3 o 4. Ja
0: la tens per la mà, no?
1: Bueno, et diria que sí, però et mentiria. El tema és que malauradament, no aquesta d'Argentona, sí, malauradament, perquè per sort faig moltes rutes teatralitzades arreu de Catalunya, però són molt poques, vull dir que es fan, en general es fa una, per exemple, ara aquest és un bon exemple que podria ser exportable a altres que faig, ara en faig una al maig i potser la següent no la faré fins a l'octubre o al novembre.
0: Ja.
1: I clar, és molt de temps i llavors has de tornar-te a reciclar, a repassar, i inclús també és cert que al ser teatralitzades, doncs a vegades et pots permetre de dir, bueno, vaig a fer alguna variant d'això, no? Recordeu que en aquest cas són llegendes.
0: Ja, suposo que tens un guió, no? I
1: sí,
0: tens reestructurat una mica el discurs, però també et deixes anar una mica, o no?
1: Sí, i no puc evitar-ho, i especialment a Argentona, perquè a part de que a mi m'agrada la història i m'hi entrego completament, faci on te les faci, perquè a part del guió, doncs, si puc llegeixo coses relacionades amb el que haig de fer, llibres, clar, en el meu cas jo ja havia llegit cosetes sobre llegendes d'Argentona, vam tenir la gran sort en aquesta ràdio de tenir l'Onclo, el racó de l'Oncle, i també m'ha servit de guia alguns articles que havia escrit a l'Onclo en les revistes d'aquí al poble, al Cap de Creus, etc. I llavors, clar, poso el salt

0: ja en Clavell, en Jaume Clavell, ja, que és l'origen en aquest cas doncs, de les figures dels gegants i dels nans o capgrossos d'Argentona, les llegendes d'Argentona les trobo xulíssimes. I després també el que és molt xulo és que no es poden evitar, perquè per això també són llegendes, que hi han, explicant el mateix, hi han petites variants. Vull dir, en Joaquim Ripoll l'explica durant... l'explica, tot l'essència tot és la mateixa, hi ha petites variants. No és que s'ho permetin, sinó com que parteixes de llegenda, doncs hi ha en Clavell, en Ripoll, hi ha alguna petita variant. Jo, que em baso en un text ja donat, sóc conscient de que hi ha una mica de variant explicant el mateix. És com el que és un conte a contes, no? Que pot explicar-te de la caputxeta, però li pot posar la seva salsa. I jo també. A mi m'agraden totes. O sigui, les que explico, ja... Bueno, és que jo ja trobo xulíssim l'origen del mal nom, per dir-ho així, que ens diguin Repicatruixes. Vull dir, i jo l'explico i la veritat és que ho trobo molt xulo. I una cosa que està molt bé que acabes de dir, reivindicar que es conegui, no? Per exemple, això que fan els Diables d'Argentona, que li diuen la Rebuda, que és reivindicar doncs, l'origen del mal nom dels argentonins com a Repicatruixes, ostres, ho trobo collonut. I aquí a Argentona, com a altres pobles que fan aquestes coses, no? Reivindicar la nostra pròpia història local.
1: És una manera de recordar també els orígens, no? El perquè... hi ha aquestes històries, aquestes llegendes, no? I saber d'on venim també és important, no? Com a cultura popular, no? I també com a coneixedor d'històries d'aquest tipus.
0: No, i la part xula és que els llegendes, com deia l'oncle, quan acabava i ens explicava històries, sempre deia, si no n'è vero, ben trovato, no? Vull dir que jo explico, inclús en algun moment explico l'origen d'alguns noms que és, jo personalment, encara que no sóc un historiador, m'atreviria a dir que és més llegenda que història. Però jo sóc un gran reivindicador de les llegendes perquè estic segur que hi ha un punt, igual és una dècima o un 0,1 de veritat.
1: Ja, sí. Totalment. Aquest diumenge, amb quin notge ens trobarem? Seràs un cronista rigorós o ens has preparat algun personatge d'aquells que fan que mirem de reull els carrerons així foscos?
0: Bueno, primer serà un explorador. Serà un Indiana Jones, però molt a la catalana. Val? No té un nom ni semblant a l'Indiana Jones, es diu Lluís Cantiplora, que ja crec que ja fa un quilòmetre zero el dir-se Cantiplora.
1: Sí.
0: I llavors doncs demanaré en aquest cas l'ajuda. És una mica sapastre, però necessita una mica l'ajuda de la gent per localitzar perquè tu saps que a part de la cadira d'or tenim la pinta d'or. Llavors tant una cosa com l'altra, sobretot la cadira, no s'han trobat. La cadira d'or no s'ha trobat, la pinta d'or, ja posats a dir llegendes, es parla de que sí que es va trobar la pinta d'or, no? Però nosaltres anirem a buscar la pinta d'or i ja no puc dir més. No, hi ha pistes que les han de trobar i tant de bo les trobin, que ens ajudarà a poder finalitzar aquest recorregut.
1: Això explica que és una ruta pensada per al públic familiar, no? Poden venir amb la canalla.
0: Han de venir amb la canalla.
1: I no sé si han de portar els nens preparats per l'aventura o els hauran de tapar els ulls en algun moment.
0: No, al contrari, han de tenir els ulls ben oberts.
1: Hauran d'esmorzar bé, no?, per venir a ajudar, no?
0: Bueno, en general l'energia la tenen.
1: La tenen ja de sèrie.
0: També depèn del grup.
1: Els que hauran d'esmorzar són els pares, no?
0: Sí. Depèn de... Clar, és que això també depèn, perquè...

0: la canalla també, de la mateixa manera que es pot encomanar uns amb els altres, també a vegades es poden tallar uns amb els altres. Jo, de fet, la col·laboració la demano a tots, pares, avis, tiets i fills, perquè hi ha de tot.
1: Clar, tu ets argentoní, intueixes més o menys qui és d'aquí i qui ve de fora, no? O no?
0: Ho intueix, home, ves que intuir-ho, ho veig, no? Vull dir, a vegades veig cares conegudes, però sí que és cert, bueno, ja ho saps, Argentona ha crescut i hi ha molta gent nouvinguda. Llavors, a mi personalment em fa molta il·lusió. Jo la faig, aquesta pregunta, val? Qui és
1: d'aquí?
0: Qui és d'Argentona, no? I sóc conscient que... I també, com que encara, malgrat ser un poble gran, doncs una mica ens coneixem tots, sóc conscient que hi ha gent nouvinguda, no? Mm-hmm. I també m'he trobat amb l'alegria de que aquesta gent nouvinguda, que per mi és un detall molt bonic d'integració, doncs, esclar, es sorprenen de les històries i et fan preguntes que tu, diguem, com a argentoní ja de soc arrel,
1: te les saps
0: i em fa molta il·lusió que... I també es ve gent, bueno, en aquest cas, més aviat de la població, però bueno, també he tingut algú fora de Mataró, també, sí.
1: Creus que el teatre i la narració oral són la millor manera de mantenir viu el patrimoni d'un poble com Argentona?
0: Més que la millor manera, és una molt bona eina. Vull dir que està molt bé que... Bueno, el que està molt bé és que Argentona, després de fa molts anys, doncs s'hagi despertat i s'hagi espavilat amb conèixer i reconèixer, perquè això ja no és un problema d'Argentona, jo crec que ja és un problema de catalans, el tema de l'autoestima, doncs de conèixer i reconèixer que Argentona té patrimoni, que en té molt, i que és molt ric. I llavors, un cop es coneix i reconeix això, i encara es pot fer molta més feina, perquè jo crec que a Argentona ens falta una oficina de turisme que pugui venir una persona un dissabte, un diumenge, un divendres de fora i pugui entrar en una oficina de turisme i saber què pot veure, i no només a Argentona, sinó dels seus voltants. I sí, clar, el teatre és una forma més. Sí.
1: Quin recorregut fareu? Em sembla que comenceu a les 11 del matí des d'aquí, a Plaça de l'Església, Museu del Canti.
0: Exacte.
1: Recorregut que fareu? Per on passareu?
0: Bueno, el recorregut és relativament curt, però hem de saber que això, que és com per dir-ho així, un joc de pistes, però el recorregut bàsicament farà el casc antic, fent una mica de volta, vull dir que començarem a... en el museu i clar, saps què passa? No te'l puc dir tot perquè és com si anés dient les pistes,
1: les
0: no?
1: pistes, d'acord.
0: Per tant, diguem molt breument farem el casc antic.
1: Doncs vinga, doncs ens mourem per aquí
0: sí.
1: I deixar-nos portar.
0: Els que són d'Argentona veuran que els hi faig fer una mica de volta ja. Per anar a llocs que és de
1: que podem anar més ràpid.
0: Exacte, però forma part del joc.
1: Doncs vinga, ens hem de deixar portar. No sé si esteu pendents del cel aquest cap de setmana.
0: Sí,
1: que el diumenge pendent. S'espera una mica d'inestabilitat.
0: Estem molt pendents del cel perquè, esclar, és un recorregut i és una visita a l'aire lliure. Llavors estem superpendents del cel. Tant de bo no passi, però de fet ja l'any passat quan em vaig estrenar ja no em vaig poder estrenar
1: ja,
0: perquè ens va agafar i no ens podem arriscar perquè, clar, hem de tenir present que la gent va pel carrer i bueno, hem d'evitar, encara que inclús la primera visita que es va anul·lar, doncs, home, però han caigut quatre gotes, no sé què, no sé quantos, deixar... Sí, però només que algú patini, que algú caigui, clar, no ens ho podem permetre, aquests riscos.
1: Mm-hmm. Vinga, tota la informació la tenen al web municipal, argentona.cat, per fer la compra del bitllet, del tiquet, o fer la inscripció. Diguem, tenen tota la informació a través. Algun tip, no? Alguna recomanació de cara al diumenge? Alguna cosa que ens haguem deixat?
0: Que vinguin.
1: Que
0: vinguin. És la recomanació. Ja no, que vinguin perquè... vull dir, te'n faries creus de la de gent mateixa d'Argentona, que sobretot adults, perquè a mi també em fa molta il·lusió quan l'explico, i la canalla se suposa que els hi deuen explicar algunes llegendes d'Argentona i se les saben alguns, o se les saben a mitges. Uh-huh. Per tant, per conèixer i reconèixer la història pròpia de les llegendes, en aquest cas insisto molt, perquè és així, les llegendes, algunes, que n'hi ha moltes, doncs que vinguin, i si fa un dia fantàstic com avui, doncs serà una molt bona manera de passar el diumenge.
1: Mm-hmm. Vinga, doncs esperem aquest diumenge amb la ruta guiada Fets i Llegendes. Per cert, vens una mica de ressaca perquè el divendres vas estar amb en Pep Lladó al Teatre Gaudí de Barcelona.
0: Sí.
1: Què tal? Com va anar?
0: Ostres.
1: Ple absolut, em sembla. No?
0: Ple absolut... està bé això de la ressaca, perquè jo ja venia d'una festa, que encara que no havia d'actuar, sinó ser un convidat més, no vaig poder evitar disfressar-me i tot el xou. I, ostres, molt bé. Aviam, tant el meu germà com jo som uns fans en Pep, perquè som uns fans de la música... de la salsa, som uns fans de la rumba.
1: La rumba.
0: I el Teatre Gaudí és un teatre molt curiós perquè la pista és al mig i el públic està envoltant. I, ostres, dir-se el Circ de les Puces, més el tipus d'escenari, bueno, és que ens vam oferir, ens vam autoconvidar i per sort ens va agafar el guant en Pep Lladó. I vam anar vestits de Mossos de Pista, uh-huh. I vam animar l'entrada i després gaudir del concert.
1: Per fer la típica broma de la bossa de plàstic,
0: sí.
1: I fer així com si caigués una puça. No?
0: Sí, no ho vaig poder evitar-ho. Va ser el meu petit gran homenatge a en Tortell, que jo recordo el primer cop... Jo fins que no vaig...
1: No és fàcil, eh?
0: No.
1: No és fàcil.
0: El meu germà em diu, jo això no ho sé fer.
1: No,
0: és clar. Jo, però és que, mira, ara riuràs, Miquel. Jo això, o sigui, el truco, jo no el vaig saber. Potser fins que vaig tenir 40 anys o així, eh? Vull dir, tota la vida preguntant-me com ho feia. I com tots els trucos no el penso dir, eh? I va ser com la meva oportunitat.
1: Se't va obrir aquí.
0: Quan el dia que... Mira, en una conversa, em sembla que amb la meva dona, i la meva dona em diu, però això no saps, que això tan tonto no saps com ho feia. I m'ho va ensenyar. I llavors divendres ho vaig intentar posar a la pràctica, perquè va ser tot molt ràpid, però sí, ho vaig intentar posar a la pràctica.
1: Que bé. Altres projectes que tens a mans?
0: Sí, home, déu-n'hi-do. Jo ara, t'ho he dit abans, fora de micro, fins a Sant Joan. Bueno, primer, per una banda, ara tenim maig i juny la presentació dels tallers. Jo estic tant a l'Aula de Teatre de Mataró com a l'Ateneu de les Arts de Viladecans. Maig i juny són presentació de tallers. I entremig, doncs, mira, hi ha també una altra visita teatralitzada a la Garriga. A l'estiu tinc dues visites teatralitzades a Olèrdola, que us les recomano molt perquè el conjunt arqueològic d'Olèrdola és espectacular. I, bueno, animacions a la festa de Sant Isidre, que és molt popular allà de Viladecans, el dia 16 de maig, també estic distret, i alguna cosa més que em despisto. Però sí, bueno, el 9 d'agost també visites teatralitzades a la Nau Gaudí.
1: Val.
0: De Mataró, que és interessant per la història.
1: 9 d'agost?
0: 9 d'agost, és un diumenge.
1: Però si no hi ha ningú, Mataró.
0: Bueno, vindran els d'Argentona. Que vinguin els d'Argentona. Que sí, bueno, s'haurà de fer.
1: Ja vindré jo, ja t'explicaré per
0: doncs,
1: què.
0: Doncs moltes gràcies. Perquè també les visites teatralitzades són una caixa de sorpreses. Podríeu pots fer-ho... Jo, bueno, no cridem amb el temps, però pots fer-ho des de... amb dues persones que he fet fins l'última que vam haver de posar, d'acotar, perquè vam tenir la primera visita a 25 persones i la segona ens anàvem cap a les 50. Una cosa brutal. Però, bueno...
1: No, no, feia la broma, eh? Però vull dir que a l'agost ja...
0: Sí, no,
1: ja
0: no.
1: Hi ha un ventall ben ample de fer...
0: Tu ja ho saps. A Mataró passant les Santes. És, no corre ni Déu allà. Sí, tot, totalment d'acord, però escolta, s'ha de complir, no? S'ha de,
1: sí, sí,
0: s'ha de venir a la feina, és com tu, has de venir a la feina.
1: No, no, que... està clar. Bé, de fet, la mostra és que en les anteriors edicions, anys enrere, també vull dir, hi ha hagut participació, vull dir que hi ha gent per...
0: Sí, sí, sí.
1: Per tot arreu.
0: No, i després, en el cas de Mataró, no sé si ho faran aquest any, però són tan valents, de, perquè jo vaig participar-hi un any, de fer, en plenes Santes, fer una mena de festival de teatre i música que es deia, o es diu, Nosaltres, que, i ho deia, ostres... I sí, sí, no es tallava ni un pèl i el feien, tu. I inclús en plenes Santes i passar les Santes.
1: Ja.
0: Bueno, això va com va.
1: Per cert, a tu també toca de prop el Festival Sense Portes.
0: I tant.
1: I ja sabem doncs, que l'edició d'enguany fa una crida a projectes innovadors. Mm. Com valores aquesta crida? Què és el que es vol proposar?
0: Bueno, jo la valoro superpositiva i tant de bo... clar, fa de mal dir tant de bo, doncs, morint d'èxit. Vull dir, quan fem les crides a canviar els seus projectes, Argentona, un poble petit, un poble que, comparat amb altres festivals, doncs, a nivell mediàtic passem desapercebuts, en canvi, a nivell de que la gent enviï propostes, té un èxit impressionant. Vull dir, això t'ho sabria dir més ben, Chaves, però crec que l'any passat vam tenir més de 400 propostes. És una borrada. Val? Per tant, això vol dir que la gent està interessada, no?, dins del món diguem, artístic de la faràndula, no? Per tant, aquesta relativa nova proposta, perquè no deixa de ser que nosaltres ens ho mirem tot i també ens interessen projectes nous, doncs aquesta factoria teatral immensa que hi ha a Catalunya i fora de Catalunya, perquè penseu que ens arriba propostes de tot arreu, de fet, nosaltres hem portat propostes manufacturades a Catalunya, manufacturades fora de Catalunya i manufacturades a Europa. Vull dir, ens han arribat a venir companyies yeah. franceses, no? Mm-hmm. Per dir, i dic franceses perquè a vegades vull dir, ens venen propostes inclús de Sud-amèrica, però dic, és que això no ens ho podem permetre. No?
1: Ja. No, posa en valor com un festival que es fa aquí a Argentona, rebi tantes propostes, no?
0: Sí, no, i a més, que també vol dir que venen informats, o sigui, a nivell del gremi, perquè per dir-ho molt resumidament, són conscients que aquest festival petit, perquè no deixa de ser un festival petit, existeix, no? Com? De la mateixa manera que la gent desconeix que hi ha molts festivals petits a Catalunya relacionats amb les arts escèniques. Vull dir que no tot és Tàrrega i poca cosa més.
1: Mm-hmm. Doncs vinga, anotat a l'agenda el 2, 3 i 4 d'octubre d'enguany, sí. 14a edició. De moment, doncs, sobre la veda, no?
0: Sí.
1: Fa aquesta sí. crida a projectes innovadors, suposo, per confeccionar, no?, la programació final.
0: Sí, totalment.
1: Jaume, gràcies per venir.
0: Home, i gràcies per cridar-me.
1: Que vagi molt bé la ruta, que és el més immediat aquest diumenge,
0: sí. uh-huh.
1: i que vinguin amb ganes de passar-ho bé.
0: Això, exacte. Molt bé.
1: Que vagi molt bé. Gràcies.
0: Vinga, a tu.

0: Fa poques hores que coneixem una notícia que ens toca de prop perquè parlem d'un company de la casa, i és que l'expert en comunicació, l'Agustí Rodríguez, col·laborador de Els Secrets de la Comunicació en aquest programa, acaba de ser nomenat conseller delegat a Badalona Comunicació, l'empresa pública que gestiona Televisió de Badalona, Ràdio Ciutat de Badalona i el Festival de Curtmetratges Filmets. Una nova etapa professional important i que volem parlar amb ell. Agustí, bon dia.
1: Hola, molt bon dia i gràcies per la trucada.
0: Com estàs? Com van aquests primers minuts des que s'ha fet oficial el nou càrrec?
1: Content perquè és un repte professional i és una nova etapa professional també. I, bueno, aterrant tot just en el despatx i coneixent els detalls de la casa.
0: Molt bé, fa dos dies et teníem aquí amb Els Secrets de la Comunicació. Tots aquests mesos a Ràdio Argentona han donat els seus fruits, no?
1: Sí, ha sigut una plataforma excel·lent, la veritat. Sí, sí, ha ajudat molt. Mira, m'ha explicat coses. Aquests mesos m'ho he passat molt bé a Ràdio Argentona, no només per poder, diguem, per poder col·laborar amb un mitjà com la ràdio, del que em sento tan, diguem, tan agermanat, no? I tan, és el meu hàbitat professional segurament més natural, no? Sinó perquè, a més, fer-ho amb, diguem, a la ràdio del meu poble i fer-ho amb un mitjà de caràcter local, doncs jo crec que té un valor sentimental molt important per mi.
0: Doncs ja saps que l'agraïment és mutu, i ara que parles de mitjans de comunicació locals, passes a liderar uns mitjans molt estimats a Badalona. Com es gestiona la pressió de mantenir aquesta proximitat amb la ciutadania?
1: Mira, ho acabes de dir tu mateix, Miquel. Jo crec que hi ha dos coses fonamentals que els mitjans locals tenen respecte a la resta de mitjans, no? Un és la proximitat, val? Perquè la gent que la protagonitza, doncs, és propera al veïnatge, etc. I una altra és la immediatesa que pot tenir per informar la població de determinades coses, no? I a aquests dos elements se li afegeix un tercer, que jo crec que és fonamental i que és bàsic, no? Que és la credibilitat. És a dir, el que explica Ràdio Argentona, per posar l'exemple nostre, doncs ho explica a la ràdio i ens ho creiem. Per què? Perquè és propera, perquè la sentim nostra i perquè és creïble, perquè està feta, diguem, des de l'absoluta lleialtat amb el municipi o amb l'entorn, no? Doncs a Badalona passa una mica el mateix. Jo el repte que vull assolir, o que en tot cas vull mantenir, és aquesta proximitat, aquesta credibilitat i aquesta immediatesa.
0: Clar, ara amb televisió, ràdio i xarxes, no? Convivint alhora, avui un periodista ha de saber fer de tot?
1: Avui un periodista ha de saber adaptar-se a tot, perquè cada cosa té el seu llenguatge, cada mitjà té el seu temps de dedicació, no? I cada mitjà té la seva manera de fer les coses, no? Per tant, jo crec que l'especialització també és bona, però les noves generacions de periodistes, òbviament, han de saber fer una mica de tot. Han de ser una mica, potser, més homes orquestra, no? Que antigament, que qui treballava a la ràdio es dedicava a la ràdio i no tenia altres condicionants, o qui escrivia en un diari, doncs escrivia el diari i no tenia altres condicionants, etc.
0: Llegem una mica la nota de premsa. Parlaves d'una manera molt digital, no?, de fer periodisme. Com es tradueix això? Cap a quin camí ho enfocaràs, això?
1: Mira, jo crec que avui en dia el consum de la informació ja no només és a través de la manera tradicional, no?, que hem tingut, que és a través dels mitjans. Als anys 80 havia el mitjà de comunicació i el ciutadà, i un era, diguem, l'intercanviador d'informació amb l'altre, no? Avui en dia, 40-50 anys després, tens la notícia, però després tens moltes variables de que aquesta notícia arribi a la gent. I una d'aquestes variables és totes les xarxes socials. I quan dic totes, parlo de totes. Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, etc. I canals de WhatsApp, etc. I cada un té el seu format, la seva manera de funcionar i els seus continguts. Pues quan parlo de, diguem, de fer un periodisme digital, vull dir, de fer una informació que estigui a tot arreu i que arribi per allà on la gent està. I on està la gent? A les xarxes. La gent està a Twitter, a WhatsApp, a Instagram, a LinkedIn, a TikTok, etcètera, etcètera. I, per tant, ser digital significa apostar per una distribució de la informació per 360 graus.
0: Mm-hmm. A més, ara també dirigiràs el Festival Filmets. Ets més de curtmetratges intensos o d'aquells que et deixen pensar dies després?
1: Doncs depèn. Filmets té una trajectòria de 50 anys. Es fan productes fantàstics. Probablement és el festival de cinema més important que es fa al país. Té una trajectòria impecable. D'allà ha sortit gent que després ha fet història en el món del cinema. I no parlo només d'actors, parlo de muntadors, il·luminadors, maquilladors, realitzadors, muntadors... Ja la indústria té moltes professions, no? I jo crec que el Filmets és un lloc on tots hauríem d'anar alguna vegada a la nostra vida i participar-hi, no? Jo prefereixo les coses potser intenses perquè al final jo relaciono el cinema i el teatre o la música amb l'entreteniment, amb passar-m'ho bé. I per pensar hi ha altres coses.
0: Mm-hmm. Per anar acabant, Agustí, quins projectes t'agradaria impulsar aviat i una mica també quines serien doncs, aquestes tasques, no?, que assumiràs ara, què és el que faràs, què és el que hauràs de fer, no?, amb aquest nou càrrec?
1: Doncs mira, acabo d'aterrar, per tant, en aquests moments se'm fa difícil de dir-te quins són els projectes prioritaris, però un seguríssim és l'estabilització, diguem, de tota la part laboral de la plantilla, perquè, diguem, els mitjans, al cap i a la fi, els fan persones, i l'important són les persones, i després entomar aquesta decidida aposta per lo digital, no?, i per l'arribada, per quants més millors, quants més llocs, molt millor, per donar un bon servei als ciutadans de Badalona, que recordem és la tercera ciutat de Catalunya. Mm. I, per tant, jo crec que es mereixen tenir uns mitjans que estiguin a l'alçada de la tercera ciutat de Catalunya.
0: I dues, per acabar, Agustí, que són les més serioses. Has anat a Badalona per comprovar si l'arbre de Nadal és realment més gran que el nostre o és tot un efecte òptic?
1: He de dir, en benefici nostre, que la nostra cavalgada de Reis és insuperable. I el nostre parc de Nadal a la sala també és insuperable.
0: I l'última, ara que portaràs el Festival Filmets, podríem somiar amb una catifa vermella que arribi des del Pont del Petroli fins a la plaça Nova?
1: Li demanarem als polítics a veure si pot ser possible. Ara, de moment, s'està fent precisament un documental sobre la història del Pont del Petroli, per si algú li interessa.
0: Doncs vinga.
1: I m'agradaria poder fer algun documental sobre sobre Argentona o sobre part de la història d'Argentona, perquè hi ha coses històriques que mereixen la pena segurament explicar-les a les noves generacions.
0: Mm-hmm. Doncs res, Agustí, de nou, des d'aquesta casa et desitgem molta sort en aquesta nova aventura i res, gràcies per atendre'ns i molta sort.
1: Em deixareu entrar, no?, a la propera, a la ràdio, podré venir.
0: Oh, això t'anava a preguntar, no sé si ens agafaràs el telèfon o t'haurem d'enviar algun tipus de missatge.
1: I amb qui estic parlant, Silo? Amb qui estic parlant?
0: Gràcies, Agustí, que vagi molt bé aquesta nova etapa.
1: Una abraçada bon a tots vosaltres.
0: Adéu.

cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.

0: El 17 de maig, la Fundació Maresme celebra els 60 anys i ho fa d'una manera ben especial, convidant a tothom a caminar junts. La caminada és una jornada solidària i inclusiva amb un repte ambiciós i és reunir 4.000 persones per sumar 60 milions de passes solidàries. D'això i de l'acte de celebració tenim i en parlem avui amb en Sergi Galera, que és el tècnic de dinamització cultural de la Fundació Maresme. Ens acompanya també la Valeria Albertario, que és madrina de la Fundació Maresme dins del projecte Aproxima del Banco Mediolanum, i en Joel Moyano, que és membre del Centre Ocupacional del Poble Sec. Bon dia a tots tres.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Com esteu?
3: Molt bé.
1: Doncs bastant emocionats ja, perquè ens queden 15 dies només per la caminada. Tenim molta feina, però sí, estem molt contents de com està rebent tothom aquesta proposta, aquesta activitat.
3: Anem tachant dies en el calendari, també.
0: A on aneu?
1: Que anem tachant dies del
0: calendari. Aneu tachant el calendari. Sí, no, sí. Si abans d'entrar en directe parlàvem de que el temps passa molt ràpid i la veritat és
1: massa.
0: Que... Quan va començar ja a treballar amb coreografies i tot això?
1: Doncs mira, tot aquest projecte té molt a veure amb el... Cada any nosaltres encarreguem una cançó del Jo sóc com tu. Li encarreguem a un artista reconegut. Aquest any un artista molt reconegut, que encara no podem desvetllar, però que el dia 17 es farà públic, perquè presentarem la cançó i presentarem la coreografia. I això ja va començar. Normalment, quan estem acabant, acabem dissabtes al juliol, doncs deixem passar potser uns dies i ja comencem a tancar la programació de l'any següent. És a dir, que intentem, per anar bé, intentem anar a un any vista. Després venen els inconvenients i la realitat i et fa canviar una mica les previsions. Però sempre intentem treballar amb un any vista, sí.
0: Sergi, si vols, si em permets, començo per tu,
1: sí.
0: Perquè 60 anys per la Fundació és molt de temps, no? Mm. Què significa aquest aniversari per la Fundació?
1: Bé, clar, les dates rodones, no? Pot ser quan vam fer els 50 o fa 3 anys quan vam celebrar els 10 anys de Disantes. Són moments especials perquè, tot i que nosaltres contínuament estem revisant què hem fet, què no fem, com podem millorar els nostres processos, en les dates rodones sí que és cert que sempre hi ha una part més emotiva, més de record, de les activitats que hem fet, de mirar cap al futur, cap a on volem anar, si realment estem en el camí que ens agrada i que volem dur. I com som una entitat amb tantíssimes persones involucrades i amb tantes ganes de que tothom se senti a gust, que senti la Fundació com casa seva.
0: Mm-hmm.
1: De fet, si et fixes el nou logo de la Fundació, és una casa.
0: Sí.
1: I la nostra idea és això, aconseguir aquesta sensació de comoditat, d'estar en la teva llar, no? Creiem que això és molt important. I per tant, les celebracions ens permeten fer tot aquest procés de validació d'allò que estem fent i de projecció en el futur de cap a on volem anar. Tot això, clar, suposa molta feina, però per sort tenim gent, doncs, dins la casa, persones que participen en les activitats, com pot ser en Joel, i després tenim acompanyaments tan meravellosos com en aquest cas el de la Valeria.
0: Uh-huh.
1: Amb el seu projecte del Banco Mediolanum, amb el projecte Aproxima de Banco Mediolanum, que és un recolzament molt necessari per nosaltres, molt necessari.
0: Ara desgranarem una mica en què consistirà a l'acte del dia 17 de maig. Li vull preguntar a la Valeria com neix aquesta col·laboració, no?, amb la Fundació Maresme, i quin és l'objectiu que perseguiu.
2: Vale, pues mi colaboración es a través de una persona que me los ha presentado ya hace 4 años que estoy colaborando con ellos, que soy madrina. Y bueno, como comentaba Sergi, lo hago a través del proyecto social Aproxima de Banco Mediolanum, que nos permite poder doblar cada reto que hacemos, ¿vale? Hacemos un evento, es un reto para nosotros, tenemos que conseguir llegar a una cantidad y Banco Mediolanum nos dobla siempre que estemos en el tramo de 2.000 a 5.000 euros, ¿vale? La Fundación de Banco Mediolanum nos dobla la cantidad de recaudación. Y en este caso, como este año es el 60 aniversario de Fundación Maresma, como bien dijo Sergi, queremos conseguir 60 millones de pasos, ¿vale? Con 4.000 personas.
0: Eso es brutal, ¿eh?
1: Sí.
2: Sí. Y lo que vamos a hacer es un reto para intentar conseguir 25.000 euros más, porque gracias a Fundación Mediolanum nos podrían doblar a 10.000 euros adicionales. Así que és un repte bastant ambiciós i important perquè la Fundació lo necessita.
0: Per tal d'aconseguir doblar, diguem, aquesta aportació econòmica, necessitem arribar als 60 milions de passes solidàries, no?
1: Correcte, sí. El càlcul que hem fet, per la distància que té la caminada, doncs vam agafar la calculadora i vam dir tantes passes, vam dir, vale, un quilòmetre són tantes passes, 60 milions de passes... serien 4.000 persones caminant. Llavors aquest és el nostre objectiu, arribar a aquestes 4.000 persones. També s'ha de dir que a part de la aportació econòmica que suposen les inscripcions, que aquest any en tenim dues de diferents, tenim la inscripció simple, que va inclòs l'entrepà, l'aigua, la fruita i la pulsera de les dissantes, això és una novetat d'aquest any, i la bossa, lògicament, bossa, entrepà, aigua, fruita i la pulsera, això són 7 euros, i després tenim una inscripció més complexa, que és la que porta la samarreta de les dissantes també, i aquestes són 14 euros, el mateix porta el mateix que la bàsica, però sumem la samarreta de les dissantes. Tots aquests diners, que com et deia, totes aquestes inscripcions, nosaltres les pugem a la plataforma del banc per tal d'assolir aquest repte de 25.000 euros, i llavors que el banc ens pugui sumar aquests 10.000 més. També comptem amb aportacions d'empreses, de patrocinis. Sí, correcte. Uh-huh. És a dir, el que és més interessant de totes aquestes activitats és que la quantitat de persones i d'entitats i d'empreses que es posen en marxa amb el fi, amb un únic fi, que és poder millorar l'atenció que des de la Fundació podem donar al nostre col·lectiu, a les persones amb discapacitat intel·lectual i amb multidiscapacitat. Uh-huh. I aquest objectiu ens fa, jo crec que ens fa tots treballar d'una manera més intensa, no? Més, uh-huh. És tan clar l'objectiu, és tan bàsic, el tens tan a prop, uh-huh. que això fa que tots ens deixem
2: al coll. Que nos impulsemos entre todos, ¿no? Y ayudemos.
0: Al final, sempre... anava a dir malauradament, però al final tot té un preu, tot té un cost, no?
1: Correcte.
0: I per ajudar a tirar endavant projectes, doncs necessitem aquesta aportació econòmica, no?
1: Correcte.
0: I perquè hi hagi benestar, es puguin desenvolupar els projectes, doncs té un cost, i nosaltres doncs hi podem col·laborar en aquest sentit, eh?
1: Correcte. Sí. Sí, és important que tinguem en compte també aquest això que deies tu, no? Que tot té un cost, que la solidaritat i els bons sentiments són molt importants, però necessitem de la part també més crematística, per dir-ho així, no? Al final, qualsevol equipament dels que tenim a la casa són equipaments que necessiten
2: cuesten mucho dinero.
1: Molts diners, clar. I aires acondicionats i tal, i formacions. I per desgràcia, els recursos que tenim no són tan grans com les il·lusions que podem projectar, no? Per tant, hem d'intentar equilibrar-nos.
3: Sí,
1: no?
3: Equilibrar la balança, sobretot.
1: Correcte. Correcte. I també et dic una cosa, quan després veus els resultats, és que... No, tot flueix.
2: Te dan ganas de hacer otro reto más, ¿no?
1: Correcto.
2: Porque también tengo que decir que todos los retos que hemos hecho hasta ahora, en estos 4 años, los hemos conseguido todos. Así que invito a la ciudadanía, a todo el Maresme y Vallès y Barcelona... a que vengan a la caminata del dia 17 de mayo.
0: Mm, perquè això té lloc dins de les dissantes, es fa per...
1: No ben bé. Sí que és cert que presentem la flash mob que farem a les
0: per
1: dissantes.
0: Dissantes. Correcte.
1: Correcte.
0: Això volia dir, que s'emmarca dins aquest acte del dia 17 de maig.
1: Correcte.
0: Hi haurà la presentació de les dissantes, el ball, la coreografia.
1: Correcte.
0: Fem
1: un petit tastet, del que després serà el dia 18 de juliol, que és el dia en què ens trobem multitudinàriament amb la comunitat, amb la ciutadania, a les dissantes. No? Però aquí ja comencem, diguem-ne que és una manera de començar a escalfar motors, de que la gent, de que la gent vagi veient. Veure, per exemple, aquell dia podran veure en Joel participant de la Flash Mob, fent el ball de la Flash Mob, que ja hem començat els assajos, oi, Joel?
3: Sí, van començar quan el dilluns.
1: El dilluns, sí.
3: Van començar.
1: Sí.
3: I, bueno, vam agafar tota la primera, com l'any passat, saps? Que,
1: sí.
3: Que va ser...
1: Sí, sí. Veus, és, això és un altre exemple. Per fer la, aquesta coreografia de la Flash Mob, col·laborem amb una companyia de dansa de Mataró, Dance In Vitro, que cada any ens dissenya i ens ensenya aquesta, la coreografia que després nosaltres fem amb el nostre grup de ballarins i ballarines. I s'ha de dir que en els últims, l'any passat i aquest any, en el primer assaig ja hem dit se la saben. És a dir, hi ha una feina per part dels, de les persones ateses a la Fundació molt important d'aprendre's aquestes coreografies.
3: Ah, sí?
1: Sí, sí.
3: Però perquè va ser tot, o sigui, a la segona que va sonar la música,
1: sí,
3: ja ho sabíem. És que
1: sí.
3: Jo
1: sí.
3: Vas dir que és una passada.
1: Sí, sí.
0: Quanta gent sou, diguem, assajant aquesta coreografia?
1: Uns 15,
3: uns
1: no?
3: 15.
1: Sí.
0: 15
3: aproximadament, sí.
1: Sí. El
3: uns
1: grup, 15. El gruix del grup som 15, hi ha dies que podem estar als 15, hi ha dies que no. El dia de les dissantes estem als 15, en aquell escenari meravellós.
3: Però el que mola també és el dia de les dissantes, que hi ha músics tocant en directe.
1: Clar.
3: Que això també dona un plus.
2: Més energia.
3: Sí, sí. Les guitarres, les bateries...
0: Clar, perquè tot. Ara assageu, diguem, amb la música enllaunada, no?
1: Correcte.
3: Sí.
0: Amb un vídeo que teniu per aquí,
1: sí.
0: I ho aneu assajant, no?
3: Sí, sí, anem assajant també, anem també per les escoles.
1: Correcte.
3: A fer bolos.
0: Ah, sí? També aneu a les escoles?
3: Sí.
0: Ensenyar el ball?
1: Sí.
0: I això ho esteu fent ja?
1: No, encara no.
3: Encara no.
1: Encara no, perquè no hem presentat encara la coreografia.
0: A partir del dia 17,
1: Correcte.
3: Sí.
1: Però fem escoles, esplais, festes d'ajuntaments, trobades d'entitats... Sí, bueno, és que fem molta feina.
3: Fem de tot.
1: Sí, sí, sí. Sí. És molt important, perquè ens permet també visibilitzar el nostre col·lectiu. I això ens dona visibilitat i normalització, saps?
0: Sí, sí,
1: que ens acostumem a la diversitat, que al final és el que estem buscant.
0: Uh-huh.
1: I bueno, la cultura és una excusa meravellosa per poder desenvolupar.
0: De fet, quan deia abans lo de les dissantes, ho volia lligar en el sentit de que amb totes les activitats que s'estan fent anualment per part de la Fundació Maresme estan molt arrelades, no? Sobretot a Mataró, però com deia la Valèria, fins i tot gent de fora de Mataró, de la comarca o del Vallès, està molt involucrada amb això, no?
3: Sí.
1: Sí, hem de tenir en compte que som la Fundació Maresme. Això és molt important, I és un, de fet, és un dels objectius de la casa, també, a diversificar la nostra activitat per tota la comarca. I, lògicament, si podem sortir de la comarca, doncs per què no? Però diguem-ne que l'objectiu és aquest, tenir, donar cobertura a tota la comarca. I amb això treballem. Sí, però clar, evidentment, diguem-ne que Mataró és el nostre...
0: El rovell de l'ou.
1: És el rovell de l'ou, sí.
0: No?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Valèria, a banda de la col·laboració, com porteu això de caminar, de fer les caminates? ¿Os esteu entrenant?
2: Bueno, tengo que serte sincera, un poquito.
3: Qué bueno.
1: A veure, la nostra caminada té un avantatge,
2: sí,
1: que és molt accessible, lògicament.
2: Muy planita.
1: És planera, esto és el passeig marítim, per tant, obstacles no en tenim, no tenim desnivells. Està pensada perquè totes les persones de la Fundació i tota la ciutadania la pugui fer. Per tant, convidem a tothom a que hi participi. Si em permets, m'agradaria recordar la manera d'inscriure'ns per la caminada.
0: Sí.
1: La manera presencial la podem fer a Plaça dels Bous, a les oficines centrals de la Fundació.
0: Val.
1: Els centres ocupacionals també de la Fundació també es pot fer la inscripció. Després es pot fer també virtualment a la pàgina web, a la botiga online.
0: Uh-huh.
1: I també hem de parlar de que qualsevol que vulgui fer alguna donació per la caminada, perquè sigui que no pugui venir aquell dia, però que vulgui col·laborar amb nosaltres a aconseguir aquest repte, pot entrar a la plataforma Migrano de Arena.
2: Sí, exacto. Buscar el reto de Fundación Maresma.
1: Correcte. Dins de la plataforma Migrano de Arena, buscar aquest repte de la Fundació, de la caminada, i allà es poden fer donacions que seran molt benvingudes.
2: Exactament.
1: Molt benvingudes. Sí, sí.
0: Per tant, cal l'inscripció prèvia,
1: sí,
0: per també a vosaltres ajudar-vos una mica a l'organització, no?
1: Correcte. El mateix dia també fem inscripcions.
0: També es poden fer inscripcions,
1: també es poden fer inscripcions,
0: eh?
1: Però sí, si us plau, sobretot per assegurar-nos que tothom estarà ben servit, que ho fem igualment, perquè sempre tirem en llarg, però si poden venir abans, millor. També, com és lògic i natural, sortim al carrer a fer inscripcions a partir de dilluns, d'aquest dilluns proper, dia 4, tindrem una parada d'inscripcions a l'Escola Cor de Maria, a la Riera de Mataró. Sí. També tindrem una parada a la plaça Isla Cristina, al barri de Cerdanyola.
3: Ah, sí.
1: Sí?
3: Són és.
1: Ho coneixes, eh?
3: Sí, sí.
1: I també farem els caps de setmana, també estarem a plaça Santana, allà a Sant Sebastià. És a dir, que ens trobaran per tot arreu, i si algú no sap on es pot inscriure, que truqui a la Fundació, que ens busqui, que estem pel que faci falta, i totes les inscripcions són necessàries. Qualsevol ajuda que tinguem és benvinguda i necessària. Sí.
0: Mm-hmm. El dia 17, a banda d'aquesta caminada, quines són les activitats que acabaran de complementar la jornada?
1: Sí, mira, la caminada comencem a les 9:30, quarts de 10 del matí, sortim del passeig del Callao, arrenca la caminada, i a la tornada ens trobarem amb l'actuació del grup 3x3, que ens acompanya ja des de fa molts anys i que ens ajuden de manera meravellosament genuïna. També tindrem música. Estem acabant de tancar el discjòquei, per tant això ho guardo com una sorpresa. I després tindrem la participació també d'uns companys i companyes que fa poc temps que estem col·laborant, però que estem tenint una relació molt intensa, que són la batucada del Pla d'en Boet, la Boetucada, que aquesta setmana passada hem presentat el nou capgròs d'en Santi a la gegantada, el dia de Sant Jordi.
0: El dia de Sant Jordi.
1: Sí, sí, sí, i que ens van, bueno, vam muntar una festa, però tremenda, tremenda. Va ser molt divertit. I ja ens han sortit també amb nosaltres a la cavalcada de Reis, a la gegantada, i ara ens acompanyaran també el dia de la caminada. Perquè al final el que intentem, com és lògic i natural, és crear aquestes sinergies, aquestes connexions amb entitats, amb persones individuals, amb empreses, amb tothom, no? Amb fundacions. Creiem realment amb la força de la Unió, en què si ens ajuntem molts, podrem fer més coses que si anem cadascú.
2: Conseguimos llegar más lejos.
1: Clar, clar.
3: Com una família.
1: Sí, bueno. Jo no sé per què parlo tant, si és millor que parlin ells, de veritat.
0: Joel, com portes els assajos?
3: Doncs molt bé.
0: T'han sigut fàcils o difícils? Bueno, si dius que la segona ja us ho sabíeu, sou uns cracs, no?
3: Sí, quan més assagem, són més fàcils. Clar, o sigui, jo porto des de l'any passat, va començar,
0: sí.
3: I la veritat que van tindre molt èxit, perquè jo em recordo, jo estava a l'escola ordinària i ja seguia la Fundació Maresma des de prop, o sigui, quan es va, perquè portant des del 2014, no?
1: Les dissantes?
3: Va començar el Jo Soc Com Tu.
1: El 13.
3: 2013. I ja ho seguia des del primer dia. Jo dic, jo sempre vaig dir, tant de bo d'aquí un futur
0: pugui estar aquí dins,
3: sí,
0: no?
3: Has dit a dalt de l'escenari. I jo dic que quan va arribar l'any passat, el 2025, jo vaig dir, he complit un somni.
0: No? Fet realitat,
3: sí,
0: un somni.
3: O sigui, va ser un somni realitat, perquè, clar, hi ha com 60 persones a les 10, És que es posa el recinte que dic, és una passada.
0: I què és el que t'agrada més d'aquests assajos o de participar en aquest acte?
3: Bueno, normalment el que m'agrada d'això que desconnectes una mica de la teva rutina, també, clar, a mi m'agrada molt actuar amb el públic. I jo dic que el ball, per mi, és un esport.
0: Ball és un esport, sí.
3: Sí, faig un esport. I a mi és això, el que em transmet la flash mob.
0: No t'impressiona posar-te davant de milers i milers de persones?
3: No, la veritat és que no. O sigui, quan em concentro en el ball, em dona igual que n'hi hagi abans de la...
0: Que hi ha tanta gent que ni els veus, no? Veus com una manta de persones allà.
3: Sí, però no li fas cas, perquè sempre a casa meva m'ensenyaven això, que no et dependis del públic. Sempre ser tu...
0: T'ha concentrat.
3: Sí, com si fos un assaig a porta tancada. Igual, o sigui...
0: Hi ha assajos oberts, Sergi?
1: Assaig obert com a tal, no. Intentem sempre... Sí que és cert que quan ja tenim la coreografia muntada, demanem a persones properes que ens facin una mirada per si hi ha alguna cosa que hem de... No? Alguna cosa que hem de canviar, que hem de millorar. Però s'ha de dir... tot això que ha explicat en Joel, jo ara estava pensant que això perfectament ho podries explicar a una escola de teatre, no? De dir, escolta'm, què hem de fer quan comencem, no? També he de dir que ara m'acabo de fixar, disculpa, amb Georgina, que no t'he presentat. Tenim entre nosaltres també a la Georgina Beltran, que és estudiant en pràctiques, que està amb nosaltres donant-nos un cop de mà a la Fundació i que avui ens acompanya perquè està fent el reportatge fotogràfic i de vídeo d'aquesta trobada, i ella justament està estudiant arts escèniques a l'ERAM, a Girona. I jo crec que aquest missatge que ens ha donat el Joel, tota la gent que hem passat algun cop per una escola de teatre o que ens hem posat davant d'un públic, és un missatge que és magnífic, no? Perquè quan estàs davant del públic, la teva defensa, el teu instrument, la teva eina, a part del teu cos, és o bé el text, o bé la coreografia, bé, allò que fas, allò que em vas a mostrar al públic, és la teva eina, no? El teu instrument, i és el que et fa estar tranquil i segur perquè domines. I jo t'asseguro que ells ho dominen perfectament. És a dir, jo sempre insistim molt de fem gestos grans, que la gent ens vegi somriure, estiguem tranquils.
3: Insistim molt amb això.
1: Sí, i és que ho fan molt bé, de veritat, eh? És que no ens fa falta repetir moltes vegades. De seguida entenen allò que estem buscant, i hi ha aquesta connexió amb el públic, que sí, clar, hi ha flash mobs que ens hem trobat, què, 7.000, 8.000 persones, que és una bogeria. O el dia 17, que esperem trobar-nos això, 4.000 persones fent la flash mob. Sobretot és emocionant. És un moment de molta emoció. I ells controlen molt bé aquesta emoció.
3: I també, Sergi, quan nosaltres ballem a les dissantes, la flash mob, el públic, que clar, hi ha moltíssima gent, balla amb nosaltres.
1: Correcte. Correcte, sí, sí, ens segueixen, fan
3: com si fos
1: un mirall.
3: Un mirall, això. Sí. I la veritat que això dona un plus d'energia, sí. També els aplaudiments que en dona, perquè clar, és un suport per nosaltres.
1: Ah. Sí, sí.
3: En donin...
1: Sí, sí. És que, clar, és que... Però està molt bé, perquè, clar, el grup de la Flash Mob, per dir-ho així, som com els frontmans, no? Som la primera línia de...
0: Sí, sí, sí.
1: No? Això és el que es veu, però penseu que en activitats com les dissantes estem parlant d'un gruix de 200 i pico voluntaris que ens ajuden a poder desenvolupar l'activitat.
3: Són molt gran.
1: A la caminada també tenim... aquest any tenim alumnes de l'Escola Turó,
0: sí,
1: que vindran a ajudar-nos. Tenim un grup d'entre 15 i 20 persones...
3: L'Escola Turó?
1: De l'Escola Turó, que vindran a ajudar-nos desinteressadament a poder organitzar tot el que suposa fer una caminada com aquesta. Aquí m'agradaria fer una menció molt especial, perquè aquesta caminada no ens l'hem inventat nosaltres. Aquesta caminada ja formava part de la casa. És una caminada que porta molts anys. No voldria equivocar-me, però em sembla que són 9 o 10 anys que l'han organitzat des de la l'Associació de Pares de l'Escola L'Arbós. L'Escola L'Arbós és l'escola de la Fundació, on donem servei a persones, a infants amb força, amb pluridiscapacitat. És un espai de molta, necessita molts recursos, molt d'ajut, i aquesta gent, aquests pares i aquestes mares, aquestes famílies, de manera desinteressada, porten molts anys fent molta feina i molt ben feta perquè aquesta caminada funcionés. I els resultats són evidents. Aquest any nosaltres, des de la Fundació, hem, en certa manera, recollit el guà de les companyes i companys de l'Associació de Famílies i intentem engrandir encara més, si és possible, la caminada. Però també és important posar en valor que aquestes persones segueixen col·laborant amb nosaltres, segueixen formant part de manera molt activa de la caminada, igual que la Fundació Viure, igual que Mataró Camina, igual que empreses col·laboradores, que no prefereixo no dir els noms perquè és que m'oblidaré algú, saps? Però ells ja saben qui som i els estem molt agraïts, de veritat.
0: Mm-hmm. I la realitat és com molts actors externs s'involucren i participen, no? Amb la Fundació Maresme per donar visibilitat, per normalitzar una situació,
1: sí.
0: I com més siguem, més lluny arribem, no? Sí. Una mica seria això, no?
1: Clar, com més siguem, més riurem, això segur. Això segur, això ja ho tenim assegurat, i a més tenim la possibilitat d'arribar més lluny i de poder desenvolupar més projectes, mm-hmm. I això és...
0: Mm-hmm. Hi ha alguna cosa que no hàgim dit i que sigui important que sàpiga la gent que ens escolta?
1: Bé, recordar-vos això, recordar aquestes les allà on es poden fer les inscripcions. Recordo Plaça dels Bous, oficines centrals de la Fundació, mm-hmm. Centres ocupacionals, Plaça Isla Cristina a partir de dilluns, a la porta de l'escola Cor de Maria també, Plaça Santana caps de setmana, m'ha sortit un rodolí. I després també de manera virtual a la pàgina web de la Fundació. També recordar que totes les donacions que ens facin seran benvingudes a la plataforma Migrano de Arena. Diguem-ne que això seria el més bàsic, diumenge 17 de maig, això sí, de recordar-ho, diumenge 17 de maig.
2: I també recordar que tenim que llegar a l'objectiu de 25.000 euros.
1: Correcte.
2: Que és superimportant.
1: Clar, que tot això ens porta a poder aconseguir aquest
2: 10.000 euros extras.
1: Aquests 25.000 que es convertirien directament en 35.000, per tant.
3: Premio
1: gordo,
0: Els 4.000 participants seria, diguem, el mínim o el topall. És a dir, podem arribar a 4.500 per dir
1: Home,
0: alguna cosa.
1: Si us plau, per favor. Sí. 4.000 hem posat sobretot el número de 4.000 és perquè ens fem una xifra rodona, perquè són aquestes 60.000 passes, 60 milions de passes solidàries i diguem-ne que ens dona una mica de sentit a tot el relat. Però sí, vull dir, si som 4.500 seran benvinguts. Assegurem que tindrem entrepans
0: millor,
1: per tots,
0: no?
1: I aigua i fruita i el que faci falta. Sí. Sí.
0: Doncs vinga, doncs queda dit, la cita serà el 17 de maig i és, ja és una mica el tret de sortida del 60è aniversari de la Fundació Maresme, perquè ara ja estem a l'estiu i ja vindrà molta festa, sí. Molta cosa, vull dir, serà un no parar.
1: Sí, senyor,
3: segur,
1: així serà.
3: Segur que haurà un acte especial, no?, per als 60 anys de la Fundació Maresme.
1: Bé, mira, si, 15 segons, el 6 de juny, dissabte 6 de juny, a la tarda, al pati del Cafè Nou, que és un espai emblemàtic per nosaltres, perquè nosaltres gestionem el bar del Cafè Nou des de la Fundació, i és un espai que ens estimem molt i que tenim molta relació. Doncs el 6 de juny, a partir de les 6 de la tarda, la seixantada, que és serà com una prèvia de les dissantes.
0: Val.
1: I on proposarem reptes a la ciutadania. Ara, just quan passem la caminada, ens posem amb la seixantada, perquè aquí anem un
0: és que
1: pim.
0: Ja és,
1: sí.
0: És un no parar.
1: Hem deixat anar el freno de mà del tren i això ja va cuesta abajo en la
0: rodada. Fa baixada.
3: El portem molt de temps. Ja fa 60 anys.
0: Sí, però...
1: Portem 60 anys preparant-nos per fer la celebració dels 60 anys.
3: Sí.
1: Però tu no tens 60 anys.
3: No, home, no.

0: va fer la cançó del Jo Sóc Com Tu el 2024, si no vaig errar, que després va venir amb Mama Duixa, va ser?
1: L'any passat va ser Mama Duixa, amb Bruno. Sí.
0: Amb Bruno. Sí. I aquest any ho haurem de descobrir.
1: I aquest any ho sabrem d'aquí poc. No diguis res.
2: No, el 2022 va ser els Detallets.
1: Detallets el 22, 23 Boom Boom Fighters, 24 Sara Roy, 25
2: I el 2016 va ser els Catarres.
1: Se'l sap de memòria.
0: Sí, sí.
1: Una memòria portentosa.
0: Família, mil gràcies per venir i que vagi molt bé.
3: Gràcies a
1: vosaltres.
0: Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.

Ràdio Argentona t'acompanya. 104.6 FM. Viu la ràdio. La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona. 104.6 FM.

than the mile. I'm crossing you in style someday.

drifters off to see the world. There's such

Viu la ràdio, viu Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?
2: De la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona. DJ Juanra in session.

i benvinguts al 104.6 de la FM. Soc en Juanra i com sempre gaudirem d'una bona estona. Vinga, comencem el mes de maig amb molta energia, moltes ganes i molta il·lusió. Som-hi! I com sempre gaudirem d'una bona música. Sempre sessions molt xules, sessions diferents, sessions que fan gaudir.

recordeu que també podreu descarregar totes les sessions a la plataforma iVoox. És com el Spotify, però es diu iVoox. Una plataforma de música de... Una plataforma de podcast, de música i de bon rotllo. Allà hi poseu Argentona Hits Music i teniu totes les sessions penjades. Salutacions a tota la gent que escolteu fora de la ràdio per streaming.

recordeu que dissabte també repetim programa a les 9 de la nit.

0: siempre la mejor música. Al 104.5 de la FM. Radio Argentona.
1: Yo soy

Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM, by DJ Juanra.

Vinga, vai, amb aquestes despedides. Fins el proper dijous. Ha sigut un plaer, com sempre. Gràcies per ser-hi. I com sempre, com no, gràcies a l'equip de la ràdio per fer possible aquest programa.

0: Vinga, va, gràcies, parceria, i fins la propera setmana. Fins el proper dijous.
1: De la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.

0: Sense embuts.
1: Sense embuts.
0: Sense dubtes.
1: Sense dubtes.
0: La ràdio directa.
1: La ràdio directa.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: Ràdio Argentona, la més

0: A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. La dona ingressada a Alacant dona negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, comença una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí Saif Abukeshek i el brasiler Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. Els Mossos han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació. El sindicat USTEC reclama al govern que torni a la via de la negociació i deixi de criminalitzar l'organització sindical. Junts se suma a les demandes de dimissió del director dels Mossos que han fet els comuns, Esquerra i la CUP, i afegeix també les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, ella l'hauria de cessar. La CUP insta els socis del govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua. Per la seva banda, els comuns creuen que el govern està sobrepassat. Péter Magyar pren possessió com a primer ministre d'Hongria envoltat de la simbologia europea desapareguda durant el mandat del seu antecessor Viktor Orbán. El polític conservador es compromet a engegar un canvi de règim i a governar amb esperit de servei al poble. Les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanen horaris legals i que permetin la conciliació. Girona s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell.
1: Esports. El Barça pot ser campió de Lliga si guanya o empata el clàssic d'aquest diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou, un partit que començarà a les 9 del vespre i seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte, dolorosa derrota de l'Espanyol en la lluita per a la permanència, 2-1 al camp del Sevilla. Els blanquiblaus acumulen 18 jornades sense guanyar i queden ara a 2 punts del descens. I en ciclisme, aquest dissabte, Paula Blasi s'ha convertit en la primera catalana a guanyar la Vuelta. Mentrestant, aquest diumenge, a les 7 de la tarda, el Barça d'hoquei patins jugarà la final de la Champions contra el Porto.
0: Pel que fa al temps, en les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i el migdia, amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Prepirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut ha publicat aquest dissabte a la xarxa social X una carta als ciutadans de Tenerife per dir-los que no tinguin por i assegura que no estem davant d'una nova Covid. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
3: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
4: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
3: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i avituallament als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: La major part dels avions que traslladaran els passatgers ja han arribat a Tenerife. Al creuer viatgen 150 persones de 23 nacionalitats i l'operació és complexa. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que tot està a punt i que no hi ha cap persona amb símptomes.
2: Yo quería aclarar que no son pacientes ni son casos. Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos. Son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
0: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que també ha arribat aquest dissabte a Tenerife, ha volgut reiterar que, tot i que es tracta d'un virus greu, el perill per a la població és baix.
5: This is not COVID.
6: And then... Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
5: The risk to the local population is low.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també són a Tenerife per coordinar l'operatiu. A tot això, la dona d'Alacant, de 32 anys, que està ingressada en un hospital en aïllament per ser contacte d'una víctima d'antivirus, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. D'aquí 24 hores se li tornarà a fer una altra PCR seguint els protocols. Mentrestant, continua en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona la dona catalana que va ser en el mateix avió que una víctima d'antivirus. La dona no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
7: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar en declaracions al suplement que ara per ara la dona es troba bé.
8: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: A la dona aquest dissabte li han fet una PCR i els resultats se sabran previsiblement aquest diumenge. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, ha recordat que l'antivirus és un virus ben conegut pels científics. Ho ha dit també al suplement.
9: Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia ni com es transmetia ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars ni milers.
0: Amb el cas de Barcelona, ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Sumut retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Aboukeshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots 2 estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
10: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Aboukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
11: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
12: Insistim que això no s'ha acabat. ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, burlaran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
13: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. A les portes d'una nova vaga general d'educació, augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una vuitantena d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: El document recull actuacions en diversos llocs, la majoria relacionades amb talls de carreteres. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
14: Està marcat en tot aquest pla intentar desmobilitzar, intentar trencar doncs, aquest conflicte, però això des de l'espionatge, des de la intimidació, des de la repressió. I nosaltres aquí el que tenim molt clar és que aquesta no és la via, això un govern democràtic no s'ho pot permetre, desgasta la seva reputació i que aquest conflicte de l'única manera que es pot resoldre és seure's a negociar.
0: Aquest dimarts està convocada una vaga tant a primària com a secundària. El sindicat USTEC assegura que està disposat a reobrir les negociacions amb el govern per buscar una solució al conflicte. La infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents continua provocant també reaccions als partits polítics. Aquest dissabte, Junts per Catalunya s'ha afegit a les peticions de dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Escoltem el secretari general de Junts, Jordi Turull.
15: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres, hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que el cos de Mossos no funciona i demana a Illa que actuï.
16: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels comuns, la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, veu el govern sobrepassat.
17: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari. Cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que va xilent. No és només una qüestió de velocitat, que també. És sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Són declaracions a Ràdio 4.
18: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió i només s'ha referit a les inversions fetes en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros. En clau internacional, Hongria ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Maguiar. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea desapareguda durant l'etapa del seu antecessor Viktor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha onejat també la bandera comunitària després de 12 anys. I a més, aquest dissabte s'ha celebrat el Dia d'Europa, que commemora el naixement de les primeres institucions comunes. Maguiar s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
19: Uralkodni fogok Magyarországon.
20: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país.
19: Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
20: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hongaresa ho exigeixi.
19: És a magyar nemzet igényli.
0: Péter Maguiar ha estat investit per una supermajoria aconseguida en les últimes eleccions que li permetrà fer canvis constitucionals per desmuntar el sistema de Viktor Orbán. Una de les seves prioritats serà l'acostament a Brussel·les i descongelar 17.000 milions d'euros de fons europeus.
21: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El recompte final de les eleccions al Regne Unit de dijous estableix governs independentistes a totes les nacions excepte Anglaterra i certifica l'ascens fulgurant de l'extrema dreta i la caiguda dels partits tradicionals, tant els conservadors com els laboristes de Keir Starmer. Davant aquest escenari, el primer ministre ha recuperat per al seu equip l'excap de govern Gordon Brown com a enviat especial de finances globals i ha insistit que no tirarà la tovallola. Així, això sí, admet que cal un full de ruta nou.
22: Aquests resultats són durs i això fa mal. Evidentment que fa mal, ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
0: A Escòcia, el Partit Nacional Escocès del primer ministre John Swinney ha repetit victòria, però sense majoria absoluta. Swinney vaticina que l'extrema dreta arribarà al poder al Regne Unit i demana un nou referèndum d'independència.
23: El que ens espera és la probabilitat que Farage sigui el pròxim primer ministre del Regne Unit i per això crec que la gent a Escòcia ha d'estar alerta. I necessitem tenir la protecció de ser un país independent i evitar veure'ns afectats i influenciats per l'elecció d'un govern de Farage, que crec que seria absolutament catastròfic per tothom al Regne Unit.
0: A Gal·les, per primera vegada, ja ha guanyat l'independentisme, però l'extrema dreta se situa com a segona força.
21: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 a alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports 32 litres, als Alfacs 26 o Amposta 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada de dia, amb més insolació puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
21: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte s'ha acabat la gratuïtat del servei de Rodalies després de 3 mesos i mig d'excepcionalitat tarifària motivada pels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, sobretot, hi ha hagut la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que continua sent ineficient i poc fiable.
1: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
2: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
3: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
4: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
1: M'he decantado por un día de viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50. Volver a pagar, pues siempre nos va mal.
0: Els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, excepte els títols T-Usual i T-Jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% per als adults i del 70% per als joves. La mort d'un conductor a la Garrotxa eleva a 3 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquest cap de setmana. L'accident s'ha produït al quilòmetre 43 de la carretera C-152, al seu pas per la Vall d'en Bas. En el sinistre ha quedat ferida greu una segona persona que ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A més, dues més han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. Aquesta víctima mortal se suma a les dues persones que van morir en un accident aquest divendres a l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de 2 mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i també delegada del Comitè del Consorci.
6: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir amb una època clau per als estudiants de selectivitat.
6: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
0: La protesta va començar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la Setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes que continuarà durant les pròximes setmanes. La vaga segueix tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers. Ho ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
25: Se trata de gobernar el mercado, no de que el mercado nos gobierne. Y esa es la responsabilidad de las administraciones públicas. Eso es lo que hace el alcalde Colboni, eso es lo que hace Salvador Illa, y eso es lo que también trato yo de poner en marcha como ministra de Vivienda, que seamos nosotros los que gobernemos al mercado, no el mercado el que marque nuestras vidas cuando se trata de derechos. Con los derechos no se mercadea.
0: També ha avançat la quantitat que ingressarà a Catalunya aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
25: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
0: Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior. Aquest pla se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i les ajudes a la rehabilitació. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir a la feina ni tenir més responsabilitats si això afecta el seu benestar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del que implica l'èxit professional. Per al professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, els treballadors ja no valoren únicament el sou, sinó també la flexibilitat horària i poder compaginar la vida laboral i familiar.
5: els treballadors amb més experiència, doncs, no és que rebutgin l'ambició ni molt menys, sinó que la redefineixen, no? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
7: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga, el Barça d'hoquei patins campió de Champions i tot això el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
21: 3CAT Info.
7: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 del vespre juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou. Un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen, els es proclamaran campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té ben clara l'entrenador Hansi Flick.
8: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que és el partit més important, no. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'staff. De fet, volem guanyar el títol al segon consecutiu. I és fantàstic, això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
7: Un Flick que recuperarà Jules Koundé, sancionat la jornada passada, mentre caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però al bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, indignant-se molt més pel fet que la batussa entre tots els jugadors es filtrés i acabés sortint a la premsa.
9: Que se filtren coses que passa, que passen en el vestuario me parece una traición al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho.
7: Tchouaméni, per cert, entrarà a la convocatòria mentre Fede Valverde no, ja que la baralla el va deixar lesionat. Aquest Barça-Madrid al Camp Nou, com dèiem, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Seguim una mica en futbol perquè hem de destacar la dura derrota de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara a només 2 punts del descens. Així i tot, el tècnic Manolo González confia en revertir la situació.
10: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant, és que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades, però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
7: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
21: 3CAT Info.
7: Anem cap al ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi no s'ho ha acabat de creure.
11: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'angliro, però bé... Ara, res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica.
7: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, com ella comentava, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria i liderat per l'uruguaià Guillermo Silva, la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat a un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler.
21: L'actualitat esportiva a fons.
7: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 6 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat ja a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Labart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Un Marc Grau protagonista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
26: Aquesta temporada ho estan fent una temporada excel·lent, portant moltes victòries a la Lliga i re, ara... Sabíem que, bueno, que era complicat, que de fer un partit de 50 minuts, tothom molt concentrat, tothom molt posat, i havíem de rosar d'excel·lència per poder passar a la final.
7: La final serà contra el Porto, com hem comentat, a les 7 de la tarda i la seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també la del cap de setmana que ve a Catalunya. Pel que fa al Gran Premi de França, ja sense el tro de Cervera, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol, una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP a l'àvia web de Catalunya Ràdio.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. Paral·lelament, la dona ingressada a Alacant ha donat negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, ha començat una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. I també destaca que Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. A partir d'ara anirem a Girona. La ciutat s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell. I anirem al concert de Rodrigo Cuevas, que ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. I ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça pot proclamar-se campió de Lliga aquest diumenge. L'equip blaugrana ha d'empatar o guanyar el Clàssic al Camp Nou per aconseguir la segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Aquest duel decisiu contra el Real Madrid començarà a les 9 del vespre i el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: Les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i migdia amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Pirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
2: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
3: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
2: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i avituallament als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots dos estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
4: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saïf Abu Keshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant de la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
5: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
6: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
7: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, Rússia ha celebrat aquest dissabte el Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi en l'edició més descolorida dels últims 20 anys. No s'hi han exhibit ni tancs ni míssils per por dels drons ucraïnesos, tot i que finalment Zelensky no ha amenaçat la plaça Roja gràcies a la mediació de Donald Trump. El president Vladimir Putin ha justificat la falta d'equipament militar amb l'argument que es necessita per a la derrota definitiva d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solias.
9: Putin només ha mostrat al món columnes de soldats. Els únics tancs i míssils que s'han pogut veure a la plaça Roja han aparegut projectats en una pantalla gegant amb vídeos gravats al front. El president rus ha tingut la festa en pau amb el permís de Zelensky, que s'ha abstingut de llançar drons cap a la plaça Roja durant la desfilada. En el tradicional discurs, Putin ha criticat que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN i, malgrat això, està convençut que aconseguiran guanyar la guerra. Per aquest motiu, ha demanat als russos que, igual que van fer els seus avantpassats, contribueixin a la victòria.
10: Tenim un objectiu comú. Tothom fa una contribució personal a la victòria. S'està forjant al camp de batalla i a la rereguarda. Estic fermament convençut que la nostra causa és justa. Estem junts i la victòria sempre ha estat i sempre serà nostra.
9: Ara bé, la realitat és que l'operació militar especial que s'havia d'allargar poques setmanes del 2022 ja dura més que la guerra soviètica contra l'Alemanya nazi i que enguany Putin ha celebrat la cinquena desfilada del Dia de la Victòria sense la victòria a la guerra d'Ucraïna.
0: Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne les conseqüències. Ho ha seguit des de Sabadell Núria Hart.
11: Hem experimentat la gravetat zero en pròpia pell 9 vegades, 9 paràboles amb avioneta acrobàtica en què durant 9 segons ens hem desenganxat literalment del seient. Hem flotat, ens hem deslliurat de la gravetat, que de cap altra manera es pot esquivar aquí al planeta Terra. Darrere d'una experiència molt única hi ha ciència, estudiar com la microgravetat afecta la salut humana. La catedràtica en neurociència, Elisa Ferre, de la Universitat de Londres, ha vingut fins aquí per investigar els efectes de la microgravetat al cervell.
12: No tenim receptors de la gravetat, com sí que tenim receptors per percebre la llum, el tacte o qualsevol altra característica del nostre entorn. Així que el que fa el cervell és una integració multisensorial, integra diferents modalitats sensorials.
11: Abans, durant i després del vol, aquest grup de científics britànic ens ha fet testos de percepció de diferents estímuls visuals i una entrevista qualitativa per saber com ens hem sentit durant aquestes paràboles de gravetat zero. i realment el pilot, Daniel Ventura González Alonso, tenia raó.
13: Llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
11: Una sensació que no es pot aconseguir de cap altra manera. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, han registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. La idea és validar un model computacional per fer prediccions de com una missió amb gravetat zero afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
14: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
11: Les astronautes d'Hipati han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no es pot replicar en una missió anàloga, com les dues que han fet al desert nord-americà de Utah o la propera que faran a l'Àrtic. Aquest cap de setmana han aconseguit guanyar la gravetat i experimentar la gravetat zero.
0: La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona aquest dissabte al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili. Els fets han passat a 8:15 del matí, quan s'ha rebut l'avís que una dona estava inconscient al carrer, amb un fort cop al cap. Membres del grup d'atenció al ciutadà s'han traslladat fins al lloc dels fets, on han assistit la víctima fins que han arribat els serveis sanitaris, que han constatat la mort de la dona, de 22 anys. Segons fonts policials, el presumpte agressor i la víctima tenien una relació sentimental. La policia ha detingut l'home, de 24 anys, acusat d'un delicte d'homicidi. Si es confirma aquest cas, el nombre de dones assassinades a tot l'estat per violència de gènere pujaria a 20 des de començament d'any. A Girona han inaugurat aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors amb una gran afluència de visitants durant tot el matí. Tot i això, el mal temps de la tarda ha acabat deslluint parcialment la primera jornada de la mostra floral. Berta Artigas Fontàs.
15: Els carrers del barri vell s'han omplert des de primera hora de curiosos i turistes que no s'han volgut perdre les 141 instal·lacions florals repartides per la ciutat. Un dels espais més visitats han tornat a ser les escales de la catedral, aquest any decorades amb una gran cucullona inspirada en el drac del Parc Güell. La Marga i l'Àngel són dos veïns de Girona.
16: S'ho han currat molt la gent, eh? Els que hi han participat tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ho farem per etapes aquest any, com que els altres.
17: Perquè hi ha molta gent i, escolta, no pots fer un pas
16: enlloc. No es pot apreciar.
15: D'altres visitants han vingut de diferents punts de Catalunya. En Guillermo i la Clàudia, per exemple, ho han fet des de Sant Cugat.
18: Doncs vam venir l'any passat i volíem repetir perquè ens va agradar molt i, a part, ens agraden molt les plantetes i les flors, així que creiem que és una bona manera de passar el dia.
15: La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha destacat durant la inauguració oficial la feina feta en els últims mesos per tirar endavant l'edició d'enguany.
19: S'ha treballat molt intensament, doncs, amb tots els voluntaris i també l'Ajuntament, doncs, per fer aquest temps de flors, com està sent, doncs que està agradant moltíssim.
15: Durant el dia s'han registrat algunes cues per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral per aquesta mostra floral que durant 15 dies transforma el casc antic de la ciutat.
8: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pareu bé l'orella si aquest diumenge al matí us heu de moure en cotxe per Barcelona, sobretot per la part alta. A partir de les 9 del matí es fa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés, que és una de les més multitudinàries, i això comportarà talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants. Com dèiem, la cursa començarà a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran Diagonal avall fins a girar a Passeig de Gràcia. Baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina i finalment enfilaran el carrer Cas per acabar, com és habitual, a plaça Catalunya. Les restriccions de trànsit començaran a les 5 de la matinada a la zona de plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a 2:15. A més, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada i fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports, 32 litres, als Alfacs, 26, o a Amposta, 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt, o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada de dia, amb més insolació puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Rodrigo Cuevas sedueix el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret i ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. Barcelona, Marc Ruiz.
21: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim. Per això, també ha escollit una posada en escena basada en un cabaret.
22: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global.
21: La realització de les pantalles també fa pensar en la televisió dels anys 70 o els 80. A Belleza, cançó que fa pensar en Nati Peluso, situa la càmera dins del mirall del tocador on es maquilla. Es mou per l'escenari creant petits sets amb l'ajuda de la il·luminació, un biombo, una passarel·la i poc més, però funciona. I s'explica i sedueix al públic un cop més, com amb Xardineiro, en què explica els seus trucs per enamorar, o a la Muñeira per a filla de bruixa, ancestral, cantada intensament pel públic i que ha creat un moment intens només amb la veu, una pandereta i els cors dels fans. El concert està estructurat en 4 actes. Els 3 primers tenen a veure amb els 3 manuals que ja ha publicat, Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romeria, i un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantat i que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
23: Y la noche, cuando pasan comida.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.

0: La castanyada del Cabró Rock tindrà un cartell de luxe amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en dues dècades, els Pets i l'Axambustó compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, la Ludwig Band o Doctor Prats i fins a un total de 14 artistes. El festival també aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus, a qui sentim de fons. Enguany, l'Espany Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra dels 30.000 assistents de la primera edició, amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana, amb activitats i gastronomia típiques catalanes.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Més de 90.000 persones han passat entre dimecres i dissabte pel festival Rec.0 d'Igualada. Durant 4 dies, més d'un centenar de marques de moda han ocupat antigues fàbriques i adoberies del barri industrial del Rec, reconvertides temporalment en pop-up stores. L'organització destaca que la 30a edició del festival ha tornat a sumar un bon nombre de visitants i de vendes, malgrat les pluges de les últimes hores. El Rec reuneix grans marques, firmes consolidades, dissenyadors independents i projectes emergents, i aquest any el 80% de les firmes que hi han participat són catalanes. Algunes de les novetats d'aquesta edició han estat un espai de col·laboració amb la 080, un mercat d'intercanvi de roba i una cosidora que arreglava desperfectes amb peces de vestir per allargar-ne també el seu ús. 5.000 roses d'un centenar de varietats omplen el Teatre Bartrina de Reus en el marc de la 79a edició del Concurs Nacional de Roses. Fins dilluns s'hi exposen un centenar de varietats en una convocatòria que per primer cop s'ha obert a nous públics. Reus, Ariana Escoda.
2: En aquesta ocasió s'han pogut veure flors i rams elaborats per amateurs, estudiants de l'Escola d'Horticultura i membres de la brigada que han fet composicions a partir de roses que es troben a la ciutat. Ho destaca Empar Pont, presidenta del Centre de Lectura de Reus.
3: Això ho hem obert per un costat a la part clàssica nostra, que són els homes i les dones que conreen i cultiven a casa seva rosers, que són amateurs, i per un altre al sector. O sigui, les floristeries a l'entrada han fet centres, els alumnes de l'Escola d'Horticultura també, i les nostres brigades. O sigui, que hi ha una taula amb els rosers de tots els reusencs, que són els rosers públics que n'hi ha a la ciutat.
2: Un jurat professional s'ha encarregat d'avaluar les 5.000 roses exposades. El tècnic mediambiental Francesc Xavier Llavaneres detalla que han tingut en compte a l'hora d'emetre veredicte.
4: Bueno, es valora l'estat general sanitari, això vol dir que no tinguin plagues i malalties, també la composició que es forma, que la taula sigui homogènia, que el número de flors amb cada gerro sigui de tres, es tenen que presentar tres flors per varietat, diguéssim. Bueno, hi ha una sèrie de factors tècnics, de valoracions tècniques, bueno, i a l'aspecte general.
2: Per a Reus, la rosa no és una flor qualsevol, sinó que és l'emblema de la ciutat. És per això que des de fa 6 anys, a la capital del Baix Camp, es combina la celebració del Concurs Nacional de Roses amb la celebració del Festival Roses Reus. Durant tot el cap de setmana s'han preparat activitats culturals al voltant d'aquest símbol, com ara rutes per admirar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, tallers infantils o intervencions artístiques efímeres.
0: L'Ateneu barcelonès enceta aquest diumenge un cicle dedicat a la lectura compartida amb Diumenges al Jardí. Una invitació a aturar el ritme i gaudir de la lectura en un entorn privilegiat i tranquil cada diumenge. Jordi Jiménez és vocal de la Junta Directiva de l'Ateneu i impulsor de la

0: Sí, mare. L'autora compartirà la seva experiència, el seu procés creatiu i reflexions al voltant de la literatura. L'activitat és gratuïta per als socis i té un cost de 5 euros per als no socis, que podran descobrir la calma d'un jardí per on han passat persones essencials de la nostra cultura.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
2: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga i el Barça d'hoquei patins campió de Champions el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
1: 3CAT Info.
2: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva, una situació que té clara l'entrenador Hansi Flick, que demana als seus jugadors centrar-se en ells mateixos.
3: El que hem de fer és seguir jugant com fins ara, es tracta de nosaltres i del nostre rendiment. Això és el que vull veure del meu equip. Estem aquí en aquesta situació perquè hem jugat una temporada fantàstica com a equip i és el que hem de mostrar al clàssic. Volem jugar el nostre partit amb el nostre estil, jugar com un equip, com una unitat, i és el que vull veure del meu equip. Res més, no ens hem de despistar amb altres coses. Està clar què volem i això és el que hem de mostrar.
2: Un Flick que tindrà la novetat segura de Jules Koundé. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Real Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla titllant de traïció el fet d'haver-la filtrat a la premsa. Alhora, Arbeloa s'ha indignat quan se l'ha qüestionat sobre si és objecte de burla dels seus jugadors.
4: És mentira que mis jugadores no són professionals. És mentira que mis jugadores m'hagin faltat a una sola vez el respeto, uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
2: Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Més futbol, derrota dura de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per a la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026, i queda ara només 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se, així que Roberto Fernández ha parlat de 3 finals.
5: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son tres finales los que nos quedan, tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
2: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
1: 3CAT Info.
2: I ho dèiem a l'inici, Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi ha explicat quan ha vist clar que podia guanyar.
6: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar. M'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensant tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
2: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos havien guanyat la Vuelta. També el ciclisme, aquest dissabte, victòria liderat per l'uruguaià Guillermo Silva a la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una segona etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler. Aquest diumenge, tercera etapa, 175 quilòmetres entre Plovdiv i Sofia, amb un port de segona categoria.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Parlem ara d'hoquei i patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputen la final contra el Porto en una final a 8 que estan disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Alabart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Ignacio Alabart, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la dificultat del Porto.
7: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%.

0: Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
1: Un duel contra el Porto que començarà a les 7 de la tarda i seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també tot el cap de setmana que ve a Catalunya. A TV3, Márquez ha explicat que ja s'havia d'operar i aquesta lesió no és que arribi en mal moment.
3: Bueno, la lesió del peu mai es vol quan ha d'arribar, però ha arribat quan tocava. Per això aquest cap de setmana m'ho estava prenent amb molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu braç dret no estava funcionant bé i van veure el perquè.
1: Pel que fa a aquest Gran Premi de França, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La cursa la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La cursa sprint, per cert, d'aquest dissabte se l'ha endut Jorge Martín. I acabarem amb bàsquet, perquè aquest diumenge l'Uni Girona busca la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València Fontajau a les 7 de la tarda i necessiten remuntar un punt de diferència per classificar-se per a la gran final. Mentre a l'ACB aquest dissabte, victòria del Barça 91-76 contra el Burgos, que certificat el bitllet dels blaugranes pel play-off. D'altra banda, el Girona ha perdut contra el Camp Murcia 86-75 aquest diumenge jugant al Lleida i al Manresa.
2: 3CAT Info.

0: A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. La dona ingressada a Alacant dona negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, comença una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí Saif Abu Keshek i el brasiler Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. Els Mossos han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació. El sindicat USTEC reclama al govern que torni a la via de la negociació i deixi de criminalitzar l'organització sindical. Junts se suma a les demandes de dimissió del director dels Mossos que han fet els comuns, Esquerra i la CUP, i afegeix també les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, Illa l'hauria de cessar. La CUP insta els socis del govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua. Per la seva banda, els comuns creuen que el govern està sobrepassat. Péter Magyar pren possessió com a primer ministre d'Hongria envoltat de la simbologia europea desapareguda durant el mandat del seu antecessor Viktor Orbán. El polític conservador es compromet a engegar un canvi de règim i a governar amb esperit de servei al poble. Les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanen horaris legals i que permetin la conciliació. Girona s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell.
1: Esports. El Barça pot ser campió de Lliga si guanya o empata el clàssic d'aquest diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou, un partit que començarà a les 9 del vespre i seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte, dolorosa derrota de l'Espanyol en la lluita per a la permanència, 2-1 al camp del Sevilla. Els blanquiblaus acumulen 18 jornades sense guanyar i queden ara a 2 punts del descens. I en ciclisme, aquest dissabte, Paula Blasi s'ha convertit en la primera catalana a guanyar la Vuelta. Mentrestant, aquest diumenge, a les 7 de la tarda, el Barça d'hoquei patins jugarà la final de la Champions contra el Porto.
0: Pel que fa al temps, en les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i el migdia, amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Prepirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut ha publicat aquest dissabte a la xarxa social X una carta als ciutadans de Tenerife per dir-los que no tinguin por i assegura que no estem davant d'una nova Covid. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
3: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
4: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
3: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i habitualment als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: La major part dels avions que traslladaran els passatgers ja han arribat a Tenerife. Al creuer viatgen 150 persones de 23 nacionalitats i l'operació és complexa. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que tot està a punt i que no hi ha cap persona amb símptomes.
2: Yo quería aclarar que no son pacientes ni son casos. Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos. Son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
0: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que també ha arribat aquest dissabte a Tenerife, ha volgut reiterar que, tot i que es tracta d'un virus greu, el perill per a la població és baix.
5: This is not COVID.
6: And then... Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
5: The risk to the local population is low.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també són a Tenerife per coordinar l'operatiu. A tot això, la dona d'Alacant, de 32 anys, que està ingressada en un hospital en aïllament per ser contacte d'una víctima d'antivirus, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. D'aquí 24 hores se li tornarà a fer una altra PCR seguint els protocols. Mentrestant, continua en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona la dona catalana que va ser en el mateix avió que una víctima d'antivirus. La dona no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
7: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar en declaracions al suplement que ara per ara la dona es troba bé.
8: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: A la dona aquest dissabte li han fet una PCR i els resultats se sabran previsiblement aquest diumenge. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, ha recordat que l'antivirus és un virus ben conegut pels científics. Ho ha dit també al suplement.
9: Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia ni com es transmetia ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars ni milers.
0: Amb el cas de Barcelona, ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Aboukeshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots dos estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
10: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Aboukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
11: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
12: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulnerant tot dret internacional. Han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments. Els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores. Mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
13: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. A les portes d'una nova vaga general d'educació, augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una vuitantena d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: El document recull actuacions en diversos llocs, la majoria relacionades amb talls de carreteres. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
14: Està marcat en tot aquest pla intentar desmobilitzar, intentar trencar doncs, aquest conflicte, però això des de l'espionatge, des de la intimidació, des de la repressió. I nosaltres aquí el que tenim molt clar és que aquesta no és la via. Això un govern democràtic no s'ho pot permetre, desgasta la seva reputació i que aquest conflicte de l'única manera que es pot resoldre és seure's a negociar.
0: Aquest dimarts està convocada una vaga tant a primària com a secundària. El sindicat USTEC assegura que està disposat a reobrir les negociacions amb el govern per buscar una solució al conflicte. La infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents continua provocant també reaccions als partits polítics. Aquest dissabte, Junts per Catalunya s'ha afegit a les peticions de dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Escoltem el secretari general de Junts, Jordi Turull.
15: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres, hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que el cos de Mossos no funciona i demana a ella que actuï.
16: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels comuns, la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, veu el govern sobrepassat.
17: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que va xilent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Són declaracions a Ràdio 4.
18: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió i només s'ha referit a les inversions fetes en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros. En clau internacional, Hongria ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Maguiar. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea, desapareguda durant l'etapa del seu antecessor Viktor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha onejat també la bandera comunitària després de 12 anys. I a més, aquest dissabte s'ha celebrat el Dia d'Europa, que commemora el naixement de les primeres institucions comunes. Maguire s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
19: Uralkodni fogok Magyarországon.
20: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país.
19: Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
20: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hongaresa ho exigeixi.
19: És a magyar nemzet igényli.
0: Peter Maguire ha estat investit per una supermajoria aconseguida en les últimes eleccions que li permetrà fer canvis constitucionals per desmuntar el sistema de Viktor Orbán. Una de les seves prioritats serà l'acostament a Brussel·les i descongelar 17.000 milions d'euros de fons europeus.
21: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El recompte final de les eleccions al Regne Unit de dijous estableix governs independentistes a totes les nacions excepte Anglaterra i certifica l'ascens fulgurant de l'extrema dreta i la caiguda dels partits tradicionals, tant els conservadors com els laboristes de Keir Starmer. Davant aquest escenari, el primer ministre ha recuperat per al seu equip l'excap de govern Gordon Brown com a enviat especial de finances globals i ha insistit que no tirarà la tovallola. Això sí, ha admès que cal un full de ruta nou.
22: Aquests resultats són durs i això fa mal. Evidentment que fa mal, ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
0: A Escòcia, el Partit Nacional Escocès del primer ministre John Swinney ha repetit victòria, però sense majoria absoluta. Swinney vaticina que l'extrema dreta arribarà al poder al Regne Unit i demana un nou referèndum d'independència.
23: El que ens espera és la probabilitat que Farage sigui el pròxim primer ministre del Regne Unit i per això crec que la gent a Escòcia ha d'estar alerta. I necessitem tenir la protecció de ser un país independent i evitar veure'ns afectats i influenciats per l'elecció d'un govern de Farage, que crec que seria absolutament catastròfic per tothom al Regne Unit.
0: A Gal·les, per primera vegada hi ha guanyat l'independentisme, però l'extrema dreta se situa com a segona força.
21: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 a alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports 32 litres, als Alfacs 26 o Amposta 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada, de dia, amb més insolació, puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
21: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte s'ha acabat la gratuïtat del servei de Rodalies després de 3 mesos i mig d'excepcionalitat tarifària motivada pels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, sobretot, hi ha hagut la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que continua sent ineficient i poc fiable.
1: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
2: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
3: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
4: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
6: M'he decantado por un día de viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50. Volver a pagar, pues siempre nos va mal.
0: Els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, excepte els títols T-Usual i T-Jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% per als adults i del 70% per als joves. La mort d'un conductor a la Garrotxa eleva a 3 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquest cap de setmana. L'accident s'ha produït al quilòmetre 43 de la carretera C-152, al seu pas per la Vall d'en Bas. En el sinistre ha quedat ferida greu una segona persona que ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A més, 2 més han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. Aquesta víctima mortal se suma a les 2 persones que van morir en un accident aquest divendres a l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de 2 mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i també delegada del Comitè del Consorci.
25: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir amb una època clau per als estudiants de selectivitat.
25: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
0: La protesta va començar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la Setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes que continuarà durant les pròximes setmanes. La vaga segueix tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers. Ho ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
26: Se trata de gobernar el mercado, no de que el mercado nos gobierne. Y esa es la responsabilidad de las administraciones públicas. Eso es lo que hace el alcalde Colboni, eso es lo que hace Salvador Illa, y eso es lo que también trato yo de poner en marcha como ministra de Vivienda, que seamos nosotros los que gobernemos al mercado, no el mercado el que marque nuestras vidas cuando se trata de derechos. Con los derechos no se mercadea.
0: També ha avançat la quantitat que ingressarà a Catalunya aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
26: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
0: Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior. Aquest pla se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i les ajudes a la rehabilitació. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir a la feina ni tenir més responsabilitats si això afecta el seu benestar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del que implica l'èxit professional. Per al professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, els treballadors ja no valoren únicament el sou, sinó també la flexibilitat horària i poder compaginar la vida laboral i familiar.
5: els treballadors amb més experiència, doncs no és que rebutgin l'ambició ni molt menys, sinó que la redefineixen, no? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
7: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga, el Barça d'hoquei patins campió de Champions i tot això el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
21: 3CAT Info.
7: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 del vespre juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou. Un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen, els es proclamaran campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té ben clara l'entrenador Hansi Flick.
8: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que és el partit més important, no. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'staff. De fet, volem guanyar el títol al segon consecutiu. I és fantàstic, això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
7: Un Flick que recuperarà Jules Koundé, sancionat la jornada passada, mentre caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, indignant-se molt més pel fet que la batussa entre tots els jugadors es filtrés i acabés sortint a la premsa.
9: Que se filtren coses que passa, que passen en el vestuari me parece una traición al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho.
7: Tchouaméni, per cert, entrarà a la convocatòria mentre Fede Valverde no, ja que la baralla el va deixar lesionat. Aquest Barça a Madrid al Camp Nou, com dèiem, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Seguim una mica amb futbol perquè hem de destacar la dura derrota de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara a només 2 punts del descens. Així i tot, el tècnic Manolo González confia en revertir la situació.
10: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant, és que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades, però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis, ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
7: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
21: 3CAT Info.
7: Anem cap al ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi no s'ho ha acabat de creure.
11: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'Angliru. Però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica.
7: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, com ella comentava, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marxa sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria i liderat per l'uruguaià Guillermo Silva, la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat a un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler.
21: L'actualitat esportiva a fons.
7: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 6 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat ja a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Labart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Un Marc Grau protagonista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: Aquesta temporada estan fent una temporada excel·lent, porten moltes victòries a la Lliga i re, ara... Sabíem que, bueno, que era complicat de fer un partit de 50 minuts, tothom molt concentrat, tothom molt posat, i havíem de rosar l'excel·lència per poder passar a la final.
7: La final serà contra el Porto, com hem comentat, a les 7 de la tarda i la seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també la del cap de setmana que ve a Catalunya. Pel que fa al Gran Premi de França, ja sense el tro de Cervera, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol, una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. Paral·lelament, la dona ingressada a Alacant ha donat negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, ha començat una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. I també destaca que Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. A partir d'ara anirem a Girona. La ciutat s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell. I anirem al concert de Rodrigo Cuevas, que ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. I ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça pot proclamar-se campió de Lliga aquest diumenge. L'equip blaugrana ha d'empatar o guanyar el Clàssic al Camp Nou per aconseguir la segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Aquest duel decisiu contra el Real Madrid començarà a les 9 del vespre i el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: Les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i migdia amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Pirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
2: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
3: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
2: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i avituallament als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots dos estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
4: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saïf Abu Keshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant de la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
5: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
6: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, burlaran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
7: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, Rússia ha celebrat aquest dissabte el Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi en l'edició més descolorida dels últims 20 anys. No s'hi han exhibit ni tancs ni míssils per por dels drons ucraïnesos, tot i que finalment Zelensky no ha amenaçat la plaça Roja gràcies a la mediació de Donald Trump. El president Vladimir Putin ha justificat la falta d'equipament militar amb l'argument que es necessita per a la derrota definitiva d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solías.
9: Putin només ha mostrat al món columnes de soldats. Els únics tancs i míssils que s'han pogut veure a la plaça Roja han aparegut projectats en una pantalla gegant amb vídeos gravats al front. El president rus ha tingut la festa en pau amb el permís de Zelensky, que s'ha abstingut de llançar drons cap a la plaça Roja durant la desfilada. En el tradicional discurs, Putin ha criticat que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN i, malgrat això, està convençut que aconseguiran guanyar la guerra. Per aquest motiu, ha demanat als russos que, igual que van fer els seus avantpassats, contribueixin a la victòria.
10: Tenim un objectiu comú. Tothom fa una contribució personal a la victòria. S'està forjant al camp de batalla i a la rereguarda. Estic fermament convençut que la nostra causa és justa. Estem junts i la victòria sempre ha estat i sempre serà nostra.
9: Ara bé, la realitat és que l'operació militar especial, que s'havia d'allargar poques setmanes del 2022, ja dura més que la guerra soviètica contra l'Alemanya nazi i que enguany Putin ha celebrat la cinquena desfilada del Dia de la Victòria sense la victòria a la guerra d'Ucraïna.
0: Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne les conseqüències. Ho ha seguit des de Sabadell Núria Har.
11: Hem experimentat la gravetat zero en pròpia pell 9 vegades, 9 paràboles amb avioneta acrobàtica en què durant 9 segons ens hem desenganxat literalment del seient. Hem flotat, ens hem deslliurat de la gravetat que de cap altra manera es pot esquivar aquí al planeta Terra. Darrere d'una experiència molt única hi ha ciència, estudiar com la microgravetat afecta la salut humana. La catedràtica en neurociència, Elisa Ferre, de la Universitat de Londres, ha vingut fins aquí per investigar els efectes de la microgravetat al cervell.
12: No tenim receptors de la gravetat, com sí que tenim receptors per percebre la llum, el tacte o qualsevol altra característica del nostre entorn. Així que el que fa el cervell és una integració multisensorial, integra diferents modalitats sensorials.
11: Abans, durant i després del vol, aquest grup de científics britànic ens ha fet testos de percepció de diferents estímuls visuals i una entrevista qualitativa per saber com ens hem sentit durant aquestes paràboles de gravetat zero. I i realment el pilot, Daniel Ventura González Alonso, tenia raó.
13: Llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
11: Una sensació que no es pot aconseguir de cap altra manera. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, han registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. La idea és validar un model computacional per fer prediccions de com una missió amb gravetat zero afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
14: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols espacials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
11: Les astronautes d'Hipati han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no es pot replicar en una missió anàloga, com les dues que han fet al desert nord-americà de Utah o la propera que faran a l'Àrtic. Aquest cap de setmana han aconseguit guanyar la gravetat i experimentar la gravetat zero.
0: La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona aquest dissabte al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili. Els fets han passat a 8:15 a.m, quan s'ha rebut l'avís que una dona estava inconscient al carrer, amb un fort cop al cap. Membres del grup d'atenció al ciutadà s'han traslladat fins al lloc dels fets, on han assistit la víctima fins que han arribat els serveis sanitaris, que han constatat la mort de la dona, de 22 anys. Segons fonts policials, el presumpte agressor i la víctima tenien una relació sentimental. La policia ha detingut l'home, de 24 anys, acusat d'un delicte d'homicidi. Si es confirma aquest cas, el nombre de dones assassinades a tot l'estat per violència de gènere pujaria a 20 des de començament d'any. A Girona han inaugurat aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors amb una gran afluència de visitants durant tot el matí. Tot i això, el mal temps de la tarda ha acabat deslluint parcialment la primera jornada de la mostra floral. Berta Artigas Fontàs.
15: Els carrers del barri vell s'han omplert des de primera hora de curiosos i turistes que no s'han volgut perdre les 141 instal·lacions florals repartides per la ciutat. Un dels espais més visitats han tornat a ser les escales de la catedral, aquest any decorades amb una gran cuculona inspirada en el drac del Parc Güell. La Marga i l'Àngel són dos veïns de Girona.
16: S'ho han currat molt la gent, eh? Els que hi han participat tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ho farem per etapes aquest any, com que els altres...
17: Perquè hi ha molta gent i, escolta, no es pot fer un pas enlloc.
16: No es pot apreciar.
15: D'altres visitants han vingut de diferents punts de Catalunya. En Guillermo i la Clàudia, per exemple, ho han fet des de Sant Cugat.
18: Doncs vam venir l'any passat i volíem repetir perquè ens va agradar molt i, a part, ens agraden molt les plantetes i les flors, així que creiem que és una bona manera de passar el dia.
15: La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha destacat durant la inauguració oficial la feina feta en els últims mesos per tirar endavant l'edició d'enguany.
19: S'ha treballat molt intensament, doncs, amb tots els voluntaris i també l'Ajuntament, doncs, per fer aquest Temps de Flors com està sent, doncs que està agradant moltíssim.
15: Durant el dia s'han registrat algunes cues per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral per aquesta mostra floral que durant 15 dies transforma el casc antic de la ciutat.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pareu bé l'orella si aquest diumenge al matí us heu de moure en cotxe per Barcelona, sobretot per la part alta. A partir de les 9 del matí es fa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés, que és una de les més multitudinàries, i això comportarà talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants. Com dèiem, la cursa començarà a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran Diagonal avall fins a girar a Passeig de Gràcia. Baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina i finalment enfilaran el carrer Cas per acabar, com és habitual, a Plaça Catalunya. Les restriccions de trànsit començaran a les 5 de la matinada a la zona de Plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a 2:15. A més, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada i fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 a alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports, 32 litres, als Alfacs, 26, o a Amposta, 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt, o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada de dia, amb més insolació puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Rodrigo Cuevas sedueix el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret i ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. Barcelona, Marc Ruiz.
21: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim. Per això, també ha escollit una posada en escena basada en un cabaret.
22: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global.
21: La realització de les pantalles també fa pensar en la televisió dels anys 70 o els 80. A Belleza, cançó que fa pensar en Nati Peluso, situa la càmera dins del mirall del tocador on es maquilla. Es mou per l'escenari creant petits sets amb l'ajuda de la il·luminació, un biombo, una passarel·la i poc més. Però funciona i s'explica i sedueix al públic un cop més, com amb Xardineiro, en què explica els seus trucs per enamorar. O a la Muñeira, per a filla de bruixa, ancestral, cantada intensament pel públic i que ha creat un moment intens, només amb la veu, una pandereta i els cors dels fans. El concert està estructurat en 4 actes. Els 3 primers tenen a veure amb els 3 manuals que ja ha publicat, Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romeria, i un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantari que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
23: Y la noche, cuando pasan comida.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
24: Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, la meva terra és el mar.
0: La castanyada del Cabró Rock tindrà un cartell de luxe amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en 2 dècades, els Pets i l'Ax en Bustó compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, la Ludwig Band o Doctor Prats i fins a un total de 14 artistes. El festival també aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus, a qui sentim de fons. Enguany, l'Espany Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra dels 30.000 assistents de la primera edició amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana, amb activitats i gastronomia típiques catalanes.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. entendre.
0: Més de 90.000 persones han passat entre dimecres i dissabte pel festival Rec.0 d'Igualada. Durant 4 dies, més d'un centenar de marques de moda han ocupat antigues fàbriques i adoberies del barri industrial del Rec, reconvertides temporalment en pop-up stores. L'organització destaca que la 30a edició del festival ha tornat a sumar un bon nombre de visitants i de vendes, malgrat les pluges de les últimes hores. El REC reuneix grans marques, firmes consolidades, dissenyadors independents i projectes emergents. I aquest any el 80% de les firmes que hi han participat són catalanes. Algunes de les novetats d'aquesta edició han estat un espai de col·laboració amb la 080, un mercat d'intercanvi de roba i una cosidora que arreglava desperfectes amb peces de vestir per allargar-ne també el seu ús. 5.000 roses d'un centenar de varietats omplen el Teatre Bartrina de Reus en el marc de la 79a edició del Concurs Nacional de Roses. Fins dilluns s'hi exposen un centenar de varietats en una convocatòria que per primer cop s'ha obert a nous públics. Reus, Ariana Escoda.
1: En aquesta ocasió s'han pogut veure flors i rams elaborats per amateurs, estudiants de l'Escola d'Horticultura i membres de la brigada que han fet composicions a partir de roses que es troben a la ciutat. Ho destaca Empar Pont, presidenta del Centre de Lectura de Reus.
2: Això ho hem obert per un costat a la part clàssica nostra, que són els homes i les dones que conreen i cultiven a casa seva rosers, que són amateurs, i per un altre al sector. O sigui, les floristeries a l'entrada han fet centres, els alumnes de l'Escola d'Horticultura també, i les nostres brigades. O sigui, que hi ha una taula amb els rosers de tots els reusencs, que són els rosers públics que n'hi ha a la ciutat.
1: Un jurat professional s'ha encarregat d'avaluar les 5.000 roses exposades. El tècnic mediambiental Francesc Xavier Llavaneres detalla que han tingut en compte a l'hora d'emetre veredicte.
3: Bueno, es valora l'estat general sanitari, això vol dir que no tinguin plagues i malalties, també la composició que es forma, que la taula sigui homogènia, que el número de flors amb cada gerro sigui de tres, es tenen que presentar tres flors per varietat, diguéssim. Bueno, hi ha una sèrie de factors tècnics, de valoracions tècniques, bueno, i l'aspecte general.
1: Per a Reus, la rosa no és una flor qualsevol, sinó que és l'emblema de la ciutat. És per això que des de fa 6 anys a la capital del Baix Camp es combina la celebració del Concurs Nacional de Roses amb la celebració del Festival Roses Reus. Durant tot el cap de setmana s'han preparat activitats culturals al voltant d'aquest símbol, com ara rutes per admirar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, tallers infantils o intervencions artístiques efímeres.
0: L'Ateneu Barcelonès enceta aquest diumenge un cicle dedicat a la lectura compartida amb Diumenges al Jardí. Una invitació a aturar el ritme i gaudir de la lectura en un entorn privilegiat i tranquil cada diumenge. Jordi Jiménez és vocal de la Junta Directiva de l'Ateneu i impulsor de la idea.
4: Són festes de lectura en silenciosa, un fenomen literari que ve dels Estats Units però que volem adaptar a literatura catalana i per això, a banda de llegir en silenci, podrem fer el vermut mentre coneixem l'obra d'un autor convidat.
0: Les sessions comencen a les 12 amb una hora de lectura en silenci d'un llibre propi i un cop acabada l'obra de lectura hi ha una estona de conversa entre els assistents i l'autor convidat. Aquesta primera setmana la convidada és Júlia Bacardit, escriptora de llibres com ara Un dietari sentimental o El preu de ser mare. L'autora compartirà la seva experiència, el seu procés creatiu i reflexions

0: Cugat Info.
1: Comencem pel futbol, perquè aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que, si els blaugranes empaten o guanyen, els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té clara l'entrenador Hansi Flick, que demana als seus jugadors centrar-se en ells mateixos.
2: El que hem de fer és seguir jugant com fins ara. Es tracta de nosaltres i del nostre rendiment. Això és el que vull veure del meu equip. Estem aquí en aquesta situació perquè hem jugat una temporada fantàstica com a equip i és el que hem de mostrar al clàssic. Volem jugar el nostre partit, amb el nostre estil, jugar com un equip, com una unitat, i és el que vull veure del meu equip. Res més, no ens hem de despistar amb altres coses. Està clar què volem i això és el que hem de mostrar.
1: Un Flick que tindrà la novetat segura de Jules Koundé. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Real Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, titllant de traïció el fet d'haver-la filtrat a la premsa. Alhora, Arbeloa s'ha indignat quan se l'ha qüestionat sobre si és objecte de burla dels seus jugadors.
3: És mentira que mis jugadores no són professionals. És mentira que mis jugadores m'hagin faltat a una sola vez el respeto, uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
1: Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Més futbol, derrota dura de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per a la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara només 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se, així que Roberto Fernández ha parlat de 3 finals.
4: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son tres finales los que nos quedan, tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
1: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
0: Trescat Info.
1: I ho dèiem a l'inici, Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi ha explicat quan ha vist clar que podia guanyar.
5: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres ja han baixat, però abans no ho veia gens clar. M'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
1: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos havien guanyat la Vuelta. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria i liderat per l'uruguaià Guillermo Silva a la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una segona etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler. Aquest diumenge, tercera etapa, 175 quilòmetres entre Pol Vdiv i Sofia, amb un port de segona categoria.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: Parlem ara d'hoquei i patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputen la final contra el Porto en una final a 8 que estan disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Alabart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Ignacio Alabart, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la dificultat del Porto.
6: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
1: Un duel contra el Porto que començarà a les 7 de la tarda i seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també tot el cap de setmana que ve a Catalunya. A TV3, Márquez ha explicat que ja s'havia d'operar i aquesta lesió no és que arribi en mal moment.

0: Bueno, la lesió del peu mai és bo quan ha d'arribar, però ha arribat quan tocava. Per això aquest cap de setmana m'ho estava prenent amb molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu braç dret no estava funcionant bé i van veure el perquè.
1: Pel que fa a aquest Gran Premi de França, aquest diumenge a les dues es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La cursa la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La cursa sprint, per cert, d'aquest dissabte se l'ha endut Jorge Martín. I acabarem amb bàsquet, perquè aquest diumenge l'Uni Girona busca la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València Fontajau a les 7 de la tarda i necessiten remuntar un punt de diferència per classificar-se per a la gran final. Mentre a l'ACB aquest dissabte, victòria del Barça 91-76 contra el Burgos, que certifica ficat el bitllet dels blaugranes pel play-off. D'altra banda, el Girona ha perdut contra l'UCAMP Múrcia 86-75 aquest diumenge jugant al Lleida i al Manresa.
2: Trescat Info.

0: A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. La dona ingressada a Alacant dona negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona sense símptomes comença una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí Saif Abu Keshek i el brasiler Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. Els Mossos han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació. El sindicat USTEC reclama al govern que torni a la via de la negociació i deixi de criminalitzar l'organització sindical. Junts se suma a les demandes de dimissió del director dels Mossos que han fet els comuns Esquerra i la CUP i afegeix també les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, ella l'hauria de cessar. La CUP insta els socis del govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua. Per la seva banda, els comuns creuen que el govern està sobrepassat. Péter Magyar pren possessió com a primer ministre d'Hongria envoltat de la simbologia europea desapareguda durant el mandat del seu antecessor Viktor Orbán. El polític conservador es compromet a engegar un canvi de règim i a governar amb esperit de servei al poble. Les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanen horaris legals i que permetin la conciliació. Girona s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell.
1: Esports. El Barça pot ser campió de Lliga si guanya o empata el clàssic d'aquest diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou, un partit que començarà a les 9 del vespre i seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte, dolorosa derrota de l'Espanyol en la lluita per a la permanència, 2-1 al camp del Sevilla. Els blanquiblaus acumulen 18 jornades sense guanyar i queden ara a 2 punts del descens. I en ciclisme, aquest dissabte, Paula Blasi s'ha convertit en la primera catalana a guanyar la Vuelta. Mentrestant, aquest diumenge, a les 7 de la tarda, el Barça d'hoquei patins jugarà la final de la Champions contra el Porto.
0: Pel que fa al temps, en les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i el migdia, amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Prepirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut ha publicat aquest dissabte a la xarxa social X una carta als ciutadans de Tenerife per dir-los que no tinguin por i assegura que no estem davant d'una nova Covid. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
2: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
3: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
2: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i habitualment als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: La major part dels avions que traslladaran els passatgers ja han arribat a Tenerife. Al creuer viatgen 150 persones de 23 nacionalitats i l'operació és complexa. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que tot està a punt i que no hi ha cap persona amb símptomes.
4: Yo quería aclarar que no son pacientes ni son casos. Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos. Son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
0: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que també ha arribat aquest dissabte a Tenerife, ha volgut reiterar que, tot i que es tracta d'un virus greu, el perill per a la població és baix.
5: This is not COVID.
6: And then... Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per a la població local és baix.
5: The risk to the local population is low.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també són a Tenerife per coordinar l'operatiu. A tot això, la dona d'Alacant, de 32 anys, que està ingressada en un hospital en aïllament per ser contacte d'una víctima d'antivirus, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. D'aquí 24 hores se li tornarà a fer una altra PCR seguint els protocols. Mentrestant, continua en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona la dona catalana que va ser en el mateix avió que una víctima d'antivirus. La dona no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
7: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar en declaracions al suplement que ara per ara la dona es troba bé.
8: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: A la dona aquest dissabte li han fet una PCR i els resultats se sabran previsiblement aquest diumenge. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massí, ha recordat que l'antivirus és un virus ben conegut pels científics. Ho ha dit també al suplement.
9: Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia ni com es transmetia ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars ni milers.
0: Amb el cas de Barcelona, ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Aboukeshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots 2 estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
10: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Aboukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
11: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
12: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulnerant tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
13: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestino, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. A les portes d'una nova vaga general d'educació, augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una vuitantena d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: El document recull actuacions en diversos llocs, la majoria relacionades amb talls de carreteres. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
14: Està marcat en tot aquest pla intentar desmobilitzar, intentar trencar doncs, aquest conflicte, però això des de l'espionatge, des de la intimidació, des de la repressió. I nosaltres aquí el que tenim molt clar és que aquesta no és la via. Això un govern democràtic no s'ho pot permetre, desgasta la seva reputació i que aquest conflicte de l'única manera que es pot resoldre és seure's a negociar.
0: Aquest dimarts està convocada una vaga tant a primària com a secundària. El sindicat USTEC assegura que està disposat a reobrir les negociacions amb el govern per buscar una solució al conflicte. La infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents continua provocant també reaccions als partits polítics. Aquest dissabte, Junts per Catalunya s'ha afegit a les peticions de dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Escoltem el secretari general de Junts, Jordi Turull.
15: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres, hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que el cos de Mossos no funciona i demana a Illa que actuï.
16: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels comuns, la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, veu el govern sobrepassat.
17: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Són declaracions a Ràdio 4.
18: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió i només s'ha referit a les inversions fetes en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros. En clau internacional, Hongria ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Maguiar. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea desapareguda durant l'etapa del seu antecessor Viktor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha onejat també la bandera comunitària després de 12 anys. I a més, aquest dissabte s'ha celebrat el Dia d'Europa, que commemora el naixement de les primeres institucions comunes. Maguire s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
19: Uralkodni fogok Magyarországon.
20: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país.
19: Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
20: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hongaresa ho exigeixi.
19: És a magyar nemzet igényli.
0: Peter Maguire ha estat investit per una supermajoria aconseguida en les últimes eleccions que li permetrà fer canvis constitucionals per desmuntar el sistema de Viktor Orbán. Una de les seves prioritats serà l'acostament a Brussel·les i descongelar 17.000 milions d'euros de fons europeus.
21: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El recompte final de les eleccions al Regne Unit de dijous estableix governs independentistes a totes les nacions excepte Anglaterra i certifica l'ascens fulgurant de l'extrema dreta i la caiguda dels partits tradicionals, tant els conservadors com els laboristes de Keir Starmer. Davant aquest escenari, el primer ministre ha recuperat per al seu equip l'excap de govern Gordon Brown com a enviat especial de finances globals i ha insistit que no tirarà la tovallola. Això sí, ha admès que cal un full de ruta nou.
22: Aquests resultats són durs i això fa mal. Evidentment que fa mal, ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
0: A Escòcia, el Partit Nacional Escocès del primer ministre John Swinney ha repetit victòria, però sense majoria absoluta. Swinney vaticina que l'extrema dreta arribarà al poder al Regne Unit i demana un nou referèndum d'independència.
23: El que ens espera és la probabilitat que Farage sigui el pròxim primer ministre del Regne Unit i per això crec que la gent a Escòcia ha d'estar alerta. I necessitem tenir la protecció de ser un país independent i evitar veure'ns afectats i influenciats per l'elecció d'un govern de Farage, que crec que seria absolutament catastròfic per tothom al Regne Unit.
0: A Gal·les, per primera vegada, ja ha guanyat l'independentisme, però l'extrema dreta se situa com a segona força.
21: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 a alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports 32 litres, als Alfacs 26 o Amposta 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada de dia, amb més insolació puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
21: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte s'ha acabat la gratuïtat del servei de Rodalies després de 3 mesos i mig d'excepcionalitat tarifària motivada pels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, sobretot, hi ha hagut la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que continua sent ineficient i poc fiable.
1: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
2: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
3: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
4: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
1: Me he decantado por un día de viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50. Volver a pagar, pues siempre nos va mal.
0: Els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, excepte els títols T usual i T jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% per als adults i del 70% per als joves. La mort d'un conductor a la Garrotxa eleva a 3 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquest cap de setmana. L'accident s'ha produït al quilòmetre 43 de la carretera C-152, al seu pas per la Vall d'en Bas. En el sinistre ha quedat ferida greu una segona persona que ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A més, dues més han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. Aquesta víctima mortal se suma a les dues persones que van morir en un accident aquest divendres a l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de 2 mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i també delegada del Comitè del Consorci.
6: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir amb una època clau per als estudiants de selectivitat.
6: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
0: La protesta va començar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la Setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes que continuarà durant les pròximes setmanes. La vaga segueix tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers. Ho ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
25: Se trata de gobernar el mercado, no de que el mercado nos gobierne. Y esa es la responsabilidad de las administraciones públicas. Eso es lo que hace el alcalde Colboni, eso es lo que hace Salvador Illa, y eso es lo que también trato yo de poner en marcha como ministra de Vivienda, que seamos nosotros los que gobernemos al mercado, no el mercado el que marque nuestras vidas cuando se trata de derechos. Con los derechos no se mercadea.
0: També ha avançat la quantitat que ingressarà a Catalunya aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
25: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
0: Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior. Aquest pla se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i les ajudes a la rehabilitació. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir a la feina ni tenir més responsabilitats si això afecta el seu benestar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del que implica l'èxit professional. Per al professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, els treballadors ja no valoren únicament el sou, sinó també la flexibilitat horària i poder compaginar la vida laboral i familiar.
5: els treballadors amb més experiència, doncs, no és que rebutgin l'ambició ni molt menys, sinó que la redefineixen, no? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
21: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
7: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga, el Barça d'hoquei patins campió de Champions i tot això el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
21: 3CAT Info.
7: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 del vespre juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou. Un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen, els es proclamaran campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té ben clara l'entrenador Hansi Flick.
8: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que és el partit més important, no. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'staff. De fet, volem guanyar el títol al segon consecutiu. I és fantàstic, això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
7: Un Flick que recuperarà Jules Koundé, sancionat la jornada passada, mentre caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, indignant-se molt més pel fet que la batussa entre tots els jugadors es filtrés i acabés sortint a la premsa.
9: Que se filtren coses que passa, que passen en el vestuari me parece una traición al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho.
7: Tchouaméni, per cert, entrarà a la convocatòria mentre Fede Valverde no, ja que la baralla el va deixar lesionat. Aquest Barça a Madrid al Camp Nou, com dèiem, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Seguim una mica en futbol perquè hem de destacar la dura derrota de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara a només 2 punts del descens. Així i tot, el tècnic Manolo González confia en revertir la situació.
10: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant. És que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades. Però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
7: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
21: 3CAT Info.
7: Anem cap al ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi no s'ho ha acabat de creure.
11: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'Angliru, però bé... Ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica.
7: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, com ella comentava, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marxa sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcio Mauri l'any 1991. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria i liderat per l'uruguaià Guillermo Silva, la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat a un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler.
21: L'actualitat esportiva a fons.
7: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 6 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat ja a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Labart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Un Marc Grau protagonista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
26: Aquesta temporada estan fent una temporada excel·lent, porten moltes victòries a la Lliga i re, ara... Sabíem que, bueno, que era complicat de fer un partit de 50 minuts, tothom molt concentrat, tothom molt posat, i havíem de rosar l'excel·lència per poder passar a la final.
7: La final serà contra el Porto, com hem comentat, a les 7 de la tarda i la seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també la del cap de setmana que ve a Catalunya. Pel que fa al Gran Premi de França, ja sense el tro de Cervera, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol, una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. Paral·lelament, la dona ingressada a Alacant ha donat negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, ha començat una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. I també destaca que Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. A partir d'ara anirem a Girona. La ciutat s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell. I anirem al concert de Rodrigo Cuevas, que ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. I ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça pot proclamar-se campió de Lliga aquest diumenge. L'equip blaugrana ha d'empatar o guanyar el Clàssic al Camp Nou per aconseguir la segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Aquest duel decisiu contra el Real Madrid començarà a les 9 del vespre i el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: Les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i migdia amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Pirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
2: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
3: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
2: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i habitualment als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots dos estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
4: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saïf Abu Keshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant de la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
5: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
6: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
7: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, Rússia ha celebrat aquest dissabte el Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi en l'edició més descolorida dels últims 20 anys. No s'hi han exhibit ni tancs ni míssils per por dels drons ucraïnesos, tot i que finalment Zelensky no ha amenaçat la plaça Roja gràcies a la mediació de Donald Trump. El president Vladimir Putin ha justificat la falta d'equipament militar amb l'argument que es necessita per a la derrota definitiva d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solías.
9: Putin només ha mostrat al món columnes de soldats. Els únics tancs i míssils que s'han pogut veure a la plaça Roja han aparegut projectats en una pantalla gegant amb vídeos gravats al front. El president rus ha tingut la festa en pau amb el permís de Zelensky, que s'ha abstingut de llançar drons cap a la plaça Roja durant la desfilada. En el tradicional discurs, Putin ha criticat que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN i, malgrat això, està convençut que aconseguiran guanyar la guerra. Per aquest motiu, ha demanat als russos que, igual que van fer els seus avantpassats, contribueixin a la victòria.
10: Tenim un objectiu comú. Tothom fa una contribució personal a la victòria. S'està forjant al camp de batalla i a la rereguarda. Estic fermament convençut que la nostra causa és justa. Estem junts i la victòria sempre ha estat i sempre serà nostra.
9: Ara bé, la realitat és que l'operació militar especial, que s'havia d'allargar poques setmanes del 2022, ja dura més que la guerra soviètica contra l'Alemanya nazi i que enguany Putin ha celebrat la cinquena desfilada del Dia de la Victòria sense la victòria a la guerra d'Ucraïna.
0: Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne les conseqüències. Ho ha seguit des de Sabadell Núria Hart.
11: Hem experimentat la gravetat zero en pròpia pell 9 vegades, 9 paràboles amb avioneta acrobàtica en què durant 9 segons ens hem desenganxat literalment del seient. Hem flotat, ens hem deslliurat de la gravetat, que de cap altra manera es pot esquivar aquí al planeta Terra. Darrere d'una experiència molt única hi ha ciència, estudiar com la microgravetat afecta la salut humana. La catedràtica en neurociència, Elisa Ferre, de la Universitat de Londres, ha vingut fins aquí per investigar els efectes de la microgravetat al cervell.
12: No tenim receptors de la gravetat, com sí que tenim receptors per percebre la llum, el tacte o qualsevol altra característica del nostre entorn. Així que el que fa el cervell és una integració multisensorial, integra diferents modalitats sensorials.
11: Abans, durant i després del vol, aquest grup de científics britànic ens ha fet testos de percepció de diferents estímuls visuals i una entrevista qualitativa per saber com ens hem sentit durant aquestes paràboles de gravetat zero. i realment el pilot, Daniel Ventura González Alonso, tenia raó.
13: Llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
11: Una sensació que no es pot aconseguir de cap altra manera. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, han registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. La idea és validar un model computacional per fer prediccions de com una missió amb gravetat zero afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
14: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
11: Les astronautes d'Hipati han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no es pot replicar en una missió anàloga, com les dues que han fet al desert nord-americà de Utah o la propera que faran a l'Àrtic. Aquest cap de setmana han aconseguit guanyar la gravetat i experimentar la gravetat zero.
0: La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona aquest dissabte al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili. Els fets han passat a 8:15 del matí, quan s'ha rebut l'avís que una dona estava inconscient al carrer, amb un fort cop al cap. Membres del grup d'atenció al ciutadà s'han traslladat fins al lloc dels fets, on han assistit la víctima fins que han arribat els serveis sanitaris, que han constatat la mort de la dona, de 22 anys. Segons fonts policials, el presumpte agressor i la víctima tenien una relació sentimental. La policia ha detingut l'home, de 24 anys, acusat d'un delicte d'homicidi. Si es confirma aquest cas, el nombre de dones assassinades a tot l'estat per violència de gènere pujaria a 20 des de començament d'any. A Girona han inaugurat aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors amb una gran afluència de visitants durant tot el matí. Tot i això, el mal temps de la tarda ha acabat deslluint parcialment la primera jornada de la mostra floral. Berta Artigas Fontàs.
15: Els carrers del barri vell s'han omplert des de primera hora de curiosos i turistes que no s'han volgut perdre les 141 instal·lacions florals repartides per la ciutat. Un dels espais més visitats han tornat a ser les escales de la catedral, aquest any decorades amb una gran cuculona inspirada en el drac del Parc Güell. La Marga i l'Àngel són dos veïns de Girona.
16: S'ho han currat molt la gent, eh? Els que hi han participat tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ho farem per etapes aquest any, com que els altres.
17: Perquè hi ha molta gent i, escolta, no es pot fer un pas
16: enlloc. No es pot apreciar.
15: D'altres visitants han vingut de diferents punts de Catalunya. En Guillermo i la Clàudia, per exemple, ho han fet des de Sant Cugat.
18: Doncs vam venir l'any passat i volíem repetir perquè ens va agradar molt i, a part, ens agraden molt les plantetes i les flors, així que creiem que és una bona manera de passar el dia.
15: La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha destacat durant la inauguració oficial la feina feta en els últims mesos per tirar endavant l'edició d'enguany.
19: S'ha treballat molt intensament, doncs, amb tots els voluntaris i també l'Ajuntament, doncs, per fer aquest Temps de Flors com està sent, doncs que està agradant moltíssim.
15: Durant el dia s'han registrat algunes cues per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral per aquesta mostra floral que durant 15 dies transforma el casc antic de la ciutat.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pareu bé l'orella si aquest diumenge al matí us heu de moure en cotxe per Barcelona, sobretot per la part alta. A partir de les 9 del matí es fa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés, que és una de les més multitudinàries, i això comportarà talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants. Com dèiem, la cursa començarà a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran diagonal avall fins a girar a Passeig de Gràcia. Baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina i finalment enfilaran el carrer Cas per acabar, com és habitual, a plaça Catalunya. Les restriccions de trànsit començaran a les 5 de la matinada a la zona de plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a 2:15. A més, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada i fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 a alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports, 32 litres, als Alfacs, 26, o a Amposta, 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt, o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada, de dia, amb més insolació, puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Rodrigo Cuevas sedueix el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret i ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. Barcelona, Marc Ruiz.
21: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim. Per això, també ha escollit una posada en escena basada en un cabaret.
22: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global.
21: La realització de les pantalles també fa pensar en la televisió dels anys 70 o els 80. A Belleza, cançó que fa pensar en Nati Peluso, situa la càmera dins del mirall del tocador on es maquilla. Es mou per l'escenari creant petits sets amb l'ajuda de la il·luminació, un biombo, una passarel·la i poc més, però funciona. I s'explica i sedueix al públic un cop més, com amb Xardineiro, en què explica els seus trucs per enamorar, o a la Muñeira, per a filla de bruixa, ancestral, cantada intensament pel públic i que ha creat un moment intens, només amb la veu, una pandereta i els cors dels fans. El concert està estructurat en 4 actes. Els 3 primers tenen a veure amb els 3 manuals que ja ha publicat, Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romeria, i un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantari que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
23: Y la noche, cuando pasan comida.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
24: Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, la meva terra és el mar.
0: La castanyada del Cabró Rock tindrà un cartell de luxe amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en 2 dècades, els Pets i l'Ax en Bustó compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, la Ludwig Band o Doctor Prats i fins a un total de 14 artistes. El festival també aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus, a qui sentim de fons. Enguany, l'Espany Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra dels 30.000 assistents de la primera edició, amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana, amb activitats i gastronomia típiques catalanes.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. entendre.
0: Més de 90.000 persones han passat entre dimecres i dissabte pel festival Rec.0 d'Igualada. Durant 4 dies, més d'un centenar de marques de moda han ocupat antigues fàbriques i adoberies del barri industrial del Rec, reconvertides temporalment en pop-up stores. L'organització destaca que la 30a edició del festival ha tornat a sumar un bon nombre de visitants i de vendes, malgrat les pluges de les últimes hores. El Rec reuneix grans marques, firmes consolidades, dissenyadors independents i projectes emergents, i aquest any el 80% de les firmes que hi han participat són catalanes. Algunes de les novetats d'aquesta edició han estat un espai de col·laboració amb la 080, un mercat d'intercanvi de roba i una cosidora que arreglava desperfectes amb peces de vestir per allargar-ne també el seu ús. 5.000 roses d'un centenar de varietats omplen el Teatre Bartrina de Reus en el marc de la 79a edició del Concurs Nacional de Roses. Fins dilluns s'hi exposen un centenar de varietats en una convocatòria que per primer cop s'ha obert a nous públics. Reus, Ariana Escoda.
1: En aquesta ocasió s'han pogut veure flors i rams elaborats per amateurs, estudiants de l'Escola d'Horticultura i membres de la brigada que han fet composicions a partir de roses que es troben a la ciutat. Ho destaca Empar Pont, presidenta del Centre de Lectura de Reus.
2: Ja, ho hem obert per un costat a la part clàssica nostra, que són els homes i les dones que conreen i cultiven a casa seva rosers, que són amateurs, i per un altre al sector. O sigui, les floristeries a l'entrada han fet centres, els alumnes de l'Escola d'Horticultura també, i les nostres brigades. O sigui, que hi ha una taula amb els rosers de tots els reusencs, que són els rosers públics que n'hi ha a la ciutat.
1: Un jurat professional s'ha encarregat d'avaluar les 5.000 roses exposades. El tècnic mediambiental Francesc Xavier Llavaneres detalla que han tingut en compte a l'hora d'emetre veredicte.
3: Bueno, es valora l'estat general sanitari, això vol dir que no tinguin plagues i malalties, també la composició que es forma, que la taula sigui homogènia, que el número de flors amb cada gerro sigui de tres, es tenen que presentar tres flors per varietat, diguéssim. Bueno, hi ha una sèrie de factors tècnics, de valoracions tècniques, bueno, i l'aspecte general.
1: Per a Reus, la rosa no és una flor qualsevol, sinó que és l'emblema de la ciutat. És per això que des de fa 6 anys a la capital del Baix Camp es combina la celebració del Concurs Nacional de Roses amb la celebració del Festival Roses Reus. Durant tot el cap de setmana s'han preparat activitats culturals al voltant d'aquest símbol, com ara rutes per admirar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, tallers infantils o intervencions artístiques efímeres.
0: L'Ateneu Barcelonès enceta aquest diumenge un cicle dedicat a la lectura compartida amb Diumenges al Jardí. Una invitació a aturar el ritme i gaudir de la lectura en un entorn privilegiat i tranquil cada diumenge. Jordi Jiménez és vocal de la Junta Directiva de l'Ateneu i impulsor de la idea.
4: Són festes de lectura en silenciosa, un fenomen literari que ve dels Estats Units però que volem adaptar a literatura catalana, i per això, a part de llegir en silenci, podrem fer el vermut mentre coneixem l'obra d'un autor convidat.
0: Les sessions comencen a les 12 amb una hora de lectura en silenci d'un llibre propi, i un cop acabada l'obra de lectura hi ha una estona de conversa entre els assistents i l'autor convidat. Aquesta primera setmana la convidada és Júlia Becardit, escriptora de llibres com ara Un dietari sentimental o El preu de ser mare. L'autora compartirà la seva experiència, el seu procés creatiu i reflexions al voltant de la literatura. L'activitat és gratuïta per als socis i té un cost de 5 euros per als no socis, que podran descobrir la calma d'un jardí per on han passat persones essencials de la nostra cultura.
8: Esport.
0: Amb en Marc Andrés.
5: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga i el Barça d'hoquei patins campió de Champions el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
8: Trescat Info.
5: Comencem pel futbol, perquè aquest diumenge a la

0: sabeu qui. Res més, no ens hem de despistar amb altres coses. Està clar què volem i això és el que hem de mostrar.
1: Un flic que tindrà la novetat segura de Jules Koundé. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Real Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla titllant de traïció el fet d'haver-la filtrat a la premsa. Alhora, Arbeloa s'ha indignat quan se l'ha qüestionat sobre si és objecte de burla dels seus jugadors.
2: És mentira que mis jugadores no són professionals. És mentira que mis jugadores m'hagin faltat a una sola vez el respeto, uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
1: Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Més futbol, derrota dura de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per a la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara només 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se, així que Roberto Fernández ha parlat de 3 finals.
3: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son tres finales los que nos quedan, tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
1: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns. I ho dèiem a l'inici, Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi ha explicat quan ha vist clar que podia guanyar.
4: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
1: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, però Katakati ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos havien guanyat la Vuelta. També el ciclisme, aquest dissabte, victòria liderat per l'uruguaià Guillermo Silva a la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una segona etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler. Aquest diumenge, tercera etapa, 175 quilòmetres entre Plovdiv i Sofia, amb un port de segona categoria.
5: L'actualitat esportiva a fons.
1: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputen la final contra el Porto en una final a 8 que estan disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Alabart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Ignacio Alabart, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la dificultat del Porto.
6: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
1: Un duel contra el Porto que començarà a les 7 de la tarda i seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també tot el cap de setmana que ve a Catalunya. A TV3, Márquez ha explicat que ja s'havia d'operar i aquesta lesió no és que arribi en mal moment.
7: Bueno, la lesió del peu mai és bo quan ha d'arribar, però ha arribat quan tocava. Per això aquest cap de setmana m'ho estava prenent amb molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu braç dret no estava funcionant bé i van veure el perquè.
1: Pel que fa a aquest Gran Premi de França, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La cursa la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La cursa sprint, per cert, d'aquest dissabte se l'ha endut Jorge Martínez.

0: Martín. I acabarem amb bàsquet perquè aquest diumenge l'Uni Girona busca la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València a Fontejau a les 7 de la tarda i necessiten remuntar un punt de diferència per classificar-se per a la gran final. Mentre a l'ACB aquest dissabte, victòria del Barça 91-76 contra el Burgos, que ha certificat el bitllet dels blaugranes pel play-off. D'altra banda, el Girona ha perdut contra l'UCAM Múrcia 86-75 aquest diumenge jugant al Lleida i al Manresa.
1: Trescat Info.

0: l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. La dona ingressada a Alacant dona negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona sense símptomes comença una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí Saif Abu Keshek i el brasiler Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. Els Mossos han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació. El sindicat USTEC reclama al govern que torni a la via de la negociació i deixi de criminalitzar l'organització sindical. Junts se suma a les demandes de dimissió del director dels Mossos que han fet els comuns, Esquerra i la CUP, i afegeix també les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, Illa l'hauria de cessar. La CUP insta els socis del govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua. Per la seva banda, els comuns creuen que el govern està sobrepassat. Péter Magyar pren possessió com a primer ministre d'Hongria envoltat de la simbologia europea desapareguda durant el mandat del seu antecessor Viktor Orbán. El polític conservador es compromet a engegar un canvi de règim i a governar amb esperit de servei al poble. Les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanen horaris legals i que permetin la conciliació. Girona s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell.
1: Esports. El Barça pot ser campió de Lliga si guanya o empata el clàssic d'aquest diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou, un partit que començarà a les 9 del vespre i seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte, dolorosa derrota de l'Espanyol en la lluita per a la permanència, 2-1 al camp del Sevilla. Els blanquiblaus acumulen 18 jornades sense guanyar i queden ara a 2 punts del descens. I en ciclisme, aquest dissabte, Paula Blasi s'ha convertit en la primera catalana a guanyar la Vuelta. Mentrestant, aquest diumenge, a les 7 de la tarda, el Barça d'hoquei patins jugarà la final de la Champions contra el Porto.
0: Pel que fa al temps, en les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i el migdia, amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Prepirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut ha publicat aquest dissabte a la xarxa social X una carta als ciutadans de Tenerife per dir-los que no tinguin por i assegura que no estem davant d'una nova Covid. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza,